0: Pròxima seu? Pròxima seu?
1: Home, pròxima seu... No ho sé, m'agradaria Terrassa, Sabadell, Granollers... És a dir, m'agradaria créixer en ciutats mitjanes. Jo sóc d'una ciutat mitjana, jo he nascut a Manresa, i m'agrada, no?, aquest ambient d'una ciutat mitjana. I el nostre concepte està enfocat a ser el líder de la ciutat mitjana. No? Llavors, a Catalunya n'hi ha moltes de ciutats mitjanes, i m'agradaria.
0: No,
1: Al principi em vaig complicar una mica a Lleida, hi ha 100 quilòmetres de Manresa, ara estic molt més a prop de casa, llavors el pròxim també hauria de ser una mica més a prop de casa, també. No anirem a Reus encara.
0: Molt bé, doncs Álvaro Méndez Merino, fundador i director general de l'Abat, moltíssimes gràcies per la visita.
1: Gràcies,
0: i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.

0: Ràdio amb Samarreta.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva avui marxa cap a Tarragona, exactament per la zona del Serrallo, perquè avui coneixerem el Pere i a la Carme, que són els gegants del Serrallo de la mà del seu cap de colla, l'Albert Vidaller. Hola, Albert, què tal?
4: Bona, què tal, com anem?
3: Ens posem en contacte amb tu perquè ens facis 5 cèntims, ens expliquis una miqueta per conèixer doncs, els gegants del Serrallo.
4: Bueno, us explico una miqueta. Nosaltres som una colla que últimament estem molt animada i tal, no? L'any passat va ser el nostre 35è aniversari, que el vam celebrar per tot l'UAL. I, bueno, els nostres gegants originaris són el Pere i la Carme, que representen molt bé els oficis del barri. Ell representa un pescador típic del barri. I la Carme, en aquest cas la geganta, representa una remendadora, que era l'ofici típic de les dones del barri.
3: Explica'ns una miqueta als membres, quan sou ara mateix, quines són les vostres actuacions més destacades?
4: Mira, doncs nosaltres ara mateix formem part de la colla gairebé unes 50 persones. Sí que és cert que costa a vegades que siguem tots, no?, perquè tots tenim molt feina o tenim altres coses i tal, però bueno, pràcticament som uns 50 socis de la colla. Les nostres actuacions destacades, jo, com a cap de colla, sempre destaco l'actuació de l'arrencada de les festes majors de Tarragona, que és l'arrencada de Santa Tecla, el dia 21 de setembre, no? Per exemple, aquest any passat, que va coincidir amb l'aniversari, nosaltres vam estrenar una altra parella de gegants, el Pupet i la Maireta, que són gegants manotes, i és la imatge més esbojarrada del barri, diguéssim, no? Jo representa igual un pescador i una remendadora o peixatera, no?, però de la manera més esbojarrada, més festiva. I, bueno, i aquest any passat, a l'arrencada de Santa Tecla, va ser una actuació que a mi, sincerament, se'm va ficar els pes de punta. Era els quatre gegants, els dos capgrossos que tenim, i tota la colla animada, ballant, allà a la nostra ciutat, i, bueno, la veritat que va ser una gran diada.
3: Albert, què se sent quan estàs dins del gegant o la geganta, o les manotes en aquest cas, que comentaves que heu estrenat, que per què, abans de fer-te aquesta pregunta, per què vau decidir doncs, crear a les manotes?
4: Bueno, ja feia anys enrere que se sentia el rumor entre altres, no? Vinga, va, fem uns manotes, volíem fer alguna cosa, no? Fem uns manotes, fem uns capgrossos, fem uns altres gegants més petits, no sé què, i bueno, vam demanar, gràcies al nostre company Agustí Puguet de Reus, vam demanar diversos dissenys, no? I vam encaixar molt amb els dissenys dels manotes, no? Vam dir, hòstia, aquest sí, saps? I a partir d'allí vam començar a buscar escultors, tota la colla estava inclinada.

0: implicada en el, en el, en el que comportava. Nosaltres estàvem molt, molt, molt implicats en el que era la feina, no? I ens va agradar molt viure-ho des de dintre. Està, que l'escultor, que va ser el Toni Mujals, també una, un gran escultor, ens va donar l'oportunitat d'estar allà amb ell, veure com es feia, i bueno... I ara, per nosaltres, per exemple, quan et fiques dins dels gegants originals, el Pere de la Carme, sents que portes al barri, no? Al final, el Serrallo és el barri marítim de Tarragona, i és un barri molt destacat a la ciutat. Llavors, sents que portes el barri amb orgull, no? I satisfacció arreu del territori, no? I quan et fiques dins de les manotes, sents com que ja has viscut el procés des de dins de la creació, una d'aquestes dues peces, sents com que són teus, són una part més teva, no? De la teva família. Al final, nosaltres, per exemple, sempre diem que som com una petita família. O sigui, tots ens coneixem, anem a aprendre alguna cosa, no només quedem per anar a treure els gegants a sortides. O sigui, som més que a part d'això. Llavors, bueno, és un altre estil que ens agrada molt viure-ho així.
1: Com recordes la primera vegada que vas portar el gegant o la geganta?
0: Pues la primera vegada que vaig portar el gegant i la geganta, jo tenia 11 anys. I bueno, en aquell moment el meu germà estava dins de la colla dels gegants, amb els seus amics i tal, i sempre em deia: vinga, va, el Vidal Llepetit, fica't dins del gegant. I jo, no, perquè em feia cosa, no? Ara jo era petitet. Fins que un dia a la despertada, que és una festa destacada que fem nosaltres, em van agafar i em van ficar dins i ja no vaig poder sortir. I a partir d'allí, em van agafar entre tots i ja no vaig poder sortir de dintre el gegant. I a partir d'allí, bueno, doncs, vaig començar a agafar el rotllo, el feeling amb la gent, no?, de la colla i tal, i la veritat que em vaig sentir superacollit. I a partir d'allí, doncs, ja vaig decidir quedar-me a poc i fins fa 3 anys enrere que em van fer cap de colla.
1: I quan veus la imatge, en aquest cas, dels més petits, perquè són els que més criden l'atenció als gegants, no? Alguns les deuen veure, doncs, amb cara de molta il·lusió, altres amb més por. Què se sent quan et fa gràcia veure tot això dins de dins?
0: Sí, la veritat que, per exemple, ara tots dins de la colla tenim nens petits que són molt fanàtics dels nostres gegants. I és una sensació d'orgull, no?, que t'omple, que veus que també els més petits els agrada, no?, o que estan pendents, o ja, per exemple, dels petits de la colla, nosaltres intentem assegurar, no?, el relleu generacional, en aquest cas. I bueno, quan passem pels carrers trobem els nens petits, que hi ha que miren amb cara il·lusió, hi ha que miren amb por, que ploren, però bueno, al final intentes que... Jo, nosaltres, per exemple, si veiem a un nen que plora, intentem que s'hi tregui, que fa por, no?, que vegi que és una imatge festiva, alegre, no?, que... I, bueno, sempre ho intentem, normalment surt bé, i llavors, bueno, nosaltres... Ja, o sigui, nosaltres som els primers que, quan veiem nens petits, els volem apuntar i tal, perquè sabem que són el relleu generacional que quedarà. Uh-huh.
1: Quant pesa els gegants i les gegantes i les manotes?
0: El gegant pesa gairebé uns 90, 89-90, la geganta pesa 82, i les manotes pesen 30 quilos cada una.
1: Bueno, déu-n'hi-do, també.
0: Sí, una mica de pes. Bueno, tot antic, i bueno, al final abans no tenien tan poc les tecnologies que tenen ara per fer les figures.
1: Mm-hmm. Ha canviat molt des dels inicis fins ara el món del geganter, en aquest cas?
0: Sí, jo considero que sí, perquè nosaltres hem tingut sort, sincerament, de fa dos anys enrere, pues, o un any enrere, que la colla ha crescut molt. Però jo recordo, no sé, un any i mig enrere, nosaltres, per exemple, érem 15, i 10, 15, i a les sortides anàvem 4, 5, 6, com a molt. I veus també la resta de colles, que també costa trobar gent, o que a vegades diuen: si no puc venir a la vostra trobada perquè no tinc gent, o no ens poden assegurar, o el que sigui. Llavors, clar, dius, abans sempre tenies gent, sempre trobaves amics que s'apuntaven pel bon ambient, però és una mica preocupant el relleu generacional que podem tenir en el món geganter. No sé, hem de ficar potser tot una mica de la nostra part, o fer-ho veure d'una altra manera, però Jo, per exemple, aquest any estic tranquil, però fa un any i mig enrere jo estava neguitós, perquè no sabia què passaria amb els gelats el dia que la tuya pues, no volguessin seguir.
1: A mi, doncs, és això, no? Intentava aproximar a aquesta cantera els més joves, que fa goig, no?, formar part d'un grup de gegants. Què t'aporta, tu, formar part d'una colla gegantera?
0: Sí, al final, hi ha molta gent que diu, no, jo no voto pel compromís o pel que sigui, però al final, per exemple, nosaltres som una colla totalment oberta, no?, que jo, per exemple, si jo tinc algun dinar o un sopar o el que sigui, jo comunico, sempre hi ha algun substitut, sempre hi ha alguna cosa, no? Vull dir, jo, per exemple, durant la setmana estic a la feina, no?, o quan en el seu moment estava estudiant, i al cap de setmana quan em deien, mira, dissabte a la tarda anem a un poble d'aquí al costat, jo no ficava content perquè, i em fico content perquè dic, mira, doncs ja tinc alguna cosa que fer al cap de setmana o ja tinc una distracció, no?, del cap de setmana. Sobretot ara ens trobem que, per exemple, els nois de la colla que ara estan en temporada d'examen, ens diuen, a veure si podem fer algun cap de setmana, no sé què, perquè és una manera de distracció, de passar un moment amb els teus, no?, de conèixer gent, de fer coses diferents. No sé.
1: Què t'aporta, tu, ser de la colla gegantera?
0: A mi m'aporta molta felicitat, tranquil·litat, no sé, les paraules exactes no sabria dir-te, però és com que m'evaeixo, no?, dels meus problemes que tingui a la meva vida quotidiana. És una manera de distracció i de felicitat per mi, i a més amb la gent que tenim i tot.
1: Quan acompanyeu els gegants, aneu tots al mateix color, aneu cadascú diferent, com aneu vestits els membres de la colla?
0: Sí, mira, nosaltres anem amb espardenyes, sempre. Després portem uns pantalons que nosaltres li diuen pantalons de pescador.
1: Sí.
0: Saps? Uns pantalons blau marí i que són així d'una tela com de pantalons de treball, però són els pantalons que portaven antigament els pescadors. I la samarreta, portem una samarreta blau marí també amb l'eslògan de la colla. I bueno, una anècdota així molt graciosa, sempre que ens veuen aparèixer a tota la colla junta, ens diuen, mira, la marea azul està pujant del Serrallo, o està venint del Serrallo, saps? Mm. Però sempre ens veuen així tots molt, molt blau i tal. I bueno, al final, doncs, va sortir aquest mot, no?, la marea azul.
1: Doncs a la marea azul la veurem per les festes de Santa Tecla, no, Albert?
0: Sí, correcte, les festes de Santa Tecla, les festes del barri, del Serrallo, les festes de la Verge del Carme i Sant Pere, que són les tradicionals del barri. I, bueno, aquest any tenim diverses sortides també a fora de Tarragona, que ja les anirem publicant a l'Instagram.
1: Molt bé. Doncs, Albert, moltíssimes gràcies. Gràcies per deixar-nos conèixer els gegants de la colla del Serrallo, a l'Alpere, a la Carme i a les dues manotes que són novetat d'enguany. Gràcies i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies. Vinga, merci. Adéu, adéu.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
4: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
5: Fa 25 anys es va estrenar la primera pel·lícula d'una trilogia que va ser un petit miracle pel fet que es van rodar les tres pel·lícules seguides, per l'escala de la producció i per les localitzacions a l'altra punta del món. I tot plegat sense cap garantia que la primera de les tres funcionés, una aposta que avui en dia seria impensable. Estem parlant de la trilogia del Senyor dels Anells i en parlava el director i coguionista de la pel·lícula, Peter Jackson, poc després de l'estrena de la primera pel·lícula.
6: It's really, you know, a tribute to New Line Cinema, because
5: Jackson deia que de fet era mèrit de New Line Cinema perquè van fer una aposta que creia que probablement passaria a la història com una de les grans apostes de Hollywood de tots els temps, perquè ningú no havia dit mai, pagarem tres pel·lícules cares, de gran pressupost i molt complicades, i les rodarem totes seguides, abans fins i tot d'estrenar la primera, perquè ni tan sols sabem si la primera funcionarà o no a la taquilla. Però l'aposta va sortir molt i molt bé a la taquilla, i els reconeixements de crítica i indústria. El retorn del rei va ser la primera pel·lícula de fantasia a guanyar un Òscar a millor pel·lícula, provocant que el gènere deixés de ser considerat menor i va atraure nou públic a les obres de Tolkien i també de tota la fantasia en general. De fet, sense aquest èxit, segurament HBO no s'hauria arriscat mai 10 anys després a produir la sèrie de Joc de Trons. La clau de l'èxit va ser una mena de col·laboració entre Tolkien i Peter Jackson. Es van retallar fragments dels llibres, es van concentrar parts del material i es van adaptar personatges, però es va mantenir el cor temàtic de l'obra. Una obra que, segons explicava Tolkien a la BBC a finals dels anys 60, va créixer per proporcionar un món a les llengües que ell creava, i no a l'inrevés. Ara, 25 anys després, en un moment en què els estudis i les productores juguen sobre segur, és impensable que es repeteixi una aposta d'aquest estil. Però, curiosament, aquest 2026 es començarà a rodar una nova pel·lícula hereva d'aquella producció amb Andy Serkis, l'actor que es va convertir en Gollum a les pel·lícules originals, com a director, i recuperant personatges, actors i equip d'aquells anys de producció. S'espera que l'any que ve arribi The Hunt of Gollum, la cacera de Gollum, que cobreix els anys en què Gandalf va desaparèixer a la comarca i va mirar de trobar aquest personatge clau de la trilogia. Mentre esperem aquesta nova pel·lícula, podem mirar les tres pel·lícules originals doblades i subtitulades al català a Netflix, HBO i Rakuten, i també subtitulades a Prime Video.
4: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
3: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Bruixisme. El bruxisme o l'hàbit de grinyolar les dents pot causar dolor i dany dental significatiu. La fisioteràpia ofereix tractaments que ajuden a relaxar els músculs facials i mandibulars, reduint així els símptomes i millorant la qualitat de vida dels afectats. Amb exercicis específics i tècniques de relaxació, es poden prevenir complicacions a llarg termini.
3: Salut Activa.
8: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: Havíem parlat anteriorment de problemes que provocava la tensió excessiva a la mandíbula i un d'aquests és el conegut bruxisme, que el que provoca és molta pressió entre les dents i arriba a desgastar-les. Llavors, això és un problema pel tema dental, ja que si tenim les dents desgastades, no podrem menjar correctament, depèn quin tipus d'aliment. Acompanyat d'una bona feina d'un fisioterapeuta amb un treball muscular per relaxar precisament aquesta musculatura facial que provoca aquesta tensió, sobretot durant la nit, que no la podem controlar, i un bon acompanyament d'un odontòleg amb unes fèrules de descàrrega, per exemple, podríem millorar aquesta patologia. Un dels factors que provoca el bruxisme és el conegut estrès. Si podem treballar l'estrès amb tècniques de relaxació i començar a tenir una vida més tranquil·la, segurament aquest problema el podem resoldre.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les activitats amb aigua podrien guanyar protagonisme en les pròximes edicions de la Festa Major de Sant Cugat. L'Ajuntament estudiarà ampliar aquest tipus de propostes després que les altes temperatures hagin marcat bona part de la celebració d'enguany. Durant la valoració de la festa, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha assegurat que el consistori ja treballa amb aquesta idea de cara al futur. La regidora ha explicat que la gran afluència de públic als jocs aquàtics del Parc Central ha evidenciat la necessitat d'oferir més espais refrescants. El consistori també estudiarà com millorar el funcionament d'aquestes activitats perquè l'espera sigui més amena. Més enllà d'aquest anunci, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha fet un balanç molt positiu de la Festa Major. Ha destacat la cultura popular com a eix vertebrador de la programació i ha posat en valor l'esforç de les entitats, els serveis municipals i els cossos d'emergència. L'Esbart Sant Cugat, l'Esbart Mediterrània, la Comissió del Pagalí Joan, la Unió Sant Cugatenca i els Geganters de Sant Cugat han expressat el seu malestar per la gestió de la presentació de la nova ubicació del mosaic del Pagalí Joan. En un comunicat conjunt, les cinc entitats asseguren que no van ser convidades a l'acte previst per aquest dilluns i lamenten no haver estat tingudes en compte ni en el trasllat ni en la reinauguració de la peça. Poc després que les entitats fessin públic el seu comunicat, l'Ajuntament va comunicar als mitjans de comunicació la cancel·lació de l'acte previst per aquest dilluns. Per la seva banda, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha reconegut que ha estat un error i ha reiterat la disculpa a les entitats. Després de la crema del xiprer de la plaça d'Octavià, aquest diumenge, a la trobada d'entremesos de Festa Major, en rebre una guspira de la pirotècnica de Diables de Torredembarra, el tècnic municipal de Protecció Civil, Gabriel Mas, ha analitzat els fets. Mas ha explicat que s'han d'avaluar les causes i aprendre dels possibles errors. Abans de l'acte es donen consells on s'ha de cremar i on no, ha explicat el tècnic municipal. Per de la seva banda, la coordinadora d'entremesos de Cultura Popular i Tradicional, organitzadora de l'acte, a més un comunicat on assegura que es van seguir tots els protocols en l'incident del xiprer, que va ser inesperat i que l'organització lamenta els fets. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
9: I a més, el 1914, després de gairebé mig segle de pau, què en sabien les grans masses de la guerra? No la coneixien. Amb prou feines hi havien pensat. Era una llegenda i precisament la distància l'havia convertida en una cosa heroica i romàntica. Encara la veien des de la perspectiva dels llibres escolars i dels quadres dels museus. Espectaculars càrregues de cavalleria amb uniformes llampants, el tret mortal sempre disparat generosament al mig del cor. La campanya militar sencera, una clamorosa marxa triomfal. Per Nadal tornarem a ser tots a casa, cridaven els reclutes, somrient, l'agost del 1914, a les seves mares. Qui se'n recordava als pobles i a les ciutats de la guerra de debò?

0: Stefan Zweig va ser un dels escriptors europeus més llegits del segle XX, testimoni privilegiat d'una Europa culta que acabaria enfonsant-se amb l'auge dels totalitarismes. Novel·lista, assagista i biògraf excepcional, la seva obra és també el relat d'un exili i d'una pèrdua irreparable. Avui és el protagonista de la secció de literatura. Hem escoltat un fragment d'El món d'ahir, de la veu del Roger Grífols, llibreter de La Salvatge. Roger, molt bon dia.
1: Molt bon dia, i primer de tot disculpar-me que la darrera vegada no vaig poder assistir per causes de grip, diguéssim. I bé, ara ja torno a estar aquí.
0: Ara ja estàs recuperat.
1: Sí, home, sí, si no malament.
0: Molt bé, avui parlem d'un escriptor amb molta força, amb molta potència, amb... És un autor que no sé... Suposo que entre els més llegits sí que...
1: Correcte, sí, es dona...
0: Sou fans.
1: A mi m'agrada molt i em consta que molts clients nostres també, i molta gent del meu voltant, diguéssim, també li encanta. I és curiós perquè ell va ser, comercialment, va ser molt, molt reconegut. Vull dir, va tenir molt èxit mentre vivia, diguéssim. No sé, dels anys 20 i els anys 30 era dels... Va ser l'escriptor més traduït a Europa. I diguéssim que no és d'aquests que diguéssim que... Tipus Van Gogh, no? Que vull dir que es moria de gana i que... Sinó que va ser molt, molt famós i molt, va tenir molt èxit en vida. Però el curiós és que han mort també, diguéssim. Que dels, jo diria que és dels més... No sé si és dels més venuts, però d'aquests que és com si el temps no passés per ell. I és molt actual, en certa manera, no sé per què, però és molt...
0: Sí,
1: es llegeix
0: això,
1: molt,
0: això
1: encara.
0: Diuen. I què destacaries tu de la seva obra, de la seva manera d'escriure? Què és allò que el defineix?
1: Jo, a nivell personal, penso... Bueno, que de la simplicitat, em fa una virtut, diguéssim. Escriu molt bé, i sí, és que no sé que és complicat d'explicar-ho, però escriu d'una manera molt clara, molt concisa, sense grans artificis, però alhora també és una escriptura molt, molt precisa i molt bonica. Vull dir que té una mica té aquesta virtut sintètica, clara, simple en certa manera, però a part també molt bella. Llavors això és complicat, penso, perquè... No es troba gaire sovint.
0: I és un home compromès amb la seva època. Dèiem que va ser un activista. De fet, el fet de ser fill d'una família acomodada, una família jueva, li va permetre doncs, de viatjar, de sortir, de conèixer... Altres realitats, no?
1: Sí, hi ha gent que el coneixia, deia que una imatge d'ell típica era en una habitació amb la maleta mig desfeta, mig feta. Vull dir que era un home que sempre estava gairebé per situacions a vegades alienes a la seva voluntat, però a vegades era això, i a vegades era perquè també li agradava veure món, conèixer gent. Ell va néixer, sí, com em vés dit, era fill d'una família acomodada, el seu pare provenia de la burgesia tèxtil, i la seva mare em sembla que venia d'una família de banquers d'italo-jueva, també,
0: sí.
1: La seva mare. I va néixer a Viena, en aquella època, el 1881, que era part de l'imperi austro-hongarès, que ara això sona molt, molt antic, ja.
0: Sí, sona antic, sí.
1: Però en aquell temps, clar, era un entramat polític que si no era perfecte, sí que és veritat que tenia aquesta aura de ser, diguéssim, un estat força tolerant amb la minoria jueva, diguéssim, i amb les altres nacionalitats. Era un estat plurinacional, més o menys, salvant molt les distàncies, segons els historiadors ens podien picar la cresta, però sí que és veritat que a finals del segle XIX convivien moltes diferents nacionalitats en una Europa que cada cop ell no es veia, però que el nacionalisme, diguéssim, més fervorós anava prenent posicions.
0: I justament una mica per empès per les circumstàncies, aquesta situació que cada vegada es feia més hostil, ell canvia de nacionalitat?
1: Bé, clar, ell el que, després d'això, de formar-se i de créixer en aquella Viena, que era molt cosmopolita també, pensem que van coincidir amb grans escriptors, poetes, totes les, aquestes imatges que tenim de la Viena dels cafès, que avui en dia encara es pot veure algun vestigi d'això, d'aquesta cultura del cafè, de tertúlia de cafè, amb els grans intel·lectuals. Pensem que ja va coincidir amb Freud, vull dir que va coincidir amb grans arquitectes, poetes, pintors... Era una ciutat que en aquell moment, diguéssim, no tenia res a envejar, potser a París sí, però vull dir que era molt potent a nivell cultural. I el que va ser el primer cisma, diguéssim, que també és l'auge del nazisme, és l'altre, però el que va esquinçar una mica aquella Europa va ser la Primera Guerra Mundial, que va aparèixer, va ser una mica una cosa que... un detonant que no s'esperava molta gent i va ser com un xoc. I amb el temps, evidentment, això va ser una primera fractura i després, clar, amb l'ascens dels totalitarismes i del nazisme concretament, i veient-se ja que l'ascens d'Adolf Hitler a la Cancelleria de Berlín i de com empenyien també els propis membres del partit nazi austríac que ja començaven també a aparèixer a l'Àustria de l'època, doncs va ser llest en aquest sentit i va veure que era el moment de tocar el dos. Tot i que hi ha qui diu que va aprofitar també la benentesa per abandonar la seva primera esposa, que també pot ser.
0: Sí, perquè també en el capítol amorós...
1: Té un bon catàleg, sí. Per dir-ho d'alguna manera.
0: Doncs és un home que va viatjar, que va viure a diferents capitals, que, com ara apuntaves, Roger, aquesta Primera Guerra Mundial influeix en la seva literatura.
1: Molt, influeix molt... perquè va ser com el despertar d'un somni, que ell sempre... Ho explica, de fet, de les seves memòries, que, clar, per ell Europa havia sigut un crisol d'això del... Sobretot l'Europa de finals del XIX, que quan he llegit aquest fragment, és veritat que feia molts anys que no hi havia una gran guerra, diguéssim, sí que hi havia hagut una guerra franco-prussiana el 1870 i una prussiana-austríaca també el 1866, però després hi ha... A Europa hi havia hagut tensions, però eren més coses culturals,

0: benestar era una cosa, una perspectiva que no semblava molt allunyada, però la Primera Guerra Mundial ho va dinamitar tot. Mm.
1: El món d'ahir, que és el llibre, el fragment que ha servit per obrir aquesta secció, és una de les seves obres més llegides?
0: Jo penso que sí. Encara avui en dia nosaltres el venem bastant, i em consta que d'altres llibreries també.
1: Però és una autobiografia?
0: Són unes memòries, sí, també són reflexions. Sí, parla... Sí. El que passa és que és veritat que es centra molt en la seva, vull dir, la seva joventut, la seva època de creixement i d'ebullició, diguéssim. Posa molt de... Això, el que hem dit, es posa una de les pedres, diguéssim, fonamentals d'aquest llibre, potser és tot això de la guerra, la Gran Guerra del 1914, que ell no va lluitar. Ell, amb aquesta posició que tenia, diguéssim, va anar a parar un arxiu, per dir-ho d'alguna forma, però sí que va veure com les conseqüències de la Gran Guerra van destrossar tota una generació. Va veure els trens amb els mutilats, els ferits que tornaven del front, i va acabar a Ginebra, va acabar a Suïssa, potser a Zurich. Va acabar a Suïssa, abans d'acabar la Primera Guerra Mundial estava a Suïssa, perquè ja no podia més. Volia sortir d'allà, diguéssim, d'aquell ambient que ja es veia venir, no? A part de pensar que l'imperi austro-hongarès també va caure la monarquia, es va desmembrar, vull dir, va acabar convertint-se en un petit país, Àustria, i vull dir que ja no... El seu món, diguéssim, va desaparèixer gairebé de la nit al dia.
1: Es va esmicular.
0: Sí, i literalment, bàsicament, literalment, perquè el país on havia nascut, diguéssim, ja no... La monarquia i el país ja no va existir mai més.
1: També hem de remarcar que Swetch és conegut també com un gran biògraf, no?
0: Molt. Sí, de fet, a part, va escriure de tot, poesia, inclús poesia.
1: Sí.
0: Hem de pensar que... em sembla que alguna opereta musical també havia fet, s'havia atrevit a fer. Els seus dos grans pilars fonamentals són la novel·la curta, la ficció aquesta, relats curts. De fet, si pensem a les novel·les de Zweig, veurem que ocupen generalment un centenar de pàgines. Vull dir que no són grans... no són allò, unes novel·les de guerra i pau, perquè ens entenguem. I les biografies, que també tenia molta traça. Vull dir, les escrivia molt bé.
1: Però diuen que era una persona que sabia dibuixar o retratar molt bé també la psicologia, no?
0: Correcte. Li agradava molt el retrat psicològic dels personatges, sí. Li agradava molt també posar-se una mica, entre cometes, en la pell del moment i de la persona que estava dibuixant, diguéssim.
1: Que no sé si també ho feia servir quan feia aquestes biografies.
0: Sí. Suposo que també posava una mica clar. A mi sempre em queda el dubte de... O sigui, a nivell literari està clar que són exquisites i tenen un valor excepcional. Sempre em queda el dubte de si a nivell historiogràfic, si els siguessin molt escrupoloses a nivell historiogràfic, si passarien tant
1: El filtre,
0: correcte, perquè, clar, també hem de pensar que en realitat era un escriptor, no era un historiador. I a vegades, potser també... com es diu? Per posar una mica, no? Una bona escena, potser li posava una mica més pa que formatge, no ho sé. És el dubte que sempre he tingut.
1: Segurament alguna llicència sí que es perdria,
0: clar,
1: no?
0: I que se li ha de perdonar, evidentment.
1: Clar.
0: Vull dir que si et vols llegir una biografia potser més historiogràfica, potser has d'anar a un altre tipus d'autor, però que està molt bé igualment, per fer-se una idea, per suposat, per l'època, i a sobre està escrit de manera meravellosa, vull dir que no... En aquest cas, 100% recomanable.
1: Entre les seves biografies, la de Maria Antonieta...
0: Correcte, aquesta és de les millors, que precisament ara van... fa relativament poc la van treure tant en català com en castellà. Mira, jo he portat... Bueno, clar, no ho podeu veure perquè estem parlant per la ràdio, però jo us he portat...
1: Aquesta és en català?
0: Sí. Això és a Segona Perifèria. És en català, em fa il·lusió perquè està traduït per un professor de l'Autònoma, de traducció d'alemany, vull dir que està molt bé. La de Cantilada en castellà també està molt bé.

0: Vull dir que no l'he dubte, perquè... però que existeix i també...
1: I la que ens ha servit per obrir el món d'ahir.
0: Sí, Quaderns Crema, que és la, sí, seria la Cantilada en català, diguéssim. És la, sí, tenen les seves branques, o sigui, Cantilades en castellà, Quaderns Crema en català.
1: I hi ha una altra novel·la que no hem citat, que és la novel·la d'Ajedrez.
0: Correcte. I diria que va ser, aquesta va ser l'última, vull dir, va ser l'última abans que es suïcidés. Bueno, després potser
1: sí,
0: en parlarem.
1: Sí, en parlarem, sí.
0: I la va enviar, em sembla que ho he llegit, em perdoneu-me si no és cert, però em sembla que he llegit que va ser del, la va enviar gairebé abans de, el dia abans de, la va acabar, la va enviar...
1: I es va publicar un cop mort.
0: Sí, sí, la va enviar i es va suïcidar l'endemà, o pocs dies després. I està, aquesta és molt bonica, també. També és, no sé si sabeu de què va, però és en un vaixell que...
1: De fet, l'han considerat com la seva obra mestra.
0: Sí, sí, no, és que clar, és difícil ens vaig dir quina és la seva obra mestra, però segurament és de les millors, sense cap mena de dubte. I a més, a mi em va agradar molt, la vaig llegir fa temps, és molt emotiva també, perquè bueno, toca molts temes. Al principi no saps de què, si no saps de què va, et pot acabar sorprenent. Perquè és un viatge en un vaixell, que bueno, s'avorreixen i es posen a jugar partides d'escacs amb un gran campió d'escacs. I apareix un personatge... desconegut, que, bueno, que es veu que en sap molt, que no saben qui és, però que pot fer grans moviments d'escacs, i bueno, després s'acaba sabent que, bueno, que va, bueno, va prendre escacs una mica tancat en un camp de concentració alemany. Llavors s'estudiava de memòria les partides de grans
1: mestres.
0: De grans mestres d'escacs, sí.
1: Molt bé, anem a l'últim capítol. Ella es va exiliar, com dèiem al principi. De fet, la seva mort té lloc al Brasil.
0: Petrópolis, sí, sí.
1: I és una mort que, no sé, diuen que continua generant debat, no? Mor quan té 60 anys i se sap que ha mort per una sobredosi de barbitúrics.
0: Sí, és curiós perquè primer es va... El primer exili que va triar va ser Londres. Després, clar, amb la proximitat de la guerra, diguéssim, pensem que els alemanys van estar a punt de... Bueno, tenien un pla per invadir inclús Anglaterra, terrestre. I se'n van a Nova York, que segurament diries, ostres, un intel·lectual a Nova York amb tanta gent potent i tanta gent que havia anat també, que havia sortit d'Europa en aquella època, si hagués trobat bé, còmode, però no s'hi va estar mai bé allà. De fet, deia que una de les coses que més avorria ell era un dels problemes del món, era l'americanització del món, diguéssim, i d'Europa en concret. Per ell ho veia també un gran problema. Llavors era bastant reticent, era bastant anti-yanqui, per dir-ho d'alguna forma, o cultura americana, vaja. I va acabar a Brasil, que sí, en principi s'hi trobava còmode, perquè era veia com una terra d'oportunitats...
1: Prometedora, diria.
0: Prometedora, hi havia molta barreja racial, que en aquella època que Europa estava aquesta cosa del... Bueno, Estats Units, de fet, també, no? De segregació racial, del racisme, una societat aparentment barrejada com a la brasilera, doncs si hagués pogut trobar bé. Hi havia una comunitat europea també jueva, vull dir, Alemanya jueva bastant important, però no s'hi va acabar, al final se li va fer bola tot plegat. També es diu que ell també tenia, perdó, tenia èpoques de depressió bastant potents, vull dir, tenia períodes depressius i mai era una persona tampoc molt alegre, i potser tot va sumar. De fet, tenia 60 anys i no sé, era com si ja no tingués ganes de començar de nou, segons alguns biògrafs.
1: Molt bé, doncs aquí queda la recomanació que ens ha portat el Roger Grífols, Stefan Zweig, aquest escriptor austríac que tants i tants doncs... fans o seguidors té, no? Encara avui dia, per la seva manera de fer.
0: Puc llegir res, una
1: molt
0: frase?
1: Molt ràpid.
0: Només? Sí, només la seva despedida escrita, diguéssim, que és: saludo tots els meus amics, que els sigui concedit veure encara l'alba després de la llarga nit. Jo, massa impacient, vaig al davant. I així va marxar.
1: Doncs així marxem nosaltres també. Roger, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.

0: benvinguts i benvingudes a la secció Per tu del programa Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat. Som un grup de persones del Centre Ocupacional del Taller Jerònim Moragues de Sant Cugat i cada mes ens agrada portar-vos una selecció de temes d'actualitat, cultura i reflexió que ens afecten a tots. Avui us hem preparat una edició variada, amb molts temes interessants, com sempre amb el nostre toc especial. Entre els temes d'avui tenim 40 anys de Txernòbil, funicular de Montjuïc, judici a Jordi Pujol, Sant Jordi, eclipsi solar total, actualitat Barça i concert de l'último de la fila. Vinga, comencem, Marc. Què ens expliques dels 40 anys de Txernòbil?
1: El 26 d'abril de 1986, durant una prova de seguretat del reactor número 4 de la central, situada a uns 130 quilòmetres de Kiev, una fallada en el sistema i un disseny defectuós van provocar una explosió que va soltar a l'atmosfera una quantitat de radiació equivalent a centenars de càmera de bombes atòmiques. Les conseqüències es van escampar per més de 200.000 quilòmetres quadrats i van obligar a evacuar poblacions senceres com la ciutat de Pripyat, on vivien unes 50.000 persones. 40 anys després, la xifra de víctimes continua sent objecte de debat amb estimacions que oscil·len entre milers i desenes de milers de morts. El reactor accidentat el van segellar amb una caixa de formigó i acer, reforçada després amb una nova estructura de seguretat. Així i tot, el risc persisteix. Un dron rus va caure en aquesta protecció al febrer de l'any passat i encara no l'han reparat completament. Organitzacions com Greenpeace alerten que hi ha perill de fugues radioactives i adverteixen que un eventual enfrontament militar podria desencadenar un nou accident. La central de Txernòbil va ser, de fet, una data primera objectius de les forces russes en la invasió d'Ucraïna, que la van ocupar durant setmanes abans de retirar-se. 40 anys després de la tragèdia, el record de la catàstrofe conviu amb una amenaça que torna a posar en alerta la comunitat internacional.
0: Gràcies, Marc. Roger, ja tenim el funicular de Montjuïc en marxa.
2: El transport per cable entre Paral·lel i el peu del telefèric va reobrir el dilluns 13 amb l'horari i freqüència habituals. Les obres que ha dut al terme l'Ajuntament de Barcelona, el col·lector d'aigües de Vila i Vilà, i eren necessàries per millorar el drenatge pluvial de l'Avinguda Paral·lel i la Ronda de Sant Pau i el carrer Vilà i Vilà, i evitar així inundacions a la part baixa del poble sec. El nou tub col·lector s'ha instal·lat soterrat al carrer Vilà i Vilà entre la plaça de la Vella Durita i el carrer de Palau d'Alles. L'obra és una de les principals infraestructures del Pla Clima i dona continuïtat als trams que ja es van executar l'any 2014 i el 2020. Aquests treballs preveuen incompatibles amb la prestació del servei del funicular que ja que han comportat la demolició i la reconstrucció del passadís d'accés des de l'estació de metro Paral·lel, L2 i L3, i el desviament de la majoria de serveis existents. Això impedia l'accés de passatgers al transport per cable. L'aturada també s'ha aprofitat per fer les tasques de manteniment anul·lat del funicular, que cada any obliguen a aturar el servei durant un mes. Mentre ha durat el tall de serviabilitat, un servei de bus llançadora entre Paral·lel i el parc de Montjuïc el funicular transporta més de 3.000 passatgers diaris.
0: Gràcies, Roger. Lalo, què nos cuentas del juicio a Jordi Pujol?
3: El tribunal excluyó a Jordi Pujol el pasado lunes 27 de abril del juicio por motivos de salud y no tendrá que declarar. Médicos forenses le han examinado y el tribunal ha dictaminado que no está en condiciones físicas y mentales de declarar ni asumir los cargos por los cuales le piden 9 años de prisión. El tribunal que juzga la familia Pujol ha acordado que dejan fuera de la causa al expresidente Jordi Pujol y Soleil, delante de la imposibilidad de comparecer con plenitud de conocimientos y posibilidades. Por lo tanto, Pujol no tendrá que declarar en el juicio por la fortuna familiar en Andorra, que se ha retomado este pasado lunes 27 con las declaraciones de los acusados. El magistrado José Ricardo de Prada ha anunciado la decisión al inicio de la sesión después que el forense de la Audiencia Nacional haya examinado Jordi Pujol, que se ha trasladado en coche a Madrid. Los tres magistrados también han hecho una entrevista con el expresidente. Según de Prada, el tribunal tenía un especialísimo interés en establecer una conversación con Pujol.
0: Gràcies, Lalo. Joan, quina curiositat ens portes de Sant Jordi?
4: Avui, com fa poquet que va ser Sant Jordi, us portem una curiositat que segurament molta gent no sap. Com sabeu, a Sant Jordi hi ha roses per tot arreu i molta gent pensa que totes són d'aquí. Però la veritat és que la majoria de roses venen de països com Colòmbia i l'Equador, el 80%. Fa 40 anys, tota la producció es concentrava a la comarca del Maresme. Avui en sobreviu tan sols un productor. I per què passa això? Doncs perquè el dia de Sant Jordi es venen tantíssimes roses que no n'hi ha prou per a tothom. A més, en aquests països el clima és perfecte per cultivar roses tot l'any. I això fa que es puguin produir moltes més i a un cost més baix. Fer roses aquí és més complicat i més car, perquè es necessita més aigua, més feina i moltes vegades hivernacles especials. Tot i així, la tradició de Sant Jordi continua sent una tradició catalana i és un dia molt especial i únic on es regalen roses i llibres a la gent que estimem.
0: Gràcies, Joan. Estela, ¿tendremos un eclipse solar en pocos meses?
5: El 12 de agosto tendremos una cita histórica, un eclipse solar total, y usará la península del oeste a este, y nos ofrecerá un espectáculo de pocas veces fuego en el hielo. De hecho, la última vez fue en el 1812. Dice, será igual durante las últimas horas de luz del día. Por lo que hay que elegir muy bien el lugar de la observación para poder disfrutarlo. España, junto con Islandia y Groenlandia, será uno de los pocos lugares del mundo donde dice se podrá verse de forma completa.
0: Gracias, Estela. Xavi, ¿qué ens portes del Barça?
6: El passat diumenge 3 de maig va jugar el Barça femení la semifinal de la Champions al Camp Nou contra el Bayern de Munic. Va guanyar l'equip blaugrana 4-2 i es va poder classificar per la final que es jugarà a Oslo, Noruega. El dia 23 de maig. El rival serà l'Olímpic de Lió. Les blaugranes ja són també campiones de Lliga. Per l'altra banda, l'equip masculí del Barça jugarà diumenge 10 de maig al Camp Nou contra el Real Madrid. Si l'equip de Hansi Flick guanya, es proclamarà campió de Lliga.
0: Gràcies, Xavi. Doncs a veure si som campions aquest diumenge. Mestre, hem tingut concert aquesta setmana de l'Estadi Olímpic, no?
7: L'Estadi Olímpic Lluís Companys ha rebut aquesta setmana la tornada de l'último de la fila als escenaris amb un públic entregat. Van ser diumenge, dia 3, i dijous, dia 7. Ha fet dos concerts a Barcelona dels 12 que conformen la seva gira de retorn després de gairebé 30 anys de l'última que van fer junts. Manolo García, Quimi Portet i la resta del grup. Han sumat més de 20 cançons, entre elles Huesos, Disneylandia, Aviones Plateados, Mar Antiguo, Cuando el Mar Te Tenga, Insurrección, Como un Burro Amarrado en la Puerta del Baile, Sara, Querida, Milagros, davant d'unes 50.000 persones.
3: Y hasta aquí nuestro programa. Os esperamos con ilusión dentro de un mes. Muchas gracias a todos y feliz fin de semana.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.
2: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda una setmana més a Menja't la vida. Com estàs?
2: Què tal? Doncs molt bé, Pili. Ja saps sí? que parlant amb tu, jo estic molt a gust.
1: Ja saps que és bidireccional i jo crec que multidireccional, perquè estic segura que els nostres oients reben aquest bon rotllo, aquesta bona energia, tot i que de vegades ens expliques coses importants, contundents, que no són frivolitats, però sí que ens fas arribar amb un optimisme doncs, que et surt del cor, suposo, no?
2: Doncs sí, a mi m'agrada divulgar des de l'optimisme, no? Des d'aquella part que nosaltres podem fer per fer un canvi, no quedar-nos amb la pena o amb la por, o, no? Sinó quedar-nos amb allò que podem fer per canviar i per estar millor.
1: I dins d'aquest afany teu sobre per fer divulgació, no? També de l'alimentació, aquest any també ets divulgadora de la Marató. Què vol dir això? Explica'ns-ho.
2: Doncs aquest any sí, m'he adherit a col·laborar amb la Marató doncs, com a divulgadora i bàsicament doncs, el que estic fent és anant per centres educatius a parlar sobre la Marató des de dos vessants, no? Des de la importància de conscienciar-nos sobre el càncer, que aquest any la Marató està dedicada al càncer, i la importància també de la donació, no? De la Marató que celebrarà el 14 de desembre, de la donació per poder doncs, això, aportar el nostre granet de sorra per la investigació, per la importància que té la investigació dins del càncer. I que una cosa de les que dic és que al final, si tots i totes donem, ni que sigui un euro, no? Que a vegades quan parlem de donació sembla que hem de donar tot el que tenim, no? I al final és un sol euro, doncs si totes les persones de Catalunya donéssim un sol euro, no? Doncs gairebé tindríem 8 milions d'euros per invertir en millorar la investigació del càncer.
1: De tota manera, càncer i alimentació van molt de la mà, no? Per prevenció, per una banda, i després també en processos cancerígens, no? per portar-ho tot amb dignitat o amb la millor dignitat possible.
2: Doncs sí, a veure, hem de tenir en compte que, i és el que diré, potser ens angoixa una mica, però és així, que un de cada dos homes i una de cada tres dones patiran càncer al llarg de la seva vida. I que aquests càncers sí que hi ha entre un 5 i un 10%, que hi ha un factor genètic que és el que ho predispose, però després, si milloréssim els nostres hàbits, es podrien reduir fins a la meitat els càncers que patim. I millorar els nostres hàbits seria doncs, eliminar aquells hàbits tòxics com el tabac i l'alcohol, millorar l'alimentació, doncs, incloent sobretot diàriament verdures, fruites, hortalisses, cereals integrals, això seria com la premissa, no? O sigui, augmentar i que això hi fos diàriament, augmentar l'activitat física, i quan diem activitat física no és necessari que ens apuntem a un gimnàs, és a dir, ara als adolescents els estic dient, si us poseu música a la vostra habitació i comenceu a ballar mitja hora, ja esteu fent activitat física, per tant, ja és fer alguna cosa en el nostre dia a dia. Hidratar-nos amb aigua, no? En substitució amb altres begudes que no són saludables. La protecció solar, és a dir, sobretot en les hores de màxima exposició ultraviolada, doncs protegir-nos del sol. Durant l'estiu, sobretot, no? I en èpoques, doncs, a Lleida hem de dir que molta protecció durant l'hivern no necessitem per la boira que tenim, però si vaja, si hem d'estar un diumenge al matí, tot el diumenge, i veiem que hi ha una radiació alta, doncs protegir-nos. Que per cert, Pili, des d'aquí vull dir que a la vostra aplicació del temps del mòbil...
1: Sí.
2: Teniu informació sobre la radiació ultraviolada.
1: Ah, sí, és veritat.
2: I, per tant, podeu veure si durant el dia hi haurà una màxima exposició i, per tant, doncs, posar-vos crema per protegir-vos. Val? Llavors, doncs, millorant aquests hàbits, no? Després, perdó, que no em vull oblidar de vacunar-se del virus del papiloma, perquè el virus del papiloma humà doncs, pot condicionar o pot ser un factor de risc de patir càncer també, i tractar, si en el cas que es tingui, l'Helicobacter pylori, que és una bactèria que, si prolifera, també pot augmentar el factor de risc de patir càncer. Per tant, Hem de dir que això no ens farà que no es desenvolupi un càncer, val? O sigui, no, el risc no serà zero, però sí que, com hem dit, doncs, el 50% dels càncers que es donen es poden reduir a la meitat si millorem aquests hàbits. Per tant, tenim molt a fer de la nostra mà, no? O sigui, si ens estan dient que molt de nosaltres desenvoluparem aquesta proliferació celular que acabarà sent un tumor, no? I que ho podem reduir. Podem reduir aquest factor de risc, podem reduir aquesta... Jo ho comparo com... Bueno, com més números, no? Compris perquè toqui alguna cosa, no? Doncs més probabilitat tindràs. En aquest cas és el mateix, no? Com més factors de risc tinguis, doncs més probabilitat tindràs. Si els podem reduir, doncs ja és algo que podem fer nosaltres de la nostra mà. Però a més hem de tenir en compte que durant els últims anys, doncs la taxa de supervivència del càncer ha anat augmentant, sobretot en aquells càncers de gran prevalença, no? Això què vol dir? Pues, són càncers que els pateixen una gran majoria de la població que té càncer. I aquests estan i han estat molt estudiats i això, gràcies a això, doncs s'ha fet que es pugui detectar de forma precoç. I això també des d'aquí doncs, encoratjar la gent, no? que quan arribin aquestes cartes de cribatge, doncs, no deixar-les passar i anar a fer les proves, perquè una detecció precoç doncs, augmenta la probabilitat de supervivència en el càncer. Però que això s'ha aconseguit gràcies a la investigació, el poder detectar-ho precoçment per poder fer un tractament el més ràpid possible per tractar aquest càncer i després trobar tractaments doncs, que realment siguin efectius. Però que després també, o sigui, és que tenim fins a 200 tipus de càncers i no tots estan estudiats i, per tant, tothom té dret a poder tenir un tractament específic per al seu tipus de càncer i que això s'aconsegueix amb la investigació i que, per tant, és superimportant, no? I d'aquí la importància de doncs, que siguem, que tinguem aquesta sensibilitat amb aquest tema i que doncs, el 14 de desembre puguem col·laborar amb la Marató.
1: Naila Martínez, gran divulgadora de tot. Oh, també de la Marató. Quina sort tenir-te tan a prop, sentir-te tan a prop. Quina sort que cada setmana ens regalis aquests minuts. Una abraçada enorme i gràcies per ser-hi. I mira, tots hem pres una mica més de consciència de tantes coses, com per exemple això del sol. Perquè hi ha coses, no?, com fumar, l'alcohol, d'acord, però el sol, o fer-nos les revisions mèdiques que toquen, el papiloma, etcètera, etcètera, no? Doncs ser-ne conscients que tenim moltes coses que si les fem en el nostre dia a dia ens eliminen números d'aquesta loteria que no volem que ens toqui, aquesta no. Moltes gràcies per ser-hi, t'esperem la setmana vinent i et seguim a mai-nutricionist a Instagram.
2: Una abraçada a tots i totes.
1: A tu, adeu.
2: Adeu.
3: Continguts en xarxa.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Calaix actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
2: Avui us recomano Bosc Balena Boira, de Josep Lluís Badal. L'objectiu d'aquesta secció és recuperar els clàssics, i de vegades tenim la sort que el clàssic és ben viu. És el que passa amb Bosc Balena Boira, de Josep Lluís Badal, un tríptic de contes editat meravellosament per Leonard Muntaner, que va sortir fa només un parell de mesos. Badal és la veu dels morts, i ho dic en el millor dels sentits. Hereu de Melville, Flaubert, Gogol i tants d'altres, agafa les veus dels clàssics i les converteix en una de pròpia. Un cant únic que no sentireu enlloc més. A Bosc Balena Boira recupera tres contes de tota la vida: La caputxeta vermella, La flor romanial i La vella dorment, i els fa tornar a la seva bellesa salvatge original. Amb un llenguatge riquíssim, recargolat i fascinant, el que fa Badal només és a l'abast d'uns pocs. Una combinació de fons i forma que és com contemplar un núvol empassant-se una muntanya. Dins d'aquest núvol trobareu personatges com la K, que viu en un bosc amb el seu pare mort i la seva àvia viva. La bèstia, a qui mai acabareu de veure del tot. La cabra perica i el gos home, i el malvat regidor, que només parla amb adverbis acabats en ment, o la iaia maga. Escolteu com descriu Badal aquesta bruixa d'arrels eslaves. Passada la cendra hi havia una cabana. La cabana, la iaia maga. No era vella, no era lletja, només ho semblava. Era una dona que reia. Tenia una sola cella perquè no s'arrencava els pèls de sota el front, com no es depilava el bigoti moixí. Tenia un nas oriental que deia que li havia prestat un flamenc rosat, uns pits bellíssims que treia sovint a prendre el sol i que rentava amb aigua del rierol, i dues cames més nerviudes i resistents que les d'un llenyataire. Podia perseguir una llebre saltant de marjal en marjal i tornava respirant tranquil·la com si dormís, amb les ungles gruixudes com els claus d'una crucifixió, brutes de pèl i sang. Només li feia vergonya el seu únic forat nasal. També se'n reia. En deia que per aquell forat podia estornudar tan fort que els mosquits i els reis no gosaven apropar-se a ella, que aquell nas podia pondre un ou. Quan va veure la mare, la va reconèixer.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat, també a www.cugat.cat.

0: Una altra curiositat sorprenent és que el temps no passa igual a tot arreu. Segons la teoria de la relativitat d'Einstein, el temps pot avançar més ràpid o més lent depenent de la velocitat a la qual et mous i de la gravetat que t'envolta. Per exemple, els rellotges que es troben en satèl·lits GPS, que es mouen a gran velocitat i estan més lluny del camp gravitatori de la Terra, avancen lleugerament més ràpid que els rellotges a la superfície de la Terra. Aquesta diferència és molt petita, de només uns nanosegons al dia. Però si no es corregís, els sistemes de GPS acumularien errors de diversos quilòmetres en poc temps. També passa a la Terra. Un rellotge situat al cim d'una muntanya marca el temps una mica més ràpid que a un nivell del mar, perquè la gravetat és lleugerament menor. Encara que no ho notem el dia a dia, aquest efecte és real i mesurable amb instruments molt precisos.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les activitats amb aigua podrien guanyar protagonisme en les pròximes edicions de la Festa Major de Sant Cugat. L'Ajuntament estudiarà ampliar aquest tipus de propostes després que les altes temperatures hagin marcat bona part de la celebració d'enguany. Durant la valoració de la festa, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha assegurat que el consistori ja treballa amb aquesta idea de cara al futur. La regidora ha explicat que la gran afluència del públic als Jocs Aquàtics del Parc Central ha evidenciat la necessitat d'oferir més espais refrescants. El consistori també estudiarà com millorar el funcionament d'aquestes activitats perquè l'espera sigui més amena. Més enllà d'aquest anunci, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha fet un balanç molt positiu de la Festa Major. Ha destacat la cultura popular com a eix vertebrador de la programació i ha posat en valor l'esforç de les entitats, els serveis municipals i els cossos d'emergència. L'Esbar Sant Cugat, l'Esbar Mediterrània, la Comissió del Pagal i Joan, la Unió Sant Cugatenca i els Geganters de Sant Cugat han expressat el seu malestar per la gestió de la presentació de la nova ubicació del mosaic del Pagal i Joan. En un comunicat conjunt, les cinc entitats asseguren que no van ser convidades a l'acte previst per aquest dilluns i lamenten no haver estat tingudes en compte ni en el trasllat ni en la reinauguració de la peça. Poc després que les entitats fessin públic el seu comunicat, l'Ajuntament va comunicar als mitjans de comunicació la cancel·lació de l'acte previst per aquest dilluns. Per la seva banda, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha reconegut que ha estat un error i ha reiterat la disculpa a les entitats. Després de la crema del xiprer de la plaça d'Octavià, aquest diumenge, la trobada d'entremesos de Festa Major en rebrà una guspira de la pirotècnica de Diables de Torredembarra. El tècnic municipal de Protecció Civil, Gabriel Mas, ha analitzat els fets. Mas ha explicat que s'han d'avaluar les causes i aprendre dels possibles errors. Abans de l'acte es donen consells on s'ha de cremar i on no, ha explicat el tècnic municipal. Per de la seva banda, la coordinadora d'entremesos de Cultura Popular i Tradicional, organitzadora de l'acte, ha emès un comunicat on assegura que es van seguir tots els protocols en l'incident del xiprer, que va ser inesperat i que l'organització lamenta els fets. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bon dia, fogoses. Hi ha moments a la vida que sembla que comença tot a trobar el seu lloc, però de cop alguna cosa es mou. Pot ser un canvi subtil, gairebé imperceptible, o un gir que ens capgira tot. Alguns són voluntaris, d'altres ens troben, però d'una manera o altra arriben, com a les crisàlides, quan passen de nimfes a papallones. I és curiós, perquè ens han ensenyat a tenir por als canvis, a veure'ls com una amenaça, com si fóssim una esquerda d'allò que havíem construït. Però potser també són una porta, una manera de mirar-nos, de replantejar-nos qui som i cap a on volem anar. Al llarg de la vida anem atravessant molts moments crisàlida, canvis de feina, de rumb, de prioritats, canvis que transformen la manera que ens veiem nosaltres mateixes i també com ens miren els altres. Hi ha que són inevitables, que formen part del propi pas del temps, com cada etapa vital, el pas de nena a dona, la primera feina, les parelles, la maternitat, les ruptures o la menopausa, que arriba i remou i ens convida a fer un altre reajust, com una oportunitat per replantejar-nos prioritats i cuidar-nos una mica més. La diferència rau en com interpretem els canvis, com els mirem. Però si ho pensem, veurem que per més que evolucionem, no deixem de ser mai qui som. Som tot el que hem estat. Cada etapa, cada decisió, cada gir, anem acumulant versions de nosaltres mateixes. I potser és precisament això el que ens dona força, que amb els anys no ens allunyem de nosaltres, sinó que ens hi acostem, que cada cop som una mica més senceres, una mica més nosaltres, una mica més papallones. Doncs per parlar de tot això, dels canvis, de les reinvencions, dels camins que no sempre són rectes, que ens acompanya. Qui ens acompanya? Sílvia Munt, actriu guardonada, que com a bona crisàlida ha sabut transformar la seva trajectòria i explorar diferents etapes artístiques al llarg de la seva vida. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
2: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Sílvia Munt, actriu, directora, guionista, amb una trajectòria artística sòlida i en constant evolució, formada inicialment en la dansa, va fer el salt a la interpretació i es va consolidar com una de les actrius més destacades del cinema, amb títols com Alas de Mariposa, de Juanma Bajo Ulloa, pel qual va rebre el Premi Goya a la millor actriu, Secretos de Corazón, amb Moncho Armendáriz, entre d'altres, perquè ha treballat amb els més grans. Però la seva inquietud creativa li va portar a fer un pas més enllà i a situar-se rere la càmera. Com a directora ha signat projectes tan reconeguts com Laila, amb més de... He dit 15, però són més internacionals de premis. Les filles de Mohamed, Elena Dimitrieva Gala, històries de dones i d'emocions, capbussant-se en el món femení per donar-nos una mirada més autèntica d'elles. Una trajectòria per la qual aquest any ha estat reconeguda amb dos dels guardons més importants del país: el Gaudí d'Honor i la Creu de Sant Jordi. A Fogots volem trobar respostes amb tots els punts de vista de dones diferents, perquè cap menopausa ni cap dona són iguals. Però totes, totes ens interessen. En Màxima Health, especialistes en la dona i la menopausa, t'oferim aquesta entrevista. Ben honrada i benvinguda, Sílvia Munt, a Fogots. Com estàs, bonica? Felicitats.
3: Moltes gràcies, molt generosa, tu. Ets molt generosa. Encantada, estic. Encantada de ser aquí, de xerrar una estona de les coses que ens importen.
1: Bé, t'haig de dir que a mi em fa molta il·lusió aquesta entrevista. Em fa molta il·lusió perquè t'agafo en un moment meravellós, professionalment i personalment, també. Dic jo, el de personal m'ho he afegit.
3: Sí. Sí. Jo crec que cada... Sí, és que, clar... és veritat... A veure si em s'explica.
1: Vinga.
3: Jo sóc una persona que m'agrada molt estar contínuament generant o creant o cuidant. Ho deia molt. O sigui, per mi el vincle que hi ha emocional amb la gent té que veure amb el vincle professional que jo estableixo amb cada equip. I a mi això és el que realment em fa feliç. El vincle. El vincle amb la... amb les amistats, amb les filles, amb les parelles, amb la família, el vincle amb el món, el vincle amb la família professional, amb la pel·lícula que estic fent. Per tant, i això ara contesto, sí que és veritat que quan et donen un premi i un reconeixement l'agraeixes molt, però jo del que m'alimento és del vincle. És a dir, del que estàs projectant i que et serveix per comunicar-te, per tirar endavant, perquè aquesta crisàlida, perquè aquesta evolució que et dic jo, que és ser persona, no? Sempre em sigui... em doni curiositat i em sigui... i em generi
1: passió?
3: Passió i coneixement de cada cosa, no?
1: Escolta'm una cosa, què queda de la ballarina aquella de 17 anys que estava a Londres ballant?
3: Que queda bastant. Queda bastant. Diguem-ne, queda bastant en quant a que el caràcter i la voluntat d'aquest ofici tan complicat i tan dur que és el ballet contemporani i clàssic, et queda dintre. Et queda aquesta voluntat, aquesta espècie de superació, d'estoïcisme, no? Amb com ataques la vida. Això em queda dintre. I segons diuen també, doncs, en el meu cos, no? Que no és que sigui una persona que vagi al gimnàs molt
1: d'una forma sovint, habitual. Molt sovint, no sovinteges molt, diguéssim.
3: No, visc una mica de renta, però sí que estic contínuament en moviment, faig ioga molt, faig a vegades una barra, nedo, camino, jardineria, en fi, soc molt activa. Queda tot això, queda aquesta energia física i aquesta manera de pensar amb aquesta voluntat.
1: Vaja, que tu coreografies la pel·lícula, no?
3: La coreografio, però, per exemple, quan escric un guió, no? La gent que treballa amb mi, jo tinc... O sigui, soc molt obsessiva, molt obsessiva, molt.
1: Però... Amb els detalls?
3: Per perseguir que estigui...
1: Perfecte.
3: No vull dir excel·lència, perquè l'excel·lència és molt difícil, però per perseguir que estigui el millor possible. Jo no concebeixo fer qualsevol cosa a la meitat.
1: Escolta'm, vas passar de treballar amb el cos, a treballar amb la veu com a actriu, i ara amb la mirada.
3: Jo crec que sempre he treballat amb la mirada.
1: Bueno, jo t'haig de dir que amb Ales de Mariposa... La teva mirada era brutal. I la Natàlia, la Colometa, que tothom coneix, aquells ulls grans que et miraven des de darrere de la pantalla, hosti, era per abraçar aquella noia.
3: Això és una cosa... Jo sempre crec que hi ha coses que tens innates i que no depenen
1: de tu.
3: Però la mirada ha sigut el que m'ha fet com sóc jo des de petita. És a dir, a mi, per dir-te, jo no parlava gaire bé, mirava, em deia sempre la meva família, la meva mare, pare, que em deia, què fa Sílvia? Mia, deia jo.
1: Mia?
3: Mia. Vull dir que mirava. Ara, per exemple, la tele m'havien de posar al costat de la tele perquè si no, no parpadejava. O si mirava algú, quedava enganxada. Vull dir, la mirada és el que et fa entendre, el que et fa buscar... fondo, no? Tocar una mica més enllà, la mirada està, aquí està tot, la mirada que jo extendria a l'escoltar, fins i tot al tocar, no? Això és fonamental per tot, per ballar, per escriure, perquè tot és el mateix, per posar-te darrere una càmera, per posar-te davant de la càmera, és tot el mateix.
1: Escolta, abans, quan has entrat, hem estat parlant dels premis que has rebut ara, el Goya, i a més has rebut el Sant Jordi, i dèiem, no, els premis d'art no donen diners des d'aquí a qualsevol que ens estigui escoltant i tingui uns dinerons per donar-nos, que sàpiga que la gent que fem art o que fem comunicació estem oberts també a rebre diners com si fóssim el planeta.
3: Exacte. Perquè, a veure, el premi, jo t'he de dir que estic... molt agraïda.
1: Ve
3: de sempre de sorpresa. I un reconeixement doncs, de la teva professió, del teu país, del Goya, d'aquí, d'allà. Clar que t'ajuda molt. A dir, no t'has equivocat, no? Vas bé, segueix, no? Et dona una miqueta...
1: Un copet,
3: però que et dura 10 minuts.
1: Ja.
3: Perquè el dia següent doncs ets tu sol, de banda, enfrontat a la vida, com sempre, com tothom, i perseguint el pròxim projecte o la pròxima fita. Ara bé, per què donen una divulgació econòmica amb molts premis literaris o visuals o internacionals perquè l'artista pugui crear amb tranquil·litat? Mm-hmm. Però el cinema i el teatre, això es veu que no. Nosaltres hem de crear sempre amb el sacrifici de la pecúria econòmica.
1: Això, jo recordo que va haver un actor meravellós, ara t'ho diré, ja t'ho diré, que feia Hazme de la noche un cuento a Madrid, que ens va dir, sereu actors i actrius en el moment que aprengueu a passar gana.
3: Sí, sí, no. També és veritat que, sí, en el moment que tu vols guanyar diners, no et fiques en aquest ofici, ja ho dic, aviso.
1: Aviso per anar navegantes.
3: No, no, per què? Perquè és tota la creació, tota, eh? Mm. Tota. Saps que et poses allà perquè ho necessites, perquè et fa feliç, perquè tens possiblement alguna cosa de talent per fer-ho, perquè si no també... Ara, posició econòmica sòlida...
1: No en tindràs.
3: No en tindràs. Per això et fas funcionari, o vas a un banc, o vas, en fi, a especular.
1: No, exacte.
3: Especular, especular. O sigui, els que fan més diners són els que són més inútils.
1: Mm, socialment, sí.
3: Socialment, a tot...
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Si no ets útil socialment, ets un inútil. No? És útil per guanyar diners. Tots els que estan a la borsa, tots els que especulen amb la vivenda, tots els que fan d'influencer del 3 a 4, tota aquesta gent són la que realment... O sigui, jo desconfio de la gent amb diners. Molt.
1: Veus? Mira, jo també. A no ser que el reparteixin. Si el reparteixen...

Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat. A Ràdio Sant Cugat. Gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
1: Música en català a Ràdio Sant Cugat.

La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Thank you.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les activitats amb aigua podrien guanyar protagonisme en les pròximes edicions de la Festa Major de Sant Cugat. L'Ajuntament estudiarà ampliar aquest tipus de propostes després que les altes temperatures hagin marcat bona part de la celebració d'enguany. Durant la valoració de la festa, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha assegurat que el consistori ja treballa amb aquesta idea de cara al futur. La regidora ha explicat que la gran afluència de públic als Jocs Aquàtics del Parc Central ha evidenciat la necessitat d'oferir més espais refrescants. El consistori també estudiarà com millorar el funcionament d'aquestes activitats perquè l'espera sigui més amena. Més enllà d'aquest anunci, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha fet un balanç molt positiu de la Festa Major. Ha destacat la cultura popular com a eix vertebrador de la programació i ha posat en valor l'esforç de les entitats, els serveis municipals i els cossos d'emergència. L'Esbart Sant Cugat, l'Esbart Mediterrània, la Comissió del Pagal i Joan, la Unió Sant Cugatenca i els Geganters de Sant Cugat han expressat el seu malestar per la gestió de la presentació de la nova ubicació del mosaic del Pagal i Joan. En un comunicat conjunt, les cinc entitats asseguren que no van ser convidades a l'acte previst per aquest dilluns i lamenten no haver estat tingudes en compte ni en el trasllat ni en la reinauguració de la peça. Poc després que les entitats fessin públic el seu comunicat, l'Ajuntament va comunicar als mitjans de comunicació la cancel·lació de l'acte previst per aquest dilluns. Per la seva banda, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha reconegut que ha estat un error i ha reiterat la disculpa a les entitats. Després de la crema del xiprer de la plaça d'Octavià, aquest diumenge, a la trobada d'entremesos de Festa Major, en rebre una guspira de la pirotècnica de Diables de Torredembarra, el tècnic municipal de Protecció Civil, Gabriel Mas, ha analitzat els fets. Mas ha explicat que s'han d'avaluar les causes i aprendre dels possibles errors. Abans de l'acte es donen consells on s'ha de cremar i on no, ha explicat el tècnic municipal. Per de la seva banda, la coordinadora d'entremesos de Cultura Popular i Tradicional, organitzadora de l'acte, a més un comunicat on assegura que es van seguir tots els protocols en l'incident del xiprer, que va ser inesperat i que l'organització lamenta els fets. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts de nou a la Maroteca de la Ràdio, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Salutacions d'en Jordi Caselles, és un plaer estar amb tots vosaltres de nou. Com bé ja sabeu, durant tots aquests temps que estem fent la Maroteca de la Ràdio, ens dediquem a recollir tots aquells talls d'emissores que han format part de la nostra història. I fins i tot hem pogut anar incorporant entrevistes en alguns programes que ja heu sentit. Per tant, la Maroteca de la Ràdio, mica en mica, va creixent i molt. Esteve, què tal, com estàs?
3: Molt bé, mica en mica s'omple la pica, no? Com diu la dita. Doncs sí, és sempre interessant aquest repositori d'antigues gravacions de ràdio que us porta aquest programa, la Maroteca de la Ràdio. Avui viatgem als anys 90 per escoltar un programa que ja hem escoltat i un personatge del qual també ja hem disfrutat. Estem parlant de Jordi Casas amb el seu Swing Flash, un dels programes de Flash FM, i com sempre, de nou, recordar que aquestes gravacions que us portem del grup Flash, doncs les podem posar gràcies a ells, a la cortesia del grup Flash. Anem a recuperar en aquest cas una edició del dia 29 de setembre de 1997 per veure com sonava de bé Jordi Casas amb el seu Swing Flash.
4: L'estiu passat havien tret una cançó brutal que va ser número a mig món. M'estic referint a Brooklyn Bounce, que han sigut encarregats de luxe de remixar aquesta cançó directament. Ha estat un idenca de Boris de Glash, que es diu Hold Your Head Up. Ai, ai, ai, ai, una salutació, Juan Carlos, Bandarra, Pandó. Club Lenin Ersan Group us obsequia aquest proper dia 3 d'octubre amb la festa inauguració, primer aniversari del temple de la House Music. Club Lenin Nights and Group, que està, com tots sabeu, a l'estació de França, i on uns jocs superespecialitzats com són el Sergio Patricio, Miguel M, el Xavi i la Sara es dediquen a posar el millor house internacional. Vinga, més remixos, que avui dia tots són remixos. La vida és un remix de si mateixa. Recordeu una cançó de J.D. que es deia Plastic Dreams? Doncs molt bé, és la mateixa cançó que esteu escoltant ara mateix aquí al Swing Flash de Flash FM. Però atenció, amb els remixos de Murk and Angel Morales o bé també del prestigiós David Morales.

Doncs és el que mola en l'actualitat, agafar cançons que tenen reis 3, 4 anys i tornar-les a reaprofitar, ja que en el seu dia el house era una cosa molt poc coneguda, almenys a casa nostra, i francament tampoc és que la gent es hagués quedat molt en pel·lícules, o millor dir, cançons com aquesta. David Morales, Murkan, Àngel Moraes són encarregats de remixar a JD i Plastic Dreams. I molta atenció, perquè això està trencant arreu. A qualsevol discoteca on vagis, a l'hora que sigui, et sonarà això dels Run DMC, que es diu It's Like.

0: L'estil inconfusible dels anys 90 de Flash FM, amb la veu també inconfusible de Jordi Casas. Quines èpoques, Jordi?
1: Sí, Dani, el Swing Flash era un programa molt enrotllat, diguem, eh? A més, amb el pur estil Flash, l'estil de locució d'ell, i t'ajudava molt a estar al dia de tota la música house que s'estava movent en aquella època.
0: Doncs ara anem a escoltar com sona Jordi Casas a l'actualitat. Ell està fent un programa que es diu Jordi Casas House a l'emissora GAM FM, una emissora que no podem escoltar a Barcelona, però que sí podem escoltar per internet. I un dia, per casualitat, remenant per Google, vaig anar a mirar què estava fent actualment Jordi Casas, i me'l vaig trobar aquí en aquesta emissora i vaig pensar, escolta'm, anem a veure com sona. I els senyors de GAM FM també, doncs, molt gentilment ens van donar permís per poder emetre aquest tall que us posarem a continuació d'aquest programa, el Jordi Casas House, i en aquest cas amb la seva emissió del dia 16 de febrer de l'any 2021.
2: Ha arribat el moment en el qual els xofers d'autobusos de línia, funcionaris i funcionàries i les botigues del barri canvien de dial mentre les mares protegeixen a les seves criatures. Arriba el moment en el qual milers de persones amb un gust musical exquisit connecten amb la GAM. Benvinguts al Jordi Casas House.
3: Doncs vinga, ja hi tornem a ser un dia més. Això és el Jordi Casas House a la GAM. Molt bé, avui és un dia estrany. No heu notat una ràdio una miqueta més estranya? Ja us ho comentaré ja. Molt bé, ara mateix, la 1:02, ens atem directament al Jordi Casas House saludant amb la maneta tots aquells que ara mateix aneu cap a dinar, en torneu, gent que esteu treballant, que encara teniu la perruqueria oberta, el taller obert, per exemple, la botiga oberta, i ens esteu escoltant per la ràdio. Doncs bé, una forta salutació efusiva a tota aquella gent que ens escolteu des de la FM a la Cerdanya, Val d'Aran, Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i província d'Osca a la Comunitat d'Aragó. També fem... Extenem aquesta salutació a aquest nombre creixent de persones que ens escolteu online a través de la web oficial de GAM FM, gum.cat, des de l'app de GAM FM, que us podeu descarregar si teniu un telèfon Android, des d'Apple Music Radio, o bé des d'aquests altaveus, siguin aquests de Amazon, el Google Home o el Google Nest Hub, que és aquest que té una pantalleta que li dius pon-me GAM FM i et posa cadena dial o el que sigui. Però bé, està bé. I abans tens que dir OK Google. Molt bé, doncs, avui encetem el programa amb un tema que fa dies que no posava. Un tema que signa Marco Faraone amb Grico i que es diu Armageddon.

cel de dallonses de mosca. Eren Wankel Matt amb Anna Lane amb una bonica cançó que es diu Free at Last, amb el remix que ha fet Musti, aquell personatge que als anys 90 es va fer famós amb diverses cançons des de la seva discogràfica Peppermint Records, i en especial per un tema amb dues noies que es diuen Hot and Juicy, un tema que es deia Horny. Wankel Matt, Anna Lane, Free at Last, remix de Musti, i ara un tema que ens acaben de passar. Es diu You and Me, featuring

0: Doncs aquí teníem el Jordi Casas amb el seu Jordi Casas House des de GAM FM. Passen els anys, però l'essència de la música house segueix a la veu de Jordi Casas.
1: Sí, és així. La veu li ha canviat, evidentment, es nota el canvi, es nota una mica més pausat, però sí que les pinzellades de Fly són inevitables. Li notes amb l'estil que locuta, fins i tot amb alguna falca que hem pogut sentir del programa, són coses que no canvien.
0: Doncs efectivament, el so autènticament Flash i també aquest estil de falques que ens recorda aquella fantàstica època dels anys 90 a Flash FM. I escolta'm, ja que estàvem parlant de Flash, què et sembla escoltar, Jordi, publicitat de l'època de Flash?
1: I tant, doncs aquella publicitat tan original. I tant, i tant.
0: Som-hi, doncs. Som-hi. Segur que recordareu aquestes dues falques.
2: Nikes en Grup ha tornat a Club Fellini. Ja està tot a punt per oferir-te el millor en les últimes tendències. El divendres 3 d'octubre a la nit, gran producció de Nikes en Grup. El secret més ben guardat de la temporada. La festa inauguració aniversari de Club Fellini. Seguirem informant. Club Fellini. Accés al pàrquing de l'estació de França. Barcelona.
3: Jamboree. La foscor de la nit es confon amb la seva pròpia música. Swing, funk, hip-hop, rap, soul.
4: Jamboree. Ready or not, here I come, you can't hide.
3: Així són les nits dels Jamboree. Actuacions diàries amb els millors músics de jazz del món i sessions inolvidables amb les millors obres de la música negra. Jamboree, un ambient singular on es troba gent de diferents races i procedències amb el mateix interès per la bona música.
4: Jamboree.
3: Jamboree, plaça Reial 17, Barcelona.
5: Mai havia somiat una nit tan negra.
0: Jo a Club Fellini no hi havia estat mai, però al Jamboree sí. No sé si hi havíem estat amb tu, Jordi.
1: No, el Jamboree no ho recordo. Fixa't, Esteve, com acaba aquesta última falca que hem sentit. Una nit negra.
0: Sí, sona una mica a un programa que tenim tu i jo, no, també?
1: Exactament.
0: La nit més negra, Ràdio Sant Cugat, Black Night. És una altra cosa que nosaltres recordem amb molt d'apreci i que, de fet, segueix encara vigent a Ràdio Sant Cugat. Bé, seguim amb més històries. Ara canviem d'emissora, anem més enrere en el temps, concretament al novembre de 1994, per escoltar un petit tall de Francesc Vila, una de les persones que presentava el Ragtime a RAC 105, junt amb Sílvia Tarragona.

0: Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llo. Ràdio Sant Cugat.
1: Seguim a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Anem ara a Catalunya Ràdio per a recordar el nostre enyoradíssim Jordi Tardà. Amb el seu programa Tarda Tardà, així sonava el dia 19 de novembre de 1994 a Catalunya Ràdio.
2: Terranis, va haver-hi un viatge a Marrakeix per tocar al costat de músics d'aquell país, músics naunis, i també unes actuacions dels Jimmy Page en Robert Plant, Jimmy Page, no pas Led Zeppelin, acompanyats de la seva pròpia banda, que no és altra que la del mateix Robert Plant, més alguns artistes convidats, una orquestra en la qual hi han molts músics egipcis i també una orquestra amb músics britànics. Tota una parafernàlia per tornar a escoltar, després d'estar esperant-ho durant molt de temps, a Robert Plant al costat de Jimmy Page, a Jimmy Page al costat de Robert Plant, els dos grans líders de Led Zeppelin, però no han volgut pas que el dinosaure tornés. Amb tot, insistim, hi haurà una gira de Robert Plant en Jimmy Page, ells dos tots junts, i llavors veurem com sonen en directe les velles cançons de Led Zeppelin. Una gira que encara no s'ha anunciat oficialment, però que aquí, des del Tarda Tardà de Catalunya Ràdio, ja ho estem confirmant i ho donem per fet des de fa setmanes. No patiu, perquè els altres no ho diguin no vol dir pas que no tingui que passar. Anem a sentir, doncs, una setmana més a Page Plant, a Robert Plant, en Jimmy Page, sentint ara una altra adaptació que ells han fet d'una peça no massa coneguda de Led Zeppelin, però que nosaltres creiem que és una de les més fonamentals per entendre tot el seu estil. Una peça realment esplèndida titulada Since I've Been Loving You.

0: L'estil inconfusible de Jordi Tardà, que com sempre ens parlava de novetats abans que passessin i ens posava documents espectaculars, molts d'ells inèdits, preses inèdites, concerts pirata pràcticament. En fi, un espectacle que valia molt la pena d'escoltar.
1: Paraula de Stone.
0: Efectivament, aquest era el seu principal lema del programa, el trobem molt a faltar. I la veritat és que des d'aquí a l'hemeroteca, sempre que hem tingut una estona, li hem volgut retre un sentit homenatge. Bé, canviem d'història i anem ara cap a la nostra emissora, Ràdio Sant Cugat. Anem a escoltar les paraules d'una persona amb la que jo vaig coincidir els anys que vaig estar treballant al carrer Sant Jordi número 5 de Sant Cugat. Parlem de Jordi Gràcia, un periodista que ara no està a la ràdio, està fent altres històries, com ara ens explicarà, però del que guardo molt bons records quan formava part dels serveis informatius de Ràdio Sant Cugat i concretament del Departament d'Esports.
2: Hola, sóc el Jordi Gràcia, periodista que he estat molts anys treballant a RAC1 fent informació del Barça i altres mitjans de comunicació i que em vaig forjar, com molts de nosaltres aquí, a Ràdio Sant Cugat, que és un dels planters de ràdio més notoris. De fet, per allà han passat la Jenny Lozano, que ha acabat a Catalunya Ràdio, el Jofre Llombard, que és una de les ànimes de RAC1, la Gemma Montero, amb qui vam coincidir fent esports i que també ha acabat a RAC1, en fi,

0: Hi havia gent molt bona de la que vaig aprendre moltíssim. Jo recordo que vaig arribar i hi havia, diria que era el Xavi Fornells, i que li vaig dir que volia fer qualsevol cosa, si calia netejar, que és aquella cosa que sempre es diu perquè et demostra l'entusiasme, i sí, no va caler gaire cosa més, i em va posar esports, que és el que m'agradava, amb la Carme Reverte, de qui vaig aprendre moltíssim. I aquí teníem com a Àlex Corretja, com un dels popes d'aquella època que ens feia les entrevistes de tant en tant, i era com una cosa més premium, i ens ho passàvem molt bé. Matinades fent l'esportiu, amb la Carme Reverte, dissabte de les 9 a les 10 del matí, coses d'aquestes que em van forjar, sí, sí, em van forjar com a periodista i que em guardo grandíssims records de l'Àlex Blázquez, de la, em fa que dir, de la Maribel Colluelas, en fi, molta gent amb qui hem compartit molts bons moments. Així que res, el meu carinyo per Ràdio Sant Cugat és immens, perquè gràcies a Ràdio Sant Cugat doncs, he acabat fent carrera com a periodista primer i ara com a coach d'oratòria. Molta sort, una abraçada.
1: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
2: La veu de Jordi Gràcia, una altra de les persones, un dels excompanys d'aquí, de Ràdio Sant Cugat, que recordo amb molt, molt de carinyo i que doncs, sempre ens anàvem trobant a l'estudi. És el que dèiem sempre, Jordi, si tu recordes, Ràdio Sant Cugat en aquells moments només tenia dos estudis, el número 1, el de directe, que és on normalment estava jo, i el 2, que era un molt petit, que estava a l'altra banda del passadís, però parlem d'un passadís per dir alguna cosa, perquè la veritat és que era un espai molt, molt reduït. Aquell era l'estudi bàsicament de gravacions, de falques, d'edició, de talls, etc., per gravar, per exemple, entrevistes telefòniques, i això feia que en qualsevol moment, sempre que sortia algú de l'estudi 2 o que entrava a l'emissora, passava sempre per l'estudi central, no? Diguem-ne, per l'estudi 1. I a més, si recordes, des del control, com que hi havia el vidre de la peixera, després el vidre del darrere del locutori, i després ja es veia l'entrada a l'emissora, veies absolutament a tothom que entrava a l'emissora.
3: Sí, sí, sí, en la teva posició privilegiada de tècnic de so controlaves tot, la peixera, la recepció, i aquell passadís era una cosa molt petita i me'n recordo perfectament. De fet, nosaltres havíem estat fent directe a l'estudi 1 quan fèiem el programa del Black Knight, però també recordo haver gravat alguna cosa a l'estudi 2, un estudi superpetit, que fins i tot jo estava sentat amb un tamboret, perquè no hi havia espai per una cadira, sinó que era un tamboret, tu estaves davant de la taula de so, i aquell estudi, doncs sí, sí, era íntim, petit.
2: Sí, sí, tocaves, però pràcticament.
3: Sí, sí, sí, està clar. Però el que tu dius és que inevitablement tothom que passava, passava per allà. Sí que després hi havia el pis superior, no?, amb altres despatxos i amb altres estances, però la primera planta, o la planta, diguem, arran de carrer, que recordo que baixaves unes escales, em sembla, quan entraves.
2: Sí, eren dos o tres graons.
3: Dos o tres graons, una mica per sota del nivell del carrer.
2: Exacte.
3: Doncs allò era el pas habitual de gent.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Lló. Ràdio Sant Cugat.
4: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: Molt bé, doncs anem a escoltar falques de fa encara més anys, dels anys 80, de Ràdio Sant Cugat. Anem amb un jingle de l'any 1986.

0: I encara tenim una falca més, un separador, en aquest cas, d'un programa que s'emetia el 1986 i que es deia Sant Cugat Avui.
1: Sant Cugat Avui, l'informatiu.
0: Amb la veu de Ramon Grau. Una època a Ràdio Sant Cugat que va acabar abruptament aquell 1986. Quatre anys després de la seva inauguració, l'emissora va haver de tancar. I per què va passar això? Doncs perquè, si recorda Jordi, quan hem parlat tantes vegades, era una època en la qual hi havia una mica de cacau a les freqüències, hi havia moltes emissores que es trepitjaven unes a les altres, i com que des de finals dels 70 la proliferació d'emissores municipals, sobretot primer a Catalunya i després de tot l'estat espanyol, va ser imparable, hi havia un show que hi havia doncs emissores que molestaven a les altres i, per tant, doncs, al final es va haver de posar ordre a tot això. I es va quedar sense llicència per poder emetre Ràdio Sant Cugat aquell 1986. I va haver de tancar. I va estar tancada, doncs, fins al 1989. I recordem aquesta efemèride amb el que va ser el comiat per aquest tancament forçat de l'emissora el dia 4 de novembre de 1986 amb un adéu, amb un comiat que s'emetia a Ràdio Sant Cugat aquell novembre del 86.
2: Sí, de fet, aquests talls de veu, els que corresponen a últims dies d'una emissió d'un programa, i en aquest cas una emissora de ràdio, jo crec que és un dels pitjors talls, diguem-ho així, pitjors talls o talls més tristos que una emissora ha de fer, no? Que és la desaparició d'un programa, però en aquest cas de tota una emissora, i aquí a l'hemeroteca n'hem recuperat alguns, i la veritat és que són molt emotius.
0: Recordem, per exemple, l'adéu de Club 25 FM o de Ràdio Terrassa. En aquest cas, però, era un adéu i fins ben aviat esperem, perquè no se sabia què passaria, i fixeu-vos, van passar 3 anys i finalment l'emissora va poder tornar a obrir, però en aquells moments no se sabia, per això es va fer aquest comiat, molt emotiu, com bé deies tu. I anem a escoltar. Així sonava l'última emissió abans del tancament de Ràdio Sant Cugat el 4 de novembre de 1986.
3: Soc en Ramon Grau, director de Ràdio Sant Cugat. Se'm fa molt difícil aquest moment quan em toca acomiadar l'emissió de Ràdio Sant Cugat, la nostra emissora, la vostra, la de tots aquells que amb tanta il·lusió vàrem començar plegats des d'un i l'altre cantó del micro un 13 de juny d'ara fa més de 4 anys. I aquesta emissió que ara acomiadem, no per la nostra voluntat, evidentment, no sabem quan la tornarem a emprendre. Desitjo i espero que sigui molt aviat. Que d'aquí poc temps tornem a escoltar el Toni, el Joan, a l'Esteve, a la Rosa, a l'Esperança, a la Maria Rosa, a la Maribel, al Rogeli, a la Neus, al Pere, al Madí, al Cugat, a la Carme, Reverte, amb tot l'equip d'esports, a l'Amadeu, al Marc, al Pep, al Dani, a l'Eduard, al Juan, a la Teresa, al Carles, tot un equip que amb tots vosaltres fèiem una gran família a través de les ones, de l'aire. Una família que, com totes, ha passat moments bons i no tant, però tots necessaris. Una família que hem compartit hores i hores, dies i dies, i tots plegats ja ens havíem acostumat a dir-vos coses nosaltres i a que ens escoltéssiu. Bé, ha arribat el moment, d'alguna manera esperat, i que des del primer dia teníem com una tempesta que sempre pensàvem veure-la llunyana. Des del primer moment d'emissió teníem la promesa i l'esperança que arribaria la necessària llicència administrativa per poder encarar sense barreres el nostre futur. La llicència arribaria l'any 82, el 83. Tenia que arribar el 84, el 85. I a l'acabar el 86 encara no s'ha resolt el tema. Des del govern central i en tots aquests anys encara no s'ha tingut temps de distribuir amb coherència les quasi 300 llicències de què disposa Catalunya. No és que siguin moltes, donat el gran auge que en el nostre país ha tingut el fenomen radiofònic, però sí, suficient perquè Ràdio Sant Cugat en tingués una i pogués seguir donant aquest gran servei que fan els veritables mitjans de comunicació en una societat democràtica, encara que de vegades tenim els nostres dubtes, sobretot quan arriben moments com el d'avui i el que representa per tots nosaltres. Sé que des de Madrid les coses es veuen d'una altra manera. Allà, com en altres moltes coses, som un número, i és clar, tenen masses problemes. I així ciutats com Sant Cugat, on cada dia és més necessària la comunicació entre els conciutadans, veuen com perillen mitjans bàsics com són, en el nostre cas, la ràdio. La Generalitat, a casa nostra, ha d'ordenar les zones. Totalment d'acord. Volíem i volem que es posi concert a l'enorme caos radiofònic. No pot ser que una ràdio local vulgui competir amb les grans cadenes i que es pretengui cobrir grans zones que no tenen res a veure amb el seu municipi. Moltes vegades, fins i tot, fora de les seves respectives comarques. Ja tenen prou feina a casa seva. Estem d'acord. No pot ser que l'oient des del seu cotxe es desesperi per trobar la seva emissora enmig d'una disbauxa de sorolls i vagi d'un cantó a l'altre del dial escoltant la baralla d'emissores que lluiten unes amb les altres per disputar-se un petit fragment. Som els primers que volem que se solucioni aquest problema, doncs també en som perjudicats. Si amb el nostre sacrifici podem contribuir a pal·liar-ho, ho assumim, però, evidentment, que no siguem sols, perquè llavors la institució per la que tots hem lluitat haurà fet el paper de botxí, rentant la roba bruta dels veritables responsables que són els qui tenen a la mà la solució, sense aplicar, no sé si per pressions polítiques, per interessos o qui sap per què. I que tan sols en un simple Consell de Ministres poden acabar amb la nostra angoixa i amb la de tantes altres emissores com la nostra. Som conscients del paper que té en aquests moments la Generalitat, encara que de vegades se'ns fa difícil comprendre'l. Volem que sigui aquesta institució la que definitivament posi ordre i concert a tanta disbauxa. Per això arribem a aquest moment, encara que amb profunda tristesa, sense crispacions, sense cremar res, sense nervis, sense organitzar res i sobretot sense deixar fer llenya del nostre tancament. Tenim la promesa i l'esperança de que les primeres llicències que arribin des de Madrid, una d'elles serà per Ràdio Sant Cugat, per tots vosaltres, perquè un dia que esperem no massa lluny us torni a despertar el Toni. Pugueu seguir escoltant a la Rosa, al Joan, a l'Esteve, a la Maria Rosa, a l'Esperança, a la Maribel, al Rogeli, a la Neus, al Carlos, al Pere, al Madí, al Cugat, a la Carme, a l'Amadeu, al Marc, al Pep, al Dani, a l'Eduard, al Juan, a la Teresa i al Ramon. Que puguem tornar a connectar amb la vida intensa de la nostra ciutat. No és dia de joia, avui, per tots nosaltres. Tot el contrari. Suposem que això també no ho serà per tots aquells que ens estimen i ens aprecien d'alguna manera, i que sabem són la gran majoria dels santcugatencs. Volem agrair des d'aquí a tots aquells que han contribuït a fer possible el camí plegats i intensament. Des del menut, el jove, la senyora, el senyor, els avis, en definitiva, tots aquells que s'han sentit acompanyats en algun moment per nosaltres. Els botiguers, també, les entitats, les institucions, en definitiva, a tots vosaltres. Des d'aquí també vull agrair a tot l'equip de Ràdio Sant Cugat, amics i companys alhora, i que des de fa dies sabien que el dia d'avui podia ser proper, i que han vençut el defalliment i el desencís realment difícil de superar i han seguit treballant com els primers dies. Fins i tot amb molt més esforç i imaginació perquè tots vosaltres seguíssiu sense adonar-vos de l'ambient que en aquestes quatre parets es respirava. Ara, però, obrim un parèntesi ple d'esperança, desitjant que aquest sigui breu i que aviat puguem tornar a connectar amb les vostres llars, que, en definitiva, Ràdio Sant Cugat pugui tornar al costat de la vostra vida quotidiana. Nosaltres, tot l'equip de la ràdio, seguirem treballant des d'ara mateix perquè aquest demà sigui molt aviat. Com deia fa un moment, el sacrifici que avui assumim, si serveix perquè tornem a compartir junts il·lusions sense cap núvol que enfosqueixi el nostre camí, ho podrem celebrar molt aviat. Aquest és el nostre desig, amics. Sé que ens trobareu a faltar. I nosaltres, evidentment, també a tots vosaltres. Per això no diem adeu, tan sols a reveure. I us emplacem, no sabem quan, però sí aviat. I ho fem amb la mateixa sintonia en què vàrem començar el 13 de juny de 1982 a les 12 del migdia. Amics, que la sort ens acompanyi a tots. Oh!

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
1: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Lló. Ràdio Sant Cugat.
2: Seguim aquí a l'hemeroteca de la ràdio, Ràdio Sant Cugat. Hem escoltat aquest emotiu comiat de Ramon Grau en aquesta primera etapa de Ràdio Sant Cugat el novembre de 1986. Un moment delicat, eh, Jordi?
3: Sí, total, feia 4 anys que havien començat les emissions i ho hem comentat més d'una vegada, no?, aquí a l'hemeroteca. Quan hem punxat algun tall d'emissores que tanquen o que programes que acaben la seva emissió, sempre és una notícia trista, i en el cas de la Ràdio Sant Cugat, doncs això, havien passat tot just 4 anys, eren a l'inici del 82, no?, quan en Ramon Grau també, doncs, amb la mateixa sintonia, amb el cant de la senyera, donava la benvinguda a les primeres emissions de Ràdio Sant Cugat, i tot just, doncs, 4 anys després, en el 86, doncs, ens trobàvem amb aquest tall que reflectia, doncs, això, no?, el tancament. Comentàvem, no, Esteve, que un tema de freqüències, no?, de repartiment de freqüències emissores de ràdio de l'FM, i això també va comportar aquest tancament.
2: Sí, sí, coses d'aquestes que semblen molt tontes, però que acaben afectant amb algunes emissores que han d'acabar tancant. Afortunadament per això, al final es va poder aconseguir ordenar totes les freqüències. Entenc que algunes emissores van desaparèixer, però Ràdio Sant Cugat va tornar triomfant, diguem-ne, el 30 de gener del 1989, moment en el qual va poder tornar a emetre per primera vegada després d'aquests gairebé 3 anys des dels estudis del carrer Sant Jordi número 5. Anem a escoltar com sonava aquesta primera emissió per part de Maribel Cayuelas aquell 30 de gener de 1989.
4: Són gairebé les 8 del vespre. Hola, bona tarda. Amables oients, avui Ràdio Sant Cugat està de festa. Ho tenim tot preparat. Hem passat l'aspiradora per la moqueta, hem tret la pols als discos, hem connectat els micros i hem omplert l'estudi de floretes. Volem celebrar com cal la nostra inauguració. Una emissora de ràdio no s'inaugura cada dia. A més, estem decidits a que avui sigui l'última vegada que inaugurem Ràdio Sant Cugat, perquè estem decidits a estar durant molts dies, molts mesos i molts anys al teu costat.
2: I des de llavors, afortunadament, l'emissora ja no s'ha tancat, i així era com tornava a sonar a les zones de la freqüència modulada, el 91.5, Ràdio Sant Cugat, amb Maribel Cayuelas.
3: Se li notaven a la veu, eh? Ella ho estava locutant amb un somriure als llavis, a més, amb aquesta veu també dolça de la Maribel. Estava emocionada, estava contenta, havien, com deia, omplert l'estudi de flors, i sí, es va, diguem, complir, no?, allò de que seria l'última vegada que inauguressin Ràdio Sant Cugat, i així ha estat. És l'última vegada que es va inaugurar Ràdio Sant Cugat, i que així sigui per sempre.
2: I així sonava l'indicatiu de Ràdio Sant Cugat de l'època d'aquell 1989. Ràdio Sant Cugat. Amb aquesta melodia que ha identificat la nostra emissora des dels seus inicis. Anem a escoltar algun document més. En aquest cas, amb una promoció també d'aquella temporada 89-90 d'un dels programes que feien Joan Fàbregas i Pere Baïssa, que es deia La nostra dansa.
5: Dissabtes i diumenges d'11 a 12 del matí us presentem Nostra Dansa.
6: Amb sardanes, l'agenda de ballades, informació dels aplecs i cada diumenge la biografia d'un compositor.
7: Nostra Dansa, amb Joan Fàbregas i Pere Païssa. Dissabtes i diumenges al matí a Ràdio Sant Cugat.
1: La Hemeroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Lló. Ràdio Sant Cugat.
8: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: Bé, deixem Ràdio Sant Cugat per avui i canviem d'emissora. Jordi, ens anem cap a Catalunya Ràdio a veure si tu recordes un programa que es deia La Finestra Indiscreta, que es deia i que es diu, de fet, encara existeix aquest programa.
3: Sí, i tant, amb l'Àlex Gorina, programa de cinema. No sé, anem a fer memòria. No sé si això va abans del Cinema 3 a TV3 o després.
2: Hauríem de documentar-nos, perquè ara sí que m'enganxes una mica en fred, però jo diria que més o menys són contemporanis, potser...
3: Són contemporanis.
2: Sí.
3: Jo crec que anàvem per separat, el Gorina ho feia a Catalunya Ràdio,
2: sí, això segur.
3: Figueres ho feia a TV3, i sí que hi ha... I jo recordo seguir-los per separat. I pensava, dic, algun dia aquests dos s'han de trobar, no? I va passar, no? Al final es van trobar i van començar a fer coses junts, no?
2: Bé, en Jaume Figueres és un històric, hi ha una diferència d'edat, es deuen portar 20 anys ben bé entre els dos,
3: I
2: sí que jo he escoltat algunes entrevistes amb el Jaume que demostren que ve de molt més enrere, és a dir, ell als anys 70 ja estava en emissores de ràdio i després a la televisió, a TV3 és on es va fer més conegut, no? Però abans ja estava col·laborant en emissores de ràdio. En canvi, l'Àlex Gorina, un Àlex molt jove, es presentava el 1987 a Catalunya Ràdio amb aquest programa que parlava de cinema i que doncs, ens ha fet passar tan bones estones des de llavors. Anem en concret a escoltar la primera emissió d'aquest programa a Catalunya Ràdio el 1987.
8: Aquesta és La Finestra Indiscreta. Una finestra indisciplinada, informal, indomable, inevitable, inenarrable, un pèl insensata, del tot inimitable. Inflamable! S'encén els diumenges quan es transformen en dilluns, tocades les 12, i dura 55 minuts a 24 imatges per segon. Són 79.200 imatges de ficció de cinema. Una mentida feta de la matèria de que són fets els somnis.
9: Aquesta era la primera finestra. Una finestra amb nom de disco, Disco Hits, perquè True Stories no podrà ser precisament un hit a Espanya. True Stories, el primer film dirigit per David Byrne, el líder dels Talking Heads, un calidescopi de Texas, del seu país. L'ha fet aprofitant que el 1986 ha estat el 150 aniversari de l'Estat. I a la pel·lícula, David Byrne és un narrador predicador de barret negre que porta la butxaca dreta amb el cor de Federico Fellini i a l'esquerra el Nashville de Robert Altman. És un pop prom, un àlbum de fotografies. I per cert, ja que aquest home s'ha posat a fer cinema i que els Talking Heads comencen a fer coses estranyes, què he sentit dir de que potser a l'octubre els Talking Heads vindran a Sitges?
10: La Finestra Indiscreta de Catalunya Ràdio.

0: recordes molt, molt bé? Què és el que recordes tu tan bé? I Pep Rubianes, que 39 anys i sense paraules, el nyó com a pretèrit imperfecte o perfecte, i acaben convertint-se en cadira. Però a vegades les cadires tenen una història cinematogràfica de característiques esvaïdores o com a mínim interessants. Tu també deus tenir aquest flashback cinematogràfic concret i massiu?
1: Sí, sí, el tinc. El tinc concretament en una pel·lícula que per cert han passat fa poc a televisió, que jo vaig veure en l'any 74 o 73, perquè no me'n recordo bé, que és la Lenny. Lenny de Bob Fosse, que és la biografia de l'extraordinari còmic americà Lenny Bruce, que va, el seu art va estar manifestat durant els anys, l'època dels anys 60, no?, als Estats Units. És una, per mi és una pel·lícula plena d'amargura, l'èxit i el drama, no? Un lluitador en contra d'una societat, moralment falsa i faixeica, un home que per dir merda en l'escenari el fotien a la presó, va mamar quasi tots les presons nord-americanes, després de l'actuació venien a buscar-lo, com aquí passava en l'època del Franco amb el Raymond, el venien a buscar i el fotien a la presó, un home que va viure amb tota la passió al seu temps, un home que la societat burguesa americana se'l va carregar de mala manera, vull dir que l'opció que va trobar al final de la seva vida va ser el suïcidi. I aquesta pel·lícula, per lo que a mi em pertany i em toca, jo també treballo sol com treballava ell, m'ha donat un toc en l'ànima, no? Un toc en l'ànima, i és curiós perquè avui aquestes coses que li passaven al nen als anys 60 continuen passant en la societat que encara vivim. Jo l'he viscut també a la meva manera aquí a Catalunya, concretament a Barcelona, els mitjans de comunicació no et permeten expressar-te com tu vols, et censuren i et treuen números que ells consideren que poden ofendre unes morals completament falses. I vull dir que tota aquesta història del Lenny...
0: T'identifiques amb una paraula.
1: M'identifico plenament amb ell, i no solament, vull dir, aquí ha hagut un altre Lenny, no?, el cas de l'Albert Boadella i d'una altra gent, el Euskadi, una altra gent de teatre que també han mamat la presó perquè han cabrejat uns sentiments intocables. Vull dir, ha estat una pel·lícula que, a pesar de ser una biografia ja llunyana, perdona, en el català, que rasca bastant, llunyana en el temps, continua todavía viva.
0: I ara que t'ho volíem il·lustrar, és clar, a veure, d'on traiem les paraules del Lenny? M'has dit algo d'una altra pel·lícula del Bob Fosse?
1: Home, és en la pel·lícula aquesta, Empieza el espectáculo, de Bob Fosse, surt el personatge del Lenny, un tio que vol ser com el Lenny, a la pel·lícula, i penso que la introducció de musical del film és la ideal per il·lustrar aquesta meravella de Bob Fosse.
0: Doncs Pepe Rubianes i Old That Jazz.
2: Pepe Rubianes, sentíem. Sí, sí, una veu del Gorina molt jove i una veu del Rubianes molt calmada.
3: Sí, està com molt tranquil, no?
2: Sí, com molt tranquil, eh? No era el seu registre habitual, el que tots estàvem acostumats a sentir. El que dèiem, un Gorina amb una veu jove, allò que dèiem de les veus també, no? Eren els inicis, però ja parlant de cinema, i en aquest cas, doncs això, amb en Rubianes.
3: Sí, moments interessants d'escoltar, i de fet, en algun altre programa de l'Hemeroteca podrem escoltar un programa una mica més actual de l'Àlex Gorina per veure aquest canvi tant de veu com de tempo també, perquè l'Àlex el coneixem ara, diguem, com bastant més animat, no? I en aquests inicis, doncs, suposo que el seu programa de nit, altres hores de la matinada, també convidava aquest registre una mica més calmat, no?
2: Sí, és així. Ho dius bé, eh? L'Àlex Gorina ara és més viu, i de fet recordava també aquestes juguesques que es feien amb el Jaume Figueres a TV3, que es llançaven preguntes de cinema l'un a l'altre, i sempre al Gorina li deien al Figueres: ho superes, Figueres? I al Figueres li deien al Gorina: endevina, Gorina. I jugaven una mica amb els cognoms, no?, amb això. Recordo aquesta juguesca. I sí, són tons més animats. Fins i tot el Jaume Figueres, ja més gran i més veterà, encara el conserva una mica. Però crec que l'Àlex Gorina acabarà sent, encara trigui molt, però crec que pot acabar sent el seu successor, una mica. segur.
3: Molt bé, doncs, amics oients, estem esgotant els últims minuts del programa d'avui. Diem estem esgotant perquè encara en tenim alguns per davant, però us volem punxar un document més del qual us parlo. Quan jo vaig començar a Ràdio Sant Cugat l'estiu de 1995, em van donar com a missió portar un programa en antena que es deia FM Cap de Setmana, i senzillament era això, era un programa de ràdio fórmula que tenia lloc als caps de setmana de l'estiu de l'any 95. D'aquesta manera vaig començar en aquesta nostra emissora, Ràdio Sant Cugat, i en concret us portarem l'emissió darrera d'aquest programa, l'últim dia que es va emetre, que va ser el 27 d'agost de 1995. Jo vaig estar, doncs, des de finals de juny fins a finals d'agost, vaig deixar l'emissora perquè només em van encomanar aquesta feina. Jo, com ja hem parlat amb altres programes, estava a Ràdio Rubí, vaig seguir a Ràdio Rubí, fins que el 96 vaig tornar ja a la temporada d'hivern a Ràdio Sant Cugat, i llavors vaig estar ja uns quants anys més amb tots vosaltres. Doncs escoltarem aquesta última emissió de l'agost del 95 per acabar el programa d'avui, i recordar-vos també la nostra direcció d'e-mail, que és hemeroteca.radiosantcugat@gmail.com. Repeteixo, hemeroteca.radiosantcugat@gmail.com. Aquí ens podeu dirigir qualsevol comentari, suggerència, o podeu contactar amb nosaltres si teniu alguna gravació antiga de ràdio que vulgueu compartir. Doncs, Jordi, ens escoltem en el proper programa. Que vagi molt bé.
2: Igualment, Esteve, que vagi bé.
3: Evidentment, música dels R.E.M. Losing My Religion. Quan passen 9 minuts i mig de les 3 de la tarda a l'FM, cap de setmana de Ràdio Sant Cugat. Molt bona tarda, com estem? Salutacions de nou en aquest darrer programa FM, cap de setmana d'aquest estiu 1995, avui diumenge 27 d'agost de 1995. Continuem amb més música, amb els Wild Sides.
4: L'estiu al teu costat.

0: I aquesta és la peça 4 roses, que ja fa setmanes que venim destacant aquí a Ràdio Sant Cugat. Molt bona tarda, com estem? Un quart de quatre de la tarda a l'FM Cat de setmana de Ràdio Sant Cugat. Us recordo els telèfons als que podeu trucar per demanar música, per parlar amb nosaltres. Després un parell de consells i tornem de seguida amb més música. Fins ara.
1: Peticions a l'FM cap de setmana. Truca i demana la música que més t'agrada. Truca al 675 1587 o al 675 1588.
2: Ràdio Sant Cugat, l'estiu al teu costat.

0: Una música que deixa totalment a la gent de pedra. Inclòs en el Red Hot and Cool recopilatori de música tipus acid jazz. Amb Incognito, Carlin Anderson i Ramsey Lewis, els que estem escoltant ara, entre molts d'altres. I tota aquesta gent, junts i units per cantar aquesta peça que es diu Travel Don't Last Always. Des de l'FM cap de setmana de Ràdio Sant Cugat.
1: Els caps de setmana de l'estiu posa Ràdio Sant Cugat al teu costat.
2: Els dissabtes i diumenges comença el dia amb Roda d'Amics. De les 8 a les 2 del migdia, música i participació.
1: De 2 a 3, balades per a les sobretaules del teu estiu. Jardí tancat.
2: De 3 a 7 de la tarda, dance, trans, tralla, és el super DJ.
1: A les 7, els grups i les estrelles que han esdevingut clàssics arriben amb aquells meravellosos anys.
2: I a partir de les 9, tota la nit, música al teu costat. La millor música per a les teves nits de estiu.
1: Així són els caps de setmana d'estiu a Ràdio Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, l'estiu al teu costat.
3: Èxits, novetats, revivals, cançons i més cançons i les teves peticions. Tot això i més a l'FM cap de setmana.
0: Continuem en aquesta tarda d'estiu a l'FM cap de setmana de Ràdio Sant Cugat amb més música. Ens relaxarem ara una mica per escoltar música dels Pink Floyd i una peça que es diu Wish You Were Here. Bé, més aviat és el nom del disc, Wish You Were Here, i aquesta peça es diu Shine On You Crazy Diamond. Ara sí que ho hem dit bé. Peça de l'any 1975. I el primer tall d'aquest disc, doncs, dura aproximadament uns 13 minuts. Per relaxar-nos una mica després de dinar, o si ho estàs fent en aquests moments, directament des de Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM. Et recordo que tens dos telèfons a la teva disposició, el 675-1587 i el 675-1588, si vols donar-nos música, si vols parlar amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, l'estiu al teu costat.
1: Una mica de ballaruga, som-hi! Des d'aquí l'FM cap de setmana de Ràdio Sant Cugat. Continuem amb una cosa també ballable, però més relaxada. Què és això que repeteix tant? I'm in love. Doncs bé, és Eliza B. I precisament aquest tema, el que està dient aquesta noieta. I'm in love. Tu també estàs enamorat? O enamorada? Això és bo, això és bonic. Cosa increïble, però tenim una trucada al 675-1587. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Com estàs?
2: Molt bé, molt bé. Aquí escoltant la vostra emissora.
1: Des d'on truques?
2: Des de Sabadell.
1: Molt bé, doncs tu diràs.
2: Bé, demanaria si poguéssiu posar Basket Case a Green Day.
1: I tant, home. Sí, sí que la tenim.
2: Doncs pues vinga, us espero.
1: D'acord, doncs moltes gràcies per trucar.
2: De res, home.
1: Bona tarda, que vagi bé.
2: Adéu.
1: Adéu-siau. Si voleu fer com aquest company de Sabadell, l'únic que heu de fer és marcar el 675-1587 o el 675-1588 per demanar música. Som-hi, us esperem. Música de CNC Music Factory. Do you wanna get funky? Vuit per sobre de les 4 de la tarda. A l'FM cap de setmana, com sempre, aquí a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la teva freqüència modulada. Un quart i 5 de 7 de la tarda. Música dels Christians, What's in a World. Fent camí cap a les 7 de la tarda, al moment en què s'acaba l'FM cap de setmana i comença aquells meravellosos anys amb Josep Maria Elvira. Des del dissabte 5 d'agost i fins avui, diumenge 27 d'agost de 1995, us ha acompanyat en aquesta espècie de programa l'FM cap de setmana, l'Esteve Llop, amb molt de gust. Així doncs, res més, fins a la vista. Us deixo amb una peça molt bona dels Crash Test Dummies. És el un títol ben suggerent. Apa, adéu-siau, que vagi bé.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les activitats amb aigua podrien guanyar protagonisme en les pròximes edicions de la Festa Major de Sant Cugat. L'Ajuntament estudiarà ampliar aquest tipus de propostes després que les altes temperatures hagin marcat bona part de la celebració d'enguany. Durant la valoració de la festa, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha assegurat que el consistori ja treballa amb aquesta idea de cara al futur. La regidora ha explicat que la gran afluència de públic als Jocs Aquàtics del Parc Central ha evidenciat les necessitats d'oferir més espais refrescants. El consistori també estudiarà com millorar el funcionament d'aquestes activitats perquè l'espera sigui més amena. Més enllà d'aquest anunci, Escamilla ha fet un balanç molt positiu de la Festa Major, ha destacat la cultura popular com a eix vertebrador de la programació i ha posat en valor l'esforç de les entitats, els serveis municipals i els cossos d'emergència. La regidora també ha posat xifres als concerts més multitudinaris de la festa. Segons ha explicat, The Tietz va reunir unes 12.000 persones, mentre que el concert de Ginestà en va plegar prop de 8.000. També ha valorat positivament la resposta a la programació infantil, les activitats esportives i la participació de la delegació de la ciutat agermanada d'Alba. Pel que fa als incidents, Escamilla ha defensat que el pla d'autoprotecció va permetre controlar ràpidament l'incendi que va afectar el xiprer de la plaça d'Octavià durant la trobada d'entremesos. Ha explicat que ara s'analitzarà si cal introduir millores al dispositiu, tot preservant la continuïtat dels actes de cultura popular, i ha reiterat que els primers informes apuntant que l'arbre podria recuperar-se. Entre els aspectes a millorar, la regidora també ha reconegut l'error en la convocatòria de l'acte de descoberta del mosaic del Pagalí Joan, que es va suspendre perquè no s'havia avisat amb prou antelació les entitats implicades. A més, ha assegurat que el diàleg amb la plataforma Cultura al Carrer continua obert i que durant l'últim any ja han materialitzat alguns dels compromisos adquirits, especialment en la planificació anticipada d'espais, dates i subvencions. Podeu veure tot el que ha donat de si la Festa Major, que va començar dijous 25 i s'ha acabat aquest dilluns 29 de juny, a la web de cugat.cat i a les xarxes, on trobareu fotogaleries, reels a Instagram, vídeos a la web i tot tipus d'informacions per poder reviure el que han donat de si aquests 4 dies. A Cugat.cat també avui podreu trobar un reportatge de com es prepara la Festa Major, de què hi ha darrere i qui hi ha darrere per poder organitzar aquests 4 dies de festa amb més de 200 activitats per a tots els públics. Parlem de la polèmica que comentàvem fa un moment amb la regidora de Cultura. L'Esbart Sant Cugat, l'Esbart Mediterrània, la Comissió del Pagalí Joan, la Unió Sant Cugatenca i els Geganters de Sant Cugat han expressat el seu malestar per la gestió de la presentació de la nova ubicació del mosaic del Pagalí Joan. En un comunicat conjunt, les cinc entitats asseguren que no van ser convidades a l'acte previst per aquest dilluns i lamentaven no haver estat tingudes en compte ni en el trasllat ni en la reinauguració de la peça. Les entitats recorden que el mosaic obra de Lluís Pallarès, creada entre els anys 36 i 37, és una peça emblemàtica del patrimoni cultural de la ciutat i reivindiquen que històricament ha estat vinculada a les entitats que mantenen viva la tradició del Pagalí Joan. En el comunicat també critiquen que aquesta situació se suma a una manca de suport a la tasca que desenvolupen des de fa dècades i reclamen una relació amb l'Ajuntament basada en el respecte, la confiança, el diàleg i el reconeixement. Divendres, l'Ajuntament havia convocat els mitjans de comunicació en un acte per aquest dilluns al matí per presentar la nova ubicació del mosaic al pati de la Unió. La convocatòria explicava que la peça havia estat restaurada i traslladada després d'incorporar-se als fons del Museu de Sant Cugat. Poc després de les entitats fessin públic el seu comunicat, l'Ajuntament va comunicar als mitjans de comunicació la cancel·lació de l'acte previst per aquest dilluns. Per la seva banda, com dèiem fa un moment, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha reconegut durant la roda de premsa de balanç de Festa Major que ha estat un error i ha reiterat la disculpa a les entitats. Després de la crema del xiprer de la plaça d'Octavià aquest diumenge, la trobada d'entremesos de Festa Major, en rebre una guspira de la pirotècnia dels diables de Torredembarra, el tècnic municipal de Protecció Civil, Gabriel Mas, ha analitzat els fets. Mas ha explicat que s'han d'avaluar les causes i aprendre dels possibles errors. Abans de l'acte es donen consells on s'ha de cremar i on no, ha explicat el tècnic municipal. De la seva banda, la coordinadora d'entremesos de Cultura Popular i Tradicional, organitzadora de l'acte, a més un comunicat on assegura assegura que es van seguir tots els protocols en l'incident del Xipre, que va ser inesperat i que l'organització lamenta els fets. L'exemplar, un dels més alts i emblemàtics de la plaça d'Octavià, de fet, és el que fa d'arbre de Nadal al centre de la ciutat. A més, forma part dels xifrers d'aquest entorn catalogats i protegits dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat. Aquest conjunt, arbori, està inclòs en el Catàleg Municipal de Patrimoni pel seu valor paisatgístic, històric i ambiental. Segons van explicar aquest diumenge els cossos d'emergència després de la seva intervenció, tot apunta que el xiprer no ha patit danys irreversibles, malgrat que el foc va cremar pràcticament tot el fullatge. L'arbre es manté viu i la previsió és que pugui rebrotar amb el pas del temps. I no deixem el xiprer perquè aquest dilluns ha aparegut un homenatge inesperat, i és que la tanca que envolta l'arbre han aparegut dibuixos amb missatges d'ànim i desitjos de recuperació. En un dels dibuixos s'hi pot llegir que et recuperis aviat, mentre que d'altres representen el mateix xiprer amb colors vius i envoltat d'elements de la natura. Els dibuixos han estat penjats a la tanca instal·lada després de l'incident i han cridat l'atenció dels veïns que passaven per la plaça. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar llocs d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
8: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
9: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
10: Tens més de 50 anys i vols escoltar històries que parlen de tu? A Fogots posem llum, veu i energia a les dones que enceten el tercer cicle de la vida. Amb Charo Sebastián i professionals de tots els àmbits, descobrirem com viure aquesta etapa amb alegria, humor i informació rigorosa. Fogots, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
11: Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les activitats amb aigua podrien guanyar protagonisme en les pròximes edicions de la Festa Major de Sant Cugat. L'Ajuntament estudiarà ampliar aquest tipus de propostes després que les altes temperatures hagin marcat bona part de la celebració d'enguany. Durant la valoració de la festa, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha assegurat que el consistori ja treballa amb aquesta idea de cara al futur. La regidora ha explicat que la gran afluència de públic als Jocs Aquàtics del Parc Central ha evidenciat les necessitats d'oferir més espais refrescants. El consistori també estudiarà com millorar el funcionament d'aquestes activitats perquè l'espera sigui més amena. Més enllà d'aquest anunci, Escamilla ha fet un balanç molt positiu de la Festa Major, ha destacat la cultura popular com a eix vertebrador de la programació i ha posat en valor l'esforç de les entitats, els serveis municipals i els cossos d'emergència. La regidora també ha posat xifres als concerts més multitudinaris de la festa. Segons ha explicat, The Tietz va reunir unes 12.000 persones, mentre que el concert de Ginestà en va plegar prop de 8.000. També ha valorat positivament la resposta a la programació infantil, les activitats esportives i la participació de la delegació de la ciutat agermanada d'Alba. Pel que fa als incidents, Escamilla ha defensat que el pla d'autoprotecció va permetre controlar ràpidament l'incendi que va afectar el xiprer de la plaça d'Octavià durant la trobada d'entremesos. Ha explicat que ara s'analitzarà si cal introduir millores al dispositiu, tot preservant la continuïtat dels actes de cultura popular, i ha reiterat que els primers informes apunten que l'arbre podria recuperar-se. Entre els aspectes a millorar, la regidora també ha reconegut l'error en la convocatòria de l'acte de descoberta del mosaic del Pagalí Joan, que es va suspendre perquè no s'havia avisat amb prou antelació a les entitats implicades. A més, ha assegurat que el diàleg amb la plataforma Cultura al Carrer continua obert i que durant l'últim any ja han materialitzat alguns dels compromisos adquirits, especialment en la planificació anticipada d'espais, dates i subvencions. Podeu veure tot el que ha donat de si la Festa Major, que va començar dijous 25 i s'ha acabat aquest dilluns 29 de juny, a la web de cugat.cat i a les xarxes, on trobareu fotogaleries, reels a Instagram, vídeos a la web i tot tipus d'informacions per poder reviure el que han donat a si aquests 4 dies. A Cugat.cat també avui podreu trobar un reportatge de com es prepara la Festa Major, de què hi ha darrere i qui hi ha darrere per poder organitzar aquests 4 dies de festa amb més de 200 activitats per a tots els públics. Parlem de la polèmica que comentàvem fa un moment amb la regidora de Cultura. L'Esbar Sant Cugat, l'Esbar Mediterrània, la Comissió del Pagalí Joan, la Unió Sant Cugatenca i els Geganters de Sant Cugat han expressat el seu malestar per la gestió de la presentació de la nova ubicació del mosaic del Pagalí Joan. En un comunicat conjunt, les cinc entitats asseguren que no van ser convidades a l'acte previst per aquest dilluns i lamentaven no haver estat tingudes en compte ni en el trasllat ni en la reinauguració de la peça. Les entitats recorden que el mosaic, obra de Lluís Pallarès, creada entre els anys 36 i 37, és una peça emblemàtica del patrimoni cultural de la ciutat i reivindiquen que històricament ha estat vinculada a les entitats que mantenen viva la tradició del Pagalí Joan. En el comunicat també critiquen que aquesta situació se suma a una manca de suport a la tasca que desenvolupen des de fa dècades i reclamen una relació amb l'Ajuntament basada en el respecte, la confiança, el diàleg i el reconeixement. Divendres, l'Ajuntament havia convocat els mitjans de comunicació en un acte per aquest dilluns al matí per presentar la nova ubicació del mosaic al pati de la Unió. La convocatòria explicava que la peça havia estat restaurada i traslladada després d'incorporar-se als fons del Museu de Sant Cugat. Poc després de les entitats fessin públic el seu comunicat, l'Ajuntament va comunicar als mitjans de comunicació la cancel·lació de l'acte previst per aquest dilluns. Per la seva banda, com dèiem fa un moment, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha reconegut durant la roda de premsa de balanç de Festa Major que ha estat un error i ha reiterat la disculpa a les entitats. Després de la crema del xiprer de la plaça d'Octavià aquest diumenge, la trobada d'entremesos de Festa Major, en rebre una guspira de la pirotècnia dels diables de Torredembarra, el tècnic municipal de Protecció Civil, Gabriel Mas, ha analitzat els fets. Mas ha explicat que s'han d'avaluar les causes i aprendre dels possibles errors. Abans de l'acte es donen consells on s'ha de cremar i on no, ha explicat el tècnic municipal. De la seva banda, la coordinadora d'entremesos de Cultura Popular i Tradicional, organitzadora de l'acte, a més un comunicat on s'ha que es van seguir tots els protocols en l'incident del xiprer, que va ser inesperat i que l'organització lamenta els fets. L'exemplar, un dels més alts i emblemàtics de la plaça d'Octavià, de fet, és el que fa d'arbre de Nadal al centre de la ciutat. A més, forma part dels xiprers d'aquest entorn catalogats i protegits dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat. Aquest conjunt, arbori, està inclòs en el Catàleg Municipal de Patrimoni pel seu valor paisatgístic, històric i ambiental. Segons van explicar aquest diumenge els cossos d'emergència després de la seva intervenció, tot apunta que el xiprer no ha patit danys irreversibles, malgrat que el foc va cremar pràcticament tot el fullatge. L'arbre es manté viu i la previsió és que pugui rebrotar amb el pas del temps. I no deixem el xiprer perquè aquest dilluns ha aparegut un homenatge inesperat, i és que a la tanca que envolta l'arbre han aparegut dibuixos amb missatges d'ànim i desitjos de recuperació. En un dels dibuixos s'hi pot llegir que et recuperis aviat, mentre que d'altres representen el mateix xiprer amb colors vius i envoltat d'elements de la natura. Els dibuixos han estat penjats a la tanca instal·lada després de l'incident i han cridat l'atenció dels veïns que passaven per la plaça. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les activitats amb aigua podrien guanyar protagonisme en les pròximes edicions de la Festa Major de Sant Cugat. L'Ajuntament estudiarà ampliar aquest tipus de propostes després que les altes temperatures hagin marcat bona part de la celebració d'enguany. Durant la valoració de la festa, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha assegurat que el consistori ja treballa amb aquesta idea de cara al futur. La regidora ha explicat que la gran afluència de públic als Jocs Aquàtics del Parc Central ha evidenciat les necessitats d'oferir més espais refrescants. El consistori també estudiarà com millorar el funcionament d'aquestes activitats perquè l'espera sigui més amena.

0: I ha defensat que el pla d'autoprotecció va permetre controlar ràpidament l'incendi que va afectar el xiprer de la plaça d'Octavià durant la trobada d'entremesos. Ha explicat que ara s'analitzarà si cal introduir millores al dispositiu, tot preservant la continuïtat dels actes de cultura popular, i ha reiterat que els primers informes apuntant que l'arbre podria recuperar-se. Entre els aspectes a millorar, la regidora també ha reconegut l'error en la convocatòria de l'acte de descoberta del mosaic del Pagalí Joan, que es va suspendre perquè no s'havia avisat amb prou antelació a les entitats implicades. A més, ha assegurat que el diàleg amb la plataforma Cultura al Carrer continua obert i que durant l'últim any ja han materialitzat alguns dels compromisos adquirits, especialment en la planificació anticipada d'espais, dates i subvencions. Podeu veure tot el que ha donat de si la Festa Major, que va començar dijous 25 i s'ha acabat aquest dilluns 29 de juny, a la web de cugat.cat i a les xarxes, on trobareu fotogaleries, reels a Instagram, vídeos a la web i tot tipus d'informacions per poder reviure el que han donat a si aquests 4 dies. A Cugat.cat també avui podreu trobar un reportatge de com es prepara la Festa Major, de què hi ha darrere i qui hi ha darrere per poder organitzar aquests 4 dies de festa amb més de 200 activitats per a tots els públics. Parlem de la polèmica que comentàvem fa un moment amb la regidora de Cultura. L'Esbar Sant Cugat, l'Esbar Mediterrània, la Comissió del Pagalí Joan, la Unió Sant Cugatenca i els Geganters de Sant Cugat han expressat el seu malestar per la gestió de la presentació de la nova ubicació del mosaic del Pagalí Joan. En un comunicat conjunt, les cinc entitats asseguren que no van ser convidades a l'acte previst per aquest dilluns i lamentaven no haver estat tingudes en compte ni en el trasllat ni en la reinauguració de la peça. Les entitats recorden que el mosaic, obra de Lluís Pallarès, creada entre els anys 36 i 37, és una peça emblemàtica del patrimoni cultural de la ciutat i reivindiquen que històricament ha estat vinculada a les entitats que mantenen viva la tradició del Pagalí Joan. En el comunicat també critiquen que aquesta situació se suma a una manca de suport a la tasca que desenvolupen des de fa dècades i reclamen una relació amb l'Ajuntament basada en el respecte, la confiança, el diàleg i el reconeixement. Divendres, l'Ajuntament havia convocat els mitjans de comunicació en un acte per aquest dilluns al matí per presentar la nova ubicació del mosaic al pati de la Unió. La convocatòria explicava que la peça havia estat restaurada i traslladada després d'incorporar-se als fons del Museu de Sant Cugat. Poc després de les entitats fessin públic el seu comunicat, l'Ajuntament va comunicar als mitjans de comunicació la cancel·lació de l'acte previst per aquest dilluns. Per la seva banda, com dèiem fa un moment, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha reconegut durant la roda de premsa de balanç de Festa Major que ha estat un error i ha reiterat la disculpa a les entitats. Després de la crema del xiprer de la plaça d'Octavià aquest diumenge, la trobada d'entremesos de Festa Major, en rebre una guspira de la pirotècnia dels diables de Torredembarra, el tècnic municipal de Protecció Civil, Gabriel Mas, ha analitzat els fets. Mas ha explicat que s'han d'avaluar les causes i aprendre dels possibles errors. Abans de l'acte es donen consells on s'ha de cremar i on no, ha explicat el tècnic municipal. De la seva banda, la coordinadora d'entremesos de Cultura Popular i Tradicional, organitzadora de l'acte, a més un comunicat on assegura que es van seguir tots els protocols en l'incident del xiprer, que va ser inesperat i que l'organització lamenta els fets. L'exemplar, un dels més alts i emblemàtics de la plaça d'Octavià, de fet, és el que fa d'arbre de Nadal al centre de la ciutat. A més, forma part dels xiprers d'aquest entorn catalogats i protegits dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat. Aquest conjunt, arbori, està inclòs en el Catàleg Municipal de Patrimoni pel seu valor paisatgístic, històric i ambiental. Segons van explicar aquest diumenge els cossos d'emergència després de la seva intervenció, tot apunta que el xiprer no ha patit danys irreversibles, malgrat que el foc va cremar pràcticament tot el fullatge. L'arbre es manté viu i la previsió és que pugui rebrotar amb el pas del temps. I no deixem el xiprer perquè aquest dilluns ha aparegut un homenatge inesperat, i és que la tanca que envolta l'arbre han aparegut dibuixos amb missatges d'ànim i desitjos de recuperació. En un dels dibuixos s'hi pot llegir que et recuperis aviat, mentre que d'altres representen el mateix xiprer amb colors vius i envoltat d'elements de la natura. Els dibuixos han estat penjats a la tanca instal·lada després de l'incident i han cridat l'atenció dels veïns que passaven per la plaça. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. 91.5.

0: FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat.

0: 3.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa amb polèmica. El Tribunal Suprem ha emès una providència en què alerta que el procés podria contravenir normes comunitàries. Obre així la porta, recorre a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix completament amb el dret comunitari i el president Pedro Sánchez qualifica la política migratòria del seu executiu de responsable.
3: El govern d'Espanya ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria que yo calificaría de responsable, que pone el foco en garantizar la migración legal, segura y ordenada. Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria.
2: El procés ha superat el milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 a Catalunya. És dimarts 30 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Sònia Kerr.
4: Avui ha començat el judici pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació.
2: Declaren els jutjats de Martorell els testimonis per la mort del fundador de Bango, Isaac Andic.
4: Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. També han declarat avui la terapeuta de la família i la vídua d'Andic.
2: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs.
4: L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i urbanització del litoral. La portaveu d'Ecologistes en acció, Cecília del Castillo, demana posar fre a una situació alarmant.
5: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
2: En cultura, Platja d'Aro s'omple de jazz aquest estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz.
4: Una oportunitat per gaudir de nous concerts, a la platja de la localitat baix empordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio com a cap de cartell, acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón.
2: Als esports, Jordi Cervantes, Salma Parayuelo no continuarà al Barça.
6: La jugadora aragonesa posa punt i final a la seva vinculació amb el conjunt blaugrana després de 4 temporades. Parayuelo ha guanyat 15 títols, en què destacan les 3 Champions aconseguides.
2: I fem també un cop d'ull al temps per saber com han d'evolucionar les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà. Les temperatures màximes de 34 a 37 o 38 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la selva. A la resta del país un temps més tranquil i compta amb aquesta brisa de sud que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí. A la tarda, algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí. I una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara amb molta calor. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea, just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000.
4: El Suprem ha emès avui una providència en què avisa que aquest procés pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot xocar amb el pacte d'emigració i asil, que estableix que l'arribada d'emigrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fonts del govern espanyol han assegurat que el decret de regularització es va redactar, vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari, i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
2: L'anunci del Tribunal Suprem i també aquest final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que ja s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i a la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Jordi Casino, bon dia.
0: Bon dia, Marta. El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
3: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
0: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
2: De la seva banda, el govern de la Generalitat defensa que el procés de regularització s'ha dut a terme correctament i confia en les garanties del procediment. També sosté que l'elevat nombre de sol·licituds demostra que era necessari. Bon Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern considera que el procés de regularització de migrants que acaba avui s'ha fet bé i, per tant, la revisió legal a Europa, que podria obrir ara el Tribunal Suprem, no anirà enlloc. La consellera i portaveu Sílvia Paner, que ha mostrat la seva confiança en la legalitat del procés.
9: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs, complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
8: D'altra banda, el govern no sap quantes persones s'han regularitzat a Catalunya perquè diu que això és cosa del govern espanyol i que ja n'informarà. Ara bé, Paner, que ha avançat que han sigut molts més dels previstos, és a dir, més de 120.000, i que el fet que tantes persones ho hagin demanat demostra que calia fer-ho.
2: A Barcelona, l'Ajuntament ha fet balanç aquests dos mesos i mig. Asseguren que han atès prop de 87.000 persones, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests dos mesos, el consistori també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament. És un 50% més dels que es van tramitar en el mateix període de l'any passat. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
11: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balanç o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
10: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, que és Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
2: De fet, diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira, ja que les persones amb situacions més vulnerables no ho han pogut tramitar a temps.
4: Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desiree García.
12: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important. Si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs que tinguessin aquesta capacitat.
2: I en aquest últim dia per fer les sol·licituds, l'Anna Ruiz ha passat per l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Bleac de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació en les últimes hores per poder-ho fer. Ho ha fet acompanyat de la Rosa, de la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
13: Empezar de cero. Estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia. Aquí estoy.
14: De 3 años. Bueno, sí, va tranquilo, ¿eh? Sí, ya me dijeron lo que empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
1: Notícies en xarxa.
2: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i de guàrdies civils. A l'inici del judici, per aquest cas, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors, que és el que podia comportar presó. Així tot, manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials, el sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdies Civils Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal o un particular. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
2: Jornada de declaracions, avui també als jutjats de Martorell, en aquest cas per la mort del fundador de Mango, d'Isaac Andic. Els dos excursionistes que es van trobar, Jonathan Andic, just després de la caiguda mortal del seu pare, han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat com a testimonis, juntament amb la terapeuta de la família i la viuda d'Andic. Martorell Televisió, Manel Gómez.
16: Els dos excursionistes que van coincidir amb Jonathan Andic després de l'accident mortal d'Isaac Andic han declarat aquest dimarts davant la jutgessa de Martorell que el van trobar bloquejat i visiblement afectat. Segons han explicat, quan van arribar al lloc, Jonathan Andic ja parlava amb el 112 i explicava que caminava per davant del seu pare quan va sentir la caiguda d'unes pedres. Un dels testimonis també va facilitar la ubicació exacta als serveis d'emergència. Tots dos han coincidit a afirmar que el camí de les coves de Salnitre no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda perquè hi ha pocs punts on agafar-se. Després dels excursionistes ha declarat la terapeuta familiar i pocs minuts abans de la 1 del migdia arribava al jutjat de Martorell la vídua d'Isaac Andic per prestar declaració.
2: Fa pocs minuts, per cert, que la terapeuta de la família Andic ha sortit ja dels jutjats després de prestar declaració. Falten 18 minuts per les 3 de la tarda i seguim amb més qüestions. L'empresa Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai no s'havia trobat amb un cas d'intrusisme a les instal·lacions. Recordem, aquest cap de setmana, dos joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca de Palamós i van fer tocaments a una menor. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
17: La matinada del dissabte passat, dos joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la Casa de Colònies, La Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien 6 nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans de fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies a Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els dos intrusos que van entrar a la Casa de Colònies de Palamós.
2: I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals.
18: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home de 26 anys hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 i en adonar-se'n, familiars de les menors el van retenir fins que van arribar els Mossos d'Esquadra i el van acabar detenint. El jutjat de Guàrdia de Balaguer ha acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Pràcticament 3:45. En plana internacional, el govern veneçolà ha actualitzat el balanç de víctimes del terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà, la situació d'inestabilitat geològica persisteix i ja acumulen més de 400 rèpliques.
18: Lluís Mendo, que és oficial de Bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments en les pròximes setmanes i ha explicat com els equips de rescat poden esquivar aquest perill. Són declaracions a la xarxa.
19: Un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
18: Mentrestant, exteriors ha elevat a 19 els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 desapareguts.
2: Entrem en matèria econòmica. La plantilla d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, del Vallès Oriental, ha començat avui un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen encara molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
20: Des de 8:45 del matí fins a 12:45 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al territori.
21: Hi ha coses importants com és la clàusula de revisió salarial, més un punt que nosaltres demanem perquè no volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra, que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
20: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8, de 8:45 del matí a 2:45 del migdia, i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això, des del comitè d'empresa asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment les reivindicacions.
2: Hi ha encara més conflictes laborals oberts. La plantilla de la policia local de Palafrugell, al Baix Empordà, ha decidit suspendre les hores extraordinàries, els serveis especials i els dispositius no ordinaris. Els sindicats asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament continuen encallades després d'anys de reivindicacions laborals. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
22: La mesura compta amb el suport de la Central Sindical Independent i de Funcionaris i de la resta d'organitzacions sindicals amb representació al consistori. Els representants dels treballadors asseguren que les negociacions continuen bloquejades i denuncien que la plantilla encara treballa amb un conveni col·lectiu caducat des del 2009. També reclama l'actualització de diversos complements salarials i el compliment d'acords i resolucions pendents. La protesta arriba a les portes de la temporada més activitat al municipi, coincidint amb la celebració de la cantada de veneres aquest dissabte, les festes patronals i altres actes d'estiu que comporten un increment dels serveis policials. Tot i això, els sindicats asseguren que lamenten les possibles afectacions que la mesura pugui tenir sobre la ciutadania. Per la seva banda, l'Ajuntament de Palafrugell assegura que les negociacions amb la representació sindical continuen obertes i que treballa per acostar posicions a les pròximes reunions amb l'objectiu d'arribar a un acord i evitar afectacions als serveis municipals.
1: Notícies en xarxa.
2: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs. L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent enguany en la restauració ecològica dels espais costaners per tal de fer front a la degradació i urbanització del litoral. Sílvia Fernández.
23: Ecologistes en acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per la gestió dels residus, l'Ametlla de Mar pel recent vessament de químics de procedència no identificada, la Cala del Golfet de Calella de Palafrugell a causa de la massificació d'activitat recreativa o el Parc del Litoral de Sant Adrià. L'entitat denuncia la mala gestió i contaminació del litoral espanyol des del 2005 i enguany posa el focus en diverses problemàtiques. Algunes d'elles són la regressió de sorra, la destrucció d'aiguamolls, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat enfront dels temporals i inundacions. L'organització ha repartit 48 banderes i la seva portaveu, Cecília del Castillo, fa una crida a la consciència per posar fre a una situació que titlla d'alarmant.
3: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
23: Més enllà de la denúncia, des de l'organització proposen solucions a través de la restauració ecològica. Així doncs, l'entitat proposa una vintena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
2: I Unió de Pagesos alerta que els viticultors són a les portes de la verema amb un excedent dramàtic de raïm. El sindicat es manifestarà el 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant del descens del consum del vi i el cava catalans, que fa caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
5: Aquest dimarts al matí, Unió de Pagesos ha anunciat en roda de premsa una mobilització per al pròxim 10 de juliol per reclamar mesures estructurals dins del sector de la vinya. Concretament, es faran a marxa lenta en tractors entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia. Tot plegat neix arran d'una situació preocupant per al sector vitivinícola, que ja pensa en accions imminents com l'arrencada de 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció de raïm a partir d'ara. Joan Santó, membre sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, convida en aquest sentit a fer una reflexió a tot el sector.
6: Els viticultors també han de fer una reflexió. Per què he de fer un producte que no té mercat i que, si el té, no en cobreix els costos de producció? Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebra, és l'agonia lentament. Bueno, aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
5: La comercialització del vi al cava català s'està veient disminuïda en els darrers anys, així com també decau el preu del raïm i augmenten les complicacions per als pagesos.
2: I és moment per a la cultura. Que avui arriba a ritme de jazz perquè Platja d'Aro s'omple d'aquest estil musical durant l'estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz. Portarà 9 concerts a la platja de la localitat baixempordanenca. Enguany amb el Xavi Torres Trio, a qui estem escoltant com a cap de cartell. Estaran acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón. Televisió de Girona, Marc Guibas.
7: Imagineu-vos passejar per Platja d'Aro a les 11 del vespre i escoltar un concert de jazz amb el mar de fons. Això és el que pretén fer la nit de jazz, any rere any, amb una sèrie de concerts gratuïts per a tothom. S'han presentat fins a 150 propostes artístiques, però només se'n podran veure 9. El director artístic Quique Colmenar ha explicat quins criteris s'han seguit a l'hora de seleccionar els artistes.
24: El primer criteri sempre és la qualitat, no? Que realment, de totes les propostes rebudes, la qualitat era bastant alta, no?
7: El cartell destaca Xavi Torres Trio, que segons l'organització és una de les bandes amb més projecció de Catalunya i que aquesta vegada tindrà l'acompanyament de Miguel Zenón, saxofonista porto-riqueny guanyador d'un Grammy. Així doncs, cada divendres de juliol i agost, Platja d'Aro rebrà aquells veïns i visitants que vulguin aturar-se i escoltar un concert de jazz.
2: I l'onzena edició del Delta Chamber Music Festival arribarà enguany a 10 municipis de les Terres de l'Ebre. Del 20 de juliol al 2 d'agost reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món. En Posta Ràdio, Sílvia Berbís.
25: Sota el lema Carrusel, el festival convertirà les Terres de l'Ebre en l'epicentre de la música de cambra a Catalunya. El Delta Chamber arribarà a 10 municipis, des d'Amposta i Tortosa fins a Flix o la Sénia, oferint un repertori eclèctic i repetible creat exclusivament per a aquesta edició. Enguany, una vintena dels millors instrumentistes del món, amb una forta presència de talents ebrencs, s'uniran en una residència única on, per primera vegada, s'incorporaran instruments de vent metall. Laura Ruiz és codirectora artística del festival.
26: En el nostre cas, el que farem és que veurem a les trompes, a les trompetes, als trombons i a les tubes barrejats en tots els altres instruments de corda, de vent, piano.
25: Podeu consultar tota la programació i comprar les entrades a deltachambermusicfestival.com.
2: I és moment per a la informació esportiva. Avui és amb nosaltres en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Salma Parayuelo deixa el Barça.
27: Bon dia, Marta. L'atacant aragonesa de només 22 anys abandona el conjunt blaugrana un cop finalitzat el seu contracte. La jugadora deixa l'equip culer després de 4 temporades, on ha guanyat un total de 15 títols, en què destaquen 3 Champions, 4 Lligues i 3 Copes de la Reina. En bàsquet, el mercat de fitxatges del Manresa no té un dia de descans. Ahir el club va anunciar la marxa de Marcis Steinbergs i el fitxatge de Rodrigo Seoane. però la notícia més destacada és la renovació per dues temporades de Ferran Bassas.
0: El Basa de Badalona va tenir un aterratge espectacular al Nou Congost i a mitja temporada va trobar un soci de confiança en Pierre Oriola. El pivot de Tàrrega es mostrava satisfet amb la continuïtat d'un amic dins i fora la pista.
4: Sí, molt, molt. El Ferran tenim una relació més enllà del bàsquet, tenim una relació personal, d'amistat, amb el que ja et dic, que és un jugador d'equip, és un jugador que necessitem, és un jugador que quan el moment que va venir va portar moltíssim a l'equip i al club.
0: El club també ha anunciat la marxa de Marcis Steinbergs. El jugador letó ha pagat la seva clàusula de sortida per rescindir el contracte i fitxar per l'UCAM Múrcia. Per altra banda, el Kitsanàs Manresa fitxa Rodrigo Seoane. Es tracta d'un ale gallec que signa contracte amb el club vegenc per 2 anys, però la propera temporada continuarà cedit a la primera FEB.
27: Era Jordi Givert de Ràdio Sallent. També es va perfilant la plantilla del Força Lleida i Dani García es queda al Barris Nord. El base català s'incorpora a l'estructura Bordeus com a jugador fitxat de cara a la temporada vinent amb opció a una segona. 1-1, Lleida Ràdio, Sergi Gueu.
8: Qui va aterrar la capital del Segrià a finals de febrer en qualitat decidit per part de l'UCAM Múrcia es queda a la terra ferma ara, però sent propietat del club de Bordeus. Joaquín Prado, director esportiu del Força Lleida, destacava la fam que Dani García té de seguir creixent de la mà del club.
9: Creemos que aún con 28 años es un jugador en progresión, un jugador en buena edad para seguir creciendo, para seguir mejorando. Tiene muchísimas ganas de estar con nosotros, muchísima hambre por seguir creciendo. Para nosotros eso es un punto absolutamente fundamental y estamos plenamente satisfechos con su continuidad.
8: La temporada passada García va jugar 14 partits amb el Hajo Poslide, fregant els 20 minuts per enfrontament, les 4 assistències i aconseguint un 7,4 de valoració de mitjana.
27: I a tornar al futbol, els clubs de la Lliga F i el grup Gasol 16 Ventures presentaran aquesta tarda l'acord comercial d'inversió al qual han arribat tots dos organismes. Es tracta d'una inversió de 55 milions d'euros per part d'aquest grup, que és vehicle d'inversió de Pau Gasol. Amb aquesta injecció es vol impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení professional. I aquesta tarda se sabran els calendaris, Marta, de la propera temporada de futbol.
2: Doncs estarem molt pendents. Moltes gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
11: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
10: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
11: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
10: Club Healthing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
11: Ens trobaràs al passeig de Xavier Queta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
12: Braseria La Bolera.
13: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
12: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
13: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
12: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
13: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
12: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat. A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
28: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
14: experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
28: Perquè la teva salut és el nostre futur.
14: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
15: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
16: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
15: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
16: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
15: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
17: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
18: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les activitats amb aigua podrien guanyar protagonisme en les pròximes edicions de la Festa Major de Sant Cugat. L'Ajuntament estudiarà ampliar aquest tipus de propostes després que les altes temperatures hagin marcat bona part de la celebració d'enguany. Durant la valoració de la festa, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha assegurat que el consistori ja treballa amb aquesta idea de cara al futur. La regidora ha explicat que la gran afluència de públic als Jocs Aquàtics del Parc Central ha evidenciat les necessitats d'oferir més espais refrescants. El consistori també estudiarà com millorar el funcionament d'aquestes activitats perquè l'espera sigui més amena. Més enllà d'aquest anunci, Escamilla ha fet un balanç molt positiu de la Festa Major, ha destacat la cultura popular com a eix vertebrador de la programació i ha posat en valor l'esforç de les entitats, els serveis municipals i els cossos d'emergència. La regidora també ha posat xifres als concerts més multitudinaris de la festa. Segons ha explicat, The Tietz va reunir unes 12.000 persones, mentre que el concert de Ginestar en va plegar prop de 8.000. També ha valorat positivament la resposta a la programació infantil, les activitats esportives i la participació de la delegació de la ciutat agermanada d'Alba. Pel que fa als incidents, Escamilla ha defensat que el pla d'autoprotecció va permetre controlar ràpidament l'incendi que va afectar el xiprer de la plaça d'Octavià durant la trobada d'entremesos. Ha explicat que ara s'analitzarà si cal introduir millores al dispositiu, tot preservant la continuïtat dels actes de cultura popular, i ha reiterat que els primers informes apunten que l'arbre podria recuperar-se. Entre els aspectes a millorar, la regidora també ha reconegut l'error en la convocatòria de l'acte de descoberta del mosaic del Pagalí Joan, que es va suspendre perquè no s'havia avisat amb prou antelació a les entitats implicades. A més, ha assegurat que el diàleg amb la plataforma Cultura al Carrer continua obert i que durant l'últim any ja han materialitzat alguns dels compromisos adquirits, especialment en la planificació anticipada d'espais, dates i subvencions. Podeu veure tot el que ha donat de si la Festa Major, que va començar dijous 25 i s'ha acabat aquest dilluns 29 de juny, a la web de cugat.cat i a les xarxes, on trobareu fotogaleries, reels a Instagram, vídeos a la web i tot tipus d'informacions per poder reviure el que han donat de si aquests 4 dies. A Cugat.cat també avui podreu trobar un reportatge de com es prepara la Festa Major, de què hi ha darrere i qui hi ha darrere per poder organitzar aquests 4 dies de festa amb més de 200 activitats per a tots els públics. Parlem de la polèmica que comentàvem fa un moment amb la regidora de Cultura. L'Esbar Sant Cugat, l'Esbar Mediterrània, la Comissió del Pagalí Joan, la Unió Sant Cugatenca i els Geganters de Sant Cugat han expressat el seu malestar per la gestió de la presentació de la nova ubicació del mosaic del Pagalí Joan. En un comunicat conjunt, les cinc entitats asseguren que no van ser convidades a l'acte previst per aquest dilluns i lamentaven no haver estat tingudes en compte ni en el trasllat ni en la reinauguració de la peça. Les entitats recorden que el mosaic, obra de Lluís Pallarès, creada entre els anys 36 i 37, és una peça emblemàtica del patrimoni cultural de la ciutat i reivindiquen que històricament ha estat vinculada a les entitats que mantenen viva la tradició del Pagalí Joan. En el comunicat també critiquen que aquesta situació se suma a una manca de suport a la tasca que desenvolupen des de fa dècades i reclamen una relació amb l'Ajuntament basada en el respecte, la confiança, el diàleg i el reconeixement. Divendres, l'Ajuntament havia convocat els mitjans de comunicació en un acte per aquest dilluns al matí per presentar la nova ubicació del mosaic al pati de la Unió. La convocatòria explicava que la peça havia estat restaurada i traslladada després d'incorporar-se als fons del Museu de Sant Cugat. Poc després de les entitats fessin públic el seu comunicat, l'Ajuntament va comunicar als mitjans de comunicació la cancel·lació de l'acte previst per aquest dilluns. Per la seva banda, com dèiem fa un moment, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha reconegut durant la roda de premsa de balanç de Festa Major que ha estat un error i ha reiterat la disculpa a les entitats. Després de la crema del xiprer de la plaça d'Octavià aquest diumenge, la trobada d'entremesos de Festa Major, en rebre una guspira de la pirotècnia dels diables de Torredembarra, el tècnic municipal de Protecció Civil, Gabriel Mas, ha analitzat els fets. Mas ha explicat que s'han d'avaluar les causes i aprendre dels possibles errors. Abans de l'acte es donen consells on s'ha de cremar i on no, ha explicat el tècnic municipal. De la seva banda, la coordinadora d'entremesos de Cultura Popular i Tradicional, organitzadora de l'acte, ha emès un comunicat on assegura que es van seguir tots els protocols en l'incident del xiprer, que va ser inesperat i que l'organització lamenta els fets. L'exemplar, un dels més alts i emblemàtics de la plaça d'Octavià, de fet, és el que fa d'arbre de Nadal al centre de la ciutat. A més, forma part dels xiprers d'aquest entorn catalogats i protegits dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat. Aquest conjunt, arbori, està inclòs en el Catàleg Municipal de Patrimoni pel seu valor paisatgístic, històric i ambiental. Segons van explicar aquest diumenge els cossos d'emergència després de la seva intervenció, tot apunta que el xiprer no ha patit danys irreversibles, malgrat que el foc va cremar pràcticament tot el fullatge. L'arbre es manté viu i la previsió és que pugui rebrotar amb el pas del temps. I no deixem el xiprer perquè aquest dilluns ha aparegut un homenatge inesperat, i és que la tanca que envolta l'arbre han aparegut dibuixos amb missatges d'ànim i desitjos de recuperació. En un dels dibuixos s'hi pot llegir que et recuperis aviat, mentre que d'altres representen el mateix xiprer amb colors vius i envoltat d'elements de la natura. Els dibuixos han estat penjats a la tanca instal·lada després de l'incident i han cridat l'atenció dels veïns que passaven per la plaça. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa a www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
5: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
19: Anar a una piscina caribenya.
20: Dormir en un hotel del Far West.
21: Volar a llums d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
22: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
23: Escolta'l els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
24: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
29: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
1: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
8: Bé, doncs ara sí que continuem des de taula, des d'aquesta celebració de la Diada de Sant Jordi, com dèiem abans, amb convidats que ens acompanyen a la carpa de Cugat Mèdia. Saludarem a l'alcalde de la ciutat, Josep Maria Vallès. Molt bon dia.
9: Molt bon dia, Carme.
8: Com estem?
9: Molt bé, i tu? Bona dia de Sant Jordi.
8: Bona dia de Sant Jordi. Molt bé, igualment. I ens acompanya també la Montse Collazos, que és la directora de les biblioteques de Sant Cugat. Montse, molt bon dia.
21: Hola, molt bon
8: Avui
21: dia.
8: Avui repeteixes, eh?
21: Avui torno, que estic...
8: Perquè vegis...
21: Tan contenta amb els audiollibres a les mans.
8: Hem parlat abans dels audiollibres, veus de conte. Parlarem de biblioteques després, però abans sí que m'agradarà preguntar-vos com viviu la Diada de Sant Jordi com a alcalde, com a directora de les biblioteques. En l'àmbit privat, cadascú doncs, fa i desfà com pot. Però com a alcalde de la ciutat, com ho viu, Josep Maria
9: doncs,
8: Vallès?
9: Intensament, i la jornada de Sant Jordi comença dies abans, perquè és tradició a l'Ajuntament de Sant Cugat que els alcaldes o alcaldesses doncs, passen, per exemple, per tots els casals d'avis del municipi, que n'hi ha molts, a repartir roses als avis i àvies de tothom, no només a les avies, sinó roses per tothom. I això ja ho vaig començar a primers d'aquesta setmana. És una part de la de Sant Jordi que els avis doncs, ho agraeixen molt aquest detall de l'Ajuntament de la ciutat amb tots ells. No? Ara mateix vinc del casal de Santa Rosa, d'aquí a prop, i a banda, doncs, hi ha, com bé saps, gairebé jo, millor que jo, la quantitat d'activitats programades que hi ha per Sant Jordi, com per exemple enguany hi ha una novetat, aquest trivial literari, que es farà a la Unió Centre Cultural, ara es diu la Unió Centre Cultural, i avui vivim doncs, aquí a la plaça d'Octavià a l'entorn, que ara ho comentàvem, no? Com ha canviat això? Jo recordo, i tu recordaràs, Carme, i tu potser Montse també, doncs fa 30 anys, aquí al matí, no hi havia ningú.
8: Tothom anava a Barcelona.
9: Eren dues paradetes petitonetes i a la tarda la cosa s'animava, però és que ara passes al matí, primer que han augmentat moltes les parades, hi ha més llibreries, i també la gent doncs, també té l'oportunitat de passejar i gaudir del matí, que realment es pot consultar les novetats i tafanejar llibres o comprar roses millor al matí que no pas a la tarda, perquè a la tarda això és una bogeria.
8: Sí, això serà impossible. Montse, com a directora de les biblioteques, tu com ho celebres? Com és una diada com la d'avui?
21: Sincerament, nosaltres, les biblioteques públiques, considerem que la diada és una diada més per les llibreries que per les biblioteques. Tot i així, tenim diverses iniciatives, no només el dia 23, sinó dies anteriors o dies posteriors, vinculades amb la Diada de Sant Jordi, perquè creiem que el 23 el protagonisme màxim ha d'estar donat per les llibreries. Nosaltres contínuament som centres prescriptors de lectura. A la biblioteca, per exemple, Gabriel Ferreter, tenim un parell d'expositors on hem proposat una iniciativa que es diu Cita a cegues amb un llibre, i els llibres estan embolicats amb un llacet vermell on queda tapada la coberta, només es veu el codi de barres i un parell d'acords de detall. I ho hem fet tant a la secció d'adults com a la secció infantil. Aquest és un petit exemple d'una de les iniciatives. Avui la celebració és global i completa vinculada al món de la lectura.
8: Està clar que celebreu, Però seguiu la tradició o, com jo comentava abans, les tradicions estan una mica també per trencar-les? És a dir, tu reps la rosa, Montse, i regales llibre o com va la cosa?
21: Jo fa anys que el que rebo són llibres, no més llibres. Les roses són a casa els rosers del jardí. Avui, de bon matí, a 6:45 del matí, he sortit al jardí i he vist 3 rosers plenament florits. He gaudit dels seus colors i de l'aroma i me n'he tornat cap a dintre. I després hi haurà llibres.
8: Clar que sí. Alcalde.
9: Jo aquest matí, a primera hora, doncs, ja he regalat la rosa i també he regalat 2 llibres, 2 primers llibres. Perquè a la tarda... Perquè són 2 llibres especials, que no tenen res a veure amb les novetats editorials, però aquesta tarda regalaré el llibre, o sigui, jo regalo un llibre i la rosa. Jo crec que no només s'ha de regalar un llibre, s'ha de regalar un llibre i una rosa.
8: El pack complet.
9: El pack complet.
8: Molt bé.
9: Jo no he rebut res encara, eh?
8: Encara no. No. Mai no és tard. El dia, bueno, sí, el dia, sí, sí. El dia és llarg.
9: El casal de Santa Rosa m'ha regalat aquesta rosa tan bonica.
8: Molt xula.
9: Fet artesanal, amb paper.
8: Groga.
9: Exacte.
8: Mira, adiós. Una groga i una vermella,
9: sí,
8: no? Que porta la solapa.
9: Sí, sí, sí.
8: Molt bé. Fa un mes que Cugat Media presentava en públic una sèrie documental, Lletra B, una coproducció de la xarxa de comunicació local que aborda les històries personals de les biblioteques públiques de Catalunya i també la funció social i cultural que desenvolupen totes elles. Estem parlant de 13 capítols que s'emeten els diumenges a partir de les 10 de la nit a Cugat Mèdia, també les televisions locals que estan adherides a la xarxa i, si voleu, estan sempre disponibles a la xarxa més. És una sèrie que ens recorda la importància de les biblioteques i el seu paper vertebrador de la societat i la cultura d'un municipi. I per això, avui, dia de Sant Jordi, dia de llibres, hem pensat, per què no podem parlar de les biblioteques, per exemple? Fa un any, alcalde, el ple municipal va aprovar un projecte d'aquest equipament, aquest nou equipament, nova biblioteca central, que ha d'anar al parc de Ramon Barnils. Com està el projecte? En quin punt es troba ara mateix?
9: Doncs, si hem de ser... Hem de dir-ho resumidament, ara estem buscant el finançament. En qualsevol cas, cosa que no és fàcil, perquè històricament hi havia un acord no escrit que les biblioteques es feien a 3 parts, finançades a 3 parts. Una part de l'Ajuntament de la ciutat o del poble, una altra part la Diputació i una altra part la Generalitat. Avui dia, doncs, sembla que la cosa ja no va per aquí. També és cert que les biblioteques, doncs, avui dia són un equipament d'un pressupost molt, molt elevat. Pensem que la biblioteca aquesta de Sant Cugat ja hauria d'estar feta.

0: Com un lloc només on va a buscar un llibre i llegeix, vull dir, en una biblioteca avui dia, jo diria que és com un espai sociocultural, una centralitat cultural, que passen moltíssimes coses. Només cal veure aquests reportatges que heu elaborat. Jo vaig tenir l'oportunitat fa un parell d'anys de visitar la Pilarín Vallès i vaig quedar, doncs, en bocabadat del que és una biblioteca on passen moltes coses, no? Per tant, quan tinguem aquesta biblioteca, no només hi haurà llibres, es podrà consultar, sinó que passaran moltes altres coses. Per exemple, a la biblioteca de Sant Cugat, jo sempre dic que serà la nova biblioteca, serà una triple bona notícia. La biblioteca en si, perquè la ciutat la necessita, no és que sigui un caprici de l'Ajuntament o de l'alcalde o de la directora de la directora de les biblioteques de Sant Cugat, sinó que ho diuen les dades, la quantitat d'usuaris que tenim a la nostra ciutat, i també ho diu el mateix Servei de Biblioteques de la Diputació. Per tant, ja hauria d'estar feta, no? Doncs com serà un gran equipament, una gran centralitat cultural, doncs d'una part també servirà per destensionar, doncs, la Casa de Cultura, perquè hi haurà alguns espais que aniran a parar, doncs, a la nova biblioteca, i quan tinguem la nova biblioteca, la biblioteca actual, tindrem, o sigui, la ciutat guanyarà un altre equipament cultural. Per tant, per exemple, una de les possibilitats que poden anar en aquesta biblioteca actual serà, doncs, una sala d'exposicions, que jo crec que Sant Cugat, una ciutat de prop de 100.000 habitants, també mereix una sala d'exposicions del segle XXI. Tenim la Casa de Cultura, que està molt bé, però no crec que sigui el lloc més adient. I fins i tot podria estar, per què no, doncs, els estudis de Cugat.cat, per exemple, no? Seria una centralitat que jo crec que guanyaria moltíssim. Tenim el Teatre Auditori, tenim els cinemes, tenim el Conservatori, tenim la biblioteca, la nova biblioteca, etc. I tindrem, doncs, aquesta sala d'exposicions.
1: Estem parlant d'un projecte de tres plantes, d'una capacitat per unes 700 persones, una sala d'actes per 200 persones més. Un projecte ambiciós, però que sí que necessita la ciutat, perquè la ciutat ha crescut i necessita també d'oferir molts altres serveis, com ara comentava l'alcalde, no, Montse?
2: Sí, actualment la Biblioteca Gabriel Ferrater ofereix la majoria dels serveis que també oferirien una central, però d'una forma molt limitada i també perjudicant a infants i famílies cada vegada que es du a terme una activitat col·lectiva, perquè tant les activitats adreçades a infants i famílies es duen a terme a la sala infantil, però durant l'estona que dura l'activitat no s'hi pot fer res més, i les activitats per adults, com que la Biblioteca Gabriel Ferrater no disposa de sala d'actes, també s'han de dur a terme en aquest espai, de manera que infants i famílies queden doncs excloses de l'ús de l'espai i del fons mentre dura l'activitat. Però per coherència i democràcia, si duen a terme un mínim d'activitats, un mínim de xerrades, els clubs de lectura, les hores del conte, els bibliojocs, que considerem que donen coherència i sentit al que és una biblioteca pública en una ciutat.
1: Quan tinguem aquesta nova biblioteca, de quina manera penseu que contribuirà a reestructurar l'acció social i cultural, aquest nou equipament a la ciutat? Perquè això crearà noves sinergies, vull dir, replantejarà tot aquest teixit d'una altra manera, no? Amb més opcions.
0: Home, sí, serà una gran centralitat cultural, primer pel que dèiem, on estarà, i per les dimensions que tindrà, inclús també per l'edifici en si, no? Que és un projecte preciós, que estarà allà emplaçat en part del Parc Ramon Barnils. També dic que en paral·lel hi ha una altra feina a fer que s'ha començat però que també serà lenta, i és que totes aquelles casetes que hi ha, diguéssim, a prop de la Rambla del Celler, doncs han d'anar desapareixent. Això és una feina lenta perquè s'ha d'anar pactant amb els propietaris perquè, diguéssim, que la biblioteca tingui un entorn el més amable possible i que sigui una centralitat realment que la ciutat la conegui. Jo crec que quan hi hagi la nova biblioteca també segurament hi haurà molta gent que descobrirà, doncs, que tenim biblioteques, quan fa molts anys que tenim biblioteques. La de Gabriel Ferrater és de l'any 93, aproximadament. Va coincidir pràcticament amb la inauguració del Teatre Auditori. Després tenim la de Mirasol i tenim la Marta de Sardona. També tenim la de Burpalleres, no? Vull dir que, i molts usuaris, ara, de memòria, dades del 24, perquè el 25 sí que va passar que una biblioteca, doncs, va estar molts mesos tancades, però va superar els 300.000 usuaris.
2: Així és.
0: És així, vull dir, sí, estem parlant de molts usuaris, molta gent que que

0: acudeix o que es connecta o que necessita doncs, fer l'ús de la biblioteca. O, per exemple, també hi ha uns usuaris no tant de biblioteca, diguéssim, formalment, que són els estudiants, no? Que també doncs, necessiten i busquen espais fora de casa, lluny de l'ambient familiar, per poder tenir una hora, unes hores de silenci, de poder estudiar i preparar exàmens, no? Doncs aquesta nova centralitat, aquesta nova biblioteca, doncs oferirà tot això i molt més. Per tant, jo crec que la ciutat guanyarà moltíssim, moltíssim.
1: Montse, sota el teu punt de vista, de quina manera contribuirà aquest nou equipament, no?, a la reestructuració, a la reconfiguració de...
2: Jo crec que aquest nou equipament el que significarà és una expansió, una possibilitat d'expansió per part dels usos dels serveis de les persones usuàries. Si la ciutadania disposarà d'uns espais molt més agradables, de més fons, d'una oferta d'activitats molt més ampliada, jo diria que disposarà d'uns drets més equiparats a la... A les seves necessitats reals, també.
1: Hem parlat d'aquesta sèrie documental de Cugat Media, que ja s'ha començat a emetre. Aquest diumenge arribarà el tercer episodi, que es titula Barrejar, on es mostra la Biblioteca Fondo de Santa Coloma de Gramenet. Surten unes quantes biblioteques del territori. També surt la de Sant Cugat, que surt més cap al final, el 5 de juliol. Es titula Balcó i comparteix protagonisme amb una biblioteca de Helsinki, no?
2: Així és, amb la Dodi.
1: Què podrem veure en aquest documental? Què es mostra?
2: Sobre el capítol de Sant Cugat et refereixes, sí.
0: Tu l'has vist?
2: Jo l'he vist.
0: Ah, jo encara no.
2: Jo l'he vist. El vaig veure ahir. Vaig demanar, sisplau, que avui, abans de l'entrevista, me'l deixessin veure de forma exclusiva per tenir més coneixement de causa a l'hora de la...
1: Però hi participes, també.
2: I tant, sí, sí, i tant que hi participo. Crec que el treball de guió que s'ha fet d'aquest capítol és preciós, és harmònic, perquè els continguts no ballen dividits, no estan dividits d'una forma molt dràstica del que és el contingut de Sant Cugat i el contingut d'Odi, sinó que hi ha parts que parlen de Sant Cugat i de forma paral·lela parts que parlen d'Odi, i és preciosa la manera com focalitza l'efecte que té un servei de biblioteca pública en les persones i de quina manera una biblioteca pot arribar a transformar societats, i també com aquestes persones són protagonistes i partíceps de l'estructuració de l'espai i de l'activitat de les biblioteques.
1: L'alcalde no ha vist l'episodi de Sant Cugat, però sí que ha vist el de la Biblioteca Pilarín Vallès de Vic. I és fantàstic veure un equipament transformat, com s'ha transformat també a mida de com ha evolucionat la societat i les necessitats dels usuaris, no? Allà hi ha gent que fa vida, pràcticament.
0: Va ser un encert, inclús, on van triar fer aquesta biblioteca. Jo ho deia abans, jo abans de veure el reportatge, fa 2 anys, i bueno, vam anar junts. Vam anar junts, jo vaig quedar, bueno, increïble. Jo convidaria els santcugatencs a anar a visitar la Biblioteca Pilarín Vallès, no?, perquè també és un referent on passen moltíssimes coses. Curiosament, només entrar, a mà dreta trobes un piano en una biblioteca. No? Dius, què fa un piano? Doncs hi ha l'oportunitat, també hi ha un senyor que crec que va quasi cada dia, surt en el reportatge, a tocar unes peces, no? Jo convido a que tothom el recuperi, aquest reportatge, o que la vagi a veure, no? La Biblioteca Pilarín Vallès és excepcional. A més, està emplaçada en un lloc molt especial, entre dos barris, pràcticament, que uneix dos barris, i en un lloc molt especial on va haver-hi un atemptat molt, molt bèstia, bueno, tots els atemptats són bèsties, evidentment, un atemptat d'ETA allà a Vic, no? I, per tant, també hi ha un petit homenatge a l'entrada, que totes les víctimes que van haver-hi, vull dir que relliga moltíssimes coses aquell espai i la biblioteca en si. I, a més, clar, que porti el nom de Pilarín Vallès, que hi hagi espais, doncs, il·lustrats per ella, que truquis per telèfon
1: i contesti
0: ella... I clar, és impressionant, vull dir, no sé si ho millorarem tot això que s'ha encobat. Ho intentarem, però està molt bé, està molt bé.
2: Jo crec que sí, Josep Maria, estarem a l'alçada, i tant com sí.
1: Acabem, i m'agradaria acabar amb una recomanació que feu vosaltres mateixos, als oients, al públic en general, sobre un llibre que us hagi marcat i que penseu que és una lectura imprescindible, segons la vostra experiència. Vols començar, Montse?
2: Sí, ho tinc molt fàcil, eh?
1: Sí?
2: Perquè aquest dimarts va haver-hi la trobada de clubs de lectura de ciutat a la Sala Clavé amb gairebé 120 persones i vam poder compartir, després d'haver-lo llegit, la tertúlia d'Argelagues, de la Gemma Ruiz, amb l'autora. Argelagues és una novel·la que fa protagonista, que dona protagonisme a figures femenines, anònimes, que han viscut vides possiblement sense una connotació intel·lectualment molt destacada, però vitalment molt de gran valor.
1: Uh-huh.
2: Amb un treball de llenguatge increïble. I la seva autora, a més, és una gran comunicadora. Ella té una nova publicació aquest any que es diu Una dona de la teva vida. Una dona de la teva edat. Ara no recordo exactament el títol de la novel·la que aquest 2026 publica la Gemma Ruiz, però Argelagues és una joia. Jo recomano aquesta novel·la de totes totes.
1: Molt bé. Josep Maria.
0: A mi ho poses difícil. Clar, jo com
1: que no sigui teu, eh?
0: No, més d'aquest any no he tret cap. Ara fins al 2030 no em toca. Però com a alcalde de Sant Cugat jo crec que he de recomanar llibres escrits per autors i autores de Sant Cugat, que en tenim
1: molts, cada
0: molts,
1: vegada més.
0: Molts, molts. Mm-hmm. És increïble la quantitat d'autors i d'autores. L'altre dia es podia veure la taula d'escriptors, eren 70 novetats editorials.
1: Correcte.
0: No vol dir que hagin 70, n'hi ha molts més, perquè no tothom escriu cada any, no? I per tant se'm fa difícil, però mira, si he de triar un que tu hi col·labores i que tu vas participar en la presentació, que és el llibre Allò que importa,
1: Allò que importa,
0: de la Judit Martínez, que aquesta noia de Sant Cugat, doncs aquesta periodista de Sant Cugat, ha fet 31 converses amb 31 persones diferents de Sant Cugat, ha exprimit tota l'essència d'aquella conversa i ha fet un petit relat a cadascuna i jo crec que és el que es recomanaria.
1: Molt bé, doncs ens quedem amb aquestes recomanacions. Anem molt ràpid. Us agraïm molt que ens hagueu acompanyat en aquesta estoneta que hem passat aquí en aquesta taula compartint la celebració de la Diada de Sant Jordi. Gràcies als dos.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
1: El centre de Sant Cugat està format per més d'una vintena de barris. D'entre ells, el barri de Monestir Sant Francesc és, sens dubte, el més plural, el que té un teixit associatiu més actiu, el que té un arrelament més profund i, en definitiva, podem dir que el del Monestir Sant Francesc és el barri-barri de Sant Cugat. A més, des de fa molt poquet, també compta amb una nova associació veïnal. Per saber quins són els objectius d'aquesta nova entitat, tenim amb nosaltres el Faves Comptades, Oriol López, que és el president de l'associació veïnal Monestir Sant Francesc, i Olga Martínez, secretària d'aquesta mateixa associació. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Bon dia, Olga.
1: Abans de res, aviam si un dels dos ens pot fer 5 cèntims sobre el barri. Com és viure en aquesta part de Sant Cugat? Jo ara deia que és el barri-barri, no sé si hi esteu d'acord i què ens en podeu dir de la vostra experiència, Oriol.
3: Hola, bon dia. Bueno, és un barri agradable de viure, com tu dius, et dona una miqueta més de sensació de ser una cosa com no tan de ciutat, no? De, més de cases petites, almenys a la part que jo visc, i és un barri que té aquest potencial, no? De ser agradable per el tipus de construccions i de, diguem, de plantejament urbanístic que té. Però, malauradament, amb els anys o els anys que porto aquí, doncs he anat veient una baixada amb la qualitat de vida i d'aquest entorn que té potencial, com s'ha anat degradant. Aquesta és una miqueta la sensació, i crec que també recullo opinions d'altres persones que van en aquesta línia.
1: Molt bé, has vist com un deteriorament, podríem
3: dir.
1: Sí,
3: jo fa anys, quan vaig venir, jo porto aquí aproximadament 26 anys vivint, i quan vaig arribar a Sant Cugat a mi em va impressionar. O sigui, jo vaig veure aquí i vaig veure tant de verd, tanta avingudes grans, arbres, sensació de neteja, d'ordre, de calma. I ara, si em preguntessis, malauradament no tinc aquesta mateixa opinió. Quan la gent em diu, hòstia, que bé vius a Sant Cugat, i dic, sí, sí, però ja no és el que era. O sigui, si tu has sentit com era Sant Cugat fa uns anys, malauradament no tinc aquesta mateixa opinió.
1: D'acord, després entrarem aquí. Sí, parla, digue'm, Olga.
2: Respecte a l'Oriol està comentant més del barri de Sant Francesc. Respecte a el que és el barri Monestir, és un barri més concentrat, vivim més persones...
1: Més dens.
2: Més dens, però és un barri on hi ha cor, on hi ha ànima, on les persones ens coneixem, on anem a fer un cafè i ens diuen el nostre nom. O sigui, és un barri que és poble i que és una delícia viure. És veritat que en aquests últims anys ha sofert una degradació, però és un barri molt agradable de viure per les persones que l'integren, per la multiculturalitat, pels interessos. És un barri amb gran potencial.
1: Quant fa que hi vius, tu, en aquest
2: barri? Tota la vida.
1: Molt bé, nascuda i crescuda.
2: 57 anys.
1: Molt bé. I llavors, en aquest context, que estic d'acord que és un barri tan viu, tan arrelat i tan actiu, com és que no hi havia una associació de veïns?
3: Bé, n'hi havia hagut. Per el que jo he investigat abans de fer els primers passos per formar-ne aquesta, evidentment vaig comprovar que no n'hi haguessin d'existents. De fet, fent cerques al web, es troba una pàgina web que està desactualitzada, però que encara hi és, que això també pot crear confusió a la gent, si en el futur nosaltres en farem una, però no sé què passarà amb aquesta, perquè encara existeix. Aquesta associació segurament es va dissoldre, per lo que jo he sentit, perquè no tinc una informació oficial, va ser més o menys arrel de la pandèmia, es va acabar de dissoldre, i llavors bueno, pues va quedar una miqueta desatès. Quan he anat a consells de barri, m'he donat compte que hi havia representació d'alguns barris, però d'aquest en concret no. Llavors, això, juntat amb motivacions pròpies i aspectes que s'han de millorar generals, doncs va fer que amb alguns veïns doncs, comencéssim a plantejar-nos que una manera per intentar millorar aquestes coses que no s'arreglen d'una altra manera, que ja entrarem d'aquí una estona, doncs potser dins de l'àmbit d'una associació doncs seria més fàcil.
1: I per què ara? Que hi ha hagut algun desencadenant concret?
3: En el meu cas, sí. Jo personalment estic aquí perquè tinc una problemàtica i al final és una problemàtica que tampoc entraré aquí perquè no tenim temps ara de desenvolupar això, però jo porto pràcticament 5 anys perseguint una cosa amb l'Ajuntament i amb aquests 5 anys pràcticament ha sigut un periple comunicatiu, una odissea. Porto comunicacions variades, picant totes les portes, parlant amb un munt de persones i ara el juny farà 5 anys que aquest problema no està solucionat.
1: De quin àmbit parlem?
3: Urbanístic? Estem parlant de manteniment de pistes esportives.
1: D'acord. Bueno, la pista de Sant Francesc.
3: Sí. I, bueno, és una pista que ells mateixos reconeixen que no té manteniment zero, no hi ha cap hora dedicada a aquesta instal·lació, i, bueno, jo crec que qualsevol instal·lació esportiva o qualsevol equipament municipal no només s'ha de crear i fabricar-lo, construir-lo, sinó que després, evidentment, té un manteniment. I aquesta part crec que, en general, està bastant deixada.
1: És un problema generalitzat a la ciutat i que sovint es reben moltes queixes al respecte. I dèieu que les persones que formeu part de la Junta, algunes sou del barri del Monestir, algunes sou del barri de Sant Francesc, en el teu cas, Olga,
2: sí.
1: Quin vincle tens amb el barri?
2: Home, el vincle és molt estret, o sigui, és un barri que he nascut, que he vist fa moltíssims anys, tota la vida, i tinc molt vincle amb aquest barri. En els temps recents es va fer la plataforma de la plaça Coll per totes les problemàtiques que s'hi han viscut i les persones que han format part d'aquesta plataforma ara formaran part de la nostra associació per poder també defendre tota aquesta problemàtica, no?
1: Sí, aquest també ha estat un detonant, potser, de la creació...
2: També de l'associació, eh?
1: O sigui, clar, què està passant? Que es comenta molt, us veig moltes vegades que poseu alguna paradeta i tot a l'Avinguda Cerdanyola.
2: Sí.
1: Què està passant a la plaça del Coll? Pels que jo, per exemple, a les 7 del vespre ja he d'estar a casa amb la meva filla. No sé què està passant a la plaça del Coll més tard.
2: El que diem és dignifiquem la plaça Coll. Llavors, què és el que passa? Doncs hi ha problemes de convivència. Aldarulls, gent que hi viu i gent d'altres barris que fan aldarulls a la via pública, a la pròpia plaça. Allà també hi ha una qüestió d'higiene i de neteja, a part de convivència. Llavors, nosaltres hem tingut diferents reunions i en aquestes reunions, bueno, sembla que una miqueta ha millorat la convivència aquesta, però tampoc sabem si és degut a que ha sigut l'hivern i la gent fa menys vida de carrer, ja. O realment han sigut per accions directes que s'hagin pogut fer. En aquest moment sembla que hi ha una mica més de quietud, però ara que ve el bon temps, veurem el pols del lloc on som.
1: Molt bé. Si esteu atents una mica
2: a
1: posar els ulls allà.
2: Sí.
1: I com a nova associació del barri, quina relació teniu amb altres entitats? A part de la plataforma de la plaça del Coll, us heu posat en contacte, no sé, amb la xarxa del Monestir Sant Francesc o amb l'Associació de Comerciants?
2: Mira, com que tot això ara s'està donant forma, després de les inquietuds, nosaltres com a associació, aquestes persones ens podíem haver reunit i muntar una associació, però en canvi no ha sigut la manera que ho hem volgut fer. Nosaltres hem volgut fer un espai més assembleari on tothom s'hi pogués sumar, on tothom pogués dir la seva, i a partir d'aquí doncs, fer els eixos de treball. Llavors, ara nosaltres estem en el punt de revisar estatuts i ja constituir-ne. Llavors, un cop constituïts, evidentment, ens ficarem en contacte amb gent de la xarxa o altres associacions per poder defensar interessos comuns.
1: Sí, estem en una fase més inicial.
2: Estem en una fase incipient. Bueno, incipient, però que ja estem constituïts,
3: sí,
2: no? Ens falta tindre el NIF, no? Diguéssim.
3: Sí, estem pràcticament constituïts, ens falten algunes accions, diguem,
1: tècniques.
3: Oficials, tècniques, burocràtiques, podríem dir, i és llavors, quan ens constituïm, que començarem a fer ja els passos, diguem, més oficials. Com diu l'Olga, no vam voler constituir-nos i formar una associació ja tancada des del principi, sinó que l'equip impulsor que vam tenir aquesta iniciativa, vam obrir la porta a que abans de constituir-nos sumar la màxima gent possible, inclús acceptar candidatures que podrien ser diferents a la que nosaltres presentàvem. Vam intentar donar el màxim d'obertura, de democràcia, de participació. És així com hem decidit començar, i per això no hem pres decisions fermes, encara com accions concretes, perquè estem encara en la fase final i estem recopilant gent perquè s'assumin.
1: Quantes persones éreu l'equip impulsor i com us vau conèixer, com us vau trobar? Va ser el Consell de Barri, com comentaves abans?
3: Sí, podríem dir que jo, per la meva banda, junt amb alguns veïns de Sant Francesc, al veure que no hi havia associacions i que teníem una problemàtica concreta que porta anys enquistada, doncs vam decidir que podria ser una idea formar una associació de veïns. Llavors, en aquest sentit, amb un consell de barri, jo vaig manifestar la meva voluntat de crear-la. Uh-huh. I gràcies a aquesta intervenció, algú que estava al mateix consell va comentar que hi havia persones del barri de Monestir que també tenien alguna idea per aquest sentit. I que com que són barris relativament petits, doncs seria potser bo fusionar-los i fer un únic equip de treball. Uh-huh. Arrel d'això, doncs, a mi també em presenten algunes persones i llavors comencem a treballar. I després també, com ha comentat l'Olga, gràcies a aquesta iniciativa de la plataforma de Passant en Coll, doncs també s'hi van sumar més persones. I després el Boca Orella doncs, va anar sumant petites persones. Llavors, en el moment en què nosaltres ja ho fem públic i ja fem una primera assemblea, doncs ja també ho obrim, surt també per la televisió de Sant Cugat, ara estarà sortint per la ràdio, les persones encara estan, diguem, encara disponibles per poder-se sumar. Uh-huh. Estem encara en la fase final, estem retocant els estatuts per presentar-los, treballarem també amb el reglament de règim intern.
1: Què han de fer si es volen sumar?
3: Tenim un grup obert. Bona pregunta, però no el tenim penjat. O sigui que buscarem algun canal per fer-ho. De fet, el més fàcil segurament serà que amb el nostre local, diguem, oficial, que és el Xalet Negre, que és allò on farem les reunions, ja posarem algun link on hi haurà un formulari o un QR, alguna cosa, perquè ells puguin accedir de manera telemàtica i sumar-se amb aquest formulari.
1: Les persones interessades, llavors, que es dirigeixin al Xalet Negre i allà els hi donaran tota la informació.
2: Correcte.
3: Sí, llavors, en el moment en què ells en contactin i nosaltres tinguem el seu e-mail o el seu telèfon, nosaltres els convidarem a participar en alguna de les fases que tenim en marxa.
1: Val. Ara parlàvem del Consell de Barri. Veig que més o menys ja feia uns anys que hi anàveu. Què us sembla aquest canvi? Ha estat encertada aquesta nova configuració dels Consells de Barris, segons la qual el Consell del que ara formeu part és una àrea molt més extensa que abans, o us agradava més abans?
3: Jo, a veure, la meva participació al Consell de Barris de fa 2 o 3 anys, però sí que m'ha donat la sensació...
1: Has viscut el canvi, llavors, no?
3: He viscut el canvi. Potser la meva primera participació va ser amb el format antic i ara amb el nou. La meva sensació, i crec que moltes persones recullo una miqueta les opinions que es van donar allà mateix, jo crec que és excessiu aquest volum, perquè
1: abarca
3: gent,
1: massa barris.
3: Abarca, clar, el de centre són moltíssims barris. Llavors, amb una reunió d'un parell d'hores, és molt difícil abarcar totes les problemàtiques d'un territori tan extens.
1: Sí.
3: De fet, és difícil fer-ho. Normalment ens quedem... Jo crec que la sensació és que els consells de barri acaben amb la sensació de que molta gent s'ha quedat amb ganes de poder parlar més a fons de les seves problemàtiques. Uh-huh. També com estan enfocats els consells de barri. Una gran part del consell de barri és informatiu. Al final és posar un PowerPoint i les persones que estem allà sentades n'escoltaran que s'expliquen.
1: Sí.
3: I llavors hi ha un torn obert de paraules on la gent tenim la nostra. Jo crec que la majoria de persones que hi anem estem més interessats en aquesta última part, que és què és el que volem dir nosaltres.
1: Mm.
3: Perquè al final veure un PowerPoint, me'l pots passar per correu i ja me'l miraré. La reunió llavors hauria de servir perquè la gent tingués més vot.
2: Sí, i afegint a lo que diu l'Oriol, clar, al ser un territori tan ampli, les necessitats són diferents.
1: Molt diferents. Sí.
2: Són molt diferents. Llavors, home, trobo que això hauria de ser més eficient, perquè és que entre el PowerPoint, poc torn de paraula i necessitats diferents, home, no és l'objectiu, potser, no, del Consell de Barri.
3: Jo crec que no. La idea, i així aprofito també per un dels punts que volíem parlar, creiem que l'Ajuntament no enfoca bé el que vol dir la participació ciutadana. La participació ciutadana, jo crec que tothom ho entenem, una cosa diferent. La participació ciutadana que jo rebo ara és que de tant en tant em donen l'opció de votar uns pressupostos participatius. Mm-hmm. I fins aquí. Ja està.
1: I què trobes a faltar?
3: Trobo a faltar una comunicació bidireccional. Trobo a faltar una escolta real i activa.
1: Mm-hmm.
3: I trobo a faltar també canals eficients de comunicació, perquè els canals actuals són molt deficients. I jo, malauradament, ho he patit, i no m'extendré, però amb aquests 5 anys t'asseguro que he escombrat pràcticament totes les possibilitats comunicatives i el problema segueix amb el punt inicial, pràcticament. Sí. I això és increïble.
1: I és un motor també per crear una associació. Espereu que des d'aquest altaveu es pugui escoltar més i millor els veïns dels vostres barris?
2: Correcte.
3: Sí, totalment.
2: Totalment.
3: Nosaltres tenim propostes, tenim idees, però manca també voluntat. S'haurà de veure si l'Ajuntament té realment una voluntat comunicativa, si realment s'ho creu, lo de la participació ciutadana, si realment volen integrar-nos en la presa de decisions. Això implica haver d'acceptar que hi ha molta feina a fer i no sé fins a quin punt ho acceptaran i s'hi posaran a treballar.
1: Sí, sens dubte, comunicació és un punt a tractar. Després també m'agradaria parlar, heu comentat en algun moment per sobre la neteja del barri. Quin és el sentit general de la neteja del barri, per començar? I després parlarem també dels contenidors que hi ha hagut canvis recentment.
2: Sí, home, la neteja del barri hi ha molt marge de millora. O sigui, la plaça Encoi és com un pipicant. O sigui, allò fa una olor pipi que és insuportable. El barri en general, més brut que net. O sigui, creiem que a l'hora que hi ha licitacions públiques on es contracta un servei de neteja, ha de ser un servei de neteja, home, eficient, curós, que escolti les necessitats que tenim i que prenguin nota, no? Si arribem al tema de les deixalles i les plataformes...
1: Sí.
2: Home,
1: s'han retirat alguns contenidors del barri que estaven de forma fixa i, en canvi, hi ha unes hores al dia, uns dies de la setmana, on instal·len uns contenidors mòbils. Què està passant amb això? El sentir del poble és que és una bona opció o no està agradant?
2: A veure, el sentir del poble és divers, però, en general, són uns contenidors que no estan pensats per tots i per totes. Una, són uns contenidors que no tenen capacitat en el nostre districte d'assumir totes les deixalles que fem un barri tan poblat. 15.000
1: persones. Com dèiem, és un barri molt dens, sí.
2: 15.000 persones, eh? O sigui, són insuficients. Què passa als insuficients? La gent deixa les deixalles al terra.
1: I tens les deixalles al mig del carrer, llavors.
2: Clar. La franja és de 7 a 11, més o menys. Però llavors una cosa que no és menor, que per mi és subratllat en negreta, que és que no són unes plataformes per tots i totes. La gent amb minusvalia no arriben al contenidor. No saben on deixar la brossa. Depenen de la voluntat del veí i de veïna que els ajudi a introduir la brossa.
1: Uh-huh.
2: Després, els forats per on fiques la brossa és reduït. Llavors, segons com tinguis la bossa de deixalles, no t'entra, has de fer doble bossa a la via pública, per tant, no tothom porta una segona bossa, i tot això queda pel terra.
1: Ja, d'acord. I parlem també del comerç local. Quin és l'estat de salut del comerç local del barri? Us preocupa, no us preocupa? Està en un bon moment? És un dels punts que teníeu a la vostra llista?
3: Sí, ens preocupa una miqueta que estiguem una miqueta apartats de potser la planificació general que hi ha amb el reste de la ciutat. Ens preocupa també que hi hagi, sobretot, proliferació de locals que es tanquen, de potser negocis que no funcionen, de que hi hagi aquesta...
1: Molta rotació.
3: Massa rotació. Al final s'hauria de mirar de buscar algunes estratègies, de també unir-nos, de parlar amb aquestes associacions de comerciants per intentar també fer estratègies que ajuntin la voluntat i les necessitats del veïnat, que s'ajusti realment al tipus de comerç, o si falten comerços que potser ara mateix no hi són. Treballarem per copsar també totes aquestes opinions i intentar...
1: D'acord. I respecte a mobilitat, tenia apuntat, què passa amb els patinets al barri?
2: Clar, els patinets al barri és els patinets del barri, però de tota la ciutat. O sigui, els patinets és un tema... Que clar, que els patinets van a tota Castanya per les artèries principals i això ha produït incidents, accidents I clar, és algo que això s'hauria de poder regular. Evidentment s'ha de regular,
3: Sí, bueno, regular està bé, però al final no és suficient en posar una norma o en posar un cartell.
2: No.
3: Perquè les coses funcionin ha d'haver-hi accions concretes. Posar cartell està molt bé i és el començament, però és només el començament. No ens podem parar aquí, perquè moltes vegades hem vist estratègies de l'Ajuntament que posen cartells i ja està, i fins aquí. Home, això és bastant insuficient. El cartell és només el començament.
1: Després què hauria d'haver?
3: Després han d'haver-hi accions concretes, han d'haver-hi persones que vigilin que aquesta llei i que aquesta ordenança o que aquesta regulació realment s'està complint. I si no es compleix, s'han de prendre accions concretes.
1: Tant en el cas del patinet,
3: multes, sancions, el que calgui. En aquest cas, ho generalitzo també a altres problemàtiques. Com, bueno, qualsevol altra cosa que es detecta que hi ha un problema, s'ha d'agafar el problema i realment mirar de solucionar-lo més enllà de fer una regulació o posar un cartell.
1: D'acord, per acabar, perquè se'ns acaba el temps, com animaríeu a les persones del barri a unir-se a l'associació? Qui té cabuda? Qui és benvingut?
3: Home, hi té cabuda tothom, evidentment. Uh-huh. Tothom que tingui ganes de participar, d'ajudar-nos a posar sobre la taula els temes que s'han de tractar. La nostra voluntat com a associació és recollir totes les problemàtiques que existeixen al barri i començar a treballar per ajudar l'Ajuntament a que s'hi posi a solucionar-ho. Llavors, en aquest sentit, es pot ajudar de moltes maneres. Qualsevol persona pot donar un cop de mà, ja només denunciant-ho o ajudant-nos a trobar aquesta informació, ja és una manera de col·laborar, d'explicar-nos les seves experiències, les problemàtiques, perquè, evidentment, cadascú viu a la seva manera, al seu entorn, i no tothom té tota la informació. Llavors, quanta més informació tinguem, més fàcil serà poder abordar aquests temes. I després, per una altra banda, també crearem grups de treball, crearem diferents comissions i que es reuniran periòdicament i que aniran fent les tasques que calguin per anar treballant amb alguna línia concreta de treball i de comunicació amb l'Ajuntament, ens agradaria, perquè la nostra voluntat és treballar col·laborant amb l'Ajuntament i espero que ells també tinguin aquesta mateixa idea.
1: D'acord, perfecte. Doncs moltes gràcies, Olga. Moltes gràcies, Oriol. Espero que anem sentint com va avançant aquesta associació i que passin moltes coses.
3: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, bon dia.

0: Una curiositat molt interessant és que hi ha un tipus de gel que pot cremar. Aquest material s'anomena gel inflamable o gel de foc, i el seu exemple natural més conegut és el methane hydride. Aquest gel es forma quan el metà queda atrapat dins d'una estructura de gel a temperatures molt baixes i pressions elevades, com les que es troben als fons dels oceans o en zones del permafrost. A simple vista, sembla gel normal, però si s'encén, el gas metà que conté pot cremar, creant una flama sobre el gel. Com si tinguessis un tros de gel que, en lloc d'apagar el foc, el manté encès. Quan el metà es consumeix, el gel es desfà, deixant només l'aigua. Aquest fenomen és important perquè aquests dipòsits contenen enormes quantitats d'energia potencial. Alguns científics consideren que podria ser una font d'energia futura, tot i que també plantegen riscos ambientals, ja que el metà és un gas d'efecte hivernacle molt potent. Aquesta curiositat mostra com la natura pot combinar elements aparentment oposats en una mateixa substància, creant materials que semblen impossibles, però que existeixen realment.
1: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Una curiositat molt interessant és que els llamps poden crear vidres naturals dins la sorra. Quan un llamp impacta en una zona rica en sorra o sílice, la temperatura pot arribar a més de 30.000 graus en una fracció de segon. Aquesta calor extrema fon la sorra instantàniament. El resultat és una estructura anomenada fulgurita. Es tracta de tubs o formes irregulars de vidre que es formen sota terra, seguint el camí que ha fet el llamp per penetrar el sol. Sovint tenen una forma ramificada, com si fossin arrels o petits llamps fossilitzats. Aquest vidre de llamp pot ser molt fràgil i de color variable, des dels transparents fins a tons verdosos o marronosos, dependent dels minerals presents a la sorra. Cada fulgurita és única, perquè depèn de la intensitat del llamp i de la composició del terreny. És fascinant pensar que un fenomen tan breu com un llamp pot deixar una empremta física que pot durar milers d'anys. A més, aquestes estructures permeten als científics estudiar les condicions de les descàrregues elèctriques naturals.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: dit, i sí, ja ho sé, que no s'acaba pas el món.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea, just en el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el 1 milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000. Des del Govern de la Generalitat asseguren que el procés s'ha fet bé i confien en les garanties del procediment. Sílvia Panec és la portaveu del Govern.
3: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà, i de fet també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
2: I Unió de Pagesos ha anunciat una marxa lenta en tractors entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia pel proper 10 de juliol per reclamar mesures estructurals dins del sector de la vinya. Tot plegat neix arran d'una situació preocupant per al sector vitivinícola, ja que pensen accions imminents com l'arrencada de 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció de raïm a partir d'ara. Escoltem el membre de la sectorial de vinya i de vi, Joan Santó.
4: Els viticultors també han de fer una reflexió, perquè ha de fer un producte que no té mercat i que, si el té, no en cobreix els costos de producció. Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebra, és l'agonia lentament. Bueno, aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
2: Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai s'havia trobat amb un cas intrusisme a les instal·lacions. Aquest cap de setmana, recordem, dos joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca i van fer tocaments a una menor. Dins l'edifici van robar, a més, alguns objectes abans de fugir. I la plantilla de la policia local de la Palafrugell ha decidit suspendre les hores extraordinàries, els serveis especials i els dispositius no ordinaris. Els sindicats asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament continuen encallades després d'anys de reivindicacions laborals. El consistori afirma que manté obertes les converses per intentar arribar a un acord. I l'Ajuntament de Cadaqués crearà 655 places de zona blava i verda per combatre els problemes d'aparcament crònic que pateix el municipi. La mesura es posarà en marxa passat l'estiu i suposarà que pràcticament la totalitat de l'aparcament que hi ha a la via pública passi a ser de pagament.
5: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 30 de juny i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà. Unes temperatures màximes de 34 a 37 o 38 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la Selva. A la resta del país un temps més tranquil i compta amb aquesta brisa de sud que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí. A la tarda, algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí. I una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara amb molta calor. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem de les bibliotecàries escolars, un col·lectiu sovint oblidat, però que gaudeix d'unes condicions laborals similars o pitjor que el professorat. Entrevistarem a Maria Montobbio, bibliotecària escolar, i acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la gestió dels efectes del terratrèmol a Veneçuela i l'onada de calor a Europa. A partir de les 5 coneixerem la psiquiatra santcugatenca Margarida Cleris. Continuarem amb Llengua per saber com aconseguir que es millori l'ús lingüístic de la llengua catalana. En parlarem amb la taula sedallenca per la llengua. I acabarem amb Cultura i el FEM Festival amb Joana Borrego, regidora de Cultura de Castellà del Vallès. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'actriu terrassenca Rosa Boladeres ha guanyat la 52a edició del Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu, que distingeix la millor actriu de l'escena teatral barcelonina. El jurat ha valorat la seva interpretació a l'obra Tinc un bosc al cervell, que va estrenar el mes d'abril a la Sala Beckett. L'acte de proclamació i lliurament tindrà lloc el 20 de juliol al Teatre Romea. Amb una extensa carrera teatral i també televisiva, Boladeres l'any 2012 va ser guardonada amb el Premi Butaca a la millor actriu de repartiment per la seva intervenció a l'obra La nostra de la classe. Amb més de 50 anys d'història, el Margarida Xirgu és un dels guardons més prestigiosos de les arts escèniques, que reconeix la trajectòria i el talent sense recórrer la competició entre professionals, posant en valor el treball col·lectiu i el vincle que uneix la comunitat teatral. El jurat està format per la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya i la revista Núvol, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Molins de Rei, la Fundació Romea i també de l'Institut de Teatre.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Sabadell s'ha bolcat amb les víctimes del terratrèmol que ha afectat Veneçuela. Davant d'aquesta emergència, el bar veneçolà Los Chamos, a Sabadell, és un dels establiments que ha habilitat un punt de recollida de material per enviar al país. La seva propietària, Karen Franco, assegura que la resposta dels veïns ha superat totes les expectatives.
3: Realmente no era así como esperábamos, de que todo el mundo viniera por mediante un video que yo lo publiqué en mis redes sociales del bar. Y se hizo como medio viral aquí en la zona, entonces la verdad no esperaba de que todo el mundo se volcara tanto.
2: Segons explica, la major part de les donacions són medicaments, especialment per a gent gran i per a infants. També han rebut bolquers, llet de fórmula, aliments en conserva i roba en una mostra de solidaritat que ha qualificat d'excepcional. La resposta solidària també ha tingut ressò institucional. L'Ajuntament de Sabadell destinarà 8.000 euros a les tasques d'emergència després que la Junta de Portaveus hagi aprovat una moció institucional en què expressa el suport de la ciutat a la població afectada i es compromet a impulsar diferents accions d'ajuda humanitària. I també el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha expressat el condol a les víctimes i el suport a la població afectada, sumant-se així a les mostres de solidaritat internacional davant d'aquesta emergència.
0: Gràcies, Anna. I ara anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. En marc de la visita a Badalona del vicesecretari d'Igualtat del PP, Jaime de los Santos, aquest dimarts, el diputat ha fet un balanç sobre el procés de regularització d'immigrants que ha titllat de caòtic. Recordem que els tràmits es van obrir a mitjans d'abril i que van ser milers les persones que van acudir als punts habilitats per fer la gestió també aquí a Badalona. De fet, la primera setmana es va caracteritzar per les cues que es van formar al Viver. Davant d'aquesta situació, el govern municipal va aprovar una moció per demanar més recursos a l'Estat amb l'objectiu de fer front a la regularització, ja que els serveis es trobaven desbordats i no hi havia una planificació adequada. El mateix vicesecretari d'Igualtat del PP, Jaime de los Santos, n'ha valorat la situació.
5: Hicieran las cosas de forma ordenada, que inmigración sí, siempre y cuando esté dispuesta esa inmigración a asumir cómo es la forma de vida en España y siempre y cuando vengan a trabajar. Parece ser que va a superar el millón de personas, que ha sido absolutamente caótica esa gestión administrativa.
4: Es calcula que a l'estat espanyol fins a 1 milió de persones s'han acollit a aquest procés, mig milió més de les que s'havien previst. El Ministeri d'Inclusió calcula que a Catalunya la xifra arribarà a les 200.000 persones. Davant l'allau de peticions de les últimes setmanes, s'han saturat tant les gestions presencials com les telemàtiques.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Ivan Conde. Bona tarda.
6: Bona tarda. A partir de demà torna la línia L22 de bus, la que connecta el Prat amb l'Hospital de Bellvitge, que va existir entre 2023 i 2024 i que ara reprèn la seva activitat. La L22 unirà el Cap Ramon Avia amb l'Hospital de Bellvitge de dilluns a divendres de 7 del matí fins a les 9 de la nit amb una freqüència de pas d'una hora. Des del Cap Ramon Avia del Prat sortirà cada hora en punt, mentre que des de l'Hospital de Bellvitge partirà cada hora a 2:15. També a partir de demà la L78 canvia el seu recorregut pel Prat. Fins ara recorria Anselm Clavé i Avinguda Remolar des de Sant Boi per creuar tota l'Avinguda Verge de Montserrat. Ara, en canvi, creuarà tota l'Avinguda Remolar per a girar a l'alçada de l'Avinguda 11 de Setembre i des d'aquest carrer arriba fins l'encreuament amb el carrer de la carretera de la Marina. Amb aquest canvi es vol connectar més i millor tots els barris de l'Eixample Sud, així com la Barceloneta o la Seda, que compten amb menys alternatives de transport públic prop dels seus carrers.
0: Gràcies, Ivan, i de retorn al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull, ahir dilluns es va celebrar un taller formatiu i divulgatiu de les sigles LGBTIQA+, al Casal Catalunya de Castellà. El taller, de caràcter tan divulgatiu com humorístic, va ser protagonitzat per la cupletista, transformista i activista social Brigitta Lamure. En un to amè i proper, l'activista va desgranar el significat de cadascuna de les sigles, amb l'objectiu que, en acabar el taller, les assistents no només fossin capaços d'identificar-les, sinó també de difondre els coneixements adquirits. Així mateix, Lamure va oferir un repàs històric i contextual del transformisme, oferint material fotogràfic i exposant les personalitats que en foren les màximes representants. Aquesta activitat s'emmarca en el conjunt d'actes programats en el marc del Dia Internacional de l'Orgull i ha estat impulsada conjuntament per la Regidoria de Feminisme LGTBIQ+, i la Regidoria de Gent Gran. Alhora va comptar amb la col·laboració del Servei d'Atenció Integral LGTBI+, un espai d'informació, acompanyament i sensibilització per persones i entitats sobre l'orientació sexual, l'expressió i la identitat de gènere, així com per prevenir la LGTBI-fòbia.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat, Saravella.
8: Les activitats amb aigua podrien guanyar protagonisme en les pròximes edicions de la Festa Major de Sant Cugat. L'Ajuntament estudiarà ampliar aquest tipus de propostes després que les altes temperatures hagin marcat bona part de la celebració d'enguany. Durant la valoració de la festa, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha assegurat que el consistori ja treballa amb aquesta idea de cara al futur. La regidora ha explicat que la gran afluència de públic als Jocs Aquàtics del Parc Central ha evidenciat la necessitat d'oferir més espais refrescants. El consistori també estudiarà com millorar el funcionament d'aquestes activitats perquè l'espera sigui més amena. Més enllà d'aquest anunci, Escamilla ha fet un balanç molt positiu de la Festa Major, ha destacat la cultura popular com a eix vertebrador de la programació i ha posat en valor l'esforç de les entitats, els serveis municipals i els cossos d'emergència. La regidora també ha posat xifres als concerts més multitudinaris de la festa. Segons ha explicat, The Tyets va reunir unes 12.000 persones, mentre que el concert de Ginestà en va plegar prop de 8.000. També ha valorat positivament la resposta a la programació infantil, les activitats esportives i la participació de la delegació de la Ciutat Agermanada d'Alba. Pel que fa als incidents, Escamilla ha defensat que el pla d'autoprotecció va permetre controlar ràpidament l'incendi que va afectar el xiprer de la plaça d'Octavià durant la trobada d'entremesos. Ha explicat que ara s'analitzarà si cal introduir millores al dispositiu. Entre els aspectes a millorar, la regidora també ha reconegut l'error de la convocatòria de l'acte de descoberta del mosaic del Pagalí Joan, que es va suspendre perquè no s'havia avisat amb prou antelació a les entitats implicades.
9: Ràdio Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la Ràdio Sabadell.
0: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
9: Ràdio Municipal de Terrassa.
10: Bona tarda, l'Anna de Sant, de Sis de Terrassa.
9: El Prat Ràdio.
11: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
9: Ràdio Ciutat de Badalona.
12: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
9: Ràdio Castellà.
13: Bona tarda, l'Ajuntament.

0: L'últim trimestre del curs escolar ha estat marcat sobretot per les mobilitzacions del professorat. Aquest, però, no és l'únic col·lectiu que es mostra disconforme amb les seves condicions laborals. Avui coneixerem el cas de les bibliotecàries escolars, algunes de les quals s'han organitzat i han creat el grup Bibliopecàries. Parlem amb una de les seves components, la Maria Montobio. La tenim al telèfon des de Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Estic al telèfon amb la Maria Montobio, bibliotecària escolar i membre del grup Bibliopecàries. Què tal, Maria? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Maria, sovint tenim molt identificats els rols de les bibliotecàries i també de les professores en l'àmbit de l'educació, però quina és la funció de les bibliotecàries escolars?
2: Doncs bé, principalment tenen moltes funcions, principalment diria que dues, són dos grans pilars. Per una banda, la gestió de la biblioteca, no? Que seria doncs, tenir-la en ordre, tenir-la neta, renovar el fons, esporgar-lo. I per altra banda, la dinamització d'aquests fons, és a dir, o la mediació, no? Que també se'n podria dir, és a dir, el fer el de pont entre els infants i joves que estiguin al nostre centre educatiu i els llibres, les obres literàries que tenim a la biblioteca, no? No només que tinguin abast, que els tinguin abast i que els puguin agafar, sinó també dinamitzar-los, presentar-los, animar-los a apropar-se a aquests llibres i descobrir les històries que tenen dins.
1: Tots els centres educatius haurien de tenir una biblioteca escolar?
2: Sí, segons la llei

0: pocs llibres repartits per l'escola. Els que potser tenen un espai de quatre parets amb portes i algunes lleixes i llibres, o els tenen repartits per l'escola, doncs amb diferents formats, ja siguin armaris tancats, prestatges o repartits per les biblioteques d'aula, o els que tenen un espai com a tal, que a més està doncs, gestionat i està actiu i que està viu, però amb una responsabilitat, doncs, poca responsabilitat o temps que poden dedicar els docents o una persona que s'encarrega, doncs, com seria el nostre cas. Aleshores, en tots tres casos, tot i que la llei dicta que hi ha aquest espai, doncs no s'acaba d'assolir el que seria necessari o el que una biblioteca mereix, no? Perquè mereixi el nom de biblioteca escolar, doncs ha de complir unes condicions que en la majoria dels casos no es compleixen.
1: Clar, hi hauria d'haver sempre una persona dedicada especialment a aquest espai i potser en
0: Exacte.
1: Molts casos s'encarreguen doncs, docents que, a banda de ser professors, doncs, també han de fer de bibliotecaris escolars, no?
0: Exacte. Aleshores, normalment aquests docents tenen, doncs, no arriba a 3 hores a la setmana, potser amb sort una mica més, destinades a la biblioteca, per dedicar-se a la biblioteca, i amb sort doncs, poden dinamitzar-la, poden gestionar-la, però 3 hores són insuficients. I que aquests docents, al final, doncs, amb tota la seva bona voluntat, amb l'experiència que tinguin i els coneixements que tinguin, doncs, ho faran el millor possible, d'això estem super molt segures, però tot i així segueix havent-hi mancances. És a dir, l'ideal seria que hi hagués una persona dedicada 100% només a això i que la seva jornada laboral fos només això.
1: Imagino que les vostres reivindicacions van una mica en la línia del que comentaves, perquè hem tingut un final de curs marcat sobretot per les protestes del sector educatiu i també del bibliotecari, que demanaven millores laborals i salarials, però, pel que comentaves, esteu vivint una situació, les bibliotecàries escolars, que no hauria de ser, no?
0: Exacte, és a dir, una mica la guspira que ens va fer crear aquest grup va ser doncs, aquestes dues reivindicacions que comentes, per una banda de l'àmbit educatiu, dels nostres companys, els docents i les docents, i per altra, els altres companys que són els bibliotecaris i bibliotecàries de Catalunya. Aleshores, aquí va ser quan vam dir, ostres, potser nosaltres també ens hem de sumar, no només per recolzar-los, sinó també per dir, ei, que nosaltres també estem aquí i tenim també raons i dret per dir prou d'aquesta situació perquè no pot ser, no? Aprofitar per dir que no som les primeres ni les úniques, és a dir, hi ha d'altres grups que fa anys que van començar amb aquesta intenció, com són el grup de Bibliomèdia o el grup de treball de biblioteques escolars del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya, que ja van començar i ja van fundar-se amb aquesta intenció de dignificar la professió, però bé, doncs han fet el que han pogut, segueixen fent-ho, però bé, segueixen bastant invisibilitzats i diguem que nosaltres som un grup més que se suma, no? I per anar tots cap a la mateixa direcció i quants més siguem, millor. Aleshores, d'això, aquesta reivindicació surt bàsicament de la necessitat de dignificar la nostra professió i condicions laborals, perquè ens trobem que tenim contractes, doncs necessitem més d'un contracte per arribar a final de mes. Normalment les nostres categories professionals no corresponen ni amb la nostra formació ni amb la nostra experiència. Per tant, doncs, tenim categories com monitora de menjador, talleristes, secretaris, sense en cap cas menysprear cap d'aquestes professions, però que no corresponen
1: clar,
0: a nosaltres.
1: Perquè vosaltres sou docents, també.
0: Clar, depèn. Aquí el nostre grup és molt divers. O sigui, tenim docents implicats en la biblioteca, que és el que comentàvem abans, que dediquen l'estona que poden, molt interessats en que això funcioni. Tenim dinamitzadors o mediadors literaris doncs, per d'altres maneres, no? Doncs, talleristes o potser treballen en editorials, potser són il·lustradors, il·lustradores, autors, autores, i en canvi les bibliotecàries. És a dir, és una mica de tot, que potser per formació sí que som docents, però després ara estem treballant de bibliotecaris escolars, no? Però ja som una barreja molt diversa i la veritat és que molt rica, de persones implicades, sobretot en això, l'interès de que les biblioteques escolars funcionin i estiguin vives com haurien d'estar.
1: Per tant, Maria, amb quines condicions precàries conviviu?
0: Bé, doncs les nostres condicions laborals, normalment, generalitzo, perquè som un grup molt divers que té diferents condicions, doncs per arribar a final de mes o tenir un sou digne necessitem més d'una feina, en el meu cas, per exemple, en tinc tres, de diferents centres educatius. Moltes vegades la nostra categoria professional dins el contracte no correspon ni amb la nostra formació ni amb la nostra experiència. Apareix que som monitors, monitores de menjador, potser monitors, monitores extraescolars, secretaris, secretàries... En cap cas vull menysprear cap d'aquests col·lectius professionals, però no és el que ens correspon. Són contractes fixes discontinus, això vol dir que el juliol i l'agost ens n'anem a l'atur, amb la dificultat econòmica que això suposa. I com que en el cas de les companyes que estem en centres educatius públics, doncs ens trobem que són les famílies que aposten per aquest projecte de biblioteca i per una figura que estigui

0: i allà, i la dinamitzi i la faci viure, i aleshores fan que hi hagi un intermediari com és doncs, l'empresa de menjador, l'empresa d'extraescolars o la mateixa AFA com a associació de famílies d'alumnes. Clar, això al final doncs, ens donen les condicions laborals que es poden permetre, perquè són famílies que tenen els recursos que tenen, i això també ens porta, que això ho comentàvem les companyes l'altre dia, ens porta a perpetuar la desigualtat social. Perquè, clar, estem parlant de famílies que potser hi ha centres que no s'ho poden permetre, hi ha centres que sí, i per què les famílies han de ser víctimes, entre cometes, d'això, m'explico? És a dir, hauria de ser el Departament d'Educació o el sistema educatiu en general que hauria d'encarregar-se de dotar a les biblioteques d'una figura que les cuidi.
1: Per tant, actualment són, en la majoria de casos, les famílies les que s'encarreguen de gestionar
0: sí, normals, exacte.
1: Les
0: en
1: biblioteques
0: cas
1: escolars.
0: Exacte, en el cas de les escoles públiques, que és potser les que nosaltres som més representants d'aquest tipus d'escola, no? Aquesta titularitat d'escola. En els altres casos, doncs, clar, al final són privades o concertades, que són les famílies que ho paguen tot, no? No sé si m'explico, que al final els seus recursos econòmics van per això, per la qualitat educativa. I doncs les escoles públiques es troben que hi ha famílies que aposten per aquest projecte o que s'ho poden permetre, perquè al final estan això, i ens paguen mitjançant aquestes empreses intermediàries, com he comentat abans, doncs aquest sou que moltes vegades, evidentment, no arriba a les 25 o 30 hores. Com ja he comentat abans, moltes de nosaltres s'ha d'espavilar amb d'altres feines, a d'altres escoles o d'altres tipus de feina. Per tant, és tot bastant precari.
1: Des del Departament d'Educació en són coneixedors d'aquesta situació?
0: Som conscients que sí, perquè ja hi ha hagut algunes queixes, no?, nostres cap al Departament d'Educació i aleshores doncs, rebem aquesta resposta. El Departament d'Educació també a vegades doncs, ofereix formacions, no?, i tu veus que el teu perfil està inclòs com bibliotecaris externs. Vull dir que són conscients que existeixen aquestes figures, però d'alguna manera és com que volen fer orelles sordes i ulls secs, no?, i ho deixen passar, o fins i tot doncs, hi ha companyes que les han fet fora perquè han detectat aquesta irregularitat i han decidit doncs, fer-les fora perquè no és el que toca.
1: Clar, és a dir, és il·legal tenir contractada una figura com a bibliotecària escolar a través d'empreses com les que comentaves, de servei de menjador, d'extraescolars.
0: Clar, o sigui, aquí el problema està una mica en el què fas tu dins l'escola, no? Si la bibliotecària es limités a gestionar, no?, a fer una d'aquestes, la primera funció que t'he comentat al principi, només gestionar-la, és a dir, registrar llibres, etiquetar-los, posar-los en ordre i tal, no, o sigui, realment és algo molt de llums i ombres, no? Però segurament no hi hauria cap problema. Les alarmes salten quan es veu que les bibliotecàries tenen un valor pedagògic dins el centre, és a dir, que fan, no docència, però que dinamitzen activitats, que tenen grups d'infants sota la seva responsabilitat, que aleshores és aquí quan el departament diu, ui, això no ens acaba d'agradar, perquè, clar, tu, aquesta persona no ha entrat en aquest centre, no està en aquest centre fent docència o fent aquestes activitats que proposa els infants a través dels procediments que ells ofereixen, que són, bàsicament, borsa de treball i oposicions.
1: Yeah.
0: I aquesta és una de les coses que reclamem, que nosaltres estaríem encantades de formar part d'una borsa de bibliotecaris escolars o fer les oposicions que toqui per omplir aquestes vacants
1: clar.
0: Que es creïn, no?
1: Per poder accedir
0: no
1: al vostre
0: exacte.
1: Lloc de feina, clar.
0: Però no existeix aquesta opció, no existeixen aquestes opcions i ja està. I aleshores pues, ignoren la problemàtica i la mancança o ho deixen en mans de la bona voluntat dels docents i de les famílies, amb això el que comporta per nosaltres a nivell laboral.
1: Clar, clar, clar. Diguem que la vostra situació no està regularitzada.
0: No, gens.
1: Fa quants anys que us trobeu en aquesta situació?
0: Doncs clar, depèn de cadascú doncs, quan ha entrat en aquest món, en aquesta professió, però com t'he dit, no som les primeres que hem començat a veure que això no pot ser. Vull dir, ja he esmentat abans el grup de Bibliomèdia i el grup de treball del Col·legi de Bibliotecàries i Documentalistes de Catalunya. Aleshores, depèn. Jo sé de companyes que porten 25 anys allà, sé de companyes que després d'una dècada han decidit marxar perquè no podien lluitar més contra aquesta paret, i d'altres, doncs, bé, en el meu cas, per exemple, doncs, ja fa 4 anys que estic així, depèn. O sigui, és una cosa que s'arrossega des de fa anys. I, de fet, en el seu moment va haver-hi un programa que ho va voler millorar, que és el programa Ponedo, on semblava que hi havia esperança per millorar-ho i va haver-hi un impuls molt gran, cosa que va ser molt positiva, però es va quedar com a mig gas, a mig camí. I també ara s'estan oferint altres programes, com el Pla de Millores de Biblioteques Escolars. Tot és molt, és un programa molt pilot, és una cosa molt inicial, però sempre doncs, mirant cap a l'espai de la biblioteca i tot, i oblidant una mica les figures que hi ha darrere d'això, les persones que estem treballant allà.
1: Clar, és a dir, potser encarat cap a l'espai, però un espai que pugui omplir qualsevol persona dins del centre i no, en canvi, dedicar els esforços en regularitzar la figura de la persona que s'ha d'encarregar de gestionar aquest espai, no?
0: Exacte, exacte. Com ja he dit abans, com que la llei parla només d'espai, doncs es centren en això i és doncs el que s'estan preocupant, que també molt bé, vull dir, no en cap cas vull menysprear aquest esforç que s'està fent, perquè realment doncs hi ha hagut molt esforç i molt de treball al darrere. Però és això, és la biblioteca i que tinguis llibres i que aquests llibres estiguin registrats. Algú molt, molt formal, molt, no sé com dir-ho, no, molt burocràtic, no, molt oficial, de tens espai, tens llibres i estan registrats. I a partir d'aquí, qui ho faci o qui estigui aquí i com es dinamitzi aquest fons, doncs es segueix sense saber.
1: Com i quan neix el grup Bibliopracàries?
0: Doncs va néixer una mica arrel d'aquestes reivindicacions, aquests moviments que dèiem abans, no?, dels nostres companys, principalment, sobretot, al principi d'aquest segon trimestre, o sigui, d'aquest any, i res, i va ser veure que al nostre voltant doncs, tothom s'estava mobilitzant, doncs, tothom s'estava reivindicant, i dir, ostres, nosaltres també volem dir la nostra, no? És a dir, no només demostrar que el recolzem, perquè al final estem parlant, en aquest cas, del sistema educatiu que té aquestes mancances, sinó també el, no? Un poco, si vosotros estáis mal, no per anar de víctimes, però si vosotros estáis mal, nosotros estamos peor. Yeah. I, de fet, això ens ha ajudat molt a fer-nos veure dins el nostre propi centre, perquè en tot moment també dedica, nosaltres com a bibliotecàries sí que ens sentim molt estimades, molt valorades i molt integrades en els centres educatius on treballem. I el problema és de portes en fora. És a dir, un cop sortim de l'escola, ningú ens empara, ningú ens coneix i te'n vas a l'atur, a l'estiu, no? Mm. I aleshores, al parlar amb els companys, va ser com, ostres, de debò que te'n vas a l'atur al juliol i a l'agost? I és com, sí, sí, o sigui, se'n van adonar de que nosaltres estàvem molt pitjor. I al final, doncs, entre tots i totes, per drets i per raons, hem de lluitar per millorar aquest sistema.
1: Qui creus que són els principals perjudicats a banda de les bibliotecàries escolars?
0: Home, doncs aquí està claríssim. Els infants i els joves dels nostres centres. No només a nivell acadèmic, perquè està demostrat que el tenir una biblioteca escolar al centre que s'impliqui, que estigui en la cultura del centre, no? Que doncs, aporta moltíssimes millores en el rendiment, en els resultats, les actituds i les capacitats acadèmiques dels infants i joves, sinó també a nivell personal. És a dir, la riquesa que t'aporta la literatura i la lectura a nivell personal és infinita, és a dir, per créixer com a persona íntegra, equilibrada, feliç, emocionalment sana, és essencial. Per tant, si no els hi donem això, s'estaran perdent una cosa molt important i molt valuosa a la vida.
1: I, Maria, per últim, quines solucions espereu per part del departament?
0: Doncs, principalment, això, dignificar la nostra professió i condicions laborals, és a dir, plantejar una manera d'arribar als nostres llocs de treball de forma estable i segura. Per tant, doncs això, amb una borsa de treball, amb unes oposicions i també doncs, resoldre aquestes mancances estructurals, no? És a dir, d'acord, tenim un espai, sí, però què passa en aquest espai, no? Qui s'encarrega? Com es compren els nous llibres? Una mica, doncs, ostres, que es faci veure que és important, que és essencial en els centres educatius la biblioteca i la bibliotecària que hi hagi al darrere.
1: Doncs, Maria, queda dit, tant de bo les vostres peticions i les vostres reivindicacions arribin a bon port i la vostra situació pugui canviar, que al cap i a la fi imagino que és el que totes espereu, oi?
0: Sí, exacte. Sí, sí.
1: Maria Montovio, bibliotecària escolar i membre del grup Bibliopracàries, moltíssimes gràcies per atendre a Trucada al Connectats i molts ànims amb les vostres reivindicacions.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Dic que si algú dels oients està interessat en saber una mica més de nosaltres i escriure'ns o afegir-se al grup, només cal que escrigui a l'Instagram, que és bibliopracàries.escolars.
2: A la tarda no et desconnectis. Connectats.

0: Passen 2 minuts de 4:45 de la tarda. Ràpidament obrim aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartim amb l'Enric Garí, que és jubilat de la construcció i ens acompanya des de Badalona. Enric, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Has canviat de dia, eh?
1: Sí. El Martí Villegas em va dir, diu, pot venir el dimarts? Dic, sí,
0: home. No, està bé, està bé.
1: Jo sempre estic disposat a ajudar-vos. Qualsevol
0: dia és bo.
1: Sí, sí, la veritat és que m'ho puc combinar bastant bé.
0: Molt bé, doncs t'ho agraïm moltíssim, Enric. També ens acompanya
1: el... Jo us agraeixo a vosaltres que compteu amb mi, també.
0: El Juan Merino és jubilat i activista i el tenim aquí a l'estudi de Sant Cugat. Juan, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: I la Georgia Mainou, també habitual dels dimarts, ens acompanya via telefònica. Ella és autònoma. Georgia, bona tarda.
3: Hola. Soc l'única dona avui?
0: Avui sí, l'Anna Maria hauria de tenir compromisos. Escolta, no passa res, no passa res.
3: No.
0: Ens queda una setmaneta, aquesta i una més, o sigui que ja et podràs acomiadar, segurament.
3: Vale.
0: Vinga, entrem en matèria, anem a abordar els dos temes que tenim avui. El primer, comencem pel terratrèmol de Veneçuela, una... no sé si anomenar-lo una desgràcia, que ja ha afectat a 1.719 persones víctimes mortes, més de 50.000 desapareguts, una situació que, si ens posem a la pell de la gent que ho està patint, sobretot per les ajudes, per la reacció del govern i la falta de mans que han tingut, encara es fa més coll amunt i encara es fa doncs més pesat haver de sortir d'aquest tràngol. De tota la informació que s'ha generat d'aquest estat desaparegut de Veneçuela, ja sabeu que continua després que el senyor Trump va capturar i es va endur el Nicolás Maduro, doncs va quedar com a presidenta la Delcy Rodríguez, que de fet és el règim chavista que continua però tutelat pels Estats Units, que després de veure la seva reacció davant d'aquesta situació d'emergència del país, doncs la veritat és que pràcticament és com si no hi hagués ningú al capdavant, al front de tot això. Com heu vist, quina lectura feu de la situació en què s'ha trobat a Veneçuela a propòsit d'aquests dos terratrèmols d'una magnitud, diríem que extremadament... dura, 7,2, 7,5, els dos terratrèmols que es van produir amb molt poc marge de diferència en el temps. O sigui que un i després l'altre, sense temps pràcticament a reaccionar.
2: Home, és una desgràcia molt gran. O sigui, d'això que diuen, pluja sobre pujar, no? El país, la situació en què se trobava... un país que està com està, no? O sea, tutelat per Estats Units, que jo esperava que Estats Units ara podria haver ajudat molt més amb maquinària i tot, pues no ha arribat. El que sí ha arribat ha sigut que el primer que han fet ha anat en busca de los pozos de los pous de petroli, a veure com estaven, no? Jo esperava molt més. Clar, és un país que no hi ha maquinària pesada, no entenc per què, o sea, perquè allí se ve que la indústria estava tota feta, el país estava bajo mínim, i bueno, no crec que ja no quedarà ningú viu. No sé si va sortir un home, ja portava 5 dies, no? Però és una desgràcia total, i ara veurem com recuperem tot això, perquè ha sigut molts edificis i molta gent que ja, digo, la ONU diga que 50.000 persones desaparegudes.
0: Sí,
2: més de 50.000. No ho sé, o sea, lo important ara mateix és com el país, un país tutelat per Estats Units, un país que no obre el grifo perquè el diner los tenen todos ells, lo controlen tot, com se recuperarà aquest país i com tiraran de van. I ara ve com que situació li donen a aquestes persones que estan a l'aire lliure, ahí. Ni tendes de campanya tenen. A veure com se soluciona això.
0: desemparament, podríem dir, que estan patint, si no fos per la pròpia societat civil,
2: la societat civil que s'està mobilitzant,
0: i les ajudes internacionals.
2: Sí, però l'ajuda internacional que han portat aquí a Europa no és com allà. Allí sí que tindran països que allí tenien que haver arribat amb maquinària per treure tot aquell escombro, totes aquestes coses, no? Però és impossible.
0: Vinga, més reaccions. Enric, tu com... Quina lectura fas de tot el que ha passat i com s'ha gestionat?
1: Davant d'un trasbals d'aquesta magnitud, jo agafo diversos papers. Una, per la part dels morts. Aquesta pobra gent han perdut la vida, ho han perdut tot. Després hi ha la part dels ferits. Els ferits que els atenen de la manera que poden, perquè els hospitals estan col·lapsats a més no poder i els atenen com poden. Després la gent s'ha quedat sense casa. O sigui que estan, els que estan mínimament bé que no tenen cap cosa de ferit, ni mal, ni res, estan al carrer perquè les cases estan derruïdes i les que no han caigut estan a punt de caure perquè estan en un estat lamentable. Després miro les famílies desfetes, les famílies, nanos, criatures que s'han quedat sense pares, pares que s'han quedat sense fills, avis que s'han quedat sense nets... Déu meu, quin trasbals, m'entens? O sigui, després ara vindrà les pestes, o sigui, perquè això hi ha una sèrie de cadàvers que s'estan descomposant. A partir d'aquí es poden organitzar unes pestes impressionants. Gent sense menjar, gent sense aigua, amb unes coses tan bàsiques com no tenir aigua, no tenir menjar, però no tenir menjar és no tenir menjar, no tenir res, o sigui, ni un plat d'arròs, m'entens? Un plat d'arròs bullit que dius, bueno, té...
0: Sembla pobre que algun dels serveis s'estaven recuperant de mica en mica.
2: Sí, no? Deien que l'aigua estava un 78% que s'havia recuperat, l'ajunt també, però no, que en su totalitat, no. I, bueno, el menjar, però a través de lo que és l'ajuda internacional, que sí que està arribant. Mm.
0: Georgia, una mica també la lectura que fas i sobretot el paper de la societat civil, que s'ha hagut d'organitzar davant la falta de la reacció i del suport, no?, que requerien de l'Estat.
3: A mi se'm posa la pell de gallina ara mateix, de veritat. He arribat a plorar, veient imatge, que ara m'emociono ara, Lo que li està passant a aquesta gent és, vamos, és increïble. Inclús, hòstia, perdoneu, però és que no paren de sortir-me vídeos on rescaten a gent després de 5 dies, crius, gossos, gatets, i creus la gent que només són bombers d'allà, que és gent de la societat civil, i que no hi hagi ningú i que sobrevinguin ONGs d'aquí o voluntaris d'aquí, inclús d'aquí a Espanya, que per qüestions burocràtiques no s'han deixat entrar i han tingut que tornar.
0: Sí.
3: És que ho trobo tan demencial, ho trobo tan... És que no hi faltava això d'allò, gent pobres.
0: Sí, sí, com deia el Juan abans, plou sobre mullat, no?
3: Plou sobre mullat.
0: La població... Digues, Enric. Enric.
1: No, més que demencial... Ho trobo una situació tan bèstia que dius, però què feu? Deixeu entrar la gent, deixeu que ajudin, deixeu que tothom faci el que bonament pugui, m'entens? O sigui, si a mi em donessin una màquina, jo intentaria anar traient runa, que és el que jo puc més o menys saber, m'entens? I aleshores, però esclar, has de vigilar que allà sota no hi hagi ningú en vida. Però bueno, anar desenterrant, anar fent el que puguis, m'entens?
2: Qui no ha deixat entrar la gent?
3: Vaig llegir que eren... Vaig llegir els noms, però no me'n recordo. Eren dos homes i una dona que deia que eren del govern i van dir que per qüestions burocràtiques que no tenien els permisos i que no podien entrar.
2: Que jo això és que no l'entenc. No l'entenc. No sé, dos persones del govern.
3: Això no va llegir la notícia, aviam.
2: Jo dubto molt ni que siguin del govern. O sigui, si, aquestes persones segurament no eren ni del govern.
1: Molt justet.
2: O sigui, no ho sé. Diga, el govern, un govern que està ahí provisional, que està ahí, bueno, que l'han deixat ahí estar, diga, per a veure com continueu. Que vale,
0: el mínim que espera la societat en una situació d'aquestes
2: és que
0: arribi la mà del govern per ajudar en tot el que pugui.
2: Com és possible que hi hagi algú del govern que digui això? Bueno, jo no l'he sentit, la notícia aquesta.
0: Penseu una cosa, un país com Venezuela, que tant mostra els seus militars, no?, que la gent reclamava, on són els militars? Els militars no apareixien.
2: Bueno, és que els militars han desaparegut des que va entrar el Trump.
3: Que
2: militars,
3: d'on
2: estan els militars? No, ja no sabem, des que va entrar el Trump ja no sabem.
0: Llavors,
2: militars.
0: De què serveix tenir un govern com aquest, encara que estigui tutelat pels Estats Units?
2: Bueno,
0: quan això tot es posi, diguem, al dia, quan tot això es normalitzi novament la situació, políticament això pot ser una factura important.
2: Jo no veig a Venezuela que se normalitzi. Si Venezuela...
0: Dic aquesta situació.
2: No, aquesta situació, o sea, el que traiguen els cadàvers de la gent i després què?
0: Reconstruir.
2: Qui va reconstruir aquest país? Si no pot tocar els diners. Si ja de moment els Estats Units han agafat diners per ser, per lo que és l'ajuda humanitària, res més. Qui va reconstruir aquest país? Com lo reconstruye Estats Units fent resorts d'aquest, com el de Gaza, que volia fer en Gaza, no ho sé, perquè després pues, podem parlar de que, bueno, a part d'això, és una zona de que no és d'ara. Los terremotos, los terratremos aquel, ja, pues mira, des que hi ha constància, de 1530 hasta el 2004 havien 130 sismes violents, o sigui, hi ha una catarata ahí de terratremos impressionant. Está sobre dos fallas, eso que está ahí. Está todo lo que es la parte de la Guaira, Caracas, todo eso. Es que es terrible. Es que ella, por lo que yo leí, en los años 70, pienso que va a ser, el 67, pienso que va a ser el último terratrémol que va a haber, Ford, y a partir de ahí va a salir una regulación para trabajar y fer millor los edificios. Pero es que ya estaban descontrolados los edificios en Caracas.
0: Ja, però ara que apuntes això, Juan, sí que és veritat, i ara ens podrà ajudar a l'Enric, que sap del tema de la construcció,
2: més que nosaltres.
0: Que Venezuela disposava efectivament d'una normativa sismoresistent, és a dir, que els edificis s'havien de construir d'una determinada manera. Què ha passat? Doncs que no s'ha arribat a aplicar ni a controlar que els edificis es fessin com tocava. S'han fet de manera ràpida, materials econòmics, és a dir, fent les coses mal fetes. Sí. I en part s'està pagant, s'ha pagat ara,
2: mira,
0: no?
2: De lo que t'estava dient.
0: Amb les conseqüències d'això.
2: Va ser el 29 del 7 del 67 i ja vam veure 245 morts i milers de ferits. I a partir d'ahí van a fer-ho, a replantear-se la regulació de la edificación en la capital, que era, ya digo, era en pleno crecimiento, pero descontrolado todo. Vamos, como cuando aquí los tiempos de porciones que cada uno edificaba donde podía.
0: Vinga, a veure, Enric, el tema de les construccions. Digues.
1: Has parlat dues paraules claus.
2: Sí.
1: És aplicar i controlar una normativa.
2: Ahí.
1: Això ni s'ha aplicat ni s'ha controlat.
2: Exacte.
1: Perquè sí que és cert que algun edifici podia caure si hagués sigut termoresistent d'aquests, m'entens? Mm. Però de la manera que s'ha plegat tot, aquí no aguantava res, absolutament res. Les qualitats del formigó són molt, molt, molt baixes i aleshores aquesta gent s'ho han passat tot per allà on sigui, m'entens? O sigui,
2: sí.
1: Això passa al Japó, passa a Santiago de Chile, per exemple,
3: i no fa el mal
1: que ha fet aquí. Per què? Perquè aquí pues, bueno, la manera de construir és molt diferent i ja et dic, les normatives ni les han aplicat ni les han controlat. I aleshores, a la que això s'ha bellugat, que és un lloc que normalment la terra cada certs anys es belluga, doncs s'ha anat tot a l'aire. Aleshores, de qui és la culpa? Del menjaire. Perquè sempre té la culpa en menjaire, saps? L'últim mono, aquell tindrà la culpa, no pot ser.
0: Sí, però estem parlant de polítiques.
2: Sí,
0: hi ha una normativa que s'ha aprovat, que s'ha d'aplicar, que s'ha de controlar, però si a tot això també li posem doncs, una mica de corrupció pel mig, no?, en les promocions d'habitatge públic que es facin, no?, Doncs ja tenim la tempesta perfecta. Bueno. Després, mireu, hi ha una informació que he trobat, que es veu que la Guaira, que és una zona de les més afectades, diu que estan construïdes sobre sòls tous. Que clar, sí, ja m'explicaràs tu, tenim... i això ho sabràs tu, Enric, que en una situació com aquesta, on es poden provocar moviments sísmics i hi hagi tendència, en resulta que m'estàs edificant en un sòl que no s'aguantarà, com bellugui no. Una mica?
1: No, és que no s'aguanti. O sigui, el que passa és que has de gastar més diners amb els fonaments. En comptes de fer un tipus de fonamentació, has de fer un altre tipus de fonamentació que és molt, molt, molt més cara.
3: I aleshores, però això també, això també va passar a València, no us en recordeu, amb la Dana, que es va dir que estaven bien edificats a sobre de terres toves.
0: Bueno, clar, sí, no. Zones de rieres.
1: Sí, zones de rieres, sí, sí.
2: Sí, bueno,
1: lo de les rieres... Sí, perdó, sí. Lo de les rieres és diferent. Sí. Lo de les rieres és diferent perquè quan baixa aigua, l'aigua tu no la pots parar amb res, absolutament res. L'únic que pots fer és sortir de davant que no se t'emporti. Ara, el tema dels terratrèmols, sí que aquesta fonamental... Les terres són toves, sí, ja hi estic d'acord, però fent una sèrie d'enclatxes en els fonaments, aleshores això li dones una resistència i fins i tot això et pot quedar com si haguessin penjat si et falla allò de sota, m'entens? Mm. O sigui, és autoportable, que en diuen, o sigui, que l'edifici s'aguanta per ell sol. Però, és clar, això és caríssim fer-ho. Clar, i a més a més, els fonaments, que ningú veu el que gastes en allà, diuen, tira, va, en menys també passes que d'aquí que caigui...
2: Sí. Mira, i a més, hay que tenir en compte, o sigui, que la falla estan ahí, estan, o sea, a 30 quilòmetres de la costa, estan a 30 quilòmetres, ha sido muy fácil, siempre ha sido. Solamente este año ya de terratremo, o sea, de movimiento sísmico, ya ha habido 1.274, abans de que es dos. O sea, que está en constante. Las dos placas que hay, la del Caribe y la de Sudamérica, ahí pican. Y además está molt a prop. Y esto toda la costa. Y además está, es que toda la cordillera que está la cordillera oriental y central de los Andes, o sea, está ahí una zona ahí de 100 kilómetros de ancho, que eso lo lleva todo.
3: Y esperas y... California, ya verás.
2: Bueno, cuando la falla de Sant André pete, ja veremos, a ver. Hòstia!
3: Al final he trobat lo de...
0: Sí? Les,
3: sí, passa que les demores i les traves burocràtiques venien per part del govern veneçolà. Diu, les autoritats veneçolanes exigien que tota l'ajuda internacional i els equips de rescat se gestionaren estrictament a través dels seus canals governamentals i diplomàtics oficials.
0: Quina és la font d'informació, quina és?
3: Ràdio no sé què. Aviam, ho he preguntat al xat, He preguntat a Geminai. Bueno, ho he preguntat i em sortia, perquè és que ja vaig veure la notícia, la vaig veure a Twitter, i després, per això us ho he dit així de memòria.
0: Bueno, posem-ho això una mica en quarantena.
2: Jo no me lo crec, bueno, però bueno, és igual. Si, sempre quan hi ha aquest cas, s'aprofiten tots els que s'aprofiten sempre de la,
0: bueno,
2: de la desgràcia.
0: Igual que el pillatge, perquè ara s'està aprofitant clar,
2: però
0: tot això.
2: Pillatge, com passa cada vegada que hi ha... En qualsevol país hi ha gent d'aquesta, no? Aquí mateix...
3: Quan va ser que hi va haver-hi un incendi aquí a Espanya i d'aquí a Catalunya també hi van anar-hi no sé quants camions de bombers i tampoc els van deixar entrar? Us en recordeu?
2: Sí.
0: Pot ser l'any passat a Galícia o...?
2: Sí,
3: penso que va ser...
0: No ho tinc clar, però...
2: Sí. No lo tinc clar, sí, però va ser Galícia o Castilla y León, ojo.
0: Ah, sí, també seria
2: Galícia
0: més...
2: Galícia o Castilla y León, fue una de las dos. Una de las dues va ser, que no lo van deixar entrar. Bueno, pues ya el que dic és que aquestes cabeza pensantes, no ho sé.
0: Vinga, doncs a veure com... ja portem dies pendents d'aquest tema. I
3: Carme, a mi el que m'ha emocionat moltíssim és aquell jugador de futbol.
2: Ah, sí.
3: Oh!
2: El dos fills, uno de cinc, otro de set, i la dona.
3: Ell mateix va anar a treure runa, ell mateix.
2: Con les mans treien la runa i al final els va trobar, però morts.
3: Els va trobar, tots morts,
2: Bueno, cosa d'aquesta n'hi haurà miles, perquè si hi ha 50.000 desapareguts...
0: Quantes històries hi haurà?
2: Lo que no...
3: Aquella criatura... criatura que va perdre els seus dos germans, el pare i la mare, i només va poder salvar una gata. Pobre criu. Hòstia, un criu era de 15 anys, mare meva, i és que de veritat.
2: Jo el que no acabo d'entendre és que en aquests països que hi ha aquest sistema que tenen, o sigui, que és tan problemàtic, no hi ha una organització que al moment que passa aquestes coses estén ja...
0: Un pla d'emergència.
2: Algo. De los países que estan al costat. Bueno, ja, de les Nacions Unides no puc parlar perquè Nacions Unides no. Ja no existeix. Aquí ara...
0: No.
2: No estan unides. No, és que el que mana és el senyor Trump. O sigui, aquí...
3: Aquell únic que li preocupava era el pou.
2: Els pous de petroli, ja l'he dit. O sigui, això sí, segur que estan ben vigilats. Però, en fi, és una desgràcia i esperem que...
0: Tornem a Europa.
1: Perdoneu una cosa. I penseu que estem parlant d'un país que té petroli, eh?
2: Sí, no, sí. Un país que ha sigut molt ric. Molt ric. Però, sí,
0: no gestiona la seva riquesa.
2: Però si mirem els governs que han hagut des de 1830 o 1850, després de separar-se de la Gran Colòmbia, los que han hagut entre dictaduras militars i això que deien demòcrates, com los últimos en los años 50, por ahí, que, bueno, se vendieron todo el país, ja explicarà. En fi...
0: No, senyors i senyora...
1: Jo vull dir que no és tercer món, això. No és tercer món.
2: Digue'm. No és el tercer món, però
0: per la manera en què es governen sí que semblen repúbliques bananeres, més aviat.
2: Sí, que jo a mi me saps en blanc uno que està molt a prop nostre.
0: Vinga, bastant. Anem a parlar d'Europa i d'aquestes temperatures que veient el que estan patint per allà dalt, aquí una mica més al sud d'Europa, que ens estem queixant i força de la calor, dèiem, ostres... Molt millor aquí que no pas a Dinamarca, a Alemanya, a França, al Regne Unit. Estem veient i estem davant d'una situació insòlita a Europa amb aquesta onada de calor, no?
2: Sí, jo no ho sé, però abans se deia que Àfrica començava en els Pirineus. Ara no ho sé, sí. Però aquesta calor ja arriba fins a Noruega,
0: comença
2: no? No ho sé, comença més amunt, no?
0: Sí, perquè... Us està sorprenent, Georgia?
3: Mana?
0: Dic que si us està sorprenent aquesta onada de calor i el que està passant a la resta d'Europa.
3: Sí, nena, això és inaguantable. I si aquí ja no ho aguanto... Jo ja vaig dir l'altre dia que estava a punt d'escanyar algú, eh? Si jo ja no ho aguanto, no m'imagino allò d'allà. Vull dir, no, és que vamos. És que no. I hi ha gent que encara el canvi climàtic encara el nega. Jo, si aquí això anirà bé, és que això cada any serà pitjor. Segur.
0: Ja, bueno, us volia preguntar això precisament, si penseu que encara quedarà gent que negui el canvi climàtic i les conseqüències o com ens està afectant i ens afectarà de cara al futur. Enric.
3: No, és que a més no plou gens.
0: Bueno, i quan plou fa mal.
3: Aquesta és l'altra.
0: Vinga, Enric.
1: Penseu que fa 10 anys o 15 quan es dissenyava una casa, sobretot el que es pensava era posar calefacció. Aire condicionat n'hi havia molt poques que s'hi posessin, que es pensés amb l'aire condicionat. M'entens? O sigui, aleshores, sí. Ara hem canviat totalment i pràcticament estem parlant sempre ja de bomba de calor i de fred, m'entens? Sí. O sigui, un aparato que pugui servir a l'hivern i a l'estiu, però sobretot a l'estiu que faci fred. Sí. Aleshores, amb el terme aquest d'Alemanya, Noruega, tot això que estan fregits aquesta gent, és que aquesta gent no hi estaven ni acostumats, vull dir, els hotels no tenien aire condicionat.
2: No tenien.
1: No ho necessitaven.
2: Mira, ara resulta
1: que, esclar, que els hi ha clavat una clatellada de calor i, bueno, aquí estan rostits tots.
2: Les imatges que va sortir l'altre dia per televisió, que van haver una tenda de
0: ventiladors.
2: Sí. Bueno, en França.
0: Sí. Com aquí, exaurits.
2: Sí, com, aquí com quan abria el Corte Inglés per la rebaja, no? Lo mateix, bueno, així en les portes o entrant. És que a França ha sigut, bueno, jo m'he quedat, però és que no tenen refrigeració allà en ningun lloc, los serveis públicos ni res.
0: S'hauran d'adaptar a la nova situació, perquè sí. Això serà...
3: Això és com quan, per exemple, aquesta gent està molt acostumada al fred i a la neu, i estan preparats per això.
0: Sí.
3: I nosaltres no estem preparats, que aquí cau una nevada i s'arma la de Déu. Ara és al revés.
0: Ara és al revés, però s'hauran d'adaptar perquè és que sí. Això serà més habitual del que no es pensen.
2: Bueno, nos tendrem que acostumar tots.
3: Sí. i ells es prepararan. Cosa que aquí, quan cau una nevada...
0: Ho deixem aquí.
3: Ho deixem estar.
0: Ho deixem aquí, senyora i senyors. Gràcies per l'estona de conversa. Que vagi molt bé la tarda.
2: Bona tarda.
1: Adéu-siau.
0: Adéu-siau.
4: Un 5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
7: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
6: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
7: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
6: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
7: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
8: Braseria La Bolera.
9: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
8: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
9: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
8: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
9: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
8: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
10: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
11: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
10: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
11: Perquè la teva salut és el nostre futur.
10: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. I

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les activitats amb aigua podrien guanyar protagonisme en les pròximes edicions de la Festa Major de Sant Cugat. L'Ajuntament estudiarà ampliar aquest tipus de propostes després que les altes temperatures hagin marcat bona part de la celebració d'enguany. Durant la valoració de la festa, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha assegurat que el consistori ja treballa amb aquesta idea de cara al futur. La regidora ha explicat que la gran afluència de públic als Jocs Aquàtics del Parc Central ha evidenciat la necessitat d'oferir més espais refrescants. El consistori també estudiarà com millorar el funcionament d'aquestes activitats perquè l'espera sigui més amena. Més enllà d'aquest anunci, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha fet un balanç molt positiu de la Festa Major. Ha destacat la cultura popular com a eix vertebrador de la programació i ha posat en valor l'esforç de les entitats, els serveis municipals i els cossos d'emergència. L'Esbart Sant Cugat, l'Esbart Mediterrani, la Comissió del Pagalí Joan, la Unió Sant Cugatenca i els Geganters de Sant Cugat han expressat el seu malestar per la gestió de la presentació de la nova ubicació del mosaic del Pagalí Joan. En un comunicat conjunt, les cinc entitats asseguren que no van ser convidades a l'acte previst per aquest dilluns i lamenten no haver estat tingudes en compte ni en el trasllat ni en la reinauguració de la peça. Poc després que les entitats fessin públic el seu comunicat, l'Ajuntament va comunicar als mitjans de comunicació la cancel·lació de l'acte previst per aquest dilluns. Per la seva banda, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha reconegut que ha estat un error i ha reiterat la disculpa a les entitats. Després de la crema de xiprer de la plaça d'Octavià, aquest diumenge, a la trobada d'entremesos de Festa Major, en rebre una guspira de la pirotècnica de Diables de Torredembarra, el tècnic municipal de Protecció Civil, Gabriel Mas, ha analitzat els fets. Mas ha explicat que s'han d'avaluar les causes i aprendre dels possibles errors. Abans de l'acte es donen consells on s'ha de cremar i on no, ha explicat el tècnic municipal. Per de la seva banda, la coordinadora d'entremesos de Cultura Popular i Tradicional, organitzadora de l'acte, a més un comunicat on assegura que es van seguir tots els protocols en l'incident del xiprer, que va ser inesperat i que l'organització lamenta els fets. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
1: A les 5 i 3 de la tarda reprenem el Connectats amb la informació de servei i anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs ara mateix ens comuniquen que una avaria està obligant a tallar la C-32 a Sitges en sentit a Tarragona. Per tant, caldrà amb molta cautela en aquest punt. Si continuem els accessos sud, hem de parlar també d'aturades a la zona de la 2, a Cornellà, en ambdós sentits de la marxa. També hi ha aturades, com també hi ha problemes a la zona de la B23, tant per accedir a Esplugues cap a la Diagonal com a la zona del Papiol, on hi ha aturades en sentit nord. Els accessos nord de l'àrea metropolitana, destacar, per exemple, la P7 a la zona de Barberà i també a Sant Cugat, amb dues en sentit a Girona, a la C33 de Montcada cap a Trinitat, aturades, com també la C58, tot i que en aquesta autopista al Vallès, un tros més enrere, a Sabadell, també hi ha problemes de 5 quilòmetres. Això és tot. Molt bona tarda.
1: Gràcies, Sílvia. Bona tarda.
3: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: Bé, Sant Cugatenca, que la nostra convidada d'avui diríem que no es pot ser. Nascuda al carrer Sant Medir de Sant Cugat, quan la Riera encara era oberta i l'actual Rambla del Celler tenia un altre aspecte, la Margarida Cleris ha construït una trajectòria vital marcada per l'arrelament al seu poble, la vocació de servei i el compromís social. Filla d'una família treballadora i molt vinculada a les tradicions populars, va estudiar medicina i es va especialitzar en psiquiatria. La seva vida combina l'exercici professional, l'activisme ciutadà i una implicació constant en la vida associativa i cultural de Sant Cugat. Margarida, benvinguda.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Escolta, més Sant Cugatenca impossible.
1: No, quasi que no.
0: Quin dia vas néixer?
1: L'11 d'abril del 58.
0: Vaja. Haguessis nascut el 3 de març, llavors sí que...
1: Quasi parentes.
0: Haguessis tancat el cercle de la Sant Cugató. Vas néixer, com dèiem, al carrer Sant Medir, en un Sant Cugat molt diferent a l'actual. Explica'ns quins records conserves, aquells que et venen de seguida al cap d'aquella època.
1: Pues ara el que m'ha vingut al cap immediatament és jugar amb la veïna al pati de casa, no? A darrere al pati de casa, perquè la mare deia no al carrer, no, que és molt perillós, tot i que els nens jugaven al carrer. Nosaltres a baix, al pati. Aquest és el primer que m'ha arribat al cap. Si en vols més.
0: I de l'aspecte, no, segur que en tens molts, de l'aspecte de la ciutat, d'aquell Sant Cugat que tu vas conèixer, sí. En comparació amb el que
1: doncs
0: tenim avui dia.
1: Doncs te'n dono un altre. La mare em deia, vés a comprar al carrer Migdia, que hi havia una botigueta petita, i segons l'hora, el tornar feia quasi por, perquè només hi havia un llum en tot el carrer. Per tant, havíem de tornar corrents perquè només hi havia un llum.
0: Mare meva. T'agrada com ha evolucionat aquest Sant Cugat?
1: Sí, com a ciutat sí, perquè ha agafat coses interessants de ciutat. La meva mare tenia una afició, perquè ella era de Girona, i llavors tenien una afició amb el pare, que era anar a veure com evolucionava el poble, perquè ella havia vingut i havia conegut un Sant Cugat, llavors anaven a veure les obres, a veure com avançava. Potser és massa ciutat, jo crec que hem arribat ja al final, però té el bo de ciutat.
0: Com era aquella vida quotidiana a casa teva i quins valors et van transmetre els teus pares? Tens germans?
1: Tenim, som tres germanes. Ha sigut una família femenina. El meu pare deia, com ho deia? Tres filles i una dona, quatre dimonis pel pare. Algo així es deia, pobre home. Però era un sant baró, el meu pare, molt treballador. I la meva mare, doncs això, ja et deia, la modista més bona de Sant Cugat del començament en aquell moment, que feia els vestits des del patró fins al final.
0: Mare meva. El teu pare va treballar a la indústria tèxtil.
1: Sí, hi havia una indústria tèxtil
0: ben aquí. Ben a prop d'aquí?
1: Al carrer Indústria. Jo recordo haver anat a veure el pare amb aquelles màquines que donaven voltes, de portar-li l'esmorzar, i hi havia soroll de màquines.
0: Mm-hmm. Després el teu pare va treballar a Pintures Cabanes.
1: Sí, perquè va tancar...
0: Molt popular, també, a la ciutat.
1: Sí, va ser de les primeres que al carrer Rosselló. Quan van posar Pintures Cabanes al carrer Rosselló, va tenir sort perquè ella es va quedar a l'atur. I llavors va tenir sort i va poder... Aquella feina que no havia fet en la vida, però, bueno, ella en va aprendre.
0: I la teva mare, una modista molt reconeguda.
1: Sí, perquè feien, en aquells moments feien els vestits des del bon començament. La senyora Sàbat era clienta seva. Llavors venia i es triaven el vestit que volien fer, amb el patró, el model, i els hi feia el vestit.
0: Era aquella època en què es anava a la botiga a comprar les teles.
1: Les teles, sí, aquí a Sant Cugat hi havia... La meva mare anava a buscar botons de Cal Carbó. Els Carbó són d'aquí a Sant Cugat també, tal, però tenien una botiga de botons allà a Barcelona i anava a buscar els botons.
0: Expressament. Quina influència van tenir en la teva persona, en la persona que ets avui, els teus pares?
1: I vital, vital, important. El meu pare, el bon fer de treballador, perquè hi ha conceptes com molt idealitzat, ser treballador. El meu pare ho era, treballador, treballadora, per tant, molt important. I la meva mare, que no era una feminista, perquè ella no tenia una contradicció molt important, que era, quan ens assentàvem a taula, si venia el meu cunyat i tal, servir primer els homes. Però, en canvi, ella, endavant. I, sobretot, el valor que més valorava la mare era que estudiéssim. Estudiar era una cosa màgica, rara, però que havíem d'estudiar, no? Llavors, això és el que més ens ha importat endavant i ser empoderades, ser les tres. Les tres són batalladores i tirades endavant.
0: I el tema dels estudis, per tu, És a dir, tu estudiaves, t'agradava l'estudi o estudiaves també amb una certa pressió perquè era el que reclamaven a casa?
1: No era pressió, no era valoració. Llavors, a mi m'agradava estudiar perquè jo era l'ampollona de la classe, el qual era un problema perquè tampoc semblava en un moment determinat que tinguessis una intel·ligència alta i no, normal. Però el valor d'estudiar era un valor, vamos, era una cosa màgica, quasi. Llavors s'havia de complir, però no era pressió, era ajuda. L'ambient a casa era posar-nos un lloc per estudiar, perquè poguéssim estudiar les tres i estiguéssim tranquil·les. Això la mare ho cuidava molt.
0: Ah. Vas estudiar a les franciscanes, sí. I després vas fer al COU, l'Acadèmia Escola de Rubí.
1: Això va ser...
0: Quin contrast, no?
1: És que això va ser brutal. Confiant, com que clar, jo anava del carrer Salmadí a les franciscanes, que era una mica més enllà. El món meu era aquest, petitet. Pues vaig donar per suposat que jo estava inscrita ja al COU, que tocava no sé on, arriba el setembre, i no estava inscrita. I llavors no sé què vaig fer malament. I la Mercè, de la Merceria La Perla, que estava al carrer Major... Jo ja vaig anar quasi plorant, mira què m'ha passat. No et preocupis, jo estic estudiant a una acadèmia de nit, que es deia La Xola, allà pots fer-ho, no et preocupis. I em va matricular ella perquè ella estudiava, tot i que no va aconseguir sortir de la merceria, però bueno, ella estudiava i li estic molt agraïda. I va ser un canvi brutal, perquè allà només hi havia nois. Jo venia de noies i allà només hi havia nois quasi. Però va ser molt interessant, va ser un curs molt interessant.
0: Quan vas decidir estudiar medicina?
1: Jo crec que amb la malaltia del pare. Quan estava a cinquè de batxillerat ja amb les franciscanes, que feien fins a sisè, el pare va caure malalt molt malament, no va passar res, no es va morir més anys més tard, perquè inclús va anar amb els cabanes. Però jo crec que allà és una de les coses que em van influir bastant a voler estudiar medicina.
0: No hi havia antecedents a la família,
1: no,
0: de metges...
1: Desastres. L'avi era pagès, el d'aquí Sant Cugat, pagès. L'avi matern, sastre, per això la meva mare madmodista, per tant, res, no hi havia ningú metge.
0: Vaja, vas obrir la veda.
1: No sé si ha seguit ningú.
0: I el que et va treure de la psiquiatria, aquesta especialitat que, bueno, que ara està tan en voga, tan d'actualitat...
1: Doncs ja quan l'estava fent, no sé si el tercer, quan passàvem, perquè primer estudiàvem a l'autònoma i després ja passàvem a l'hospital. Quan vaig anar a l'hospital, la veritat és que l'assignatura de psiquiatria, el doctor Costa, un catedràtic excel·lent, em va traure molt. I com que podíem anar al servei a fer com pràctiques, vaig començar allà a fer pràctiques i ja d'aquí vaig seguir cap a la psiquiatria.
0: Déu-n'hi-do. Abans, però, d'arribar, mentre estudiaves, m'imagino, vas tenir altres experiències, podríem dir, en l'àmbit laboral. Vas fer cangurs, no? Com es feia molt abans.
1: Sí. Això també va ser una descoberta, perquè vam descobrir la gent de Barcelona. Van començar a venir a parelles joves a Sant Cugat a viure i no tenien els pares i avis, suposo, aquí, i llavors volien sortir. I van començar a demanar canguros per tot arreu. A casa quasi érem una agència de canguros, però amb tres, per tant, les tres podien fer canguros. Si no podia una, podia l'altra. I anar a casa tota aquesta gent i descobrir els seus llibres, les seves biblioteques, la seva manera de fer, era com obrir el món, també.
0: Curiós, eh? I una altra de les experiències és la de secretària mèdica de Cal Garriga.
1: Cal Garriga, jo no ho voldria assegurar, però jo diria que va ser el primer lloc que va haver-hi un lloc d'especialistes. Hi havia traumatòleg, dermatòleg, el Garriga el va posar, no? I estava fent de secretària allà. I vaig estar, jo diria que quasi tot el temps de la carrera. El que ara no me'n recordo, si va ser o abans o després, un any vaig fer tot un any de canguro d'un nano recent nascut. No, vaig fer un any de canguro, és veritat, que la mare tenia que anar a treballar i mentre no el portaven a l'escola. I després jo crec que vaig fer bastants anys de secretària a Cal Garriga.
0: I què t'han aportat totes aquestes... aquestes experiències abans d'exercir la teva professió com a tal?
1: A Cal Garriga jo crec que, des de luego, escoltar la gent, perquè ja comences, jo dic que comences a demanar l'exigència de demanar hora, no sé què, que atendre, ser amable, veure que hi ha diferents maneres de patir, no? És a dir, que hi ha gent que venia amb pressa perquè li semblava que es moria i en realitat no li passava res. Hi ha un altre que no es queixava, potser tenia més pressa. I el contacte amb els nens també hi ha una altra visió.
0: Les guàrdies de 24 hores, que formen part de la memòria de molts professionals sanitaris. Sí. Com recordes aquells anys de l'inici de la teva carrera?
1: Molta por al començament, perquè, clar, estàs de novata, però també a vegades desconcert. Mira, T'he de dir que jo ja no sabia si dormir-me o no dormir-me, i una nit em vaig despertar, perquè, clar, estàs dormint i et telefonen que baixis. Em vaig despertar, baixo, perquè se suposa que les guàrdies estaven a baix, baixo, arribo i em diuen, on vas? Dic, que no m'acabes de telefonar. Ja havia somiat que tenia que baixar. És a dir, que no m'havien telefonat i jo ja estava baixant.
0: Quina tensió, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Com valores l'estat actual de la sanitat a Catalunya, també a l'Estat, i el moment de reivindicació? Entenem la ciutadania el que està passant?
1: Jo crec que tots els que veuen els documentals aquests, que ara per distreure'm a vegades ho miro, els coreanos, aquests de històries de l'élite, de tal, si els veiessin i veiessin què els hi passa quan han d'anar a visitar-se i veus que en un capítol foten fora a la porta a una persona perquè no pot pagar l'estada a dintre de l'hospital, potser valoraríem el que tenim aquí. És a dir, que de moment, d'entrada, per no pagar en un servei públic, no et foten fora. I allà, en aquella sèrie, sí. És a dir, que si no tens diners, no pots. No sé, recordo en el passat una àvia que m'explicava que li havien receptat penicilina al seu fill i que va anar i va dir, bueno, adiós muy buenas, quan li van donar la penicilina se'n va anar sense pagar perquè no podia pagar-la. És a dir, que hi ha coses que potser no valorem, que ho tenim. I que és veritat que ara hi ha molta pressió, que s'estan privatitzant moltes coses que potser no s'haurien de privatitzar, que Catalunya té una altra forma de fer la sanitat que potser es pot valorar, que és la gestió per entitats sense ànim de lucre. Bueno, s'han d'estar més a sobre, ha de ser més transparent. Són maneres de fer, però és un moment en què no solament la sanitat, sinó que tot es pot perdre. I llavors hem de batallar-ho i defensar-ho. Mm.
0: Després de molts anys de professió, arribes al Centre de Salut Mental de Barcelona.
1: Amb un centre de salut mental de Sant Andreu, allà 25 anys. Jo diria que és l'època que vaig estar més treballant més temps, perquè pensa que en la carrera i tot vaig anar bastant lenta i tot anava molt lent. Llavors, no me vaig incorporar plenament al treball,

0: per la pau o les mobilitzacions contra la guerra?
1: Jo diria que sempre és perquè de sobte em noto que estic molt tancada a casa, estudiant, i penses, ostres, és que no tot és estudiar, algú més haig de fer. I sortir, i aquesta necessitat de sortir, de trobar-me amb altres persones, que no només siguin lletres, trobar-me amb altres persones, treballar amb altres persones, jo crec que és la constant més important. El trobar-me amb gent que de sobte puguem dir, bueno, i què farem? I el que he valorat fent una reflexió, gràcies a que m'has convidat, m'has fet reflexionar, hi ha una qüestió que jo diria intergeneracional. He tingut la sort de quan era més jove poder treballar amb gent més gran i ara de més gran amb gent més jove. De gent més gran et podria dir que va ser una sort a l'Ateneu, en el Consell, treballar amb l'Àngel Casas, que estava retiradíssim, però era, havia sigut el primer alcalde de Sant Cugat i va voler ajudar a l'Ateneu. I aquí ara amb gent jove, doncs, tots els joves del Cugaté, els que estem, no? Són periodistes joves. Per tant, aquest treball intergeneracional que fa que tots sortim guanyant, jo crec que he tingut la sort de poder-ho gaudir en diferents etapes.
0: Perquè dius que el que et preocupa és el mal.
1: Sí. Tu em preguntaves què et preocupa. I jo pensava, com a definició, és que li hem de dir les coses pel seu nom. El mal. El mal mata, destrueix, deshumanitza. Llavors, tot això, en diferents formes i moments, ho pots tenir. I si li posem aquest nom, doncs és així. Vull dir, especialment, que ara acabo de llegir el llibre de l'Albanese, Quan el món dorm, que aquest és molt maco, molt preciós, amb molt sentiment, i descriu el genocidi a Gaza. I l'explica des de la seva experiència tot el que ha passat la pobra per poder dir que hi ha hagut una feina que algú li va dir has de fer de relatora, i ella va, fa la seva feina, i com l'han matxacada, com la van en contra d'ella, però descriu molt bé la situació.
0: La Margarida també ha participat en comitès d'empresa, en assemblea pels drets socials i altres espais reivindicatius. Tota aquesta experiència col·lectiva, què és el que t'ha portat a tu? Més enllà de sortir, que és el que deies abans,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no, experiència col·lectiva et fa repensar les coses. És a dir, dones per suposat situacions i dius, no, això, aquest concepte que jo tenia aquí està malament. Això que jo pensava és una altra cosa, és el contacte amb idees. L'Assemblea de Drets Socials, per exemple, era repensar les vagues, repensar el dia 8 de març, que suposadament feien vaga a la feina, era curiosíssim perquè no érem de fer vagues, la gent d'allà aguantaven molt, la veritat és que els professionals aguanten molt. Jo quan estava al comitè tenia clar que hi ha vegades que s'ha de fer vaga. I llavors, el 8 de març, com que no era una vaga típica laboral, doncs jo estava allà pensant, bueno, què faig? Faig vaga? No. I va venir la jefa, la directora, i diu, Margarida, tu faràs vaga, oi? Digo, pues vale, és a dir, si m'ha tocat faig jo la vaga i els restes queden tranquils i no en fan. És a dir, vale, és a dir, que hi havia coses que et feien pensar per què el 8 de març, perquè va haver-hi un moment àlgid en què es donava molt valor als drets de les dones, no? I que era important que tothom s'hi fiqués.
0: I quin paper ha tingut l'Ateneu Sant Cugatenc en la teva vida? Què és el que recordes d'aquests 8 anys que vas formar part de la seva junta?
1: Sí, va ser un treball molt important i sobretot veure que es podia treballar i aconseguir. I jo crec que vam començar a fer servir una cosa que potser ara es fa servir més, que és el de la cessió d'ús. Jo crec que va ser el més important, és a dir, que les entitats socials puguin gaudir dels espais perquè te fan una feina i és necessària, i per tant va ser el canvi de seu, el contacte amb la gent, i jo he seguit a l'Ateneu, he estat fins fa un any en el Club de Lectura de Novel·la Negra, o sigui, com a sòcia puguem participar.
0: Que a més t'agrada molt.
1: M'agrada la novel·la negra, per tant he pogut participar. El que passa que ja portava 10 anys i dic, bueno, potser ara que canviem de literatura, perquè a més m'obligava a llegir, però llavors no llegeixes altres coses. Però i molt interessant.
0: Dius que una de les teves grans virtuts, bueno, de les grans habilitats que tens, és saber escoltar. Ho has comentat abans. Com s'aprèn a escoltar de debò, tant a la professió com a la vida?
1: Clar, és difícil, és difícil. A la professió perquè et vens obligada, però després te'n dones compte que el que pensaves que havies escoltat quan l'altre se t'enfada, potser per qüestió professional que et diuen, home, has de mirar el tanto, doncs quan se t'enfada, quan veus que les coses no van bé, has d'aprendre a escoltar. Ara, has de tenir el cap bé, perquè evidentment, si tu tens un mal dia, no escoltes res. Per tant, jo crec que és una... Jo no tinc habilitats grans. M'agrada pintar, m'agrada cantar, m'agrada... Però habilitats no en tinc. Llavors, jo crec que escoltar puc ser bona per escoltar.
0: I tu diries

0: que escoltem prou els demés?
1: No, jo crec que se'ns està perdent per la pressa aquesta d'acció-reacció ràpida. Llavors, aquí sí que he d'agrair-li al meu home actual, al Julio, que ve de cultura uruguaya, diríem, i són de parlar, i quan jo vaig ràpida, però espera't un moment, llavors aprenem dels altres, és a dir, la virtut d'escoltar l'aprenem dels altres. I avui dia jo crec que anem massa ràpid, sí.
0: Mm. Si poguessis parlar amb aquella nena que volia fer contents als pares i que tenia tan present el valor de l'estudi, mm-hmm, què li diries avui?
1: Pues que, mira, ho hem aconseguit a seguir endavant, però també és veritat que hagués faltat potser jugar una miqueta més, això de jugar està prou bé, i no tirar enrere coses com, per exemple, el cantar, no? És a dir, que quan tu em preguntaves quines aficions podia tenir, jo soc molt dolenta cantant, però ho he aconseguit també, perquè ara canto a la coral, cantem les 40, des de fa ja, no sé, tropecitos anys, i allà, com que tots desafinàvem al començament, jo crec que hem après a cantar també, perquè és una bona cosa cantar.
0: És el que tu volies, també somiaves, no?
1: També somiava, sí. Com a anècdota t'explico. És a dir, com idealitzem sempre els pares, no? El pare sabia tocar molt bé l'harmònica, i jo volia tocar amb l'harmònica el tres pometes té un pomer, i m'hi vaig tirar estona. I tres pometes té un pomer, tres... I no em va sortir ni de tres, o sigui, vaig de deixar-ho córrer. Allà me'n vaig adonar que no, que la oïda no era el millor meu. Es va quedar plaçat, però llavors quan va sorgir la idea de la coral, de Cantem les 40, quan encara estava treballant, em va servir molt per descansar de la feina, cantar, anava bé, i ara hem seguit i ens agrada quan estem junts i cantem.
0: Així has complert tots els teus somnis?
1: Jo diria que sí. Seguim, a veure, seguim endavant... En quant a lluita, seguir endavant, no. Complert sembla com si acabés el moment vital, no. Complert no, és seguir el respecte dels drets humans, hi han de ser, per tant la batalla continua, hem de seguir, i la vida és això, fins que no et mores no es compleix res. S'ha de seguir, com a Itaca, no? Diu Lluís Llach, el viatge a Itaca, doncs seguim. Fins que no arribem, viatge a Itaca.
0: Doncs que sigui per molts més anys aquest viatge que duri i duri i duri. Margarida, moltíssimes gràcies per deixar-nos fer aquest tomb per la teva vida, per conèixer una mica més aquesta Sant Cugatenca de Soc Arrel, que avui ens ha acompanyat al programa.
1: Moltes gràcies a tu, Carme.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.

Com aconseguir que es millori l'ús lingüístic de la llengua catalana? És un repte que s'han plantejat des de la taula sabadellenca per la llengua i que abordarem en els pròxims minuts de la mà de la Mireia Sanz.

0: que ens dediquem a fixar-nos en la nostra llengua, en un element tan important del nostre dia a dia i que hem de cuidar i tenir-ne cura. Ens acompanya l'Àngels Folch, de Llengua i República, també de la taula sabadellenca per la llengua. Què tal, Àngels? Com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui en teca, eh? Ens haurem de posar endreçades per poder repassar tot el que, sí, tot el que tenim damunt la taula, eh? Sí. Comencem, si et sembla, per parlar una mica d'aquesta trobada que fèieu a finals del mes d'abril, on plantejàveu tot un debat, no?, al voltant de la llengua. Fa un mes ja abordàvem una mica les primeres conclusions, però entenc que ara heu tingut marge, no?, per abordar-les amb més detall,
1: sí,
0: no?
1: Sí, de fet, les conclusions les hem tretes ara, o sigui, les hem acabat de sortir des del forn, diguem-ne, eh? I justament dissabte passat vam fer una roda de premsa per fer-les públiques, donar-les a conèixer a la ciutat, i aprofitem doncs, que ara podem fer una mica de resum. Eh? Per una banda, dir que en aquesta jornada hi van assistir 44 entitats de Sabadell. Vull dir que vam estar molt contents perquè realment hi va haver molta resposta. I entitats, diguem-ne, importants de la ciutat, com el Club de Tenis, el Centre Esports, la Federació Catalana de Futbol, l'Obra Atlètic Recreatiu de l'OAR Gràcia, la Unió Excursionista Sabadell, Club Natació, Centre Metal·lúrgic, Cambra de Comerç, no sé, el Taulí, el Col·legi d'Advocats, la Joventut de la Faranda, la Fundació Bosch i Gardellac, o sigui, vaja, vull dir que hi havia molta representació de tots els àmbits. Llavors, una mica ara, un cop buidades totes les conclusions de cada grup o de cada àmbit, diguem, el resum que en podríem fer, o les conclusions, és, per una banda, que totes les entitats van estar molt interessades en participar i en dir-hi la seva, i totes van coincidir en dir que calia realment que tots plegats fessin pinya, treballessin conjuntament per revertir aquesta situació que cada dia van pitjorant dia rere dia, i deixant el català cada vegada en una situació més precària. Tots estaven disposats a fer coses, i des de l'àmbit de l'esport, per exemple, que hi havia molta disposició i reconeixien que hi havia un dèficit que calia resoldre. També tots estaven d'acord en que la primera cosa, potser, o la més urgent que tenim en aquests moments, és fer que la llengua sigui necessària. Que és com començar la casa per la teulada, a vegades plantejar-se segons quines coses, que si no és necessària és com un brindis al sol. D'acord? Si està molt bé fer cursos, se n'han de fer. Però clar, si després aquests cursos no serveixen perquè la gent tingui la necessitat i, diria, l'obligació d'utilitzar el català, les empreses, etc, etc, doncs, de què serveixen llavors aquests cursos? És que el que volem no és que hi hagi molta gent que tingui cursos de català, sinó que hi hagi molta gent que el parli. I l'única manera és que sigui necessari. Com si tu te'n vas a qualsevol país que té una llengua diferent, te'n vas a Alemanya, te'n vas a França, diran, sí, bueno, aquests tenen un estat bé, però això no hi té res a veure una cosa amb l'altra. I els drets lingüístics són considerats drets humans exactament com els altres, i per tant s'han de garantir. L'única manera de garantir-ho és que en la seva llengua, en el territori on és pròpia la llengua, doncs aquella llengua sigui necessària. Bé, aquesta seria una de les conclusions més importants, eh? Una altra seria que aquí hi podem col·laborar tots, i hem de col·laborar tots, però que el principal paper l'ha de tenir les administracions. Que si les administracions no es posen les piles, i quan diem administracions volem dir des dels ajuntaments fins a la Generalitat, bé, tot el que podem fer els altres doncs és una gota a l'oceà, diguéssim. En canvi, des de les administracions sí que realment, per exemple, o sigui, hi ha, no sé per què és això, no? Perquè ningú dubta, ningú posa en dubte, ningú qüestiona que es posin sancions si algú se salta un semàfor en vermell, per exemple, si algú no compleix les normes de circulació. En canvi, la llei de noció lingüística aprovada pel Parlament de Catalunya, i per tant que és llei, sembla que, home, no podem posar sancions a aquell que no les compleixi. Home, doncs sí, clar, perquè és una de les maneres que tens realment per fer que la llengua sigui necessària. I aquesta mentalitat o la canviem o tenim mala peça al taler. No sé què més, altres coses que es vagin dir importants. Per exemple, ara, això també va sortir en el debat i ara justament es presentarà una moció, que no la presentem nosaltres, la presenten els partits, perquè els poders públics garanteixin aquests drets lingüístics als sardallencs. I en aquest cas, la moció aquesta, que em sembla que es presentarà, no sé si en un dia d'aquests, es tracta de constituir o de crear una regidoria de llengua i un consell local per tal d'establir un pacte i també que estableixi un pacte local per la llengua, on es concreti realment des de Sabadell què s'hauria de fer, què s'ha de fer, etc. Bé, bàsicament jo em sembla que les conclusions més importants diríem que eren aquestes: la voluntat de les entitats de posar-se les piles i de començar a fer coses, la de pressionar les administracions perquè realment facin la seva feina i facin complir les lleis i que faci el català sigui útil.
0: T'estava mirant perquè diria que és una de les coses que va avui mateix al ple municipal d'aquest dilluns.
1: Sí.
0: Però volia confirmar, és una moció que presenten...
1: Oh, em sembla que la deuen presentar conjuntament.
0: Sí, Esquerra Republicana, la Crida Junts per Sabadell i el regidor no escrit Gabriel Fernández, perquè l'Ajuntament de Sabadell crea una regidoria de llengua catalana, lideri un Consell Local per la Llengua, que elabori un pla local i s'adhereixi a la xarxa de municipis per la llengua. Per tant, avui mateix a aquesta sessió plenària, doncs aniré a la sessió plenària d'aquesta tarda, es debatrà aquesta qüestió. Perfecte, Àngel, crec que portes més teca de notícies, no?
1: Sí.
0: Passem ràpid per elles?
1: Sí, per les notícies passarem ràpid perquè, bueno, una mica era fer referència, ja sé que ja és passat això, no? Però tota la polèmica que hi va haver amb el tema del castellà, amb la benedicció de la Torre de Jesús per part del papa. Bé, i sobretot, el fet de que encara que no està vinculat directament amb la llengua, però sí que està vinculat amb el fet de ser català i el fet de que s'expulsessin 600 cantaires de la basílica, que havien estat cantant, que havien dedicat el seu temps a fer que aquell acte fos un èxit, simplement pel fet de que, doncs, algun policia va veure que portaven la partitura dels segadors i tenien algunes estelades posades entre mig de les partitures. Els van expulsar quan havien de sortir a fora a cantar i que si deien que volien cantar els segadors, a veure, que és algun diguem-ne, acte terrorista cantar els segadors? És la llengua nacional de Catalunya. O sigui, és que si realment que haguessin cantat dins de l'església, però això no és el que va passar. Dins de l'església no era el lloc, però potser fora sí. Vull dir que realment hi ha... O sigui, estem rodejats per terra, mar i aire. Que ja no puguem cantar els segadors és una mica inaudit. Però, bueno, això no té massa relació directa amb la llengua. En canvi, sí que en té la no admissió a tràmit pel Tribunal d'Estrasburg de la denúncia que havia fet Òmnium en relació al tema del 25%, de l'exigència del 25% del català. Doncs que això no ha estat admès. Bé, és una constatació més de que Europa és l'Europa dels estats. Per tant, o tens un estat o ho tens malament. Llavors aquesta és la conclusió que n'hem de treure els catalans, que sense un estat, doncs difícilment podrem preservar la nostra llengua, la nostra identitat, la nostra cultura, etc. Bé, que potser ja no hauríem de gastar gaires energies presentant querelles a institucions que... Bueno, que en el fons sabem que els estats són els qui marquen la pauta. I bé, amb això ja passaríem a l'última secció d'avui.
0: Vinga, va, secció de llengua. A fixar-nos allò en les qüestions de llengua que l'Àngel sempre ens porta per fer un repàs. Perquè part de parlar català estaria bé que el parléssim bé, també.
1: Exacte,
0: seria tot
1: no,
0: un què.
1: Sí, perquè si seria no tampoc serveix de res. Sí, perquè sents cada cosa que Déu-n'hi-do. Bé, per exemple, avui el que porto és la paraula seure... assentar-se i sentar, que són, hi ha com una mica d'aigua barreig aquí i que s'utilitza normalment malament i es barregen. Si estem parlant de descansar, de reposar en una cadira, en un banc, en un silló, en un sofà, etc., hem de dir seure o asseure's. Seure o asseure's, no sentar o sentar-se. Això té un altre significat. Sí que existeix aquest verb, però no vol dir l'acció aquesta, vol dir l'acció d'instal·lar-se en un lloc. Mm-hmm. Clar,
0: un assentament, no?
1: Si jo m'assento en un banc, no és que m'instal·li allà i em quedi fixa allà i allà em munti la caseta, sinó que és un altre significat. Doncs dir, vaig seure en un banc, seure o asseure, em vaig asseure en un banc, les dues formes són correctes. En canvi, dir, em vaig assentar al sofà, no, el sofà no t'hi assentes, d'acord? Mm-hmm. I s'utilitza molt, hi ha una confusió, perquè bueno, és el sentar-se en castellà. Mm-hmm. Llavors,
0: per tant, seu...
1: Seu, seure, seure, seure, seure, seure. En canvi, assentar-se té un significat que pot ser correcte i un que tampoc no ho és. L'ús correcte és el d'establir-se, de consolidar-se, d'instal·lar-se. Per exemple, els colons es van assentar en aquell territori. S'hi van quedar i van fer-hi vida.
0: O bé, van fer un assentament, que per això es diu així.
1: Exactament.
0: No?
1: El nou diari ja ha estat assentat del tot en la societat. És a dir, s'ha consolidat. Mm-hmm. No? En canvi, l'ús incorrecte seria... Ens vam assentar mitja hora, que seria... Tornem a l'ús que dèiem abans, eh? Després, passem a un altre, que també surt la paraula, el verb sentar, en un altre significat completament diferent, que el fem servir malament també. O sigui, l'assentar només té aquest significat que hem dit ara, el d'instal·lar-se i de consolidar-se, d'acord? També es fa servir quan diem, no sé, el dinar no m'ha sentat bé. El dinar és que no existeix, no vol dir res, això. M'ha sentat
0: bé. Aquest està molt, molt estès, eh?
1: Molt estès, molt estès. És a dir, no se m'ha posat bé. No se m'ha posat, no m'ha sentat. Això és el castellà. Uh-huh. No m'ha sentado bien. Sí, no se m'ha posat... És l'equivalent del se m'ha posat bé, d'acord? Uh-huh. Tant, el sentar-me en aquest sentit... I un altre, que també es diu... com diria... Donem... el significat de donar per fet una cosa. Uh-huh. Saps? Això no ho podem donar per sentat. No, esclar, no ho podem donar per sentat. No ho podem donar per fet. Uh-huh. Bé, vull dir que aquest verb del sentar...
0: Per tant, en general, el sentar mirem-nos-el bé, abans de fer-lo servir.
1: Exacte, abans de dir-lo, sí, rumiem-ho dues vegades perquè el fem servir malament.
0: No donem per sentat el sentat.
1: Això mateix.
0: No donem si per fet de, quan fem servir el sentat,
1: de descansar i seure.
0: Sí.
1: Seure... I assentar-se només vol dir instal·lar-se.
0: Instal·lar-se o consolidar-se.
1: O consolidar-se, uh-huh. I prou.
0: Perfecte. Doncs mira, un aprenentatge més que hem fet una vegada més amb aquesta secció per la llengua. Àngels, gràcies i bon
1: molt
0: estiu.
1: Bé. Bon estiu igualment a tothom.
0: Que vagi molt bé. Adéu.
1: Aguantarem la calor com puguem.
0: Com puguem, és que ens tocarà. Adéu.

0: cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
1: Bona tarda, sóc la Iciar del Prat i us vull recomanar la sèrie Rabalear, que, com bé indica el seu nom, està ambientada en el barri del Raval de Barcelona. La sèrie compta la història d'una família que lluita per salvar el seu restaurant familiar de tota la vida i que ha passat de generació en generació durant 3 generacions. Tot canvia després de que un fons d'inversió compri l'edifici on es troba el restaurant. A partir d'aquí, la sèrie tracta problemes que patim al món, com ara la gentrificació, l'especulació immobiliària, els desnonaments i el problema de l'habitatge. La història està inspirada en fets reals, cosa la qual la fa més emotiva i creïble. Us recomano aquesta sèrie ja que convida a reflexionar sobre problemes reals que afecten la nostra realitat. La podeu veure completa a HBO Max i a Movistar Plus i es preveu que pròximament també estigui disponible a 3Cat. Espero que us animeu a donar-li una oportunitat.
2: El que hem estat intentant és salvar aquest restaurant.
3: Si aquest és el preu a pagar, val més que pleguem.
4: Fes-ho fora com sigui.
3: Fora de
4: crisi!
3: No em toquis!
4: Tu això? T'estàs venint com un lloc i és perillós aquesta merda, vale?

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Ja acabem aquest Connectats de dimarts parlant del FEM Festival de Castellà del Vallès, que arriba aquest juliol a la seva 6a edició amb un format renovat. El cicle, impulsat per les regidories de cultura i feminismes de l'Ajuntament, deixa de concentrar els concerts en un únic cap de setmana i reparteix la programació en 4 divendres consecutius i en diferents espais. Marina Antúnez, Ràdio Castellà, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Avui parlem d'una de les activitats que té més èxit aquest estiu. Les nits d'estiu és el que emmarca tota l'activitat d'aquest mes de juliol a Castellà del Vallès, i una de les que té lloc en clau femenina és el FEM Festival. Música en clau femenina amb diverses artistes convidades i amb diversos espais, també. Però no ens volem avançar als esdeveniments. Avui hem trucat a la regidora de Cultura, la Joana Borrego, perquè ens ho expliqui tot plegat. Joana, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Benvinguda.
2: Gràcies.
1: Amb moltes ganes de començar novament aquest FEM Festival, que, com dèiem, doncs ha canviat de... Bé, canvia artistes, com cada any, però també canvia d'espais, no? Aquesta seria com una de les novetats, podríem dir, d'aquest any?
2: Sí, sí, la veritat que canvia d'espai i de format.
1: Uh-huh. Molt bé.
2: Llavors, sí, hem creat un format diferent.
1: D'acord. Ja fa 6 anys que es fa aquest festival, torna a reivindicar, com dèiem, el talent artístic femení i feminista, no?, fent visible doncs, aquesta presència de dones als escenaris com a cantants, compositores i instrumentistes. Explica'ns una miqueta, doncs, això, com heu pensat o com heu plantejat el FEM Festival d'aquest 2026? Sí.
2: Bueno, primer dir-te amb el que comentes que sí, que el FEM Festival neix precisament per canviar... de posar les dones al centre, no?, per demostrar la qualitat, la diversitat dels seus projectes i per crear referents femenins potents per tothom. Dit això, que és molt, molt important per no perdre la gènesi, com tu dius, doncs el que hem fet és, a banda de transformar el panorama musical, també hem transformat el que és el nostre propi poble. O sigui, sortim dels escenaris habituals i ens convertim en un cicle diferent. Durant els 4 primers divendres de juliol, que això també és molt important, aquest format, i portem la música a espais patrimonials, racons emblemàtics de Castellà, perquè també volem que la ciutadania redescobreixi doncs, el nostre patrimoni històric i natural doncs, a través d'una mirada cultural. O sigui que per nosaltres és una fusió, no?, perfecta entre la bellesa dels nostres espais i la potència de l'art de les dones.
1: Altres anys es concentrava el FEM Festival en un sol cap de setmana i aquest cop, com deies, 4 divendres de juliol.
2: Sí, sí, sí.
1: Per què s'opta per aquesta opció?
2: Perquè hem pensat, primer, que també quedaria dins de les nits d'estiu i potser és una manera també que les persones gaudeixin d'una manera, no?, més individual. No de fer de cop... diversos dies amb hores diferents, sinó com de no, paladar. Allò que dius, bueno, pair-ho, gaudir i dir, ostres, la setmana que ve doncs tindrem una altra cosa. I creiem que és un format que sobretot parlant de l'estiu, pot funcionar molt bé. A més, els divendres, molta gent encara no ha marxat. Bueno, hem pensat que sempre cada any intentem donar una volta. I ja el primer sí que vam fer-ho en 2 caps de setmana, però concentrat, i bé, hem pensat de fer-ho d'aquesta manera i viure més aquesta part patrimonial, també.
1: Doncs, Joana, si et sembla, anem desgranant a poc a poc el que podrem veure aquest any. Comencem el divendres 3 de juliol, no?
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Comencem al Parc de Canyelles, amb la sensibilitat i la veu, que és única, de Gemma Humet, i que inaugurarà aquest cicle en aquest entorn, que és dins del poble, però és un entorn natural amb unes vistes precioses, que hi ha gent que es viu, però segur que hi ha gent que redescobreix aquest indret.
1: Molt bé, Parc de Canyelles, primera cita, a 9:45 del vespre, per tant una hora ja que et permet allò anar-hi sopada, no?
2: Sí, sí, són hores que pensem que a més amb aquesta calor vindrà molt de gust després de sopar, doncs poder anar a gaudir d'aquesta fantàstica música.
1: A la mateixa hora, però divendres 10 de juliol, tenim a la Bianca Estec. Parla'ns una miqueta de qui és aquesta artista.
2: Bueno, té un estil íntim, és cantautora i crec que també és arquitecta. Vull dir que és una persona molt completa i creiem que el tipus de música de tan íntim quedarà superbé als jardins de Torre Balada de l'Escola de Música. És un lloc que alguna coseta s'ha fet, però creiem que pot donar molt de sí, perquè és un lloc també emblemàtic i molt patrimonial. Vull dir, tenim la natura dels jardins, però també tenim el que significa l'edifici de Torre Balada.
1: Clar, aquí ja veiem aquesta pinzellada que ens comentaves, Joana, de l'empremta patrimonial, aquesta escola sí. de música tan bonica per fora, també, sí. amb aquests jardins doncs, restaurats, que podrem viure doncs, aquesta manera musical amb la Bianca Stec. Seguim i ho fem el divendres 17 de juliol. Amb qui?
2: Tindrem... Aquesta nit és molt especial. Es farà a la placeta del carrer del Serrat del Vent, o sigui que ens haurem d'anar una manqueta més lluny, i hi haurà dues sessions de música i dansa compromesa, de la mà del duet Les Impossibles, format per les germanes Clara i Ariadna Pella. Creiem que ja, bueno, que més dansa és un lloc molt, molt adient per fer-ho, i a banda, doncs, per descomptat, que tenim unes vistes també precioses i podrem gaudir en dues sessions. Hi haurà una a les 9 i una a les 10, i el que vulguis podrà quedar també. Però realment ja creiem que quedarà molt bé, i a més que són magnífiques aquestes germanes, i la combinació entre música i dansa quedarà fantàstic.
1: Ens han comentat algú... On és aquesta placeta del carrer del Serrat del Vent? És la que hi ha dalt de tot de Castellà, diguéssim, direcció Sentmenat, cap al tanatori o no?
2: Sí, exacte, sí, és allà. És allà. Ja haurem de, per això, també serà un camí agradable, podrem caminar i arribar, fer una miqueta de pujada i poder gaudir. També és un lloc que no és massa conegut, i creiem, dins de buscar llocs emblemàtics, que pensem que té unes vistes precioses i que crec que no les gaudim. I d'aquesta manera trencarem una miqueta, doncs, poder-ho fer d'una altra manera.
1: Del 17 saltem al 24 de juliol, a 9:45, altra vegada, amb l'Alba Carmona, aquest cop, no?
2: Sí, l'Alba Carmona, acompanyada del guitarrista Jesús Guerrero, i realment és molta fusió d'estils, i sobretot, bueno, presentarà el seu emotiu disc, Ofrenda, i és, tancarem el festival als jardins del Palau Tolrà, un altre cop més jardins i patrimoni. Perquè tindrem la sort de gaudir d'aquests jardins tan fantàstics i de lo que és el Palau Tolrà.
1: En aquest cas amb l'Alba Carmona. Però el dissabte 18 de juliol també hi ha una altra proposta, no, musical, amb aquesta sí. idea dels parcs en concert.
2: Sí, sí, el que, val, no, de la Diputació. No l'hem dit, sí. El que passa que no l'hem dit perquè, bueno, estàvem més, no està dins del que és el
1: Fem Festival.
2: Festival. Però si vols que et digui, espera, que ara no, s'agafa una miqueta així. Segur que ara no ens surt el...
1: Clar, bé, la idea que ens ha vingut i la il·lusió que ens ha fet és que és la Sara Roy, que és una ex-Macedònia, no? I això sí. ens fa especial il·lusió.
2: Per això és una oportunitat que tenim de veure, és que ara, perdona, no ens sortirà el nom, que no és el primer cop que la tenim.
1: No, exacte, perquè la Sara Roy potser, sí. si no m'equivoco, va venir a un Fem Festival, o era sí. en un altre marc. Però...
2: Jo crec recordar que la Sara Roy va venir dins del Mirador. Sí. Recorda el Mirador. A més, va tenir molta claca de
1: Macedònia,
2: de fans,
1: Macedònia. No?
2: I realment, no l'hem dit perquè no és Fem Festival, però sí que és de Viu al Parc d'una altra manera, i també podem dir, és dona, i també estem gaudint d'un lloc emblemàtic i natural del nostre espai, i a sobre, doncs, amb unes raels castellarenques d'un vincle.
1: Exacte, i els jardins del Palau Tolrà també, no?
2: Exacte. Sí,
1: molt
2: sí.
1: bé, doncs aquest any veig que en el Fem Festival sí que hi ha allò... autores, o sigui que heu triat l'artista única, sí. Bueno, en el cas de les dues germanes, no? Clara i Ariadna Pella, però sí. en altres ocasions que s'havien escollit bandes, no? Bandes sí. de dones, sí, i en aquest sí. cas no, trieu les cantautores.
2: Aquest any hem optat més per un estil més diferent i sobretot cantautores. Jo crec que, bueno, cada any intentem donar-li una volteta, i, bueno, sempre al final és buscar que, no, que el públic li agradi, gaudeixi i res, hem volgut donar aquesta volta, esperem que funcioni. Uh-huh. Sobretot el que funciona és això, és donar la visibilitat i el paper a tot el que són els referents femenins i potents que tenim i que moltes vegades, encara que no ho sembli, doncs el tenim a vegades amagat. Uh-huh. I nosaltres, doncs, com tu dius, ja és la sisena, perquè va haver-hi Covid pel mig,
1: sí.
2: I és una aposta que creiem molt des de la regidoria, perquè això sí que ha de quedar clar, que és un binomi que fem entre regidoria de feminisme i regidoria de cultura.
1: Uh-huh.
2: Vull dir que aquí estem totes les dues, bueno, l'Ajuntament, però totes aquestes dues regidories treballant i creient en el projecte.
1: Sobretot per això, perquè la protagonista és la dona, però també, a més, musicalment parlant, independentment ara del fet aquest, no?, que són totes artistes dones, també heu triat diferents estils musicals, cosa que també ens agrada,
2: sí.
1: No?, perquè tenim oportunitat d'escoltar una miqueta de tot.
2: Jo crec que importa, sempre intentem també tenir estils diferents, però és veritat que en aquest cas passem amb estil molt, molt diferent, no podem comparar una amb l'altra. I l'Alba Carmona pensem que donarà també un toc molt especial, i sobretot amb aquest emotiu disc que té. I el tema d'incorporar la dansa amb la música i amb les germanes Pella pensem que també és una bona aposta. Realment creiem que la gent estarà contenta i bueno, tots estem treballant perquè sigui possible i puguem gaudir.
1: Ja per anar acabant, Joana, i per qui no ho sàpiga encara, què ha de fer, qui vulgui venir, és de pagament, és gratuït, com funciona?
2: No, és gratuït, no s'ha de fer cita prèvia i això sí que és molt, molt important perquè són totalment gratuïts, això, no cal reservar. I només cal programar-se el divendres de juliol i venir a Castellà, passejar pel nostre patrimoni i deixar-se emocionar pel millor talent femení.
1: Uh-huh.
2: O sigui que us hi esperem a totes i a tots. Vull dir que és això, tenir moltes ganes i passejar pel nostre poble.
1: Perfecte, doncs ens ho apuntem a l'agenda. Recordeu que hi ha quatre cites, el 3, el 10, el 17 i el 24. Comencem el 3 de juliol amb la Gemma Humet, sobradament reconeguda al nostre país, aquesta artistassa, també, que és ja una cosa, una entrada molt forta, Joan, aquesta, ja començar amb la Gemma Humet.
2: I tant. Jo crec que fem una entrada, un mig i una sortida molt forta.
1: Perfecte, doncs Joana Borrego, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Castellà, que avui ens ha explicat, ens ha parlat d'aquest Fem Festival, la música en clau femenina que arriba doncs ja a aquesta sisena edició. Joana, moltíssimes gràcies i molta sort per aquest any.
2: Moltes gràcies a vosaltres i us esperem a totes i a tots.
1: D'acord, a reveure. I nosaltres també ho deixem aquí, Carme. Moltes gràcies i fins la propera.
0: Perfecte, gràcies a la Marina Antúnez i també a la regidora de Castellà. Hem pres nota de les dates per aquest Fem Festival. I aquí acaba aquesta edició de dimarts del Connectats. Gràcies a tots, demà més, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llocs d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Música a Ràdio Sant Cugat. Flotant.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les activitats amb aigua podrien guanyar protagonisme en les pròximes edicions de la Festa Major de Sant Cugat. L'Ajuntament estudiarà ampliar aquest tipus de propostes després que les altes temperatures hagin marcat bona part de la celebració d'enguany. Durant la valoració de la festa, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha assegurat que el consistori ja treballa amb aquesta idea de cara al futur. La regidora ha explicat que la gran afluència del públic als Jocs Aquàtics del Parc Central ha evidenciat la necessitat d'oferir més espais refrescants al consistori. I també estudiarà com millorar el funcionament d'aquestes activitats perquè l'espera sigui més amena. Més enllà d'aquest anunci, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha fet un balanç molt positiu de la Festa Major. Ha destacat la cultura popular com a eix vertebrador de la programació i ha posat en valor l'esforç de les entitats, els serveis municipals i els cossos d'emergència. L'Esbart Sant Cugat, l'Esbart Mediterrània, la Comissió del Pagal i Joan, la Unió Sant Cugatenca i els Geganters de Sant Cugat han expressat el seu malestar per la gestió de la presentació de la nova ubicació del mosaic del Pagal i Joan. En un comunicat conjunt, les cinc entitats asseguren que no van ser convidades a l'acte previst per aquest dilluns i lamenten no haver estat tingudes en compte ni en el trasllat ni en la reinauguració de la peça. Poc després que les entitats fessin públic el seu comunicat, l'Ajuntament va comunicar als mitjans de comunicació la cancel·lació de l'acte previst per aquest dilluns. Per la seva banda, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha reconegut que ha estat un error i ha reiterat la disculpa a les entitats. Després de la crema del xiprer de la plaça d'Octavià, aquest diumenge, a la trobada d'entremesos de Festa Major, en rebre una guspira de la pirotècnica de Diables de Torredembarra, el tècnic municipal de Protecció Civil, Gabriel Mas, ha analitzat els fets. Mas ha explicat que s'han d'avaluar les causes i aprendre dels possibles errors. Abans de l'acte es donen consells on s'ha de cremar i on no, ha explicat el tècnic municipal. Per de la seva banda, la coordinadora d'entremesos de Cultura Popular i Tradicional, organitzadora de l'acte, a més un comunicat on assegura que es van seguir tots els protocols en l'incident del xiprer, que va ser inesperat i que l'organització lamenta els fets. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: comença amb una nova entrega de la Jove en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Uli de Ràdio. Ivan Usson, Sergi Guiu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal la calor?
2: Pues malament.
0: Què? Fatal.
2: Malament, malament, però malament. Però és que jo la calor ja la porto molt malament de sempre.
0: Sí, t'ho he dit.
2: No és algo nou. Ja ho saps, tu. Jo tinc un ventiladoret allí al meu ordinador, perquè si no...
0: Sí, sí, però és horrible, és horrible. Actualitat.
3: Jo tinc tres coses. M'ho he apuntat avui. Molt perquè bé. Tenia por que ens quedéssim curts de temes i he dit, avui vaig a fer una mica de...
2: Som-hi.
3: Vam parlar de que la Casa del Dragón estrenava de temporada.
2: Sí.
3: Doncs hi va haver com un crossover Casa Batlló, Casa del Dragón, HBO. Ah. I simplement hi ha hagut una exposició a dins de l'edifici de Barcelona amb, com es diria, una fachada en català.
0: Una
3: façana i així de més estil Casa del Dragón. Això per un costat.
2: Sí.
3: Segona part. Tornarà Pipi i Calces Largas.
0: En sèrio?
3: Sí. Ho farà 80 anys després de la seva primera aparició en format llibre. Sèrie d'animació, 52 episodis d'uns 11 minuts per episodi. Segona. I la tercera, que la setmana passada en vam parlar... Aquella sèrie de Telecinco del Max Iglesias de...
2: Sí, home, que era un cura.
0: Sí.
3: Que era un cura. Fantàstic. Es va estrenar la setmana passada.
2: A veure.
3: I es va estrenar amb un 9,2 de shares, gairebé 670.000 espectadors. Quarta posició pel que fa a gent que l'escollís. Vale? Tres coses ja havia per davant. Què es veu que va passar? Que estava marcat per estrenar-se a les 11 de la nit,
2: aquesta
3: sèrie.
2: I es va estrenar a les...
3: Just després de First Dates. I no va començar fins a les 11:18 de la nit. Comptant que la durada del capítol és de 75 minuts amb pauses de Telecinco pel mig.
2: És a dir, que a la una de la matinada.
3: Doncs la gent no va acabar d'estar massa contenta sobre com hauran de veure aquesta sèrie.
2: Jo...
3: Que és una sèrie, he llegit, que va estar un any ja feta però guardada en un calaix.
2: Això ho fa molt, sí. Això ho fa molt medicament.
3: O sigui, ja estava feta. No, no, és que, no fa un any que ja estava tancada, per tant, potser en feia dos que estava gravada aquesta sèrie.
2: Això fa molt Mediaset. S'ho guarda tot al calaix i, mira, espera el moment...
3: Això és el que diu, surto a la ràdio, sí, surto a les 4 de la matinada i fluixet. Bueno, doncs, endavant.
0: Però jo... està molt bé, no posar-la després de First Date.
2: A veure, la
3: idea... Home, si hi ha 18 minuts d'impàs entre una cosa i l'altra, no ho sé.
2: La idea és bona, però clar, jo, és que això Telecinco no és una cosa nova. O sigui, jo recordo quan veia estrenes a Telecinco, sèries d'estrena a Telecinco, que podien arribar a començar mitja hora tard a l'hora anunciada. Eh?
0: Què dius?
2: Sí, sí. A més, en pro d'allargar més el contingut, diguéssim, del cor. Pues els resums de Gran Hermano, totes aquestes coses que no sé si encara es fan.
0: Bueno, això no és gens d'actualitat de sèries, però és que em va quedar flipant. La Sandra Barneda,
2: sí.
0: Que és catalana, em sembla.
2: Sí, senyora.
0: Pues l'altre dia em va sortir una entrevista en què ella explicava quan se la va... No posar en una llista negra, però bueno, quan va rebutjar presentar La Isla de las Tentaciones... De cop i volta li va desaparèixer Supervivientes i l'altre que feia. I va estar com un temps... Home, clar, jo què sé.
2: Bueno, ja ho fa, això Telecinco una mica.
0: Sí, pues,
2: ho ha fet fins i tot amb Jorge Javier, vull dir que...
3: Que no, per sí. Cert, la notícia està en que First Dates ara se met a Telecinco.
0: Ah, sí? És a dir, no sé, això?
3: Això es feia 4.
2: Ah. Sí, correcte.
3: I jo recordo que fa un parell de setmanes a casa no sabíem què mirar i vam dir, venga, va, a veure què fan aquella gent. I vam veure que a 4 no sé. I es fa a Telecinco. Bueno, ha passat a la principal.
2: És un moviment lògic tenint en compte la davallada d'audiència. Avui és la tertúlia de la tele, eh? De
3: la sèrie també. No, perquè ja t'he dit tres coses de sèrie.
2: Tenint en compte la davallada que està tenint a les audiències Telecinco, pues és normal que rescati els productes que millor funcioni i els intenti posar a millor horari a la seva cadena principal.
3: Està en un moment complicat.
2: Sí. Ànims, eh?
3: No,
0: gens ni mica.
3: Els pobres treballadors sí, els que manen,
2: correcte.
3: Mira tu, haver pres millors decisions.
2: A veure, els pobres treballadors... Sí, els pobres treballadors sí. Anava a dir, l'Anna Rosa tampoc em fa gaire.
3: Treballadors però... ja se m'entén quan
2: sí,
3: em refereixo.
2: Correcte, sí. Amb això me referia jo també.
0: Doncs avui el que farem és una mica de què mirarem a aquest estiu.
3: Què volem mirar?
0: Què volem
3: no és el
0: mirar?
3: Mateix que el que mirarem.
0: Tens raó.
2: Mira, al setembre podem fer una de què hem mirat.
3: Perquè jo no us enganyaré. De lo que he ficat, no sé si arribaré a veure més de dues coses.
2: Jo sí.
0: Més de... Què has dit?
3: De lo que us he ficat, no sé si arribaré a mirar més de dues de les coses que us he ficat.
0: Jo et dic que de les cinc... s'aposta bastant fort que no em mirarà ni cap.
2: Home... Alguna de
0: és
2: caure.
0: És que últimament els estius a mi se m'ha caigut complicat molt, però a veure si aquest el tenim tranquil·let.
2: A veure.
0: Qui vol començar?
3: M'és igual. Jo.
0: Vinga. A més, saps què passa? És molt divertit perquè, clar, jo tinc els tres i sí. Es nota tant qui ha fet cadascun.
3: Home, segur.
2: Perquè a nivell, per a nivell del format del guió...
3: No, sí, per no? Les sèries per que les sèries que s'han...
0: No, no, no, per l'estil.
3: Ah,
0: però
3: jo pensava que deies per les sèries.
0: No.
3: Home, jo crec que també podries veure de qui és qui, depenent de les sèries que ha ficat,
0: sí,
3: que vol mirar.
0: Un...
3: Perquè jo no
0: sí,
3: veig
0: sí.
3: l'Ivan mirant el documental de Rafa Nadal,
0: no.
3: Per exemple.
0: No, és que no havia arribat tant aquí. Vaig.
3: En parlarem després. Abans,
0: venga,
3: jo, aquesta pot ser que la...
0: Tu penses tu?
3: Que la... Venga. És a Netflix i es diu Los Abandonados.
0: Venga. We are at a crossroads, Fiona. My pursuit of your land is not greed. It is survival.
1: Angel's Ridge is expanding more rapidly than anyone could have imagined.
4: The Bene Gesserit. Their tyranny is getting worse.
1: You continue to turn down my generous offers.
5: My family are five abandoned souls now kin. God gave us this home. Only God can take it away.
0: A veure...
3: Ens hem de situar a Oregon al 1850. Grup de format per diferents famílies viuen plàcidament del treball de les seves terres, però la seva tranquil·litat està a punt de ser pertorbada. Una força econòmica i de gran poder totalment corrupta cobdicia aquest territori de manera que es disposa a expulsar aquests clans de casa seva. Però aleshores els homes i les dones implicats es veuen obligats a perseguir el seu destí manifest i potser no li agrada el resultat. Reorganitzats en una mena de tribu comuna, estaran disposats a buscar justícia per recuperar les seves cases i béns, fins i tot encara que actuïn al marge de la llei. Entre els protagonistes, Gillian Anderson.
0: Anda, veus? Ah, pues mira.
3: És a dir,
0: a ver si la
3: és
0: la
3: sèrie de l'Oeste, però protagonitzada per Gillian Anderson, i crec que es diu Lena Wheatley, que és de Joc de Trons, però perquè ens entenguem, les dues caps del repartiment són Lena Headey, perdó, i Gillian Anderson.
0: Molt bé, doncs pues mira, ha de ser bona, segur.
3: Sí, sí, sí.
0: I a més està Netflix, vull dir que la podria mirar.
2: Home, a tu et va perfecte.
0: Literalment, el meu criteri ha estat les sèries... Que...
2: Sí, sí. Les sèries de la plataforma que tinc, que està bé, a veure.
0: Sí, sí, sí. És un detall important.
2: Sí. Sí.
0: A veure, tu què més mirar? Ah, què fem? Un bloc?
2: Cadascuna. Fem una cadascuna,
0: vale, vale. Espera't, Ivan, a veure, tu.
2: Pues venga, va. Jo, per insistència de la senyora Maria Gateu, miraré From.
6: Must have got knocked down in a storm or something.
7: It's a pretty selective storm.
8: What are they doing?
7: Can we just leave, please?
8: Dude!
9: In this dirty old part of the city.
7: Maybe we missed the sign for the highway.
6: We didn't miss the sign.
9: When the sun refused to shine.
10: Can I help you?
6: We got on a detour off the highway and cell service around
10: here. Got your family with you?
0: Tu diràs.
2: Jo diré, pues mira, From revela el misteri d'un poble del centre dels Estats Units que atrapa a tothom qui entre. Mentre els seus residents lluiten per mantenir una sensació de normalitat i buscar una sortida, han de sobreviure a les amenaces del bosc circumdant. Cosa interessant sobre aquesta sèrie, jo... i tothom me la planteja com una hereva espiritual de Perdidos. Fins i tot amb un dels seus protagonistes, que és el Harold Perrino.
0: I Flowers.
2: Bueno, era el senyor aquell que cridava tot el dia el nom del seu fill a Perdidos, que ara no recordo com es deia el fill tampoc. No, Michael,
3: no.
2: Pot ser?
3: No,
2: o Michael era ell.
3: Ni idea.
2: Bueno, en fin. No, Walt, el seu fill era Walt. Walt! Doncs pues això. Vale, porta 4 temporades, està acabant la 4ª, i... se suposa que durant la 5ª acabarà, que és la cosa que em fa més ràbia, començar a veure una sèrie que me quedi una temporada pendent per estrenar. Però bueno, no passa res. La mirarem per la... com dic? Per insistència, perquè em diuen, te l'has de mirar. Doncs pues venga, va, ara que tenim una mica de temps, la mirarem.
0: Molt bé. Doncs ara estava veient...
3: I tu? Doncs
0: pues mira, estava veient que no m'has posat el meu tràiler de la primera sèrie.
2: És el que t'he dit, que el primer no l'he trobat.
0: Ah, m'ho has dit. Pues
2: sí,
0: mira,
2: sí.
0: No t'he escoltat. Vale. Doncs la sèrie és El Testigo, evidentment està a Netflix, i és la parella de l'assassinada Rachel Nickel intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim durant una investigació repleta d'errors en aquesta història basada en fets reals. Així una mica de thriller.
3: Molt bé. Pinta bé, també.
0: Jo crec que sí. Sergi.
3: Vinga, jo he ficat bastant esports. Aquesta ja l'estic mirant, però i està agafada en pinces, perquè està dividit amb temporades, i això ja em porta a parlar de que és una sèrie, però són capítols absolutament autoconclusius i en format documental. ¿Vale? Ah,
0: vale.
3: Es diu Secretos del Deporte, ho vaig descobrir fa relativament poc, perquè fa relativament poc van treure una nova temporada, on entre altres hi havia un capítol sobre el Liverpool de futbol i de Rafa Benítez, que era un entrenador castellà que va fitxar en el seu moment pel Liverpool. Es diu Secretos del Deporte i ara explico més coses.
10: Gente se preguntaba qué ocurrió de verdad. Sobrepasó a todo el mundo.
11: Tildaban a Steve de ser el mejor jugador.
12: Han encontrado el cuerpo sin vida del ex quarterback Steve Magner.
13: Se veían los agujeros de bala. ¿Qué va a pasar?
14: Michigan incumplió las reglas de la NCAA.
15: De pronto se había desatado la locura.
16: Connor Stallions era el rey del cuadrilátero.
17: Si yo soy el malo, entonces todos los futbolistas lo son.
18: Hope Solo. ¿Acaso hay alguien que no la conozca? Una de las mejores porteras en la historia del fútbol femenino.
19: La Federación de Fútbol de Estados Unidos es la asociación deportiva más cruel con la que he tratado en mi vida.
20: Fue despiadada y lo sentí a cada paso del camino.
21: Esto va más allá del deporte.
22: Hay mucho más de lo que dicen los titulares.
23: Y de repente toda mi vida cambió.
24: Un momento, una mala decisión.
25: Y solo acabamos de empezar.
0: Carai.
3: Sí, està molt interessant, eh? He vist els primers 6 o 7 temes, perquè, com dic, cada capítol és una història absolutament diferent. Molt d'esportistes o esports dels Estats Units, però m'està agradant, perquè són històries un punt controvertides, una mica més fosques, que van passar de veritat. I això també està bé. Entre d'altres de les que he vist, doncs, sobre un tenista americà que va tenir un problema de mental molt fort i no va poder seguir amb la seva carrera. Per exemple, Caitlyn Jenner.
2: Sí.
3: Explica la seva història des de... Va ser un dels millors atletes dels Estats Units de la història i explica una mica doncs, com va anar també el seu canvi de gènere, una boxejadora que va ser violada pel seu entrenador... La veritat és que són durs, algun dels capítols, n'hi ha d'altres que no tants, però està molt interessant. No, està bé. I com que hi ha esport, doncs endavant.
0: I tal com està narrat el tràiler...
3: Sí, a part aquí són diverses... Ja agafen diverses històries de les que expliquen. Molt bé, molt bé. De moment, són d'això que mires un o dos i al cap d'uns dies mires un altre i ho vas mirant així, calma i tranquil·litat.
0: Molt bé. Ivan.
2: Vinga, doncs seguim amb Scrubs.

0: Superman.
1: Això què és, Disney Channel?
2: No, això és una sèrie, Scrubs, n'hem parlat alguna vegada. És una sèrie de metges en format de comèdia, una mica. Sí. Es podria dir que és una comèdia de situació. És una aclamada sèrie... Mira, de fet, llegeixo la sinopsi perquè per això està.
1: Molt bé.
2: És una sèrie de comèdia dramàtica que segueix les vivències de diversos empleats de l'hospital Sacred Heart. El Sagrado Corazón, eh? Sí. La història està narrada des de la perspectiva del seu peculiar protagonista, el doctor John Dorian, i combina un guió de ritme ràpid amb moments còmics, surrealistes i profundament emotius. És una sèrie que la tinc a meitat, vale? Vull per la quarta temporada. I la vaig deixar... És una sèrie molt bona, m'agrada molt, però la vaig deixar perquè me va enganxar en un moment sentimental una mica dur, i és una sèrie que sap fer plorar molt bé a l'espectador. Que... Tot i ser una comèdia, eh?
1: Home, però això a l'estiu vols dir que peteix?
2: Home, i tant que peteix.
1: Plorar a l'estiu?
3: Una bona plora.

0: Bueno, a veure, vull dir, plorar per una sèrie, l'altre dia, si t'he dit la plorera que m'hi fotré amb Toy Story 3...
1: Tremenda. No, a veure, jo també plorava. O sigui, jo amb Sex Education, la segona temporada, al final de tot... Uf! Més mal que comèdia. Sí. Jo la que també vull mirar està a Netflix i és Así aprenderás.
2: ¿Quién es usted? ¿Tú quién eres? Será mejor que le diga quién es. ¿Tú?
3: ¿Yo? Soy de la Oficina de Protección de Derechos Educativos. Mi nombre es Naha Jin.
4: Hay que enseñarles respeto. Los móviles, las drogas y hasta bandas de crimen organizado.
3: Puede estar tranquilo. La UPD siempre lo protegerá.
4: No me posiciono del lado de nadie que no sea la víctima. Con la educación no se juega. Para ello la UPD...
5: A ver, un segundo.
4: Jamás descansará.
6: Como inspector de la oficina, pienso hacer que este instituto... aprenda la lección como es debido.
1: Uns inspectors insòlits entren en escena en els col·legis amb leccions dures de les quals no apareix que no apareixen als llibres de text per acabar amb les reiterades faltes de respecte. Jo crec que m'enfadaré veient-la, però...
0: Ai!
1: No passa res. Fa bona pinta.
7: És una sèrie.
1: Sí, saps què passa? És que jo m'estic adonant que, les escenes que no m'agraden, me les salto.
0: Ah! Ui, això és una mica...
1: Això a nivell psicològic s'hauria d'estudiar. Vull dir, el psicòleg a veure què em diria, però me les salto.
7: Molt bé,
0: bueno, està
1: si no,
0: bé.
1: O sigui, si no me vull enfrontar a lo que ha de passar, fora.
0: Però llavors, o sigui, te l'has de saltar fins a un punt determinat, perquè si te no, saltes de més, llavors no saps el que ha passat.
1: És que... més indiferent.
0: Llavors potser no miris aquella sèrie, no?
1: No, però no sé, hi ha escenes que no tinc la força d'afrontar-les.
0: Vale,
7: fes-ho com vulguis.
0: Després arribarà al final de la sèrie, però escolta, així, aquest per què va morir? No sé què, com és que ja no hi és?
1: També és veritat.
7: Tampoc t'importarà gaire perquè t'ho hauràs saltat.
1: Sí, és que no. A veure, Sergi, la següent. És que jo t'he dit moltes vegades que l'has de veure.
7: Jo aquesta l'he ficat sabent que ni de conya la miraré, però com que porto com a 10 anys intentant començar-la, doncs aquest estiu també...
1: Encara hi és, per
7: això? Sí, ho he confirmat. Ah, la van treure i la van tornar a ficar.
1: Ah, sí?
7: Crec que sí.
1: Bé, doncs a veure si...
7: Que no la miris tu, eh?
0: Ballo de llisències.
7: Porto molts estius en el meu objectiu, no s'ha assolit, no s'assolirà enguany. Suits.
8: I know life has been hard for you, but you're not a kid anymore. And I want you to promise you're going to start living up to your potential.
9: You are looking at the best closer this city has ever seen.
10: Closer, huh?
11: One-time deal. I want 25. Take it or leave it.
12: I'll take it. There's a briefcase in my room. Pick it up tomorrow. Take it to room 2412.
13: The Chilton Hotel on Park Avenue.
14: Done. We're going to need to streamline this.
1: 9 temporades, eh?
7: 100 quants? 134 episodis.
1: Val molt la pena.
7: Ja, jo ho sé, no, no. És a dir, a part...
1: T'agradaria.
7: És que no, però és que jo tinc claríssim que aquesta sèrie m'agradarà quan la mira.
1: Sí.
7: Tinc claríssim.
0: Però no és el moment, no?
7: No trobo el moment. Ah. El moment sí que ho és. No trobo el moment de mirar-la. Vull dir...
1: Però jo crec que és, o sigui, és molt llarga. Jo vaig estar un any, eh? Però no es fa pesada. O sigui,
7: que
1: no
7: passa
1: és
7: que... No, si...
1: Dius, mira, s'ha acabat el dia, em toca mirar Suits.
7: Sí, jo sé que no em farà pesada, però com ja he dit més un cop, tampoc tinc massa temps, i com que de tant en tant me surten coses de 3 capítols, 5, tal, doncs ja. Miro això, perquè penso, ho miro i ho acabo.
1: És més productiu, això, és evident.
7: Llavors, és a dir, el que vindrà ara serà el que segurament miraré aquest estiu, perquè el documental Rafa Nadal són 5 capítols, el d'Allen Iverson són 3 capítols, llavors això és el que miraré aquest estiu. Però Suits ho acabaré mirant i no passa res, no hi ha pressa. Ja està acabada, per tant.
0: I tant.
7: Un cop acabada, doncs...
0: T'anava a dir, no marxarà enlloc, però bueno, potser sí, vigila.
7: Bueno, però si marxa en un lloc anirà en un altre.
0: Sí, exacte.
7: Dir, Suits ja sempre estarà en alguna de les que tinc jo, no en tinc cap mena de dubte.
1: Sí.
7: Però, qui sap, potser arribo al setembre i us dic... he vist 2 temporades.
1: Sí.
7: Veurem. No, acabar-la no, és impossible.
1: Ni de conya.
7: No tinc temps, material per fer-ho, però veurem què és el que passa.
0: Si t'ho proposis, en 2 mesos...
7: És que no m'ho vull proposar.
1: 2 mesos mirar Suits? No.
7: Jo en 2 mesos no puc mirar 134 capítols.
0: Si t'agrada... Si jo m'agrada una sèrie, miro més d'un capítol al dia.
1: Bueno, però és que ni així.
7: Però és que 134...
1: 134, vull dir, és que no has de fer res en tot el dia, només una sèrie.
7: Són 2 mesos. Mirant 2 capítols al dia.
0: Sí pot, creu-me.
7: Jo no és una cosa que em vulgui proposar. Lluny de fer-ho estic.
0: Creieu-me que sí pot. Feu-me cas.
1: Bueno, no sé. Sortiu a la piscina i banyeu-vos en comptes de...
0: No, això també, però hi ha temps per tot.
1: Hosti, no sé. A veure...

0: Van.
1: A veure, va. Anem amb les propostes animades i ja amb les noves temporades, de sèries que segueixo any a any.
0: Vale.
1: I anem amb King of the Hill, el rei de la colina.
2: Pero se ha vuelto el mismísimo puto rey, tío.
3: Uy, vale. Un abrazo, ¿vale? Qué emotivo.
4: Ha sido duro no teneros por aquí, Hank. Me he abandonado un poquito.
5: El mundo ha cambiado, papá.
3: No sé cómo se le parte la cara a alguien por Zoom, pero lo averiguaré. Ah, vale. Eso es un...
6: No se preocupe, los dos son multigénero.
3: Ajá. ¿Somos multigénero?
7: ¿Cinco estrellas?
3: Voy a darte cuatro.
1: King of the Hill, ¿eh? Sèrie molt mítica.
0: Mitiquíssima.
1: Que aquí a Espanya no va tenir, evidentment, el mateix impacte que va tenir al seu país, als Estats Units. És una sèrie de Fox, del típic line-up de sèries animades, Padre de Família, Los Simpson, etc, etc, etc. Per què la destaco? Primer de tot, perquè m'agrada... O sigui, perquè després de molts anys de ser Lost Media a Espanya, aquesta sèrie... ha tornat a Disney Plus ja amb la seva... totalment, o sigui, sencera. Per què dic això? Perquè la temporada passada l'any passat van estrenar la temporada 14 com a temporada de regreso i només a Disney Plus a Espanya estava aquesta temporada, per tant, era raríssim. Ara ja tenim la sèrie completa, jo us recomano que us la mireu i jo el que faré és, doncs això, seguir aquesta sèrie ja temporada a temporada. Doncs això, la sèrie es reprèn, és una família que viu a Harlem i reflexen, és un poble fictici de Texas i reflexen una mica la vida quotidiana d'aquests personatges sense estar tremendament passats de rosca, com passa, per exemple, amb altres comèdies animades com Padre de Família o Los Simpson o tal. És molt més costumbrista, molt més normal. Quan veus un capítol, dius, no entenc per què això fa gràcia. Quan mires 10 capítols, t'hi pixes de riure, de veritat us ho dic.
0: Buah, si m'he d'esperar 10 capítols per riure...
1: No és res més que t'hi has d'acostumar al ritme d'aquesta comèdia perquè no és com totes les altres, no és com la idealització que ja tenim de les comèdies animades de Fox.
0: Bueno.
1: Dit això, la nova temporada de l'any passat reprèn quan, després d'estar 10 anys vivint fora dels Estats Units, tornen i s'hi troben amb tot el progrés que hi ha hagut amb aquests anys. Sí, sí.
0: T'has fet molt?
8: No, això, el micro.
1: El micro s'haurà fet tot, sí.
8: El micro.
1: Doncs això, King of the Hill, temporada 15, aquest estiu a Disney+, que a més crec que tiren els 10 capítols de cop.
0: Perfecte. Ah, això t'ho t'anirà bé.
1: M'encanta. En una setmana ja la tenim rematada, veus?
0: Ai,
1: fes la següent.
0: Doncs jo també vull mirar Les dos cares de la ley.
9: No tenemos mucho tiempo. Si quieres salir, préstame atención. Soy la única que puede salvarte.
10: Los criminales que nos vean deben estar encantados. Si la contrato, podría salir indemne.
11: La sociedad está jodida con gente así.
9: ¿Jodida según quién? Mis clientes están contentos.
12: Si la eliges, estás confesándole al mundo que eres el culpable de todo. Comprobarás que tú y yo no tenemos nada que ver.
9: Deja que sea tu abogada.
0: En aquest cas, inculpat per un crim brutal que no va cometre, un jove advocat posa la seva vida en mans d'una defensora cruel per netejar el seu nom i buscar la veritat.
8: Molt bé.
0: O sigui, les estic dient totes que hi hagi bastanta violència.
8: Ja t'estic veient.
0: Sí.
8: Bueno, com deia l'Ivan
0: abans,
8: és un bon moment perquè miris aquestes sèries per evitar que matis tu algú físicament ni a la vida real.
0: Exacte, exacte. Llavors, tu, Sergi...
8: Quants minuts ens queden?
0: 6.
8: Vale, jo, mira, faig una cosa.
0: És que ara... pot ser que no tinguem els trailers.
8: Jo de Bear l'he tret, segurament.
1: Ah, sí, hi havia una que no hi era.
0: Ah, sí.
1: Que és The Office,
8: sí, no l'he ficat perquè ja he pensat que no hi havia temps de tot. Jo ara aquí tinc 3 blocs. Me'n vaig, te'ls canto i anirem a l'últim per tancar, vale? Primer, una mica d'esports, 2 documentals que tinc pendents perquè tinc interès en el documental de Netflix de Rafa Nadal, que com he dit són 5 capítols, és un esportista que sempre m'ha quedat l'atenció, i Allen Iverson, jugador de bàsquet, que ja fa uns anys que està retirat, sobretot dels Philadelphia 76ers, i està Prime Video i té 3 capítols. Aquests, segurament, doncs, en qualsevol moment me'ls miraré. I tinc claríssim que abans del setembre acabem The Office. Tinc 0 dubtes de que això passarà. Estem ja al final de la temporada 7. Per tant,
1: me'n queden
8: 2.
1: Ara són les durilles, ara es fan costa amunt una mica.
8: Sí, jo crec que van ser les primeres les que se'n van fer més costa amunt que aquestes.
13: Pues espera.
8: I per tant, doncs, l'acabarem segur, The Office, i cosa que em farà molt content. I he ficat aquestes dues, bàsicament, perquè són sèries que tindré cada setmana el seu capítol en les properes setmanes, La Casa del Dragón, que ja han tret el primer capítol, i The Bear, que si no l'han tret ja, poc els hi queda per treure el primer capítol de la cinquena i última temporada.
14: Chef, you good? Just take a breath. Listen to the pan. You hear the music? It's our last day. We're out of time.
15: I'm not giving up. We're going to keep operating.
16: Richard, I am selling the building. Only love.
17: Make it rain. This fat restaurant is flooded. Deliveries cut us off.
18: We're going to run out of food.
0: Yo no l'he vista, eh?
8: No cal. No cal que la miris, perquè si la vols mirar tota, són 5 temporades amb aquesta última, i crec que no
1: I el, la diferència de durada dels capítols de vegades és molt dispar entre uns i d'altres.
8: Sí,
1: eh?
8: No, crec que...
1: És una sèrie que indueix, a més, molta ansietat, eh? Déu-n'hi-do.
8: Sí, jo és una sèrie que... Hem començat dient el que volem veure aquest estiu. Jo no la vull veure. Però
1: l'has de veure, no?
8: Però com que és l'última temporada i m'he menjat 4 mojons, doncs em menjaré el 5è i endavant.
0: Molt bé.
8: Bueno, me n'he menjat 3. Primera temporada està molt bé, realment.
19: Sí.
0: Molt bé. Ivan?
1: Pues acabarem l'estiu mirant Futurama. La nova temporada. No sé si has de tirar la cinta.

0: previsiblement la última temporada de Futurama un altre cop. Veurem amb el que queda la cosa, perquè Hulu encara no ha anunciat renovació, però la meva teoria és que potser torni a Fox com ha fet American Dad. Seria un tancament de cercle preciós, perquè va començar a Fox, va anar-se'n a Comedy Central, després a Hulu i ara tornaria a Fox. Seria bonic. Però bueno, jo de moment conto aquesta temporada com la temporada final, que ja ho hem viscut tres vegades. I bueno, a veure, creuarem els dits. La temporada passada va estar superbé a nivell de qualitat i no espero una altra cosa respecte a aquesta.
1: Molt bé, doncs les meves dues últimes les repassem sense tràiler. El Polígamo, Joyce, molt popular en les xarxes socials, sembla l'exemple ideal de felicitat conjugal, però fins que les conquistes del seu marit infidel desencadenen una gran crisi. I T'encontraré, és la nova sèrie de Harlan Coben, un pare innocent que passa la seva cadena perpètua a presó per suposadament matar el seu fill, troba l'evidència que el seu fill podria estar viu i haurà d'escapar de la presó per destapar la veritat.
2: Molt bé. I això són bones sèries, que... Judit?
0: Sí, déu-n'hi-do.
1: Assassins i amor.
0: Bueno.
1: Una mica bastant lligat.
2: Sí, ara són els llibres que més m'agraden. Ara me n'estic llegint un intens. És que, a més, és això. A mi l'estiu em porta més a llegir que a mirar.
1: Sí.
0: Bueno, és que també un llibre te'l pots emportar.
2: Em porta més a llegir que a mirar, la veritat.
1: Sí.
2: Però...
1: una miqueta de cada.
2: Sí, hi haurà temps de tot. Sobretot, no ens hem d'agobiar per haver de mirar coses.
0: No, si no, no t'has de posar deures.
2: No, si no les podem mirar, doncs no les miris. I si no les pots llegir, no les llegeixis i... l'estiu...
0: I ja no només és...
2: Són
0: ja...
2: els dos únics mesos a... que realment són tres setmanes per nosaltres. Per
1: sí.
2: Cap, per a mi.
1: I dona gràcies.
2: Dir, són tres setmanes dels 365 dies de l'any que estem tranquils. Doncs, tranquil·litat màxima en tot el que es faci.
1: Doncs sí. Doncs ho deixem aquí.
2: Que tenim un missatge. És un Consell de Generalitat de Catalunya.
1: A govern de tothom. Gràcies, nois, que vagi bé.
0: Adéu.
1: Fins aquí l'Això en Sèrie, l'espai de sèries d'Ullida Ràdio.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
2: I jo estic aquí fent estiraments per entrenar ja la nostra creativitat, com sempre amb la nostra creativa empordanesa, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
3: Hola, Cristina. Ja te veig que no pares de moure't, eh?
2: Jo estic aquí molt i molt bé, és que estic emocionada perquè diu que farem creativitat amb ells i no sé si té un regalito per mi, la Roser, que se'm declararàs.
3: Ai, no tinc regalito.
2: Oh!
3: Catxis.
2: D'on t'ha vingut aquest tema? A veure, perquè clar, a veure, la Roser fa joies, eh?
3: Sí,
2: que ho sapigueu, eh?
3: I tota aquesta temporada no hem parlat ni de cap joia.
2: És veritat, home.
3: Clar, jo dic, com pot ser això?
2: No podem tancar temporada sense haver parlat d'alguna.
3: No, doncs vinguen ells, parlem d'ells. I tu va venir tot fent neteja, no et pensis pas.
2: Et van sortint ells del calaix?
3: Sí, no, bueno, com els guardes tu? Jo tinc unes mans de ceràmica així obertes.
2: I els hi posa?
3: Sí.
2: Ah, que xulo. Jo tinc una caixeta d'aquelles tubetes que s'obre
3: sí.
2: I els tinc tots allà posadets.
3: Aquelles que tenen com coixinets que es posen així per
2: mig. No, sóc tan ordenada jo. Estan tots allà dins de la caixa, ja està, agafo el que m'agrada. I m'agraden els anells perquè no es lien entre ells. Els això... pollarets sí, aquestes coses sí, els has de separar, però els anells no.
3: Però si els detets tot així barrejat, es poden ratllar si tenen pedres o així, també.
2: No tinc anells tan bons, Roser, jo.
3: Bueno, doncs mira, potser...
2: El de la iaia sí que el guardo en sagrat, veus? Això sí que tens raó.
3: Bueno, potser algun dia buscarem un lloc per guardar
2: ells. Una mà d'aquestes, m'ha agradat.
3: Doncs va, comencem pel principi, sí? De on va venir això?
2: Som-hi.
3: Vinga, va. Els anells existeixen des de fa més de 5.000 anys. Tot existeix.
2: Des de fa molt, és que t'ho he inventat.
3: Jo, clar, quan estic posant això, penso, però què ho poso si tot comença llavors, no? Però bueno, és igual, és per entrar en matèria, eh? Doncs els primers que es coneixen eren els antics egipcis, com o no, que també tot comença per allà.
2: Aquests en sabien molt, eh?
3: En sabien molt, aquesta gent. Doncs els feien de papir, de canya, de ferro i tots els materials que tenien. I creien que els anells tenien propietats místiques i els feien servir com a amulets de protecció. Això ja ho has sentit
2: sí.
3: A dir, eh? Els anells aquells amb els escarbats, els, no? Tot tenen dibuixets, inscripcions i... Doncs, i portaven els anells en el dit anular de la mà esquerra. O sigui, ells ja van començar a portar el dit en aquí. En aquí.
2: Uh-huh.
3: Aquí.
2: El dit...
3: Qui?
2: Aquest.
3: L'estàs veient? El que ens escolta...
2: El d'entre t'engego, no, el tafang i el petit, el
3: sí,
2: aquest.
3: La gent no ho està veient, però la Cristina està fent coses rares amb els dits. Amb l'anula esquerra. I saps per què el van començar portant aquí?
2: Per què?
3: Doncs perquè creien que tenia una vena que connectava directament amb el cor, aquest dit, que es diu la vena amoris, la vena de l'amor.
2: Ah!
3: I aquest dit és el que connecta. Mira, veus el recorregut? Aquí, fins aquí. I per això deien que...
2: No et veuen, eh? Vol dir des del dit pujant pel braç fins aquí al cor.
3: Sí, és veritat, és que no ens veuen, però nosaltres, a part de parlar, fem coses.
2: Exacte.
3: Doncs sí, doncs aquest era la vena amoris, i per això lligaven, van trobar-hi aquesta connexió i la feien, doncs, aquesta part així romàntica i sentimental, no? Però... I aquesta tradició segueix a dia d'avui, eh? Vull dir, se segueix posant...
2: Home, és una esposa, mai sé quin és el de compromís i el de casat, i sé que depèn del lloc que vagis, canvia també.
3: A Catalunya ho tenim diferent. O sigui, nosaltres a Catalunya ho fem anar a l'esquerra.
2: El de casat o el de promès?
3: El de casat.
2: Val.
3: Bé, jo crec que a Catalunya el de casat i el de promès també va tot a l'esquerra.
2: Veus com tothom té dubtes?
3: Però espera, fora de Catalunya, o sigui, la resta d'Espanya, sí que sé que el de promès va a l'esquerra i el de casat va a la dreta.
2: Ah.
3: O sigui, de casat a Catalunya va a l'esquerra i de casat fora de Catalunya va a la dreta.
2: Per tant, mai saps si estan casats si no saps d'on són.
3: Això mateix. Clar, tu has de dir d'on ets i llavors ja dius, vale, sí, està
2: promès,
3: casat.
2: Promès, casat o simplement gust per aquest dit, perquè va al cor?
3: Sí. Però escoltem, que això de que aquesta vena i tan romàntic i tot això, doncs resulta que això no és veritat, eh?
2: Ah, no?
3: No.
2: Ara ja m'ho havia cregut jo, Roser.
3: Sí, jo també. Però es veu que la medicina moderna ha demostrat que aquesta vena no existeix. Diuen que tots ells tenen les mateixes venes i no, aquesta, la Moris, no hi és.
2: És energètica, va per dintre.
3: Sí, ja però va, per nosaltres sí que tenim la vena Moris i ja està, per això ho fem així.
2: Egipcis, estàvem amb els egipcis.
3: Sí,
2: va.
3: Ara ens anem als romans.
2: Vinga, avancem una mica.
3: Doncs aquests hi van donar un paper diferent a l'anell. Aquí ja la part aquesta romàntica van dir sí, molt bé, però nosaltres volem poder i identitat. I aquí l'anell es va convertir en un segell que marcava això, el poder. I llavors hi tenien inicials, o l'emblema de la família gravat, no? Alguna cosa que realment identificava de qui era. I era l'eina oficial per signar documents i cartes. No has vist algun cop d'aquests? Hi ha segells que porten
2: sí,
3: com un gravat.
2: Sí, que ho feia, això és de les pel·lícules, i clac!
3: Ja està. Marcaven en allà, no?
2: I era el símbol que només el patriarca tenia, no? Per
3: això,
2: exemple.
3: Sí, sí. Doncs prensaves en ell amb cera calenta i pam, i allà anaves marcant
2: sabies
3: les coses, no?
2: Sabies de quina casa venia.
3: Sí, sí, sí. Doncs era com la firma electrònica d'avui, no?
2: Sí, com hem canviat, eh?
3: Sí, sí.
2: Ho tenia més fàcil ells, eh? Perquè depèn com signar digitalment té el seu, eh? No tothom se n'ensura, eh?
3: Ja tens raó, sí. I bueno, ells tenien el problema d'anar a buscar l'or, eh? Però un cop el tenien, ja està. Però clar, aquest segell no el podia tenir tothom, no? Marcava la posició social de cadascú. Mm. Tu ja veies aquell segell i tu dius, aquesta persona és algú. Mira, els senadors portaven anells d'or, els cavallers d'argent i la gent del poble de ferro.
2: I el bronze no es feia servir, aquella
3: I el bronze suposo que era el del mig, anaven intercalant.
2: Ni una cosa ni l'altra.
3: Sí, doncs clar, tu a primera vista, tu ja sabies quan se t'acostava algú, miraves el dit i deies, eps, aquí, a veure què, això què passarà, no? I tu què, Cristina, algun cop has dit allò de el anillo pa cuando?
2: Ai.
3: O t'ho han dit?
2: No, però crec que és una pregunta que s'ha fet moltes persones, eh?
3: No, i el anillo pa cuando? No. La Jennifer López, jo em sembla que se l'ha fet sí. moltes vegades, eh?
2: I va fer que ens la preguntem molt, perquè l'hem cantada molt, aquesta cançó, vinga.
3: Sí, sí, el que es queda.
4: Me tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito.

0: ¿Y el anillo pa' cuándo?
1: Doncs bé, una revolució quan va sortir, perquè em sembla que pobres van rebre, sobretot molts nois del món, la cançó de te la canto a la cara, a veure si ho pilles.
2: Sí, ja ha quedat com un lema, això, eh?
1: Sí.
2: Doncs sí, l'anillo pa' cuando, eh? Ell ja n'ha rebut molts, eren ells, de promesa i de casat. Vull dir que tampoc es pot queixar, t'han de demanar ells,
1: Potser és que justament el que volia en aquell moment no li estava donant.
2: No ho sé, però pedruscos n'ha tingut molts, eh? La J-Lo, vull dir que...
1: Segur que se'ls guarda amb la mà postissa aquesta també perquè no ratllin, eh?
2: Segur, sí. Doncs va, anem a parlar de diferents tipus d'anell. Mira, ens posem una mica, canviem el to. Hi ha anells de dol, que són els quan algú et falta, no? I això va ser després de la mort de la reina Victòria cap al 1901 i es va escampar de fer servir aquests anells de dol. Eren anells negres, amb ònix, obsidiana, i, clar, quan veies algú que portava l'anell negre, doncs era el luto.
1: Sabies que estava de dol per a alguna persona superpropera, com una parella o familiar, no?
2: Sí, i es va fer popular i era doncs un costum que tothom va agafar. Després tenim els anells de pertenença a comunitats, no? Aquests, com una mica el que dèiem abans, aquells de marcar, que són els anells de l'església, els militars, no? Són anells que marquen jerarquia, que tu amb això també ja pots veure una persona si és... d'un lloc o d'un altre,
1: capità,
2: eh?
1: No?
2: Sí. Després tenim els anells de pirata.
1: Oh!
2: Aquí hi ha una mica de llegenda i fantasia d'aquestes que a nosaltres ens agrada tant.
1: Jack Sparrow.
2: Sí. I hi havia els anells... Tenien diferents tipus d'anells, els pirates, eh? Sí. Avui t'explico dos.
1: A veure.
2: L'anell pels tresors. Aquest era el que marcava. Saps allò com el gos que fa la pixarada? Doncs...
1: El que marca territori.
2: Sí, que marcava territori. Aquest era que quan tenien un tresor, quan havien robat un motiu, quan havien fet un motiu 6, doncs s'anaven a una cova, a alguna illa, a algun lloc, i guardaven el tresor. Doncs què feien? Ja un cop el tenien ben amagat, i posaven aquest anell de marca, amb llocs visibles. Perquè què volia dir? Que si anaven a altres bandes, doncs que veiessin amb qui es tenien que enfrontar. En comptes de posar una bandera, no? En comptes de posar una...
1: Clar, perquè no eren els únics pirates del mar. Pot ser que altres hi vagin, però tens allà el teu tresor enterrat, però sàpigues que contra la tribu tal, si m'arrobes el meu tresor.
2: Clar,
1: no?
2: Tu imagina't, entres en una cova i vas allà que, i dius, ui, jo me'n vaig, no m'emporto res d'aquí, perquè si no llaparé. I doncs era això, aquest era el de marcar. I després tenien l'anell de pacte. L'anell de pacte pirata, doncs era el de pertinença. O sigui, cada grup, no?, tenia el seu anell, doncs, amb el seu dibuix, i llavors és com que, doncs, la banda tenien el mateix anell, i, clar, tu anaves por ahí i veies, identificaves de quin pirata era. I, clar, això, pues, per bé i per malament, perquè si et trobaves un del teu grup, deies, hola, què tal?, però com trobessis un altre grup ja podies fugir.
1: Dame l'oro.
2: O sigui que la importància d'anar mirant els dits.
1: Són molt importants els ditets.
2: Clar, no?, això s'ha de fer. Després tenim, tenim el senyor de los anillos.
1: Home, el senyor dels anells, i tant.
2: L'anell únic. Que aquest simbolitza el poder...
1: Tesoro.
2: Ho fas molt bé. Simbolitza el poder corruptor i la temptació, no? És un objecte de desig que, clar, atorga un gran poder a qui el posseix, però de la mateixa manera...
1: Queda
2: corromput i ja mai més, eh? Doncs representa la lluita entre el bé i el mal, no? Li he de dir, què faig, me'l poso o no me'l poso, no? Però, clar, a la que te l'has posat, t'has perdut.
1: Sí.
2: Un mateix s'ha perdut. Llavors tenim anells creatius.
1: Ah, aquests són els que fas tu.
2: També, però mira, no els he posat a la llista.
1: Ah, mira, doncs home, Roser, una mica aquí de poderío.
2: No he aprofitat l'ocasió per fer màrqueting meu. Però sí, faig anells creatius, molt xulos, d'aquí som. Doncs mira, no, el que he escrit són anells dolços. I aquests, te parlaré de la pastisseria Escrivà a Barcelona, doncs que va fer una sèrie d'anells que eren carmelets en forma de pedres precioses. I la base era de plata, no? I anaven enganxats. I llavors tenien diferents formes. Clar, tu podries anar menjant...
1: Què, anaves llapant el dit?
2: Sí, podies anar llapant l'anell, clar que sí. Doncs tot el packaging i tot, una meravella. Jo en vaig tenir un i la veritat que super, super xulo.
1: Home, hi ha de tota la vida més de joguina, que té com el gran diamant i a dins hi ha els carmelets.
2: Sí.
1: Aquest, sí.
2: Doncs suposo que va ser una mica l'inspiració, eh?
1: Però aquest era per llapar directe, eh? No
2: aquest era per
1: res,
2: llapar directe, sí, i a més molt maco, i a més amb una capseta que era com una vitrina, suposo, no sé si els segueixen fent, però bueno, jo et parlo de fa anys que jo els vaig veure, i també tenen un altre molt i molt xulo que té forma de pastisset a sobre l'anell.
1: Sí.
2: Hi ha un pastisset que es posa una espelma petita.
1: Ai, d'aniversari.
2: És d'aniversari per poder bufar l'espelma.
1: Sí. Bufa amb el dit, no?
2: Clar, no? Aquest xulo, què?
1: Home, està bé. Ah, és que l'originalitat, aquest pensament lateral, sempre que ens fa créixer les idees, eh?
2: Sí, sí, vull dir que no... Hi ha mil coses per fer. Diuen, tot està inventat, sí, però es poden fer més coses encara. Amb el que està inventat, donar-li la volta. O sigui que aquest és perfectíssim per regalar per aniversaris, que el teu s'acosta aviat.
1: Uh-huh.
2: A veure si ens escolta algú, l'aniversari de la Cristina.
1: Un anell cap a la ràdio per nom de Cristina Cantal, gràcies.
2: Anem a parlar d'anells de compromís. Però en vols un d'aquests, també?
1: Ah, bé, ara m'heu posat a mi en un compromís, eh?
2: Ha vingut seguit un amb l'altre, eh?
1: Sí,
2: jo no
1: sí.
2: No sé
1: no
2: quin vols.
1: No sé, culpa teva, eh?
2: No sé si vols el de Carmel o el de compromís, però
1: bueno. Jo sempre he pensat, mira, que casar-se és molt maco, però 80.000 euros o 30.000 o els que siguin per casar-te, jo crec que me'n vaig a viatjar pel món. Però el moment en què la persona que tu t'estimes tria un lloc que tu t'agradi i fa d'una manera especial dir-te que vol estar amb tu la resta de la seva vida, és molt maco. Tu no cal pas que ens casem, però l'anell de compromís sí.
2: Sí,
1: estaria bé.
2: És veritat. Sí, sí. Doncs vinga, aquí queda dit, eh?
1: Ah.
2: Aquí queda dit, parella de la Cristina, ja ho saps. Després el truco.
1: I li dius, escolta la ràdio, eh?
2: Sí, sí. Doncs mira, un dels anells de compromís més famosos i més copiat de tot el món, ja en el seu temps, quan es va posar de moda, però és que avui dia encara ho és l'anell de compromís de la Diana amb el príncep Carles d'Anglaterra.
1: Sí, sí.
2: Aquell safir ovalat, tot envoltat de diamants. N'has vist aquest? Bueno, aquest corria. Jo un dia vaig anar a un mercat i vi una parada i, lògicament, eren còpies.
1: Òbviament,
2: però eren de, com de joguina. Però n'estava ple. Vaig dir, però què és això?
1: El vas comprar o no?
2: No. Ah. No, però m'agrada, eh? Vull dir que ja està bé, mira. Doncs aquest és el més conegut fins ara. I això de l'anell de compromís amb diamants... Et pot semblar que és com una tradició de tota la vida, no? Te sona
1: sí, no?
2: Com és algo que s'ha fet sempre?
1: Amb gent de categoria.
2: Sí, no? Que dius, sempre han regalat un anell amb un diamant, no?
1: Sí.
2: Doncs no, Cristina.
1: Ah, no?
2: No.
1: I d'on va sortir?
2: Això és una campanya de màrqueting.
1: En sèrio?
2: Ara t'ho explico.
1: Ai, és com el Pare Noel vermell.
2: Doncs no és cap tradició antiga. Això va sorgir a l'any 1947, tampoc fa tant, i l'empresa De Beers, que controlava la producció mundial de diamants, doncs va començar a tenir problemes molt greus amb les vendes, perquè, clar, havia caigut brutalment tot el tema de la venda després de la Gran Depressió als anys 30.
1: Sí.
2: I als anys 30, menys del 10% de les propostes de matrimoni als Estats Units regalaven un diamant. Menys del 10%, eh?
1: Per tant, era només aquest exclusiu que sí que s'ho podia permetre, no?
2: Sí. I llavors van pensar... que tenien que fer alguna cosa per convertir-ho en més popular perquè les vendes, doncs, poguessin pujar. Però en aquell moment la gent es prometia més amb anells d'or o amb alguna pedreta, però molt senzill, no arribaven amb un diamant. I van dir, contractarem una agència de màrqueting, de les bones, una americana de les bones, les de veritat, eh? I van crear un eslògan. I l'eslògan era, un diamant és per sempre.
1: Ai!
2: I aquesta frase ja va quedar, i això va canviar...
1: I és veritat, encara dura aquesta frase.
2: Clar.
1: I tant.
2: Doncs va començar a canviar el món de la joieria. Però què van fer amb aquesta campanya? O sigui, van escampar la frase per tot de rètols, pel carrer, totes les revistes de moda, tots els famosos...
1: Si tu vols compromís de veritat, ha de ser per sempre, per tant, necessito un diamant.
2: Sí.
1: No? Aquest és el missatge de darrere.
2: Van involucrar a tanta gent, a tantíssima gent, vull dir, inclús van fer col·laboracions en pel·lícules molt famoses de Hollywood perquè sortís el missatge i l'anell, o sigui, que es regalava l'anell amb el diamant. Va ser tal campanya tan enorme, que va arribar a tot el món... I va ser un referent, o sigui, a partir de llavors era això. Escolta'm, si vols un compromís amb mi, ha de ser un anell amb diamants, si no, no. Doncs mira si va funcionar, que t'he dit fa un moment que era almenys...
1: Menys del
2: 10%. Doncs es va convertir en més del 80% les ventes. Com ho veus?
1: Pues que el que venia diamants es va picar de mans aquí ben feliç, eh?
2: Mira, quin rodolí més guai, eh? Doncs sí, doncs van fer això, però clar, aquí el truc era que van fer una inversió molt i molt gran i van involucrar a tota la gent que en aquell moment doncs era molt...
1: Però tot venia d'una gran idea, eh?
2: Tot una gran idea. I d'una bona campanya de màrqueting, eh? Perquè qui va crear aquesta frase va ser una noia, que això també es diu poc, va ser una noia que se'n va endur el mèrit amb aquesta frase. I a més aquest eslògan, un diamant és per sempre, ha estat votat el millor eslògan publicitari del segle XX pels professionals del màrqueting.
1: Imagina't.
2: Sí que imagina't fins on hem arribat, eh? Doncs això també, el del diamant. Aquí ja un cop van aconseguir regalar un diamant com a anell de compromís, no?, la base d'or amb el solitari, que es diu, llavors ja van començar a pujar dient que, clar, com més gran sigui el diamant, més t'estimo.
1: Clar, si el 80% de la gent ho tenia, d'alguna manera, no?, s'ha de diferenciar.
2: Clar, es tenia que diferenciar encara més, perquè sempre s'ha de buscar algo diferencial, i era, per la noia era que si... Mira tu el pensament d'aquella època, si tu tenies el diamant més gran, ella rebia com el missatge de que t'estimo molt, i per l'home era demostrar que tenia molt de poder. No era com, mira, jo que poderós que sóc i tu doncs t'estimo molt.
1: Tot és a veure qui la té més grossa,
2: sí,
1: no? Una
2: mica. Al final acabem amb això, Cristina. Sí. Acabem amb aquest missatge. Sí, un diamant és per sempre, però jo aquí mi poderío. I aquí a Espanya va arribar també la campanya i van fer una cançó d'un grup que es deia El Norte i també es va fer molt i molt i molt famosa.
1: Doncs escoltem Entre tu i jo.

0: Perquè tu creus que el Norte li va haver de pagar royalties a la noia que es va inventar l'eslògan o no?
1: Jo crec que era part de tota la campanya,
0: No, n'ha rebut el que la seva gran idea, segur que no va rebre per igual.
1: No, no crec, no crec. Però, ai, no te venen ganes de tenir un anell de diamants?
0: Ai, ui, però que l'hauria de guardar molt bé, eh? Si em regales la mà per posar-los, sí.
1: Mira, amb una circonita tu també anem bé,
0: sí,
1: també brilla, ja està.
0: Qui no puc perdre el lloc que me'l deixo pels futbolins i aquestes coses.
1: Doncs escolta-me, que hi ha un estudi, s'han fet estudis de comunicació no verbal, també referent als anells, com nosaltres reaccionem amb els anells. Per exemple, tu estàs en una reunió i veus algú que comença a donar voltes a l'anell. No et passa o tu mateix ho fas? Sí, doncs, clar, si tu estàs en una entrevista de treball o en una reunió amb algun tema concret, si estàs fent això és que estàs processant alguna cosa internament. Per tant, vol dir que no tens atenció plena al que s'està parlant.
0: No t'estic escoltant, senyor? Sí, ho sento molt, estic aquí jo amb el meu ritual.
1: O sigui que, al tanto, si estem en un lloc important que requereix tota l'atenció, no toqueu-lo en ell.
0: Que es nota que no esteu allà connectats.
1: Que això els psicòlegs ho saben, i ho veuen, i ara nosaltres també, perquè ho hem dit.
0: O sigui que... I ara ja ho saps tu i tot, eh? Vull
1: dir que... ja està tot Catalunya. Escolta-me, coneixes la llegenda de l'anell del rei Salomó?
0: Què li va passar?
1: Mira, te l'explico. La llegenda diu que el rei Salomó, no? el rei bíblic, famós per la seva saviesa, doncs tenia un anell màgic amb una inscripció gravada a dins. I la inscripció deia, això també passarà.
0: És una gran frase.
1: Tres paraules. I en Salomó el feia servir com a anclatge emocional en tots els moments de la seva vida. Llavors, quan estava en un moment de molta alegria, molt content, doncs clar, s'ho mirava i deia, això també passarà. Era una mica com d'anclatge, de dir, ojo, no te vinguis...
0: O gaudeixeu ara, que demà ja no hi serà, no?
1: Sí, gaudeix, perquè això també s'acaba. I de la mateixa manera, quan estava en un moment trist, en un mal moment, doncs també s'ho mirava i deia, això també passarà. Per tant, sempre tenia l'esperança que arribaria a l'altre moment. I és una frase motivacional, que no tot ho ha inventat Mr. Wonderful,
0: no, no,
1: eh?
0: No. En Salomó ja en sabia.
1: Vull dir que tot això ve d'en Salomó. Va, que t'explico una altra llegenda.
0: Vinga.
1: Aquesta, la llegenda d'en Giges.
0: Giges, qui en és Giges?
1: En Giges, això la va explicar el filòsof grec en Plató fa més de 2.000 anys. Doncs en Giges era un pastor que cuidava el ramat del seu rei. I un dia va trobar una esquerda d'un terratrèmol i va molt oberta, i va dir, va, fiquem-s'hi, lo normal, no? Veus una esquerda, anem-hi.
0: I tant, anem a veure què hi ha aquí sota,
1: anem allà, que hi ha allà sota. Doncs Guita va trobar un cos i aquella persona tenia un anell, no? I va dir, va, doncs agafem-li, lo normal també, eh?
0: Ai, lladre de morts aquí, eh?
1: Doncs vinga, va, agafa l'anell, se la posa en Giges i es veu que el comença a remenar la pedra i just al moment de remenar va desaparèixer.
0: Es va fer
1: invisible. I ell anava tocant i ell veia que fent això, ell es veia, era visible, invisible. Va dir, ui, això m'ho emporto, si fos servir. I mira si ho va fer servir. Que se'n va anar al Palau Reial, ho va fer servir per conquistar la reina, va desaparèixer per matar el rei, i va tornar a aparèixer per quedar-se al tro.
0: Apa! Doncs aquest va aprofitar molt bé l'anell, no sé si correctament o no, eh? Aquí ja no ens hi posarem, Roser.
1: No sé, però en Giges té història.
0: Anem al consultori?
1: Sí, vinga, va, consultori.
0: Perquè no podem marxar sense saber el tip creatiu que ens fa fer la Roser. Roser, a veure, avui amb anells, què ens faràs fer?
1: Dissenyar. Avui dissenyarem.
0: Clar que sí.
1: Sí, va, dissenyarem l'anell del moment, el que necessitem ara mateix. Per tant, necessitem primer un lloc tranquil, una estoneta, i agafem llibreta i bolígraf i comencem a dissenyar. Però no només en dibuix, amb preguntes internes.
0: Ui, com ho hem de fer això?
1: Hem de fer, primer, com ens sentim? No? Què ens agradaria? Jo m'agrada fer així com de l'1 al 10. No? Com et sents de content ara? Com et sents de motivat? Com et sents? Et vas fent preguntes...
0: Amb els números va bé, és molt gràfic de veure.
1: I dius, vale, doncs això estic avui amb un 5. Mira, això tinc un 10, això no? I vas veient una mica cap on te vas. I després et preguntes ja en quant a material. De quin material t'agradaria ara mateix amb què t'identifiques? Amb or, amb plata, amb plàstic, amb ceràmica...
0: Amb diamants.
1: Amb diamants, diamant petit, diamant gros... No? O quina pedra, o quin color, no? I vas posar una mica tot el que t'agradaria. I tot això doncs ho vas apuntant, ho vas dibuixant, i així vas creant l'anell del teu moment, que és el que a tu t'agradaria. Clar, com que t'entusiasmaràs tant, perquè diràs, és que vull aquest anell, què fem? Doncs vés amb una joieria, amb una artesana i que te'l faci.
0: Home,
1: sí,
0: molt
1: que hem
0: bé.
1: Hem de donar suport a les joieries artesanes
0: bé,
1: i que te'l facin a mida i que sí, que tots els llocs n'hi ha. I
0: però amb el teu disseny.
1: Amb el teu disseny. Amb el teu disseny. I que te...
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
3: Acaba el procés de regularització de migrants amb el doble de sol·licituds previstes i amb polèmica per l'avís del Tribunal Suprem sobre el possible conflicte amb la normativa europea. Jordi Fortià.
4: Precisament avui el govern ha presentat un pla per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i la convivència. L'ha presentat el president Pedro Sánchez.
5: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio. Consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
3: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel cas del retard en la vacunació de la Covid de policies nacionals i guàrdies civils.
4: El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació que preveu penes d'inhabilitació.
3: Els dos excursionistes que es van trobar Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare declaren davant el jutge que el van veure bloquejat i en estat de xoc.
4: Tots dos han declarat avui com a testimonis juntament amb la terapeuta de la família i la vídua de la víctima, Isaac Andic.
3: Televisió de Martorell.
6: Han declarat els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic després de l'accident. Han assegurat que el van trobar bloquejat i en estat de xoc i han explicat que ja parlava amb el 112 quan van arribar. Tots dos han coincidit que el camí no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda. Després ha estat el torn de la terapeuta familiar. La seva declaració s'ha allargat durant prop de 3 hores i ha abandonat els jutjats cap a 2:15 de la tarda.
3: En cultura, un espectacle de drons a l'entorn del Tour de França protagonitzarà la prèvia del 34è concurs internacional de focs artificials de Tarragona.
4: 500 dispositius, 100 més que l'any passat, dibuixaran al cel tarragoní imatges relacionades amb el ciclisme.
3: Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
7: El CEO de l'empresa, Fran Arnau, ha explicat a Tarragona Ràdio que serà un recorregut en bici pel cel de la ciutat.
8: Serà un tour una mica lligar el que és la sortida del Tour de França amb la visita turística d'alguna manera virtual a Tarragona i jugar amb aquests punts per mostrar espais de Tarragona, per fer una bicicleta d'alguna manera conjunta al cel.
3: I en esport, Joel Gomis, avui la Lliga Femenina ha presentat un acord històric amb Pau Gasol com a principal actor.
9: Es tracta d'una inversió de 55 milions d'euros per part de Gasol 16 Ventures, el vehicle de negoci de l'exbasquetbolista català. Amb aquesta xifra es vol impulsar la professionalització, el creixement i l'expansió del futbol femení.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
3: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda. Ha tornat a ser una jornada molt calorosa i, de fet, a hores d'ara encara hi ha valors a les comarques de Ponent, també de l'Ebre, que passen dels 34 a 35 graus. Arran de mar també ens hem atensat aquests 35 graus en alguns casos. Hi ha algunes nuvolades que acabaran deixant alguna gotellada poc important. Al voltant d'Osona, del Mollanès, també el Ripollès, la Garrotxa o cap a la Selva, al igual que al voltant del Montseny. Pel que fa al dimecres, despertarem amb tramuntana cremadora a l'Empordà, un ambient molt càlid en aquella banda, també arran de mar. Costarà molt dormir, amb temperatures per sobre dels 25 graus. I tindrem alguns núvols matinals poc importants a l'àrea metropolitana. Durant la tarda, algun ruixadet una altra vegada poc important a la capçalera del Fluvià, sobretot també del Ter, i una temperatura que no té ganes de fluixar gaire. Per tant, una sensació de xafogor evident i una calor molt intensa a gran part del país. N'estem pendents a la xarxa.
3: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
11: Hola, bona tarda, Lleida. Doncs en aquests moments hem de parlar de l'AP7, que està tallada a Sant Celoni, en sentit a Girona. Aquí han topat, ha sofrit un accident, un camió i tres turismes. Un dels turismes està bolcat i els bombers estan procedint a una excarceració mecànica, és a dir, poder intentar que una de les persones atrapades pugui sortir. Això està creant fins a 7 quilòmetres de congestió, és a dir, tenim ja molts problemes en sentit a Girona, que és on s'ha produït l'accident, i per tant els vehicles també s'aturen a Cerdanyola i a Parets, a sentit Girona. Per tant, el que es complica, sobretot en sentit nord. En sentit sud, cap a Barcelona, va a Barberà retencions, com a la D30, al seu lateral, a la C58 i la C33 per entrar de Montcada cap a Trinitat. I en el cas del taxi sud-sud, menciona especialment els problemes que hi ha a la B23 per accedir a la Diagonal des d'Esplugues, també el seu enllaç del Papiol en sentit nord, i també aturades a la C32. Per tant, demanar-vos cautela. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre. Acaba el procés de regularització de migrants amb el doble de sol·licituds previstes i amb polèmica per l'avís del Tribunal Suprem sobre el possible conflicte amb la normativa europea.
4: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea, just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000. El Suprem ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot xocar amb el pacte de migració i asil, que estableix que l'arribada d'immigrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fons del govern espanyol, però, han assegurat que el decret de regularització es va redactar vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
3: L'anunci del Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta.
4: Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix en el mercat laboral i la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys.
3: Jordi Casino.
12: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors, i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
5: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
12: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
3: El govern de la Generalitat defensa també que el procés de regularització s'ha dut a terme correctament i confia en les garanties del procediment. També sosté que l'elevat nombre de sol·licituds demostra que era necessari. Mont Carvajal.
13: A Catalunya la previsió era que regularitzessin entre 120.000 i 150.000 persones, però la xifra s'ha superat, segons la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, que tampoc no l'ha detallada. Paneque s'ha mostrat convençuda que el procés s'ha fet bé i que, per tant, els dubtes del Suprem no aniran enlloc.
14: Quedarà acreditat aquest procés de regularització amb el seguiment que hem fet, doncs complirà, i de fet també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties, tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
13: El govern ampliarà les places de cursos de català i dotarà de més diners al Servei d'Ocupació de Catalunya, el SOC, per facilitar la integració social i laboral de les persones que ja han arreglat els papers.
3: I a Barcelona, l'Ajuntament ha atès prop de 87.000 persones en el procés de regularització, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. Maite Polo.
15: L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
16: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment d'avalanxa o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
15: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea a Sants Montjuïc i després al servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feines pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
3: Doncs diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui ha expirat perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps.
4: Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desiree García.
17: Nosaltres vam insistir molt des de l'inici que les administracions es coordinessin i que, sobretot, arribat el moment, tinguessin reflexes, si em permeteu l'expressió, doncs, per si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs, ja fossin de nivell autonòmic, el que fos, doncs, que tinguessin aquesta capacitat. Al final, les persones que ara potser no estan podent accedir és perquè no estan arribant la documentació d'ambaixades o de consulats dels seus països d'origen, perquè són persones en situació de sense llar i, per tant, doncs, tenen una dificultat afegida perquè sovint no tenen accés al padró. És a dir, estan quedant les persones que més ho poden necessitar per la seva situació de vulnerabilitat.
3: I en aquest últim dia, per fer les sol·licituds, el Notícies en Xarxa ha passat al matí a l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Blich de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació acompanyat de la Rosa, la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
18: Pues empezar de cero, estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia, aquí estoy.
19: De 3 años. Bueno, sí, vas tranquilo, ¿eh? Sí, ya me dijeron el ok. Empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
2: Notícies en Xarxa, edició vespre.
3: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. En l'inici del judici, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell.
20: El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials, el Sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdia Civil Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
3: I avui també ha estat dia de declaracions als jutjats de Martorell per la mort del fundador de Mango, Isaac Antic. Els dos excursionistes que es van trobar l'acusat, el seu fill gran, Jonathan Antic, just després de la caiguda mortal, han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat avui com a testimoni, juntament amb la terapeuta de la família i la vídua d'Antic. Televisió de Martorell.
21: Poc abans de la 1 del migdia ha arribat al jutjat de Martorell Estefania Nut, vídua d'Isaac Andic, per declarar davant la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, que va perdre la vida el 14 de desembre després de precipitar-se durant una excursió a les muntanyes de Montserrat. Durant la jornada també han declarat els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic, el seu fill, després de l'accident. Han assegurat que el van trobar bloquejat i en estat de xoc. Han explicat que ja parlava amb el 112 quan van arribar. Tots dos han coincidit que el camí no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda. Després ha estat el torn de la terapeuta familiar. La seva declaració s'ha allargat durant prop de 3 hores i ha abandonat els jutjats cap a 2:15 de la tarda. La durada de l'interrogatori fa pensar que finalment no s'hauria acollit el secret professional tal com s'havia especulat fins ara. La terapeuta no consta col·legiada a Espanya i davant els Mossos d'Esquadra sí que es va acollir el secret professional i es va negar a declarar. La jornada s'emmarca en la investigació en què Jonathan Andic és el principal investigat. Va ser detingut el 19 de maig i va quedar en llibertat amb càrrecs després d'abonar una fiança d'1 milió d'euros.
3: I en la plana policial, a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals.
4: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home, de 26 anys, hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 anys i, en adonar-se'n, familiars de les menors el van retenir fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra, que el van detenir. El jutjat de Guàrdia de Balaguer n'ha acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
3: En plana internacional, el govern veneçolà ha actualitzat el balanç de víctimes del terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà, la situació d'inestabilitat geològica persisteix i ja acumulen més de 400 rèpliques.
4: Lluís Mendo, oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments en les pròximes setmanes i ha explicat com els equips de rescat poden esquivar aquest perill. Són declaracions a la xarxa.
0: Un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
4: Mentrestant, exteriors elevat a 19, els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 desapareguts.
3: I més mostres de solidaritat. Mollet del Vallès s'assuma a l'onada solidària amb la donació de 10.000 euros al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir en les tasques d'ajuda humanitària a Veneçuela. Ràdio Mollet, tema Balear.
1: El regidor de Cooperació i Solidaritat, David Moreno, ha remarcat que es tracta d'una xifra econòmica important la que destinen a aquesta causa. Moreno ha afegit que aquesta ha estat una primera mesura i no descarten continuar ajudant el poble veneçolà.
22: Aquesta ha estat una ajuda d'emergència, però ara ha estat totes les portes obertes per continuar cooperant i sent solidaris amb Venezuela.
1: Des del consistori s'ha volgut traslladar un missatge de solidaritat a totes les víctimes del desastre, així com a la comunitat veneçolana solana que viu a la ciutat, actualment 500 persones. El Fons Català recorda que en aquest tipus d'emergències les donacions econòmiques són la via més efectiva, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a prop de les zones afectades.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Més coses. La plantilla d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda ha començat avui un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar les negociacions del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
23: Des de 8:45 del matí fins a 12:15 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. Després de 6 mesos de negociacions per renovar el conveni col·lectiu de la planta, continuen les posicions molt allunyades. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al territori.
24: Hi ha coses importants com és la clàusula de revisió salarial, més un punt que nosaltres demanem perquè no volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra, que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
23: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8, de 8:15 del matí a 2:15 del migdia, i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això, des del comitè d'empresa asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment les reivindicacions.
3: I Unió de Pagesos alerta que els viticultors són a les portes de la barema amb un excedent dramàtic de raïm. El sindicat es manifestarà el 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant el descens del consum de vi i cava català que fa caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
25: Concretament es farà una marxa lenta en tractors entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia. Tot plegat

0: Agricultors ens costa molt de fer.
1: La comercialització del vi al cava català s'està veient disminuïda en els darrers anys, així com també decau el preu del raïm i augmenten les complicacions per als pagesos.
2: La consellera de Territori vol que d'aquí al 2040 hi hagi cadències de trens de 15 minuts en les zones amb més població de Catalunya, com les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona. També s'ha proposat escurçar els temps dels trajectes per fer-los més competitius. Tot plegat amb un objectiu, 1 milió d'usuaris d'aquí a 13 anys. És el que estableix el Pla de Serveis Ferroviaris 2030-2040. Marc Dalmau, bona tarda.
3: Bona tarda. El servei de Rodalies doblarà l'oferta d'aquí al 2040 i les freqüències seran de 15 minuts a les àrees de Barcelona i Tarragona. Entre demarcacions seran de 30 minuts i pel que fa als trens estructurals, els que travessen bona part de Catalunya, hi haurà un servei cada hora. Això significa que es doblaran totes les freqüències segons preveu el Pla de Serveis Ferroviaris, que ha dissenyat tota una xarxa de Rodalies amb línies que ja no passaran totes per Barcelona. El Pla també preveu una connexió interfronterera més gran entre França, l'Aragó i el País Valencià. El primer pas per aconseguir tot això serà fer que els serveis de trens a Catalunya siguin fiables, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
4: Tenim el deure de transformar el sistema ferroviari, primer perquè sigui fiable, també sostenible, accessible i pensat sobretot des de la perspectiva de l'usuari.
3: El Departament de Territori s'ha proposat escurçar també els temps de viatge, tot plegat amb l'objectiu que d'aquí a 3 anys, al 2030, cada dia hi hagi 600.000 usuaris, 150.000 més que avui dia. La conselleria vol també que el 2040 s'arribi al milió d'usuaris diaris dels ferrocarrils.
2: En cultura, un espectacle de drons a l'entorn del Tour de França protagonitzarà la prèvia del 34è concurs internacional de focs artificials de Tarragona. 500 dispositius, 100 més que l'any passat, dibuixaran al cel tarragoní imatges relacionades amb el ciclisme. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
5: De la mà de Flock Droner Studio, la mateixa empresa que va dibuixar la cara de Gaudí a la Sagrada Família durant la visita del Papa, es dibuixaran figures i coreografies amb referències i evocacions al món del ciclisme. El CEO de l'empresa, Fran Arnau, ha explicat a Tarragona Ràdio que serà un recorregut en bici pel cel de la ciutat.
6: Un tour una mica lligar el que és la sortida del Tour de França amb la visita turística d'alguna manera virtual a Tarragona i jugar amb aquests punts per mostrar espais de Tarragona, per fer una bicicleta d'alguna manera conjunta al cel.
5: Tot plegat et farà amb 500 dispositius. El que és pròpiament el concurs tindrà lloc de l'1 al 4 de juliol i l'obrirà aquest dimecres la pirotècnia Lieto Carmine d'Itàlia.
7: Notícies en xarxa. Esports.
2: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
8: Bona tarda, Lali. Fa unes hores s'ha presentat oficialment l'acord entre Gasol 16 Ventures i la Lliga F. En total, el vehicle d'inversió de Pau Gasol invertirà 55 milions d'euros per impulsar la professionalització, el creixement i l'expansió del futbol femení. Es tracta d'un abans i un després en la Lliga, que amb aquesta inversió vol que els clubs siguin més forts, potenciant les estructures i els recursos humans i també les millores de les instal·lacions esportives. Beatriz Álvarez és la presidenta de la Lliga i Pau Gasol, el propietari de Gasol 16 Ventures.
9: Es el impulso para poder crecer, pero poder generar más ingresos, que el producto tenga muchísimo más valor audiovisual y por tanto también generemos ingresos audiovisuales, que tenemos muchísimo margen de mejora y por supuesto los ingresos propios de los clubes, ¿no? Al mejorar dentro sus propias marcas, pues podrán generar muchos más ingresos.
10: Compartir historias, generar historias para que lleguen a la audiencia, a las familias, a los niños y niñas en las casas, para mí también es igual de importante, ¿no? que el producto en el campo, que también.
8: Encara a la Lliga F, el Barça ha anunciat que Salma Perelluelo no ha renovat el seu vincle amb l'entitat i posa punt final a la seva etapa com a blaugrana. L'aragonès ha disputat 4 temporades, on ha guanyat 15 títols, destacant 3 Champions i 4 Lligues. Per la seva banda, l'Espanyol ja té bona part del bloc confirmat per competir el curs vinent. 6 futbolistes tenen contracte, 6 han renovat i 4 integrants del filial estaran en dinàmica del primer equip. En els pròxims dies, l'entitat blanquiblava acabarà de perfilar la plantilla. A la primera divisió masculina, el Barça ha arribat a un acord pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. L'entitat catalana s'ha guardat un percentatge en cas d'una futura venda. A la segona divisió masculina, dimarts de baixes al Girona, el club blanc i vermell ha anunciat els adeus de Daley Blind i d'Axel Witsel.

0: A més, també han finalitzat les sessions de Vitor Reis, Claudio Echeverri, Marc-André Ter Stegen, Hugo Rincón i Tomàs Lemar. Per la seva banda, l'entitat negocia la renovació de Cristian Estuani i David López. El Sabadell ha renovat Ferran Costa fins al 2028. D'aquesta manera, l'entrenador de l'ascens a la categoria de plata del futbol estatal continuarà dirigint el conjunt arlequinat. I el Lleida 1939 no competirà a la Lliga Elite i haurà d'activar el full de ruta dissenyat per iniciar el seu camí a la quarta catalana. Per davant, els del Segrià tenen un camí llarg per endavant que volen afrontar de la mà de la seva afició i amb la màxima il·lusió. Juanjo Lecumberri és el vicepresident del Lleida 1939.
1: Un cop això no s'ha aconseguit, absolut respecte per la decisió judicial, i ha començat des de quarta catalana, que també ens fa, o sigui, ens fa moltíssima il·lusió. Si veiem la fotografia complerta des de cop que Lleida pertany als seus socis i a les seves sòcies, i crec que pot ser, que serà un camí llarg per arribar a les categories on creiem que el Lleida ha d'estar, però que també serà molt bonic.
0: En bàsquet, el Força Lleida ha anunciat el retorn de Dani García com a nou jugador pel curs vinent. El base de Mataró va jugar el tram final de la temporada 25-26 com a Bordeus, on va aterrar com a cedit de l'UCAM Múrcia. Ara ha tornat per quedar-se. Joaquín Prado és el director esportiu del club lleidatà.
2: Creemos que aún con 28 años es un jugador en progresión, un jugador en buena edad para seguir creciendo, para seguir mejorando. Tiene muchísimas ganas de estar con nosotros, muchísima hambre por seguir creciendo. Para nosotros eso es un punto absolutamente fundamental y estamos plenamente satisfechos con su continuidad.
0: I d'altra banda, l'Ali, en bàsquet encara, el Barça ha fet neteja i avui mateix ha anunciat fins a 5 baixes, la de Miles Norris, Miles Cale, Juani Marcos, William Nangómez i Thomas Satoransky.
3: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
4: Notícies en xarxa, edició vespre.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
9: Arriben els intensius de fusió música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats. De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
8: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
9: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
8: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
10: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
9: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
10: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
9: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
10: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
9: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
11: Braseria La Bolera.
12: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
11: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
12: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
11: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
12: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
11: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
5: FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
13: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: quarts de vuit.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Acaba el procés de regularització de migrants amb el doble de sol·licituds previstes i amb polèmica per l'avís del Tribunal Suprem sobre el possible conflicte amb la normativa europea. Jordi Fortià.
3: Precisament avui el govern ha presentat un pla per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta, una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i la convivència. L'ha presentat el president Pedro Sánchez.
4: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio. Consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
2: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel cas del retard en la vacunació de la Covid de policies nacionals i guàrdies civils.
3: El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació que preveu penes d'inhabilitació.
2: I els dos excursionistes que es van trobar Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare declaren davant el jutge que el van veure bloquejat i en estat de xoc.
3: Tots dos han declarat avui com a testimonis juntament amb la terapeuta de la família i la vídua de la víctima, Isaac Andic.
2: Televisió de Martorell.
5: Han declarat els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic després de l'accident. Han assegurat que el van trobar bloquejat i en estat de xoc i han explicat que ja parlava amb el 112 quan van arribar. Tots dos han coincidit que el camí no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda. Després ha estat el torn de la terapeuta familiar. La seva declaració s'ha allargat durant prop de 3 hores i ha abandonat els jutjats cap a 2:15 de la tarda.
2: En cultura, un espectacle de drons a l'entorn del Tour de França protagonitzarà la prèvia del 34è concurs internacional de focs artificials de Tarragona.
3: 500 dispositius, 100 més que l'any passat, dibuixaran al cel tarragoní imatges relacionades amb el ciclisme.
2: Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
6: El CEO de l'empresa, Fran Arnau, ha explicat a Tarragona Ràdio que serà un recorregut en bici pel cel de la ciutat.
7: Fer un tour una mica lligar el que és la sortida del Tour de França amb la visita turística d'alguna manera virtual a Tarragona i jugar amb aquests punts per mostrar espais de Tarragona, per fer una bicicleta d'alguna manera conjunta al cel.
2: I en esport, Joel Gomis. Avui la Lliga Femenina ha presentat un acord històric amb Pau Gasol com a principal actor.
8: Es tracta d'una inversió de 55 milions d'euros per part de Gasol 16 Ventures, el vehicle de negoci de l'exbasquetbolista català. Amb aquesta xifra es vol impulsar la professionalització, el creixement i l'expansió del futbol femení.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Ha tornat a ser una jornada molt calorosa i, de fet, a hores d'ara encara hi ha valors a les comarques de Ponent, també de l'Ebre, que passen dels 34 a 35 graus. Arran de mar també ens hem atensat aquests 35 graus en alguns casos. I amb algunes nuvolades que acabaran deixant alguna gotellada poc important. Al voltant d'Osona, del Mollanès, també el Ripollès, la Garrotxa o cap a la Selva, al igual que al voltant del Montseny. Pel que fa al dimecres, despertarem amb tramuntana cremadora a l'Empordà, un ambient molt càlid en aquella banda, també arran de mar. Costarà molt dormir, amb temperatures per sobre dels 25 graus. I tindrem alguns núvols matinals poc importants a l'àrea metropolitana. Durant la tarda, algun ruixadet una altra vegada poc important a la capçalera del Fluvià, sobretot, també del Ter, i una temperatura que no té ganes de fluixar gaire. Per tant, una sensació de xafogor evident i una calor molt intensa a gran part del país. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda. Doncs seguim parlant de molts problemes. A la P7 a Sant Celoni, en sentit a Girona, la via ha estat tallada força estona per un accident entre un camió i tres turismes. Un d'ells ha quedat bolcat i els bombers han hagut de trebar-se per poder excarcerar aquesta persona atrapada en un dels vehicles. Disculpeu. En aquests moments ja s'ha obert un carril i hi ha 10 quilòmetres de cua arribant aquesta retenció fins a Vallcordina. En aquesta P7 també hi ha aturades a la zona de Barberà, en sentit Tarragona, com el seu lateral, la B30. Aturades, en aquest cas, també problemes a la C33 i la C58, amb 3 quilòmetres d'entrada cap al nus de la Trinitat i rondes, i també força retencions en aquestes rondes, especialment la ronda de Litoral, en sentit Trinitat. Això és tot. Molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Acaba el procés de regularització de migrants amb el doble de sol·licituds previstes i amb polèmica per l'avís del Tribunal Suprem sobre el possible conflicte amb la normativa europea.
4: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000. El Suprem ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot xocar amb el pacte de migració i asil, que estableix que l'arribada d'immigrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fons del govern espanyol, però, han assegurat que el decret de regularització es va redactar vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
0: Doncs l'anunci del Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta.
4: Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i la convivència. El pressupost pel primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense immigració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys.
0: Jordi Casino.
5: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors, i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
6: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio. Consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, a confesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
5: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
0: I el govern de la Generalitat defensa també que el procés de regularització s'ha dut a terme correctament i confia en les garanties del procediment. També sosté que l'elevat nombre de sol·licituds demostra que era necessari. Mont Carvajal.
7: A Catalunya la previsió era que regularitzessin entre 120.000 i 150.000 persones, però la xifra s'ha superat, segons la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, que tampoc no l'ha detallada. Paneque s'ha mostrat convençuda que el procés s'ha fet bé i que, per tant, els dubtes del Suprem no aniran enlloc.
8: Quedarà acreditat aquest procés de regularització amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
7: El govern ampliarà les places de cursos de català i dotarà de més diners al Servei d'Ocupació de Catalunya, el SOC, per facilitar la integració social i laboral de les persones que ja han arreglat els papers.
0: I a Barcelona, l'Ajuntament ha atès prop de 87.000 persones en el procés de regularització, més del triple de les que tenien localitzades inicialment als serveis municipals com a possibles beneficiàries. Maite Poló.
9: L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
10: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de avalanxa o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
9: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea a Sants Montjuïc i després al servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feines pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
0: Doncs en aquest últim dia, per fer les sol·licituds, el Notícies en Xarxa ha passat al matí a l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Blig de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació, acompanyat de la Rosa, la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
11: Empezar de cero, estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia, aquí estoy.
12: De 3 años. Bueno, sí, va tranquilo, ¿eh? Sí, ya me dijeron el ok. Empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
3: Notícies en Xarxa, edició vespre.
0: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. A l'inici del judici, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell.
13: El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials al Sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdies Civils Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
0: I avui ha estat dia de declaracions també als jutjats de Martorell per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Els dos excursionistes que es van trobar l'acusat, el seu fill gran, Jonathan Andic, just després de la caiguda mortal, han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat avui com a testimonis, juntament amb la terapeuta de la família i la vídua d'Andic. Televisió de Martorell.
14: Poc abans de la 1 del migdia ha arribat al jutjat de Martorell Estefania Nut, vídua d'Isaac Andic, per declarar davant la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, que va perdre la vida el 14 de desembre després de precipitar-se durant una excursió a les muntanyes de Montserrat. Durant la jornada també han declarat els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic, el seu fill, després de l'accident. Han assegurat que el van trobar bloquejat i en estat de xoc i han explicat que ja parlava amb el 112 quan van arribar. Tots dos han coincidit que el camí no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda. caiguda. Després ha estat el torn de la terapeuta familiar. La seva declaració s'ha allargat durant prop de 3 hores i ha abandonat els jutjats cap a 2:45 de la tarda. La durada de l'interrogatori fa pensar que finalment no s'hauria acollit el secret professional tal com s'havia especulat fins ara. La terapeuta no consta col·legiada a Espanya i davant els Mossos d'Esquadra sí que es va acollir el secret professional i es va negar a declarar. La jornada s'emmarca en la investigació en què Jonathan Andic és el principal investigat. Va ser detingut el 19 de maig i va quedar en llibertat amb càrrecs després d'abonar una fiança d'1 milió d'euros.
0: I en la plana policial, a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals.
4: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home de 26 anys hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 anys i en adonar-se'n, familiars de les menors el van retenir fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra, que el van detenir. El jutjat de Guàrdia de Balaguer n'ha acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
0: En la plana internacional, el govern veneçolà ha actualitzat el balanç de víctimes del terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà, la situació d'inestabilitat geològica persisteix i ja acumulen més de 400 rèpliques.
4: Lluís Mendó, oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments en les pròximes setmanes i ha explicat com els equips de rescat poden esquivar aquest perill. Són declaracions a la xarxa.
15: Un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
4: Mentrestant, exteriors, elevat a 19 els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara, hi ha 131 desapareguts.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau laboral, Alstom, la plantilla d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda ha començat avui un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
16: El regidor de Cooperació...
17: Des de 8:45 del matí fins a 12:15 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. Després de 6 mesos de negociacions per renovar el conveni col·lectiu de la planta, continuen les posicions molt allunyades. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al territori.
18: Hi ha coses importants com és la clàusula de revisió salarial, més un punt que nosaltres demanem perquè no volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra, que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
17: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8, de 7:45 del matí a 14:45 del migdia, i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això, des del comitè d'empresa asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment les reivindicacions.
0: I Unió de Pagesos alerta que els viticultors són a les portes de la barema amb un excedent dramàtic de raïm. El sindicat es manifestarà el 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant el descens del consum de vi i cava català que fa caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
19: Concretament, es farà una marxa lenta en tractors entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia. Tot plegat neix arran d'una situació preocupant per al sector vitivinícola, que ja pensa en accions imminents com l'arrencada de 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció de raïm a partir d'ara. Joan Santó, membre sectorial de la Vinya i el Vi d'Unió de Pagesos, convida en aquest sentit a fer una reflexió a tot el sector.
20: Els viticultors també han de fer una reflexió, perquè han de fer un producte que no té mercat i que, si el té, no en cobreix els costos de producció. Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebre, és l'agonia lentament. Aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
19: La comercialització del vi al cava català s'està veient disminuïda en els darrers anys, així com també decau el preu del raïm i augmenten les complicacions per als pagesos.
0: La Conselleria de Territori vol que d'aquí 2040 hi hagi cadències de trens de 15 minuts en les zones amb més població de Catalunya, com les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona. També s'ha proposat escurçar els temps dels trajectes per fer-los més competitius, tot plegat amb un objectiu, 1 milió d'usuaris d'aquí a 13 anys. És el que estableix el Pla de Serveis Ferroviaris 2030-2040. Marc Dalmau, bona tarda.
1: Bona tarda. El servei de Rodalies doblarà l'oferta d'aquí al 2040 i les freqüències seran de 15 minuts a les àrees de Barcelona i Tarragona. Entre demarcacions seran de 30 minuts i pel que fa als trens estructurals, els que travessen bona part de Catalunya, hi haurà un servei cada hora. Això significa que es doblaran totes les freqüències segons preveu el Pla de Serveis Ferroviaris, que ha dissenyat tota una xarxa de Rodalies amb línies que ja no passaran totes per Barcelona. El Pla també preveu una connexió interfronterera més gran entre França, l'Aragó i el País Valencià. El primer pas per aconseguir tot això serà fer que els serveis de trens a Catalunya siguin fiables, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
21: Tenim el deure de transformar el sistema ferroviari, primer perquè sigui fiable, també sostenible, accessible i pensat sobretot des de la perspectiva de l'usuari.
1: El Departament de Territori s'ha proposat escurçar també els temps de viatge, tot plegat amb l'objectiu que d'aquí a 3 anys, al 2030, cada dia hi hagi 600.000 usuaris, 150.000 més que avui dia. La Conselleria vol també que el 2040 s'arribi al milió d'usuaris diaris dels ferrocarrils.
0: El Parlament tomba la llei de Junts sobre pisos turístics després de les esmenes de l'oposició.
4: El Parlament ha rebutjat la proposició de llei de Junts relativa als habitatges d'ús turístic després que hagin sortit endavant les esmenes a la totalitat registrades per Esquerra, Comuns i la CUP. Aquestes formacions, juntament amb PSC i Units, han votat a favor de les esmenes, mentre que Vox s'ha abstingut. Amb aquesta decisió, el ple ha deixat sense recorregut la iniciativa de Junts, que plantejava que la concessió per la llicència per destinar un habitatge a l'ús turístic quedés vinculada al plantejament urbanístic específic de cada municipi. La proposició també establia que el departament competent en matèria d'habitatge havia de proporcionar als ajuntaments els mitjans necessaris per elaborar i tramitar aquests plantejaments urbanístics en cas que no es disposessin. A més, el text preveia la retirada de la llicència turística si l'habitatge deixava de destinar-se a aquest ús o, si no, es presentava la declaració de la taxa turística durant 2 anys seguits dins els 4 anteriors al moment de la comprovació.
0: I Ecologistes en Acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calilla de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs. L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i urbanització del litoral.
22: Ecologistes en Acció.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En cultura, un espectacle de drons a l'entorn del Tour de França protagonitzarà la prèvia del 34è Concurs Internacional de Focs Artificials de Tarragona. 500 dispositius, 100 més que l'any passat, dibuixaran al cel tarragoní imatges relacionades amb el ciclisme. Tarragona, Radio Tere Ortega.
23: De la mà de Flock Droner Studio, la mateixa empresa que va dibuixar la cara de Gaudí a la Sagrada Família durant la visita del Papa, es dibuixaran figures i coreografies amb referències i evocacions al món del ciclisme. El CEO de l'empresa, Fran Arnau, ha explicat a Tarragona Ràdio que serà un recorregut en bici pel cel de la ciutat.
24: Fer un tour una mica lligar el que és la sortida del Tour de França amb la visita turística d'alguna manera virtual a Tarragona i jugar amb aquests punts per mostrar espais de Tarragona, per fer una bicicleta d'alguna manera conjunta al cel.
23: Tot plegat et farà amb 500 dispositius. El que és pròpiament el concurs tindrà lloc de l'1 al 4 de juliol i l'obrirà aquest dimecres la pirotècnia Lieto Carmine d'Itàlia.
0: I els carrers de Viladecans es convertiran el 3, 4 i 5 de juliol en un gran escenari per acollir el 37è Festival Internacional de Teatre i Animació al carrer. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
25: Molt bona tarda. Viladecans es prepara per convertir els seus carrers en un autèntic teatre a l'aire lliure. De divendres a diumenge, la ciutat celebra la 37a edició del Festival Internacional al carrer i enguany ho fa amb una gran aposta, el retorn dels espectacles de mitjà i gran format. Quasi una trentena de companyies locals, estatals i internacionals ompliran 10 espais del municipi amb circ, dansa, humor i rutes itinerants. Una edició que, a més, viurà un tancament especial diumenge amb el pas del Tour de França, un fet que tenyeix de groc el cartell i amb activitats que giraran entorn al ciclisme. Xavier Campón, director de Festival al Carrer, explica com aquest esdeveniment és un gran aparador de les arts escèniques i que està pensat per a tots els públics.
2: Hi haurà espectacles per tots els gustos, per tota la família, circ, teatre de carrer, dansa, clown, itinerants, una mica perquè la gent pugui accedir al carrer i disfrutar de la cultura i que la cultura que sigui accessible per tothom i per tots els públics.
25: Entre els plats forts d'aquests tres dies destaquen Quimera, de la companyia La Fam, o l'espectacle Babel, de Xarxa Teatre.
3: Notícies en Xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
5: Bona tarda, Lali. Fa unes hores s'ha presentat oficialment l'acord entre Gasol 16 Ventures i la Lliga F. En total, el vehicle d'inversió de Pau Gasol destinarà 55 milions d'euros per impulsar la professionalització, el creixement i l'expansió del futbol femení. Beatriz Álvarez és la presidenta de la Lliga i Pau Gasol, el propietari de Gasol 16 Ventures.
6: Es el impulso para poder crecer, pero poder generar más ingresos, que el producto tenga muchísimo más valor audiovisual y, por tanto, también generemos ingresos audiovisuales, que tenemos muchísimo margen de mejora y, por supuesto, los ingresos propios de los clubes, ¿no? Al mejorar dentro sus propias marcas, pues podrán generar muchos más ingresos.
7: Compartir historias, generar historias para que lleguen a la audiencia, a las familias, a los niños y niñas en las casas, para mí también es igual de importante, ¿no? que el producto en el campo, que también.
5: Encara a la Lliga EF, el Barça ha anunciat que Salma Parayuelo no ha renovat el seu vincle amb l'entitat i posa punt final a la seva etapa com a blaugrana. L'aragonès ha disputat 4 temporades amb el Barça, on ha guanyat 15 títols, destacant 3 Champions i 4 Lligues. Per la seva banda, l'Espanyol ja té bona part del bloc confirmat per competir el curs vinent. 6 futbolistes tenen contracte, 6 han renovat i 4 integrants del filial estaran en dinàmica del primer equip. A la primera divisió masculina, el Barça ha arribat a un acord pel traspàs d'Ansu Fati al Mónaco. L'entitat catalana s'ha guardat un percentatge en cas de futura venda. El Lleida 1939 no competirà a la Lliga Elit i haurà d'activar el full de ruta dissenyat per iniciar el seu camí a la quarta catalana. Per davant, els del Segrià tenen un camí llarg per endavant que volen afrontar de la mà de la seva afició i amb la màxima il·lusió. Juanjo Lecumberri és el vicepresident del Lleida 1939.
8: Un cop això no s'ha aconseguit, absolut respecte per la decisió judicial, i ha començat des de quarta catalana, que també ens fa possibilitat. Ens fa moltíssima il·lusió. Si veiem la fotografia completa des de cop que Lleida pertany als seus socis i a les seves sòcies, i crec que pot ser que serà un camí llarg per arribar a les categories on creiem que el Lleida ha d'estar, però que també serà molt bonic.
5: En bàsquet, el Força Lleida ha anunciat el retorn de Dani Garcia com a nou jugador pel curs vinent. El base de Mataró va jugar el tram final de la temporada 25-26 com a Bordeus, on va aterrar com a cedit de l'UCAM Múrcia. D'altra banda, el Barça ha fet neteja i ha anunciat fins a 5 baixes, la de l'aler pivot nord-americà Miles Norris, Miles Cale, aler també nord-americà, la del base argentí Juani Marcos, la del pivot espanyol Willy Hernán Gómez i també la del base txec Tomas Satoransky. 5 jugadors, l'Ali, que marxen després d'una temporada sense títols a Can Barça.
0: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
3: Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita.
9: que lo que se da no se quita.
10: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
11: Bé, i què voleu fer aquests dies?
12: Anar a una piscina caribenya.
13: Dormir en un hotel del Far West.
14: Volar a llops d'un drac.
11: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
26: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
27: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
26: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
27: Perquè la teva salut és el nostre futur.
26: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
28: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
29: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
30: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les activitats amb aigua podrien guanyar protagonisme en les pròximes edicions de la Festa Major de Sant Cugat. L'Ajuntament estudiarà ampliar aquest tipus de propostes després que les altes temperatures hagin marcat bona part de la celebració d'enguany. Durant la valoració de la festa, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha assegurat que el consistori ja treballa amb aquesta idea de cara al futur. La regidora ha explicat que la gran afluència de públic als jocs aquàtics del Parc Central ha evidenciat la necessitat d'oferir més espais refrescants. El consistori també estudiarà com millorar el funcionament d'aquestes activitats perquè l'espera sigui més amena. Més enllà d'aquest anunci, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha fet un balanç molt positiu de la Festa Major. Ha destacat la cultura popular com a eix vertebrador de la programació i ha posat en valor l'esforç de les entitats, els serveis municipals i els cossos d'emergència. L'Esbart Sant Cugat, l'Esbart Mediterrània, la Comissió del Pagalí Joan, la Unió Sant Cugatenca i els Geganters de Sant Cugat han expressat el seu malestar per la gestió de la presentació de la nova ubicació del mosaic del Pagalí Joan. En un comunicat conjunt, les cinc entitats asseguren que no van ser convidades a l'acte previst per aquest dilluns i lamenten no haver estat tingudes en compte ni en el trasllat ni en la reinauguració de la peça. Poc després que les entitats fessin públic el seu comunicat, l'Ajuntament va comunicar als mitjans de comunicació la cancel·lació de l'acte previst per aquest dilluns. Per la seva banda, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha reconegut que ha estat un error i ha reiterat la disculpa a les entitats. Després de la crema del xiprer de la plaça d'Octavià, aquest diumenge, la trobada d'entremesos de Festa Major en rebrà una guspira de la pirotècnica de Diables de Torredembarra. El tècnic municipal de Protecció Civil, Gabriel Mas, ha analitzat els fets. Mas ha explicat que s'han d'avaluar les causes i aprendre dels possibles errors. Abans de l'acte es donen consells on s'ha de cremar i on no, ha explicat el tècnic municipal. Per de la seva banda, la coordinadora d'entremesos de Cultura Popular i Tradicional, organitzadora de l'acte, a més un comunicat on assegura que es van seguir tots els protocols en l'incident del xiprer, que va ser inesperat i que l'organització lamenta els fets. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: L'Emma, d'11 anys, no vol anar a l'escola. Cada matí li fa mal la panxa o el cap. Potser és cansament, pensen els pares. Deixen passar uns dies i amb les setmanes tot segueix igual. Decideixen anar al metge i, aparentment, l'Emma està bé de salut. Però ella sap que no, no està bé. S'aixeca d'hora, busca excuses i es tanca sempre al lavabo més estona del normal. Ni mama, ni mom. Potser et sona tot això. Quan un infant no té ganes d'anar a l'escola és perquè hi ha un problema i és un problema que s'ha d'abordar. Avui parlarem d'això, de quan l'escola fa mal, del que és i del que no és bullying, de com identificar-lo, com detectar-lo i, sobretot, què podem fer per combatre'l com a famílies i també com a societat. Cindy, com estàs?
2: Molt bé, i tu?
1: Bé, també avui tema fortet, eh?
2: Sí.
1: Portem? A veure, que la paraula bullying, que de cop i volta surt a tot arreu, la sentim molt, l'anomenem molt i la utilitzem a vegades molt a la lleugera.
2: Sí, és una paraula que fa molta por, no? I tenim molta por ja que els nostres fills rebin bullying, no? O fins i tot que el fagin. Llavors, sí, és veritat que a vegades la utilitzem sense posar-la en un context adequat. Ni tot és bullying, ni res és bullying. Llavors, hem de diferenciar molt bé, sobretot, què és un conflicte puntual i què és realment el bullying. Doncs aquí el que començaria a abordar, no, és aquesta diferenciació entre un conflicte puntual, que seria un conflicte entre dues persones en una situació entre iguals, que es pot solucionar, que les mateixes persones que han creat, no, o que estan immerses en aquest conflicte són capaces de solucionar aquest conflicte, i que és una cosa puntual, que és, bueno, surto a l'escola, la meva amiga i jo ens hem enfadat, estic molt neguitosa, puc estar molt trista, però des d'elles mateixes, en aquest cas, poden resoldre.
1: No cal intervenció d'una tercera persona ni d'un adult, sinó que es pot parlar, es pot solucionar.
2: Això seria un conflicte puntual. Mm-hmm. Per una altra banda, el bullying és una cosa que ha de tenir tots uns punts concrets. Per exemple, doncs, és una cosa que no és puntual, sinó que és repetida amb el temps. És un acte intencional. Hi ha una intenció de fer mal, hi ha una intenció d'humiliació, de ferir. Hi ha un desequilibri de poder. No ha de ser un poder d'edat o econòmic, però hi ha algun tipus de desigualtat. Pot ser un poder social, és a dir, una persona que té un grup molt fort i una persona que està més sola, més aïllada, però hi ha d'haver una desigualtat.
1: Mm. Molt bé. I l'infant que rep bullying, què li passa al seu interior? Què és el que viu?
2: Clar, viu un dolor i una soledat molt gran. Viu, sobretot, queda molt afectada la pertinença. Se sent normalment molt sol, se sent molt impotent, ja fins i tot a vegades, no, amb aquests indicis que ara en parlarem també dels indicadors que ens poden fer sospitar, hi ha indicadors fisiològics. Viu amb una activació amb l'amígdala, amb el perill, no, amb aquesta supervivència molt afectada. I normalment hi ha un bloqueig. És incapaç o se sent incapaç de fer res. No pot lluitar contra allò, perquè si lluita percep que pot ser molt pitjor i pot sentir-se molt més agredit. No pot fugir perquè ha d'anar a l'escola sí o sí, no? I sent que no hi ha una altra opció, llavors hi ha el bloqueig.
1: Que el bloqueig també fa sovint que no puguin manifestar, no, el
2: totalment,
1: que li està passant.
2: Clar, pot ser per un tema de no serveix de res, no m'entendran, és que dir-ho empitjorarà les coses, llavors hi ha una sensació de no puc fer res.
1: Quan pot durar un episodi de bullying?
2: Pot durar molt de temps.
1: No hi ha un mínim establert, és a dir, és el que tu deies, eh?
2: Sí.
1: A partir d'alguna conducta es repeteix que hi ha una intenció, que complint tots aquests paràmetres podem parlar de bullying,
2: sí.
1: Que poden ser setmanes, poden ser mesos, poden ser cursos sencers.
2: Poden ser anys, sí. Hi ha gent que, malauradament, ha patit durant molts anys.
1: I com podem identificar si el nostre fill o filla està patint bullying?
2: Mm. Hi ha uns petits indicis que no vol dir que si veiem algun d'ells, el nostre fill estigui patint bullying. Vol dir que poden ser un indicador per posar-nos en avís i poder fer alguns passos per indagar i realment doncs, veure si està passant alguna cosa. Algun d'aquests indicis pot ser, per exemple, doncs, el que comentaves, no? El dir no vull anar a l'escola, un sentiment de tristor molt profunda, ostres, veig que el meu fill està diferent. Pot ser també a nivell fisiològic pèrdua de gana, quan hi ha un estrès molt gran, l'estómac es tanca. Pot ser desinterès per coses que li agradaven molt i ara ja no vol fer-ho. O fins i tot paraules o frases, no?, que diu ningú m'estima, estic molt sol. O hi ha nens que verbalitzen, doncs, em vull morir o no em val la pena estar aquí. Doncs tot això. També important veure i posar atenció si perd moltes coses, de sobte, ostres, de sobte...
1: Que no, habitualment no perdem, ho faci.
2: Exacte, has perdut la calculadora o no portes el rellotge i o que moltes de les coses que porta a casa estan malbé, s'han fet malbé, no? Què ha passat? Que últimament s'ha trencat tot o... Doncs tot això són alguns indicadors que podem abordar a veure què està passant.
1: Com dèiem abans, que no tot és bullying i res és bullying, hi ha una edat a partir de la qual pots dir, ara sí que en parlem, o hi ha alguna edat que dius, no podem parlar en aquesta edat de bullying?
2: Clar, podem parlar a partir dels 8-9 anys de primeres actuacions o primeres...
1: Potser perquè hi ha aquesta intenció, no?
2: Hi ha la intenció i després hi ha l'etapa en què passem del jo al nosaltres, l'etapa del grup, hi ha la intencionalitat. Quan són més petits... Podem parlar de conflictes, no? Aquestes actituds de tu no jugues, no vull que estiguis, però jo abans dels 8 anys és complicat dir-li bullying i és molt més fàcil poder abordar-ho d'una manera. Llavors, evidentment, si hi ha una criatura que està patint, encara que sigui abans dels 8 anys, com a adults, hem d'estar allà, no?, i ajudar, però normalment a partir dels 8-9 anys, que és aquesta etapa on passem de l'individu, no?, a més l'impacte que té cap a nosaltres al grup.
1: Ara et faré una altra pregunta. Podem detectar si el nostre fill o filla està fent bullying?
2: Poden haver indicis, també, però és més complicat, és més difícil, eh? Normalment ho identifiquem per coses que ens arriben, per coses que ens diuen, o podem... Perquè hi ha nens que a casa poden semblar modèlics, no?, i a l'escola doncs, tenir actituds diferents. Quines són els indicis o què podem mirar?
1: Clar, aparentment, aquest infant està normal, no? Té un comportament normal, sobretot a casa, i si a l'escola no se n'ha adonat, tampoc rebràs cap indicador de l'escola.
2: Clar, i normalment són infants els que fan bullying o que tenen molt de dolor a dintre o que tenen mancança d'habilitats socials com l'empatia, per exemple. No? Hi ha una falta d'aquestes habilitats. Llavors, moltes vegades l'infant que fa bullying és infant que ha rebut o bullying o algun tipus de maltracte o de negligència. Llavors, hem de revisar molt els límits a casa, com són aquests límits. Un infant no aprèn l'empatia només rebent o només sent atès. També hem d'ensenyar aquestes habilitats a casa, no? Hem de reforçar aquesta responsabilitat amb els altres. Llavors, aquí el que podem fer, si tenim algun indici de que el nostre fill podria estar fent bullying, primer és no negar-ho, no? Tota mare o pare pensa el meu fill mai faria això, no negar-ho, simplement observar què està passant, parlar amb l'infant, poder veure si ens arriba una informació, doncs quines són les fonts, i poder abordar i veure com es pot reparar aquesta situació. Com et dic, Sílvia, tot infant que fa mal, o la majoria dels infants que fan mal, són infants ferits. I aquí hem de treure la idea de bons i dolents i veure una situació on hi ha dues persones que necessiten ajuda.
1: Tornem en el cas de l'infant que està rebent el bullying. Identifiquem aquests senyals que comentes. Què fem a partir d'aquí?
2: Doncs a partir d'aquí, primer de tot, encara que costi, no posar el crit al cel. No un alarmisme que el nostre fill pugui desbordar més, no? Intentar entendre la situació. Estic aquí, t'escolto, explica'm. Llavors és molt important obrir un espai de comunicació empàtica, realment no fer de jutges o de policies, no? O el que hauries de fer, crear espais de seguretat. I, sobretot, validació emocional. Entenc que amb això que m'expliques estàs trist o tens por. Dir-li que nosaltres els ajudarem i que ens n'ocuparem. Estem aquí, ens farem càrrec d'això, els adults ho solucionarem. O sigui, dir-li que no hi ha res que sigui culpa d'ell o d'ella. Per-li molts nens i nenes creuen que pot ser a partir de coses seves o és que és culpa meva perquè sóc així, ho he fet això. Dir-li que no hi ha cap cosa que justifiqui una agressió o un bullying. I després, evidentment, parlar amb l'escola, informar si no tenen coneixement o si en tenen, doncs veure quines són les...
1: El protocol,
2: els
1: no?
2: protocols, que exacte, els protocols. I si cal, aquest nen o nena tenir una ajuda exterior d'un professional, un psicòleg, un orientador, doncs també demanar ajuda.
1: Si es nega a anar a l'escola, hem de respectar aquesta voluntat? O l'hem de...
2: Primer hem de garantir la seguretat de l'infant. Parlar amb l'escola i que ens garanteixin que això no repetirà. Si es nega a l'escola, els primers passos són parlar amb l'escola, però el nen ha d'anar a l'escola, sí.
1: I en el cas que el nostre fill sigui que fa bullying, ho hem identificat perquè ens ha arribat informació, o bé de l'escola o bé de les famílies, el que sigui. Com actuem?
2: Doncs el mateix. Parlem amb l'escola, mirem com podem reparar. És molt important canviar la mirada punitiva a una mirada reparadora. Al final, tot el que són càstigs, el que fan és enquisten encara més totes aquestes etiquetes, no? Del dolent i el bo. Llavors, hem de, evidentment, explicar a l'infant quines són les conseqüències dels seus actes, no? Garantir que no posa en risc a l'altre infant i fer alguna tasca de reparació d'aquest mal que ha fet. Ja pot ser, doncs, una carta, una disculpa, evidentment, no? Tot això amb una feina prèvia de conscienciació i de psicoeducació. Hi ha un factor aquí que és molt important, quan parlem de bullying, que no hi ha només dos actors. No són només la persona que pateix l'agressió i qui la fa. Hi ha uns tercers actors que són molt importants i que sense ells no hi hauria el bullying, que són els observadors. No hi ha bullying sense observadors, sense persones que veuen el que està passant i callen. Si les persones que veuen aquests actes ho frenen o ho verbalitzen, el bullying no aniria més enllà. Llavors, és molt important, quan parlem de bullying o de com poder previndre-ho, parlar de, no?, de la prevenció, de la psicoeducació a les escoles, d'explicar que això no és ser xivato, que moltes vegades parlem, no, és que jo no vull ser el xivato de la classe, sinó que és ajudar els altres companys, treballar molt l'empatia, treballar molt els vincles, el respecte. El bullying no és molt difícil previndre o fer alguna cosa quan ja s'està donant, el mal està fet. Aquí és clau la prevenció i l'actuació prèvia que es doni cap tipus d'actitud.
1: Fem una mirada més general. Hem parlat de casa, hem parlat de l'escola. Com a societat, què podem fer? Precisament per això que dius, per arribar a preveure tot això.
2: Hi ha moltes accions amb la nostra societat i si no, societat és una cosa com molt global, parlem de cadascú individualment amb la nostra parcel·la de poder que podem fer per educar amb els nostres infants en aquestes habilitats, amb l'empatia, amb la tendresa, no? El primer que hem de revisar-nos és com parlem nosaltres de les altres persones. Quin és el judici que fem? Si estem tot el dia criticant.
1: A vegades és de forma inconscient.
2: Sí, però sense revisió o sense parar i realment replantejar-t'ho, no te n'adonaràs, no? Perquè és molt automàtic. Vivim en una societat molt violenta.
1: Saps quan me n'adono d'això? Conduint.
2: Buf! És que allò posa els pèls de punta, sí.
1: el que veus i el que a vegades surt de tu.
2: Surt de tu, sí.
1: I dius que porto dues criatures que estan empapant-se, sí. I això ho troben normal. I quan entregui el carnet, el primer que haig de fer és cridar.
2: Totalment. No? No, i això està molt més present a la nostra vida del que ens pensem. Ho veiem quan parlem despectivament d'algú. És que la mare del no sé qui és que és molt pesada. O aquest nen de la teva classe, que no jugui amb vosaltres, que no sap jugar. O fins i tot com ens dirigim amb ells, no? Oi, quin xurro d'ou has fet. És que sembla mentida que... Sí, parlem d'una manera molt poc respectuosa amb el nostre dia a dia. I després, una cosa que fomenta molt totes aquestes accions són les xarxes socials. Les xarxes socials i tota la informació i l'entreteniment que consumim. Si ens fixem, la majoria d'entreteniment hi ha una humillació a una altra persona. I el que es fa meme és per enriure'ns d'una altra persona. Doncs tot això hem de recapacitar què estem de manera inconscient, perquè quan eduquem més és quan no tenim intenció d'educar. El que fem amb el nostre dia a dia, el que compartim en xarxes, del que ens riem. Hi ha una quantitat de ciberassetjament per part d'adults a les xarxes socials que és brutal. Jo mateixa que comparteixo... El que comparteixo jo és com molt soft i molt... No? Parlo de respecte, de criança... A mi m'han arribat a dir que ojalà fos estèril, perquè si no...
1: A les teves xarxes.
2: A les meves xarxes socials. Vull dir que hi ha persones que estic convençuda que em trobo cara a cara i mai em dirien una barbaritat com aquesta. Llavors, tot el que podem fer al dia a dia de revisar-nos com a adults, de quins missatges estem donant, de com ens relacionem a casa entre nosaltres, quin grau d'humiliació hi ha a la nostra vida... tant la que donem com la que acceptem. Tot això preveu moltíssim, no?, el bullying. I després veure els límits que posem a casa és un tema també molt important, no? Un nen que viu amb una educació molt autoritària,

0: I no és treure el làtigo, no és dir que malament ho faig, simplement pensar com ho vull fer diferent.
1: Comencem per un exercici pràctic i fàcil avui,
0: vinga,
1: et sembla?
0: Vinga,
1: després
0: sembla
1: ja aprofundirem, sí. Cadascú a casa seva.
0: Exacte, però cadascú podem... reflexionarà...
1: Però comencem? Vinga, comencem amb un exercici pràctic que puguem fer a casa, amb
0: mira,
1: els
0: fins
1: nostres
0: i tot
1: fills...
0: poder fer amb els nostres fills i filles, que crec que pot ser bonic. Cada mes és una cosa que no és només per fer en un moment determinat, sinó que ho podríem fer cada mes o cada...
1: És a dir, no és un exercici per identificar un problema concret.
0: No.
1: Convidem a fer-lo qualsevol.
0: Sí, que d'aquí potser pots dir, ostres, passa alguna cosa, però encara que tu no tinguis sospites o que tot estigui bé, també és un exercici molt maco. El primer és sentar-te, tenir temps.
1: No hi ha res. Facilíssim.
0: Sí. Pues mira, jo crec que hi havia una frase que deia el Víctor Coopers, però crec que no és seva, no? Que deia lo de que lo más importante en la vida sea realmente lo más importante, no? Doncs, si has de fer moltes coses, valora si són més importants que tenir res, 15, mitja hora amb el teu fill o filla.
1: Vinga.
0: Llavors, que s'esperi la cuina, que s'esperi si mengem una miqueta més tard, ens sentem amb un full, no?, i creem com un mapa. Llavors li diem, llegeixo els passos, no?, el primer pas seria dibuixar amb el teu fill o filla tres espais. Pot ser un cor molt gran, per exemple, amb tres espais. Un espai seria la família, un altre espai seria l'escola i un altre espai seria el món. No? I en aquests tres espais escriurà a dintre amb qui em sento segur o segura.
1: En quin d'aquests espais?
0: Dintre de la família amb qui em sento segura.
1: Dintre
0: de... Sí, persones amb qui em sento segura. Dintre o llocs. Dintre de l'escola amb qui em sento segura o on em sento segura. I al món, en general, sí. Llavors, a partir d'aquí, quan veiem que hi ha llocs lliures, no?, on no he escrit a tot... preguntar si queda aquest espai buit, què necessitem perquè aquell espai sigui segur? Què necessitaríem? Doncs poden dir, si són una miqueta més grans, no? Si parlem de nens de 9 o 10 anys, doncs una persona que m'escolti, algú que em digui que vull jugar amb ell, no?
1: Poder... Clar, per exemple, si el pati de l'escola no l'ha posat com un lloc segur,
0: exacte,
1: identificar què li falta.
0: Què necessitaries al pati de l'escola per sentir-ho com un lloc segur? I aquí també doncs, tenim l'oportunitat de crear un diàleg molt gran. No tinguem por de també expressar nosaltres com ens sentíem quan érem petits o petites, perquè el diàleg, aquells espais que dèiem al principi, Sílvia, d'espai segur on puc parlar, no es creen només preguntant. També es creen en què jo també confio en tu, en qui et puc explicar les coses. Llavors, si nosaltres hem patit algun episodi, encara que no sigui bullying, però mira, jo em vaig sentir malament a tercer, quan la meva amiga de tota la vida un dia em va dir, escolta, doncs prefereixo anar amb l'altra.
1: Sí, sí.
0: Això obre espai a que el nostre fill o filla també pugui parlar i expressar-se. Perquè moltes vegades quan ens expliquen alguna situació és tal l'angoixa que ens crea a nosaltres que només anem a solucionar.
1: Solucionar-ho. En el moment i que deixi de patir, el que diem
0: sempre.
1: Exacte,
0: que deixin de patir. Però al final és algo que no podem sostenir nosaltres i els nostres fills necessiten transitar per allà i reflexionar, no? Tenir aquestes eines de vida per com puc fer o què puc fer jo. I aquí podem analitzar això, si és un conflicte puntual, si és algo que s'està repetint més...
1: I quan són més grans, entenc que explicar-los el concepte perquè l'entenguin, tot i que ja ho saben perquè els hi sona i el pati jo crec que sona i que per això també s'ha de fer pedagogia en el sentit de, a veure, un moment, no utilitzem aquesta paraula així com
0: totalment,
1: així.
0: Totalment, sí. Però els pares també ho fem, eh?
1: Sí.
0: Jo em trobo amb moltes famílies que em diuen no, és que el meu fill és que li estan fent bullying.
1: Un moment.
0: Un moment, i potser m'ho diuen a les llars d'infants, eh? Hi ha un nen de 3 anys que li fa bullying.
1: Però els nens mosseguen, de vegades.
0: Clar, clar. No? I entenem, i totes entenem que quan li fan alguna cosa al nostre fill és com si ens ho estiguéssim fent a nosaltres mateixes.
1: Allà on surt...
0: Surt allà, vamos, l'instinto. Llavors, és important començar per nosaltres, com sempre, no? Tenir clar quin és, pues, explicar que els conflictes són part de la vida i que els conflictes ens ajuden a saber com resoldre's i ens donen un aprenentatge. Llavors, si cada vegada que el nostre fill o filla per la nostra por ens diu és que aquest nen m'ha dit tonta i ja parlem de bullying, clar, estem aquí desdibuixant i no estem realment creant una estructura perquè ells sàpiguen de què estem parlant. Doncs molt important nosaltres tenir clar què és i què no és, no alarmar-nos, saber que tenim passos a fer, que les institucions educatives cada vegada, de fet, és obligatori tenir aquests protocols i parlar amb professionals. Llavors, és important, sobretot...

0: que més ajuda és temps de qualitat i presència amb els nostres fills i filles, espais on poder parlar. Perquè si jo amb el dia a dia només em veus de perfil, arribo fet pell i ossos a casa, perquè després d'un dia de feina no puedo más. L'únic que vull és que sopis i te'n vagis al llit i no creo un espai de diàleg que amb els nens petits tenim més. Però a la que es van fent grans és com, venga, venga, venga.
1: Ja es dutxen sols, ja no em necessiten. Ja,
0: exacte,
1: ja...
0: i és quan més ho necessiten. És quan més necessiten aquests espais on saben que tenim una estona de sofà, de poder parlar, i això ho hem de crear nosaltres. Llavors, repensar com és el nostre dia a dia, repensar en el nostre calendari quin espai tenen aquestes converses. Haurien d'estar al calendari. Quin lloc tenen els teus fills al teu calendari, la teva parella, tu mateixa? Doncs hem de crear.
1: Com sempre ens poses molts deures, però n'estem aprenent. N'estem aprenent i el més important és ser conscients de que a vegades ens equivocarem o no ho farem com ens agradaria, no?
0: Mai. Serem perfectes i menys mal, no? Menys mal.
1: I
0: ens equivocarem. Està aquesta paraula tan bonica i tan sanadora que és reparar. La reparació és també un aprenentatge molt gran per la vida. Poder demanar perdó és fonamental. I, com sempre, Sílvia, ja ho sabem, no? Ho estem fent, ho estàs fent el millor que saps i que pots, i això ja és moltíssim.
1: Doncs amb això ens quedem una vegada més. Això, encara que estigueu aprenent a punts, reflectiu cada vegada aquesta frase, perquè és molt important repetir-la, tenir-la interioritzada. I nosaltres seguirem comentant, posant, intentant buscar una miqueta de solucions, posar recursos sobre la taula perquè aquesta criança sigui més respectuosa per a tots. Fins després.
0: Adéu.
2: FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Si tornés a parir, optaria igual per un part fisiològic, informant-me encara més, preguntant més, dubtant, no? Posant en dubte coses. I sí que intentaria, tot i que optaria per un part fisiològic, intentaria no aferrar-me a allò i ser conscient de que poden passar moltes coses i que tot és acceptable i tot està bé, no? Sempre que tot surti bé.
4: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit. El part de la Yasmina Aulés Leiva.
3: La Júlia va néixer el 6 de juliol del 2023 amb un part que pretenia ser fisiològic, natural i amb les mínimes intervencions mèdiques, però que finalment va ser una necessària d'urgència. Jo volia un part fisiològic, amb les mínimes intervencions mèdiques possibles, respectuós. Em vaig preparar bastant, em vaig informar molt. Vam fer un curs de part i embaràs conscient amb la matrona Laia Casadevall. I allà vaig sentir a parlar de la casa de naixements de Casa Laietània, que està com adherida a l'Hospital Trias i Pujol, que és el Can Ruti. I, bueno, allà vaig començar com a investigar molt, a informar-me molt, i doncs aquesta era la idea. Les meves contraccions van començar un dilluns, cada cop més intenses. Nosaltres estàvem en contacte amb la casa de naixements, ens anaven guiant, vam anar un parell de vegades, em van monitoritzar d'una manera molt respectuosa i tot semblava, doncs, que funcionava i que anava molt bé. Llavors vaig trencar aigües i jo seguia amb les contraccions molt, molt, molt, molt, molt doloroses, per mi molt freqüents, però no eren suficientment freqüents. I va arribar un moment en què ja feia quasi 24 hores que havia trencat aigües i vam anar en persona a la casa de naixements i a l'arribar allà doncs, em van fer una sèrie de proves, sempre molt respectuoses, i res, em van dir ara mateix... Farà quasi 24 hores que estàs amb la bossa trencada, llavors, desafortunadament, ja no pots començar a fer la feina de part aquí perquè necessites antibiòtic. El meu plan B era la maternitat, que és on treballo jo. allà em van portar tot l'embaràs i, bueno, a l'arribar allà em van haver de fer corretges, cosa que no m'havien fet, i jo vaig dir de seguida que no, que ja m'havien monitoritzat a la casa de naixements, que no calia. Llavors, efectivament, em van fer corretges i res, ens passen ja a la sala de parts, on també tenen una part que és molt respectuosa a la maternitat. Tenen dues matrones i una que és la més experimentada m'explica que han vist que hi ha algú anormal dins de la prova de les corretges i que volien mirar més. I jo de seguida dic no, dic segur que no, perquè clar, m'heu fet les corretges, jo estava, tenia contraccions cada 2 minuts, no em podia seure bé, diu no, això és una cosa i el que hem vist és un altre. Jo fins a aquell moment tampoc era molt conscient del que estava passant o deixant de passar, no? Jo estava així amb el meu món del part, en un univers paral·lel, i no li vaig donar més importància, pensant que era que jo m'havia mogut durant la prova i que no hi hauria res més. Llavors van dir, mira, et posarem el micròfon perquè ho sentis bé. Jo tenia la contracció, el cor de la Júlia, o les constants de la Júlia, m'embaven, no? Era com si quasi es parés el cor. Va ser molt obvi, no? El Carlos estava allà, que és la meva parella, i els dos ens vam mirar i ens vam espantar molt. M'expliquen que em faran una altra vegada de corretges i torna a passar el mateix. Em proposen parar les contraccions, cosa que dic, que bé, perquè portava 3 dies non-stop, i allà vaig poder descansar una miqueta i tot això m'ho van fer per veure si la Júlia doncs recuperava forces. En aquell moment va entrar el ginecòleg, em va explicar doncs que com jo no havia fet, o sigui, no havien portat el treball de part des d'allà, des del principi, no podien saber tampoc com estava la Júlia, que no sabien quanta estona portava així i no sabien quant de temps més podia durar. I en aquell moment em menciona la paraula cesària, que per mi era com l'últim que jo volia, no? Les últimes de les opcions. Miro al Carlos, ella mira a mi, com dient, no pot ser, però està passant. Llavors el ginecòleg se'n va fora, torna a dins, i diu, la Júlia sembla que està recuperant força, anem a provar, anem a continuar, traiem la medicació perquè tornis a tenir contraccions. Torna a marxar a la sala i en menys d'un minut torna a entrar dient cesària d'urgència, ja. No recupera. La Júlia no recupera força. I bueno, i allò ja ho recordo com una pel·lícula a càmera ràpida, però com a càmera lenta alhora. Allà encara no era conscient de l'urgència. Jo seguia en el meu univers part. Llavors sí que m'agafen. Van haver de cancel·lar una cesària que ja estava programada per fer la meva, clar. Llavors ja em van portar a quiròfan i allà sí que va ser tot doncs molt intens, no? O sigui, molta gent en un espai molt, molt petit. Et sents una mica com en una marioneta, no? Uns et posen una cosa, els altres una altra. Et van explicant, però tu has deixat d'escoltar. Una de les matrones està al meu costat, intentant animar-me, i em diu, bueno, quan surti la Júlia, el meu company i jo l'agafarem, i dic, bueno, dic, com que l'agafareu? Jo, o sigui, soc conscient que això és una cesària, però jo sé que la pell en pell es pot fer, tot i que sigui una cesària. Diu, sí, però si l'hem de reanimar, l'haurem d'agafar. Va ser allà, en aquell moment, que em vaig adonar bueno, doncs que era alguna cosa bastant més greu del que jo m'imaginava.

0: I després ja sí que va ser tot molt, molt ràpid. Va entrar el Carlos, jo només recordo tenir molts temblors per tot el cos. Vam posar l'epidural, que ni ho vaig notar, perquè estava tan nerviosa ja pensant en el que estava passant. I després va ser, no ho sé, 30 segons, i la Júlia va sortir i de seguida van dir tots està bé, està bé, està bé. I la pobreta, doncs, bueno, clar, evidentment estava congelada, no agafava calor, jo no podia agafar-la bé, i no sé, potser va passar un minut o menys i ja se l'han emportat perquè es fes pella amb el Carlos. La primera lliçó que em va donar la meva filla va ser deixa de planificar tant, perquè sempre poden passar coses que tu no pots controlar. Hi ha coses que, evidentment, quan les veus, quan ja ha passat el temps, no? Les veus amb més claredat i dius, ho hagués fet així? I jo sí, ho hagués fet igual, no? Però sento que potser si m'haguessin fet alguna prova una mica menys respectuosa per mi, però més respectuosa cap a la nena a la casa de naixements, no hagués passat per aquesta cesària urgència. No sé si va arribar a ser negligència, perquè al final no va passar res, però sí que crec que aquest monitoratge que em feien a mi a la casa de naixements era molt, molt agradable i molt respectuós, perquè cada cop que jo tenia una contracció, elles em deixaven l'espai, no?, per respirar, per passar la contracció, per tenir jo el meu moment, però clar, era allà quan la Júlia estava patint, no? Llavors, elles em monitoritzaven i estava tot bé. Llavors, clar, van deixar que jo anés d'allà on era fins a maternitat, que va ser una hora de cotxe, amb un risc bastant elevat, que en aquell moment ningú sabia que estava passant, no? És veritat que jo havia planificat el meu plan B a la maternitat, però potser si m'hagués quedat allà, a Can Ruti, doncs tampoc hagués arribat a una cesària d'urgència. Però clar, com per elles no hi havia cap risc, doncs em van dir, doncs hauràs d'anar al teu plan B, i el meu plan B resultava que estava a la punta de Barcelona. Aquí em debateixo jo, no?, entre un part, unes proves molt respectuoses, que jo segueixo estant a favor, però clar, si t'informen que hi ha aquest risc, no?, potser és molt petit, però ostres, mira, és que un 1% dels casos sí que pot ser que tot estigui bé, però que el bebè estigui patint. I nosaltres no ho podem monitoritzar amb aquesta prova, no? Potser jo hagués dit, ostres, doncs prefereixo corretges, no?, i que sigui una miqueta menys respectuós en aquest moment. Clar, ara ho puc decidir o ho faria d'aquesta altra manera perquè em va passar el que em va passar. Quan passem per una experiència així, i tot i que no sigui així, tot i que tinguis un part perfecte, no?, jo crec que és una de les poques coses que et marca de per vida. Quan li vaig veure la careta tota lila, pobreta, i me la van posar aquí d'alguna manera, que jo quasi no la veia, però bueno, li veia la cara i deia, està aquí, està bé, està bé, està bé, està bé. Però potser ara m'està venint la imatge quan jo em vaig retrobar amb ella, doncs d'una forma més íntima, no?, estava ella amb el Carlos, vam fer el relleu, i poder fer el pell en pell amb ella, conscientment, a un llit estirada, sense estar endollada a coses, lliure, i poder abraçar-la, tocar-la bé, que va ser un moment, sí, sí, supermà.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina.

0: Doncs bé, sense pausa, estem ja preparats per parlar de sabors, de tradicions, perquè sí. Hi tenim la nostra cuina d'aquí. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom. Novament.
0: Què tal?
1: Bé, perfecte.
0: Preparada ja?
1: Sí.
0: Vinga, Joana, què ens portes?
1: Bueno, doncs jo us porto un plat diferent de tots el que estem acostumats a fer, que potser estem acostumats a fer vedella amb bolets, estem acostumats a fer pollastre rostit. Bueno, doncs jo us porto un rap, amb calçots, però amb tempura de calçots.
0: Mm.
1: Eh? Que, com que és temps de calçots, també, si us agraden. Si no us agrada, també ja el variarem, eh? Ja no hi posarem calçots, perquè avui dia aviat estarà... Podrem fer dos tipus de plats, eh? Mm. Llavors, per fer aquest plat per quatre persones, necessitem un quilo de rap, 12 calçots, dues cullerades soperes, de sofregit. Venen uns pots que ja és un sofregit, que ja hi va la ceba, hi va la tomaca, tot.
0: Ah,
1: sí? Sí, això ens adelanta... Sí, ens adelanta molt uns pots de vidre. Ja diu sofregit de tomaca. Ai, no. No tomaca fregit. Sofregit.
0: Ah.
1: Sofregit de tomaca. Llavors, dues cullerades soperes de salsa de calçots, perquè aquí, per què hi posarem això? Hi posarem això perquè, per comptes de fer-hi la picada, que fem amb ametlles, doncs hi posarem aquestes cullerades de salsa de calçots. Jo, perquè la faig jo.
0: La cullerada de grossa
1: supera,
0: o...
1: Supera, depèn de la quantitat que fas. Dues cullerades superes. Oli, sal, farina de tèmpora, perquè la farina, hi ha la farina normal, la farina de fregir peix, i després hi ha aquesta de tèmpora, que aquesta de tèmpora hem d'anar al tanto, perquè n'hi ha una que es prepara amb aigua freda i n'hi ha una que es prepara amb aigua tèbia.
0: Sí, sí, sí.
1: Les dues van bé. Però només hem de llegir per no confondre'ns, perquè si no la d'aigua freda ho equivoquem, no pujarà, allò quedarà una pasta. I llavors hem de preparar aquesta mica de tèmpora per rebossar aquests calçots.
0: Molt bé.
1: L'oli, la sal i farina, i després un fumet de peix, però no un fumet vermell, un fumet blanc, que llavors hem anat a comprar aquest rap.
0: Per què blanc?
1: Perquè no cal posar-hi sofregit, perquè ja porta prou condiment, això.
0: Ah, va.
1: Per què diem un fumet vermell? És perquè sofregim primer aquesta ceba, la tomàquia i el peix, i llavors hi posem l'aigua i ho deixem bullir. I aquest no. Aquest, quan comprem aquest rap, diem que ens guardin la pell, que ens guardin la cua i que ens guardin el primer tall. Només amb això ja en tenim prou.
0: Ai, que bé, no?
1: I llavors això, agafem aigua, agafem un litre i mig d'aigua, perquè sempre s'encongeix, i posem això, aigua freda mateix, ho posem a bullir i posem una fulla de llaurer i posem un parell o tres de grans d'all sense pelar ni res, els aixafem una mica així amb la mà, i julivert. Ho deixem mitja horeta i ja tenim aquest fumet a punt per posar en aquest rac, que no serà com posar-hi aigua.
0: Escolta'm una cosa, i si posem un bric de peix, què?
1: Jo no faig servir. No t'ho puc dir perquè ho faig servir i no sé com resulta.
0: Va.
1: Però pensa que tots aquests brics que comprem, tot és sal.
0: No.
1: I tenen... Què tenen? Tenen un additiu que hi posen per donar gust.
0: Clar.
1: Allò no creguis tu que fan un caldo com nosaltres, eh?
0: Clar, clar.
1: Vull dir, no.
0: En cap.
1: Vull dir, la marca que sigui.
0: Sí.
1: Val? I llavors aquesta salsa de calçots, que ja us l'he explicat, que si en teniu, de salsa de calçots, no la llenceu, perquè a la nevera es desguarda un mes.
0: Mm.
1: Perquè això és...
0: Home, això es pot congelar, no?
1: No, sí, però congelar farà aigua. No cal. És que això te'l poses en un pot de vidre tapat i com que és ametlles, avellanes, la tomaca escalivada, els alls escalivats, oli, sal i un pèl de vinagre tot triturat, no té secret.
0: Va.
1: I llavors això podem fer-hi amanides d'aquesta salsa. Podem fer-hi una xatonada, que la xatonada es fa amb aquesta salsa semblant. N'hi ha qui posa en pa i n'hi ha que no... La podem utilitzar per mil coses.
0: Que vols dir que amb aquest temps podem ja relaxar tota.
1: Ah, sí. Jo perquè vaig fer un pot una mica gros i la veritat és que també vaig fer això per això. Doncs llavors què farem? Farem, o sigui, el rap tradicional com sempre, el farem tallar una mica gruixudet, i el fregirem però només pim i pam, Allò enfarinat i fregit però poc. Només...
0: Què fas, un tall per persona?
1: Dos. Dos, el rap, dos, sí, un quilo de rap ben bé.
0: Això s'escongeix molt, el rap,
1: molt,
0: eh?
1: Molt, molt. I llavors dos talls per persona. I llavors jo hi vaig posar unes gambetes, però aquestes gambetes petites en 150 grams en tens prou, perquè no has de portar, vull dir, en quatre gambes per cada un per acabar d'omplir el plat, en tens prou. Llavors jo hi vaig posar unes gambes, 200 grams de gambes per quatre persones, que ja veus de la petita, i agafarem aquest rap, el fregirem pim-pam, només una mica, els reservarem, I en aquí, en aquest oli que hem fregit en aquest rap, hi posarem uns alls, també, aquí, fregint. Llavors, els alls, si convé, els separarem, perquè no se'ns quedin cremats. I ja hi posarem aquestes dues cullerades que us he dit de sofregit de tomàquet. En aquí ja anirem posant una mica d'aigua i una mica d'aquest brou blanc, d'aquest fumet blanc que hem fet.
0: Sí,
1: perquè
0: bé.
1: Aquesta tomàquet se'ns acogui, se'ns redueixi.
0: Molt bé.
1: I ja
0: bé.
1: Ho tindrem. Llavors, què farem? Ja hi posarem el rap, i posarem l'aigua, passarem...
0: A cobrir, només?
1: Sí, just a cobrir. I passarem aquest rap ben passat, abans de tirar-hi l'aigua, que ens agafi tot aquest sofregit, i posarem això, i llavors ja haurem agafat les gambes, perquè primer de tot jo el que faig a la cassola és fregeixo les gambes i els assapero. En aquest mateix suc hi fregeixo el rap.
0: Clar, i agafo uns gustos.
1: Tot això va agafant el gust de tot. Les gambes és un moment, també. Només posar-los que... Res, pim-pam. Perquè a mi no m'agrada posar-los crues a sobre. Pim-pam, eh? Poc. Llavors, tots aquests sucs es guarden. I tots aquests sucs es posen aquí. Quan tenim aquesta tomaca ja sofregideta, aquesta tomaca, en 7 minuts la teniu sofregida,
0: clar,
1: eh? Perquè
0: clar.
1: Ja és tomaca...
0: Ja està fet.
1: Ja és feta, ja és sofregit. I llavors hi passem aquest rap perquè ens agafi aquest color. Si convé, hi tirem un raig de vi blanc, aquí, o brandy, abans de tirar-hi el rap, i tirem una mica de brandy, perquè també ens agafi una mica de substància, i posem això, i llavors hi posem l'aigua just a cobrir. Qui volem posar aquesta salsa de calçots, perquè ens agrada fer-ho amb aquests calçots, i posem llavors dues cullerades soperes de salsa de calçots. Veurem que ens queda una salsa espessa, molt
0: espessa.
1: Llavors l'única feina que tindrem serà agafar aquest calçot i tallar-lo com si fessis una ceba tendra. I pelar-lo.
0: Així és l'allò llarg, no?
1: No. Sencer.
0: Sencer. Ah,
1: aquest calçot sencer, però com si... Saps com fas una ceba tendra que la vas per tallar laminada? Que queda de mig pam, encara no? Doncs llavors els arrentarem, els assecarem amb un paper absorbent i ja tindrem aquesta tèmpora feta. Els passarem per aquí i quan els tinguem fregits els posarem a tot el voltant de la cassola. I llavors tindrem el gust i el gust del rap, però no quedarà amb la salsa. I tindrem la textura de la tèmpora i la textura del rap amb les gambes. Sí, sembla difícil, però no.
0: Bueno, perquè hi ha bastants ingredients. I...
1: Exacte. Si ho feu abans, els calçots l'últim dia, només heu de fregir...
0: El
1: moment de dinar, fregiu els calçots i els poseu. Els calçots... En un moment estan cuits. Els poseu amb una mica de paper absorbent, també sempre, i llavors els aneu posant al costat de la cassola. Que no us agraden els calçots? Això ho podeu fer amb pèsols, que a tu no t'agraden gaire, perquè dius que resulta que s'esclofia, no sé què li passa. I si no us agraden els pèsols, amb unes cloises. Això mateix, amb unes cloises. I és un dinar de rams i...
0: Boníssim, eh?
1: Boníssim. Però boníssim. Llavors no hi posarem la salsa del calçot.
0: Ah,
1: i si no ens agrada i fem una picada com sempre d'all, julivert i ametlles i ja ho tenim.
0: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
1: Vull dir que tenim les dues maneres de fer-ho, però de veritat aquest de calçots proveu-lo, perquè a vegades no ens atrevim si us agrada el calçot.
0: Sí, és clar.
1: I llavors
0: a sobre
1: del calçot també hi poseu una mica de salsa amb una cullera. I com el mengeu, ja vull dir...
0: Bueno, teniu la varietat de gustos fantàstica,
1: eh? Això, la varietat d'aquests dos, d'aquest... El mateix plat, però fet de dues diferents maneres.
0: Què t'agrada més, tu, el brandy o el vi blanc?
1: Per aquí, el brandy, també.
0: El brandy?
1: Sí, el vi blanc.
0: Queda més fort, potser, no?
1: Sí, perquè... Sí, queda diferent, perquè és més sec. És sec.
0: Vinga, anem a repetir aquests ingredients...
1: Doncs va.
0: Que la Joana ens els ha explicat molt bé, com els hem de posar, i que bé... Si fem una mica d'alteració, tampoc passa res.
1: No, però, el podem adaptar a la nostra manera.
0: Sí. Vinga, va.
1: Llavors, una cua d'un quilo de rap, aquests 12 calçots, dues cullerades soperes de sofregit, dic només dues, perquè aquest sofregit és una mica potent.
0: Ah, mira.
1: Sí, i llavors no sigui massa fort. A mi no m'agraden els sofregits forts, eh? Mm-hmm. I només us dic dues cullerades soperes suficient, eh? Per aquesta quantitat.
0: Després te dura la quantitat que queda de sofregit d'aquest, el pots guardar uns quants dies?
1: Això sí que el congelo.
0: Va.
1: Perquè llavors es floreix, com totes les tomates.
0: Ara t'ho anava a dir.
1: Doncs llavors jo el congelo i el dia que l'haig de fer servir el trec, un rato abans, ja està. I el faig servir. Sí, la tomaca... La congelo tot, això ho congelo tot, tot. Llavors hem dit que necessitarem l'oli, la sal, la farina per enfarinar aquest peix, salal i empebral, aquest fumet que l'haurem fet amb aquest mateix peix que nosaltres hem comprat, no cal que comprem res més. Amb la pell, sempre dieu que us guardi la pell, els primers talls, el primer tall aquell que és lleig, que és molt d'os, tot el cantó del rap, tot això, i amb això feu aquest fumet blanc, eh? Llavors, la cabeça...
0: És això. Realment imprescindible el fumet blanc?
1: Sí, perquè t'hi donarà una substància diferent, perquè si poses aigua sempre queda més incipient. En canvi, amb aquest fumet, com que hi va la fulla de llaurer, hi va el julivert, hi va l'all, hi va aquesta mica de rap, que d'un bon gust, i això ho xafes ben xafat, ho coles, i escolta, va, queda boníssim. Va. I ja ho tindrem. Llavors podeu fer les dues versions, depèn del que vosaltres vulgueu. O amb calçots en tèmpora, o amb pèsols, o senzillament amb aquestes quatre gambes que hem dit, i 150 grams de cloises, també queda un plat molt bo.
0: Molt bé, però el fet és que
1: proveu en calçots. A veure, si us agraden els calçots, a veure què us sembla.
0: Bueno, Joana, sí, que passis una bona setmana.
1: Igualment.
0: Ja ens veurem.
1: Sí, sí, sí.
0: I ens tornem a retrobar a la que ve.
1: A la que ve, molt bé.
0: Vale,
1: doncs au, vinga, adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva marxa cap a les Borges al Camp a conèixer els gegants i nans de la mà del seu vicepresident i cap de colla, Salvador Miralles. Hola, Salvador, què tal?
4: Hola, bona tarda.
3: Bé. Bona tarda. Ens posem en contacte amb vosaltres per conèixer una mica més els vostres gegants, els gegants de les Borges del Camp. Explica'ns una mica els seus orígens.
4: Bé, nosaltres tenim dos figures principals, els dos gegants, el Serà i la Marinada. Va, el seu origen està en quant a un grup de burgencs i burgenques, encapçalats per la Mari Boquer, que va ser la primera regidora a l'Ajuntament de les Borges del Camp. Van voler continuar i formar part de la cultura popular i van decidir de fer aquestes dues figures. Vale? Es van encarregar l'escultor de Montroig, el senyor Jovinol, vale? I el 10 de novembre del 1986 van fer la seva primera actuació a la plaça de l'Església d'aquí del poble. Més endavant, com que hi havia entusiasme i la colla es va anar fent gran, van sorgir dues figures més en forma de nans, la Negreta, que és una avellana, i el Tomeu, que representa un pagès català. D'acord? I ja més endavant també se va afegir un altre nan en forma de vaca, la vaca Marcelina. Aquestes serien les figures que tenim actualment a la colla gegantera Serà i Marinada. D'acord? En quant als gegants, el Serà pesa 45 quilos, fa 3 metres 80 d'alçada, i la Marinada, que pesa 42 quilos i fa 3 metres 62 d'alçada. Vale? Reben el nom dels dos vents que més bufen a la nostra terra. Uh-huh. Llavors, les nostres actuacions principals són per la Festa Major en honor a la Mare de la Riera, al setembre, i també per la Festa Major d'hivern, al gener, per Sant Antoni. Durant l'any participem en diferents trobades d'altres pobles, sempre que podem anar on ens inviten, i llavors al setembre fem una trobada on tanquem els intercanvis amb la resta de colles que hem anat a visitar. Mm-hmm. També intentem anar cada any a la trobada anual dels gegants de Catalunya, que aquest any va ser a Caldes de Malavella, i sempre intentem participar en actes i en tot el que es pugui d'aquí del poble. Mm-hmm.
3: Salvador, quin color porteu la colla? Vosaltres, a part dels gegants, la colla en si porteu algun, sou d'algun color? Porteu alguna samarreta d'uns groga, verda?
4: Sí, nosaltres anem vestits amb una samarreta taronja.
3: Molt bé.
4: Vale? Uh-huh. Hi ha hagut diferents colors durant la història de la colla, però ara mateix el color actual és el taronja.
3: Ha canviat molt el món dels gegants?
4: Bé, jo, diguem-ne que fa uns 6 o 7 anys que estic posat en aquest món. Vale. Estic jo, està la meva parella, que és la presidenta també, uh-huh. Els meus dos fills, que porta un nan, l'altre és molt petit, té 15 mesos. Mm. Però bueno, en si vull dir que és una activitat que nosaltres la considerem com una activitat familiar.
3: Sí. Vale?
4: Llavors sí, ha canviat molt. Bueno, crec que la idea continua sent la mateixa. Seguir amb tradició de cultura popular aquí a Catalunya i també compartir la festa d'altres municipis quan vas a les trobades.
3: Què t'aporta, Salvador, formar part d'aquest món dels gegants i d'aquesta colla gegantera?
4: Bueno, ja he dit, compartir moments amb la família, compartir moments amb companys també, quan vas a altres llocs, fas algun desplaçament més llarg, inclús amb algun autocar, quan hem d'anar més lluny, fer colla, fer pinya, fas amics, també coneixes gent molt bona d'altres municipis, comparteixes cultura i tradicions d'altres municipis que igual no els coneixeries. I, bueno, en general sempre hi ha molt bon rotllo i sempre hi ha molta cordialitat als llocs on anem.
3: Què se sent quan estàs dins del gegant?
4: Bé, bueno, és una sensació... Al començament, el primer cop que em vaig ficar sota un gegant, pensava que era impossible portar-lo. Pensava que cauria tota l'estona, però bé, això és com tot, no? Quan en pico aprens i ja ho domines, doncs, sense alegria, amb ganes de ballar, amb la música que tenim. I bé, sempre, quan veus la cara dels nens i de la canalla, quan veuen els gegants, és molt satisfactori. També, clar, normalment quan anem a actuar amb el gegant sempre vas a fer gresca i xerinola, no? Uh-huh. I és una sensació molt bona, d'alegria i de satisfacció.
3: Això és el que t'atrapa, no?, a continuar.
4: Sí, hi ha moments més bons, moments més dolents, però sempre amb ganes de continuar i amb ganes de fer falera gegantera.
3: Doncs, Salvador, moltíssimes gràcies. Gràcies per atendre els nostres micròfons i per permetre'ns conèixer una mica més els gegants i els nans, en aquest cas, de les Borges del Camp. Així que moltíssimes gràcies.
4: Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Here we go!

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les activitats amb aigua podrien guanyar protagonisme en les pròximes edicions de la Festa Major de Sant Cugat. L'Ajuntament estudiarà ampliar aquest tipus de propostes després que les altes temperatures hagin marcat bona part de la celebració d'enguany. Durant la valoració de la festa, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha assegurat que el consistori ja treballa amb aquesta idea de cara al futur. La regidora ha explicat que la gran afluència del públic als Jocs Aquàtics del Parc Central ha evidenciat la necessitat d'oferir més espais refrescants. El consistori i també estudiarà com millorar el funcionament d'aquestes activitats perquè l'espera sigui més amena. Més enllà d'aquest anunci, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha fet un balanç molt positiu de la Festa Major. Ha destacat la cultura popular com a eix vertebrador de la programació i ha posat en valor l'esforç de les entitats, els serveis municipals i els cossos d'emergència. L'Esbart Sant Cugat, l'Esbart Mediterrània, la Comissió del Pagal i Joan, la Unió Sant Cugatenca i els Geganters de Sant Cugat han expressat el seu malestar per la gestió de la presentació de la nova ubicació del mosaic del Pagal i Joan. En un comunicat conjunt, les cinc entitats asseguren que no van ser convidades a l'acte previst per aquest dilluns i lamenten no haver estat tingudes en compte ni en el trasllat ni en la reinauguració de la peça. Poc després que les entitats fessin públic el seu comunicat, l'Ajuntament va comunicar als mitjans de comunicació la cancel·lació de l'acte previst per aquest dilluns. Per la seva banda, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha reconegut que ha estat un error i ha reiterat la disculpa a les entitats. Després de la crema del xiprer de la plaça d'Octavià, aquest diumenge, a la trobada d'entremesos de Festa Major, en rebre una guspira de la pirotècnica de Diables de Torredembarra, el tècnic municipal de Protecció Civil, Gabriel Mas, ha analitzat els fets. Mas ha explicat que s'han d'avaluar les causes i aprendre dels possibles errors. Abans de l'acte es donen consells on s'ha de cremar i on no, ha explicat el tècnic municipal. Per de la seva banda, la coordinadora d'entremesos de Cultura Popular i Tradicional, organitzadora de l'acte, ha emès un comunicat on assegura que es van seguir tots els protocols en l'incident del xiprer, que va ser inesperat i que l'organització lamenta els fets. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les activitats amb aigua podrien guanyar protagonisme en les pròximes edicions de la Festa Major de Sant Cugat. L'Ajuntament estudiarà ampliar aquest tipus de propostes després que les altes temperatures hagin marcat bona part de la celebració d'enguany. Durant la valoració de la festa, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha assegurat que el consistori ja treballa amb aquesta idea de cara al futur. La regidora ha explicat que la gran afluència de públic als Jocs Aquàtics del Parc Central ha evidenciat la necessitat d'oferir més espais refrescants. El consistori també estudiarà com millorar el funcionament d'aquestes activitats perquè l'espera sigui més amena. Més enllà d'aquest anunci, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha fet un balanç molt positiu de la Festa Major. Ha destacat la cultura popular com a eix vertebrador de la programació i ha posat en valor l'esforç de les entitats, els serveis municipals i els cossos d'emergència. L'Esbart Sant Cugat, l'Esbart Mediterrània, la Comissió del Pagal i Joan, la Unió Sant Cugatenca i els Geganters de Sant Cugat han expressat el seu malestar per la gestió de la presentació de la nova ubicació del mosaic del Pagal i Joan. En un comunicat conjunt, les cinc entitats asseguren que no van ser convidades a l'acte previst per aquest dilluns i lamenten no haver estat tingudes en compte ni en el trasllat ni en la reinauguració de la peça. Poc després que les entitats fessin públic el seu comunicat, l'Ajuntament va comunicar als mitjans de comunicació la cancel·lació de l'acte previst per aquest dilluns. Per la seva banda, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha reconegut que ha estat un error i ha reiterat la disculpa a les entitats. Després de la crema del xiprer de la plaça d'Octavià, aquest diumenge, la trobada d'entremesos de Festa Major en rebrà una guspira de la pirotècnica de Diables de Torredembarra. El tècnic municipal de Protecció Civil, Gabriel Mas, ha analitzat els fets. Mas ha explicat que s'han d'avaluar les causes i aprendre dels possibles errors. Abans de l'acte es donen consells on s'ha de cremar i on no, ha explicat el tècnic municipal. Per de la seva banda, la coordinadora d'entremesos de Cultura Popular i Tradicional, organitzadora de l'acte, a més un comunicat on assegura que es van seguir tots els protocols en l'incident del xiprer, que va ser inesperat i que l'organització lamenta els fets. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.

Sigueu benvinguts a una nova edició de Perifèries. Per davant, 60 minuts de música i, com sempre, amb la companyia de l'Aleix Alari, el control de so, i aquí, al micròfon, el Jordi Tortós, qui us parla. Avui hem dedicat, o dedicarem el programa, a una sèrie d'artistes que ens encanta observar des de les perifèries. És a dir, artistes que podrien considerar perfectes desconeguts.

I en la nostra nòmina de perfectes desconeguts o periferies hem començat avui amb la canadenca Julie Doiron, o Doiron, no sabria mai pronunciar-ho en funció de la francofonia o no, d'aquesta noia que ja té 53 anys i que va començar en solitari el 1993. Ha tingut sempre una carrera molt consolidada i molt constant, amb un estil propi que l'ha fet ser precisament una artista radicalment independent, però que no s'ha vist compensada amb el reconeixement general que es mereixeria. Igual passa amb Andrea Von Campen, aquella cantant que ens agrada molt perquè es declara fan total de Nick Drake, i la seva cal·ligrafia musical camina precisament sempre en aquesta línia clara i transparent heredada del gran Nick Drake. Es diu Andrea Von Campen.

Andrea Von Campen, nord-americana, i hem agafat ara un disc del any 21 que es diu Dead Spell i que ens agrada precisament per aquesta línia clara musical, una línia molt transparent que segueix, segons diu ella, les pautes del seu gran i estimat Nick Drake. I l'hem escoltat alguna vegada, la nostra convidada següent. És africana, és camerunesa, i hem parlat d'ella sempre molt bé perquè ens va sobtar molt. Quan el 2013 vam escoltar aquest disc que es deia Motke, ella és Carice Fozzo, i ens va sobtar per la seva línia clara també, i sempre utilitzant, en aquell cas, guitarres acústiques com a únic acompanyament. L'àlbum es deia Motke i ella es diu Carice Fozzo.

Carice Fozzo, una cantant camerunesa jove que va debutar el 2013 amb aquest àlbum que es deia Mocte i que sempre ens ha agradat molt per aquesta aparent fragilitat, però realment una contundència musical extraordinària dins del que és l'àmbit de les músiques modernes africanes actuals. I parlant de perfectes desconeguts, també hauríem de parlar d'aquelles dones que van estar ocultes darrere d'altres personalitats. És el cas de Dori Previn, que l'any 74 va començar a gravar un dels seus 6 àlbums en solitari. El problema d'aquesta dona és que es va casar amb l'André Previn i això va fer que estigués durant anys i anys treballant per ell, per al seu marit, composant per cançons per bandes sonores. Previn era un personatge molt reconegut als anys 60 i 70 dins d'aquest àmbit. I el problema és que l'André Previn es van separar al poc temps, donat que el Previn la va enganyar, ni més ni menys que la Mia Farrow, i Dori Previn va intentar continuar la seva carrera en solitari com va poder, però més enllà dels anys 70 no va arribar a tenir un èxit que es mereixia, l'èxit que es mereixia. Així és que la recuperem avui amb un disc del 1974 que es deia com ella, Dori Previn, i en el que estava aquesta cançó, Atlantis.

Doncs així sonaven els Fishmans, una banda japonesa especialitzada en reggae, que com heu sentit aquí també abordava temes en clau de dub i que durant els anys 90 van tenir molt d'èxit, només al seu país, perquè fora van ser uns perfectes desconeguts. Avui els hem reivindicat aquí, a Perifèries. Com reivindiquem també a Art Lowe, un personatge que només va poder gravar un disc. Va morir amb 27 anys, com tants d'altres de la llegenda negra del rock. L'àlbum es deia Pepper Os the Hound, el va gravar el 1976 i, com us dic, he dit, va morir als 27 anys, al 77, en circumstàncies força estranyes. Però el seu disc, aquest Pepper Os the Hound, ens va deixar les pistes de que estàvem davant d'un talent realment amb molta trajectòria per endavant. Llàstima que va acabar tan abruptament. L'àlbum es diu Sad About the Times.

un altre d'aquells artistes que va morir als 27 anys i va deixar només aquest rastre, un LP de l'any 76. I també, d'alguna manera similar, però ell almenys va durar molt més temps, va viure més anys, és Duffy Power, un personatge dins de l'àmbit del pop britànic dels anys 60, que va formar part de l'escena aquella del blues anglès de llavors. És Duffy Power, un personatge que el 2011 va veure com recopilaven les seves cançons en un àlbum que es deia The Marquis Sessions i que conté una manera molt personal i particular de fer o d'entendre la música. La veritat és que és un personatge al que de tant en tant val la pena recordar.

Duffy Power, un altre dels il·lustres oblidats de la dècada dels 60 en l'àmbit britànic. Una escena que va donar molts artistes interessantíssims, però pocs que van poder sobreviure a l'èxit descomunal, llavors de Beatles, de Rolling Stones o dels Kings, i per tant molts van quedar enclaustrats, diguéssim, en un oblit una mica immerescut. És el cas de Michael Chapman, probablement un dels millors guitarristes del folk britànic, crescut també en aquest àmbit del blues que es feia llavors a les illes britàniques, però que encara en actiu continua mantenint un esperit i una personalitat pròpia realment impressionant. Michael Chapman.

I així sonaven els irlandesos The Stars of Heaven, un grup que va viure entre el 85 i el 90. Només van gravar dos LPs, això formava part del seu primer, que es deia Sacred Heart Hotel, i realment van deixar molt bon gust de boca, però ningú els hi va fer molt de cas, la veritat. The Stars of Heaven. I una banda més actual, més recent i també molt interessant pel que fa a les melodies i a les veus, és The Heat on the Heart. Ells són de Virgínia, són nord-americans i sonen així de bé en discos com aquest Let's Be Still.

0: procedents de Virgínia, de Richmond en concret, un sextet amb una cura molt especial per les melodies i les veus. Van néixer el 2009 i mereixen més cas del que se'ls ha fet fins ara. Com també va ser el cas de Camille Yarbrough. Aquesta dona és tot un cas molt singular dins de la música negra, dins del soul, funk, etc, etc. Camille Yarbrough se situava a mig camí entre Nina Simone i Jill Scott-Heron. És cantant, ballarina, actriu, poeta, activista, productora de televisió, autora... En definitiva, un personatge molt singular que va treure un disc a l'any 1975 que es deia The Iron Pot Cocker, i que si no arriba a ser per Fatboy Slim, que el 99 va agafar una de les seves cançons i la va convertir en un hit en les pistes de ball, sobretot en els àmbits més de la música electrònica, pues encara seria una dona per ser descoberta. Camille Yarbrough va enregistrar aquest disc en l'any 1975, en què s'incluïa aquesta cançó, Take Your Praise, el tema que Fatboy Slim més tard, molt més tard, va convertir en tot un èxit.
1: We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby.

Un treball magnífic, aquest àlbum de Iron Pot Cooker, signat per Camille Yarbrough l'any 75. Totalment oblidada, però realment de tant en tant ens agrada rescatar aquests discos aquí a Perifèries. Com és el cas del disc que rescatem ara mateix, el tercer LP de Dean and Britta. Potser, possiblement, amb aquests noms no us digui gaire cosa, però si dic que són exmembres de dues bandes essencials de l'escena alternativa nord-americana com Galaxy 500 o Luna, potser ja us situeu una mica en el territori que trepitgen Dean Barham i Britta Phillips, és a dir, Dean and Britta amb el seu àlbum tercer del 2008, L'Aventura.

Dean and Britta, és a dir, Dean Warham i Britta Phillips, exmembres de Galaxy 500 i de Luna. I ja marxem. L'Aleix Alari, el control de so, i el Jordi Tortós aquí al micròfon. Ens acomiadem d'aquesta nova edició de Perifèries amb uns últims convidats. Es diuen The Concretes, venen d'Estocolm, de Suècia, i són un col·lectiu molt interessant que en el seu quart disc del 2010 ja ens deixava coses tan fantàstiques com aquesta que escoltarem i que ens servirà per acomiadar-nos. Fins la setmana que ve. Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les activitats amb aigua podrien guanyar protagonisme en les pròximes edicions de la Festa Major de Sant Cugat. L'Ajuntament estudiarà ampliar aquest tipus de propostes després que les altes temperatures hagin marcat bona part de la celebració d'enguany. Durant la valoració de la festa, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha assegurat que el consistori ja treballa amb aquesta idea de cara al futur. La regidora ha explicat que la gran afluència de públic als jocs aquàtics del Parc Central ha evidenciat la necessitat d'oferir més espais refrescants. El consistori també estudiarà com millorar el funcionament d'aquestes activitats perquè l'espera sigui més amena. Més enllà d'aquest anunci, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha fet un balanç molt positiu de la Festa Major. Ha destacat la cultura popular com a eix vertebrador de la programació i ha posat en valor l'esforç de les entitats, els serveis municipals i els cossos d'emergència. L'Esbart Sant Cugat, l'Esbart Mediterrània, la Comissió del Pagalí Joan, la Unió Sant Cugatenca i els Geganters de Sant Cugat han expressat el seu malestar per la gestió de la presentació de la nova ubicació del mosaic del Pagalí Joan. En un comunicat conjunt, les cinc entitats asseguren que no van ser convidades a l'acte previst per aquest dilluns i lamenten no haver estat tingudes en compte ni en el trasllat ni en la reinauguració de la peça. Poc després que les entitats fessin públic el seu comunicat, l'Ajuntament va comunicar als mitjans de comunicació la cancel·lació de l'acte previst per aquest dilluns. Per la seva banda, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha reconegut que ha estat un error i ha reiterat la disculpa a les entitats. Després de la crema del xiprer de la plaça d'Octavià, aquest diumenge, a la trobada d'entremesos de Festa Major, en rebre una guspira de la pirotècnica de Diables de Torredembarra, el tècnic municipal de Protecció Civil, Gabriel Mas, ha analitzat els fets. Mas ha explicat que s'han d'avaluar les causes i aprendre dels possibles errors. Abans de l'acte es donen consells on s'ha de cremar i on no, ha explicat el tècnic municipal. Per de la seva banda, la coordinadora d'entremesos de Cultura Popular i Tradicional, organitzadora de l'acte, a més un comunicat on assegura que es van seguir tots els protocols en l'incident del xiprer, que va ser inesperat i que l'organització lamenta els fets. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
2: Marilyn Monroe és encara un mite que no ha deixat de fascinar 100 anys després del seu naixement i és la protagonista del nostre calaix actiu. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. Amb la Marta Loss també parlem d'història, però de quilòmetre zero. Pau Casals i el Barça formen part de la seva novel·la La casa dels nou hiverns, publicada per Pagès Editors.
3: I bé, i d'aquí surt un llibre molt tafaner, que descobriran una Marta Loss molt diferent de la novel·la negra, però també jo crec que ens interpel·li a tots nosaltres, no? Perquè jo si parlo doncs, del Barça, doncs tothom s'hi sentirà, o molta gent s'hi sentirà interpel·lada, o si parlo de la Guerra Civil, etcètera, etcètera. No? Per tant, és la història dels López, però no només la història dels López, sinó jo crec que de tots nosaltres.
2: I acabarem el programa acompanyats de Màrius Serra, que ens presenta El mal entès, publicat per Proa.
4: Joan Ferrer és John Smith, és una persona que pot ser tothom i ningú alhora, com ell mateix es defineix. És un traductor, que és un ofici que jo adoro i que els hi faig un ple homenatge, però no deixa de ser també que és un ofici que et fa parlar amb boca d'altres. És a dir, tu allò que escrius és el que abans ha escrit algú altre en una altra llengua.
5: Hem escoltat el sumari i ara acomodeu-vos per escoltar aquesta edició del Calaix, la número 346 de la temporada 7, capítol 41. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Ara aquí, Calaix Actiu. Avui, amb Marilyn Monroe. Un homenatge a càrrec de Mònica Socies.
1: A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss...
2: 100 anys després del seu naixement, Marilyn Monroe és un mite que ens continua fascinant. La seva vida i la seva mort encara omplen tertúlies, articles i documentals buscant la certesa de cada un dels rumors que l'envoltaven. Norma Jean Baker va néixer l'1 de juny de 1926 i la seva infància estaria marcada pel dubte de qui era el seu pare, la malaltia mental de la seva mare i l'entrada i la sortida constants a orfenats i cases d'acollida, patint abusos sexuals. Valenta i amb les idees clares, sempre va parlar obertament de la seva no infància i dels abusos sexuals que va patir, en una època on tot s'amagava i es callava. El seu primer matrimoni va ser una fugida a la desesperada d'una vida desgraciada que acabaria en divorci al cap de 4 anys. Però també fou la porta d'entrada a la fama. Quan el seu marit marxa destinat a Austràlia, ella comença a treballar amb la seva sogra a la fàbrica de paracaigudes Radioplane, on un fotògraf de l'Armada la va triar com a model per a un reportatge. Aquí començava la història de la futura Marilyn.
1: Tiffany's, Cartier, Black Star, Frost Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it.
2: De model de fotografia i publicitat a les mans del president de l'agència William Morris, en Johnny Hyde, que la va transformar en una estrella, obtenint un nou contracte amb la Fox. Va aconseguir 2 papers secundaris, a La jungla d'asfalt i Tot sobre Eva, film de gran èxit. Ell n'estava enamorat, però Marilyn va cedir a una relació sense amor. El seu ros platí, creat per Max Factor a final dels anys 40 a la seva famosa Blondie Room, la va lligar a la imatge de rossa superficial, invisibilitzant la seva intel·ligència i capacitat de treball. Perfeccionava amb molta cura i detall cada un dels seus personatges i la seva infància traumàtica li va servir per arrodonir magníficament alguns dels seus papers, com la cangura assassina de Boira l'ànima o la seva última pel·lícula, El drama dels inadaptats, amb Clark Gable. Un mite amb una gran persona al darrere, una gran pèrdua que quedarà per sempre en la nostra memòria.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Marta Alòs és escriptora i ha publicat més d'una quinzena de llibres amb èxits tan importants com La mà al melic o El dia que vaig oblidar el meu nom. Ha obtingut diversos premis literaris com el de Narrativa de Dones de Castelló per L'ombra de la forca i ha publicat tres novel·les de gènere negre. La casa dels nou hiverns és, sense cap mena de dubte, una petita joia que l'escriptora Marta Alòs ofereix a tots vosaltres, lectors, perquè l'acompanyeu en un deliciós viatge narratiu que navega entre la novel·la de ficció i la literatura del jo, on cada pàgina us anirà endinsant en l'univers de la pols de la memòria.

0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Remenar arxius té un punt de tafaneria semblant a la curiositat que em desperta quan miro per la finestra. En retirar la cortina i contemplar com la gent passeja amunt i avall amb el privilegi de veure sense ser vista. Josep Pla deia que per escriure calia ser amic de tafanejar, perquè la xafarderia és la sal de la vida i de la literatura. Amb aquest fragment dono la benvinguda a la Marta Alòs. Bona tarda, Marta.
2: Bona tarda, Mònica.
1: Marta Alòs, que ens presenta La casa dels nou hiverns, de Pagès Editors, i jo no sé ni per on començar de tantes coses que hi he arribat a trobar. Però la pregunta obligada és per què, quina és l'espurna per decidir escriure La casa dels nous hiverns?
2: Bé, jo crec que l'espurna és descobrir parts de la meva família materna que jo desconeixia, no? Jo sabia que el meu besavi havia sigut sabater, no? Però, clar, un sabater d'aquests que el que feien era posar pedaços, no, a les sabates, però no, es veu que era un sabater d'aquests que feia els 200 passos que s'han de fer per confeccionar i per crear unes bones sabates, no? Això ja va ser un punt, però és que després me n'assabento per la família i remenant arxius que havia sigut un sabater que li feia les sabates al Pau Casals. Clar, aquí hi ha una història, no? I després d'altres, no? El meu avi, el seu fill, jugador del Barça, va conèixer Gamper, etcètera. Clar, tot això a mi em dóna peu a voler remenar encara més arxius, no? I d'aquí surt un llibre molt tafaner, que descobriran una Marta Alòs molt diferent de la novel·la negra, però també jo crec que ens interpel·la a tots nosaltres, no? Perquè jo, si parlo del Barça, doncs tothom s'hi sentirà, o molta gent s'hi sentirà interpel·lada, o si parlo de la Guerra Civil, etcètera, no? Per tant, és la història dels López, però no només la història dels López, sinó jo crec que de tots nosaltres.
1: Ja veieu que entre Pau Casals, la Guerra Civil, una nova Marta, aquí hi ha molta teca. Jo ara agafo un dels fils, que és el que tu també has citat, que és el de la família. Escolta, m'encanta quan parles de la teva àvia i de les cançons. Qui no recorda les cançons que cantaven les seves àvies? En aquest cas, la Font del Xirineu d'en Llurba.
2: Exacte, sí, la Font del Xirineu. Jo la cantava a la meva àvia quan era molt... Bueno, jo era petita i ella la cantava. A més, la meva àvia era obesa, vull dir que era una persona molt grassa, no? D'aquestes de vida, que un vas d'aigua li feia profit, i aleshores veure remenar aquell cos, no? Doncs mentre ballava i cantava, doncs jo encara el tinc fixat a la memòria, no? Per tant, també és una manera de parlar de totes les nostres àvies, no? Que ens han acompanyat durant la nostra infantesa.
1: Bé, és obrir les portes, tu deies també que t'inici a una Marta molt diferent. Jo sempre t'he llegit en gènere negre i t'ho he dit abans, m'ha sorprès, no?, llegir-te amb un altre gènere, però també és tafanejar la família i obrir les portes a que els altres tafanegem la família.
2: Sí, no? És una manera de despullar-se, no? Moltes vegades doncs diuen, oi, cal que la gent sàpigui tantes coses de tu, i per què no, no? És bo jo també que coneguin qui hi ha al darrere d'un llibre, no? O d'un títol. Moltes vegades hi ha un títol i diuen, i qui l'ha escrit? Ah, no me'n recordo. Doncs no, això és imperdonable, no? Cal saber l'autor que hi ha al darrere sempre d'un títol. I és veritat, tu, Mònica, ho has dit, tu em coneixies com a, diguem, escriptora de novel·la negra, però jo només tinc 3 llibres de novel·la negra. Tota la resta de la meva obra literària, si es pot dir així, doncs no pertanyen al gènere ni policial, ni criminal, ni negre, no? Però, clar, la novel·la negra gaudeix d'un públic que llegeix molt, un públic que t'acompanya als festivals, i això fa que la novel·la negra tingui molt èxit i sigui molt coneguda a través dels festivals i de molta difusió que se'n fa. Diguem que encara està de moda la novel·la negra.
1: Està de moda, però tu ho has dit molt bé, 3 llibres, tota la resta, no? Jo us convido... Bé, A mesura que aneu llegint el llibre de la Marta, aquesta casa dels nous hiverns, jo suposo que us entraran ganes de descobrir-ne d'altres. Jo ja tinc el primer de la llista, que és Cartes a la mare, perquè penso que ha de ser molt, molt emotiu. Però tots aquests fragments els guardarem perquè els llegiu vosaltres en intimitat. Jo ara me'n vaig a la xafarderia i als arxius. T'estimes els arxius?
2: Ah, molt, molt, molt. I m'estimo moltíssim els tècnics, o sigui, els arxivers i les arxiveres, perquè la veritat és que fan una feinada increïble, no? O sigui, quan tu els truques o et poses en contacte amb ells per telèfon o per carta, és que et contesten al minut zero, no? I amb un entusiasme, perquè moltes vegades no es veu aquesta feina, no? I, en canvi, els arxius són uns grans pous de la nostra memòria col·lectiva, no? I jo recomano a tothom, no?, que remeni els arxius, que busqui qui era la seva família, no? I moltes vegades no cal ser persones... Home, com més important és aquella família, que no és el meu cas, doncs més diguem, trobaràs als arxius, no? Però moltes vegades, doncs, hi havia tants, diguem, els arxius guarden tant la nostra memòria que trobes coses impressionants, no? I després a les esglésies, tot el que és els batejos, els casaments i tot això ho trobes als llibres, no?, de les parròquies, no? Llevat aquelles que es van cremar, que van ser moltes durant el període del 1936 al 39.
1: Mira, t'agafo el fil d'aquest període del 36 al 39 perquè és molt present a la teva novel·la i poses una mirada molt crítica en el sentit de reflexionar què significa una guerra, tant sigui del bàndol republicà com pel bàndol nacional.
2: Sí, sí, clar, les víctimes són víctimes, clar.
1: I, a més, parles molt d'aquestes obres d'art, de la destrucció dels òrgans que, clar, van lligades a la crema de les esglésies. Tu ets una gran defensora de l'art.
2: Clar, clar, clar, sí, òbviament. Però, clar, durant la Guerra Civil, sobretot el període revolucionari, no?, al principi de la guerra fins al 37, es va destruir patrimoni artístic que no era, diguem, de l'Església. O sigui, aquells anticlericals que cremaven les esglésies estaven cremant el seu propi patrimoni, no? És allò, dius, quants autogols es feien, no?, a la pròpia porteria, no? I aleshores van cremar orgues importantíssims, però importantíssims, no? I això no ha estat substituït absolutament per res, perquè el patrimoni, diguem, es pot anar reinventant i se'n fan d'altres, però el que està destruït, destruït queda, no? I aleshores, doncs sí, jo parlo d'aquest període que, diguem, aquest tema de... Jo crec que se n'ha parlat poc, no? Se n'ha parlat poc perquè durant molts anys hi havia... s'havia de fer justícia a un bàndol i quedava abandonat l'altre, no? I sobretot, doncs, a Catalunya va ser un període de destrucció gairebé total, diguem, total. Va ser a Catalunya, principalment de tot l'Estat, va ser una destrucció de patrimoni i de cultura, que ja, diguem, que ja és habitual, no?, la cultura catalana, però encara més. Qui era catòlic i catalanista havia de fugir del país, perquè si no, anarquistes i comunistes els pelaven, els assassinaven.
1: Realment és una part poc explicada, precisament pel que deies, no?, perquè s'ha patit molt arrel d'aquest bando nacional, no?, que va guanyar, i com que s'ha patit molt la part republicana, aleshores és un punt que sembla que costi de parlar-ne. Però aquí jo també t'agafo el fil, perquè jo t'he preguntat si t'estimaves els arxius, i t'has dit que arxius i arxivers, però també els historiadors locals. Jo penso que també has fet una mica de recuperació d'història local en aquesta casa dels nous hiverns, la importància de les petites històries de cada dia.
2: Clar, sí, és cert, no? Diguem que aquest llibre, hi ha molta gent que em diu, és que jo, quan m'he llegit aquest llibre, he vist la meva pròpia família, no? Perquè tots compartim elements en comú, no? Si jo parlo del xup-xup d'un oll a la cuina, és que tothom s'hi veurà representat. Diré, hosti, però si això és la cuina de quan jo era petita, no? Que es feia tantes tertúlies a les cuines, no? O jo quan parlo de la Lleida, no? Del que és la meva ciutat, hi ha molta gent que em diu, oh, aquells carrers, quan tothom se saludava, aquella botiga, aquella cosa, no? O, per exemple, quan parlo de Barcelona, quan parlo del local La Paloma, que ara s'ha tornat a reobrir, és on ballaven els meus avis, no? I hi ha gent que em diu, oh, el carrer del Tigre, que espectacular, no? Doncs bé, és això, no? És això que ens agermana una mica tots i guardem aquesta memòria col·lectiva, que és individual, però també, diguem, bueno, és una mica de compartir un espai comú.
1: En un dels fragments del llibre de la Marta, històries que entren i surten en el corrent anònim en què discorre la vida de la majoria dels homes i de les dones. Tu hi fas molt d'èmfasi i ens fas una passejada, però no només per Lleida, perquè comences a Barcelona, vas a les cases d'Alcanar, anem cap al Picat, anem cap a Lleida, parles de l'exili, vull dir, fas molts viatges, has tingut una família molt viatgera.
2: Sí, sisplau, per força, no? Sí, perquè el meu avi va ser un dels primers, no?, que es va comprar un,

0: per aquí i per allà, no? I aleshores, o sigui, era un conductor passiu, com aquell que diu.
1: I després de parlar d'història, de parlar de la Guerra Civil, de l'art, que tornarem a l'art i la literatura, no us preocupeu, ens n'anem al que segur que molts han escoltat i volen saber, al Barça.
0: Al Barça.
1: Al Barça. Explica'ns quin és el lligam de la teva família amb el Barça.
0: Doncs mira, el Barça, el fill del sabater, del meu besavi, no? Manel López Andreu, doncs va entrar a l'Espanyol. Amb 17 anys ell entra a jugar a l'Espanyol. Aquesta era una part que jo no coneixia i suposo que el meu avi s'ho amagava una mica, perquè com era tan seguidor del Barça, doncs bé, aquella etapa de l'Espanyol a casa meva no se'n parlava gaire, no? I després doncs va fitxar pel Futbol Club Barcelona durant uns anys màgics, de Dream Team, no? Que eren els anys 1920, 1924, 28, no? Durant aquest període, doncs el Dream Team ja havia, per aquells que són seguidors del Barça de tota la vida, que ja tenen una certa edat, doncs l'època del Samitier, de l'Home Llagosta, del Sagi Barba, del Zamora, de l'Alcàntara, tota aquesta gent, no? Eren gent boníssima. El meu avi va tenir la mala sort que era davanter centre, i el que era davanter centre titular era el gran Samitier, no? Era el marcava gols anant i venint, no? I aleshores, clar, xupava molta banqueta el López, no? Abans el Barça no era com ara, no? Abans el Barça, doncs, era un club més modest i aleshores ells pagaven per partit guanyat, partit perdut i partit empatat, i aleshores, clar, si l'home xupava molta banqueta, doncs tampoc cobrava, no? I aleshores el que feia el club, amb el Gamper al capdavant, és que els hi buscava una feina als jugadors, no? I gairebé tots els hi buscava una feina que eren agents d'assegurança. Com hi havia molts diaris esportius, el Gol, el Xut, etc, doncs eren coneguts. Jo he trobat molt, molt recull de premsa, doncs, que parlava del meu avi, del Samitier, de l'Alcàntara, etc, no? I aleshores la gent es volien fer assegurances amb aquesta gent perquè els hi parlessin de la premsa esportiva, no? Els hi parlessin de les jugades, etc, no? Però, clar, xupava tanta banqueta i suposo que s'havia d'alimentar a la família, no? I llavors hi havia un altre jugador, que era l'Eusebio Blanco, que se n'havia anat a Lleida amb una penya, bueno, amb un club de futbol que es deia la Penya Salvat, no? I aleshores aquesta, la Penya Salvat, pagaven cada mes una nòmina i aleshores suposo que es deurien posar en contacte i li deuria dir el Blanco: López, tu vine a Lleida, que a Lleida cada mes cobraràs i així menjaràs calent, no? I aleshores ell va deixar el Barça i se'n va anar, doncs, a jugar a la Penya Salvat i va esdevenir ser el primer entrenador del Lérida Balompié. Però vaja, el Barça va ser, doncs, vaja, el tornava boig. Quan fèiem un partit per televisió en blanc i negre, doncs ell se feia un plat de sopes de farigola i aleshores ho patia molt pel Barça. Sempre patia.
1: Un plat de sopes de farigola.
0: Sí.
1: Que estan tan bones.
0: Que són tan bones.
1: Tan bones. Ai, que no es perdi mai la sopa de farigola, que no es perdi mai la sopa de farigola.
0: No.
1: Però escolteu bé, eh? Guanyaven 100 pessetes per un partit perdut. En guanyaven 150 si empataven. I en guanyaven 200 si guanyaven el partit. O sigui, depèn del que passava, ells guanyaven una quantitat o una altra en pessetes. Imagina't, 100 pessetes, eh?
0: 100 pessetes.
1: Clar, a l'època,
0: què dirien els d'ara? Què dirien els d'ara? Però 100 pessetes eren 100 pessetes. Era important, perquè hi havia gent que estava cobrant 2 o 3 pessetes al dia, no? Llavors, clar, de cop i volta 100 pessetes, doncs clar, sí, eren uns sous importants, però que res tenen a veure, doncs, els que ara mouen aquests fitxatges estrella, no?
1: En Samitier, que era un bon figura, i aquí tinc... Clar, jo m'he posat al dia, perquè mira que jo no sóc molt futbolera, però és que m'has fet fins i tot ganes, Marta.
0: Sí, no, és una època molt divertida, perquè a part els hi posaven un sobrenom, no?, un mal nom a tots els jugadors, i llavors feien llistes. Si us poseu al Xut, per exemple, al Campana de Gràcia, o tots aquests diaris de l'època, doncs són molt divertits, molt, molt.
1: Diu, en un dels fragments, diu: com es va atrevir a fer botifarra a 25.000 aficionats?

0: amb tot el que hem suat per aconseguir aquesta xifra.
1: Sí, sí.
0: Aquest era en Sami.
1: Que era en Sami. En Sami doncs, es va enfadar i va fer una botifarra al públic. Ara fan una mica el que volen perquè estan totalment endiosats, no? Perquè, clar, mouen molts diners, no? Generen molts diners, no? Però aleshores eren molt estrictes i aleshores el Samitier, per fer aquesta botifarra, que va ser una ofensa al públic, que al cap i a la fi són els més importants, no? Perquè moltes vegades veiem els jugadors, però qui són veritablement importants i mereixen un respecte és el públic, no? És el que els fa caure o els puja a l'altar, no? I aleshores el Samitier doncs, el van expulsar, no sé, uns quants partits. Sí.
0: Bé, jo he comentat que l'art i la literatura hi eren molt presents i és que tu, al llarg d'aquest viatge històric, no? entre nostàlgia, records familiars, el Barça, Pau Casals, etc., vas entrellaçant amb pintors, amb periodistes, amb escriptors, parles molt de llibres, podem fer una llista de llibres per després llegir, o exposicions, fins i tot, per descobrir.
1: Sí, el que faig és barrejar aquesta història, no? una mica ficcionada, perquè si hi ha una conversa entre ells, clar, això no ho sabem, no? I per tant jo ficciono, no? El que crec que deuríem parlar, perquè per exemple, què podia parlar el Sabater López amb un Pau Casals? Doncs bé, el Sabater López li deuria parlar al Pau Casals de sabates i el Pau Casals li deuria de parlar doncs, de com moure el violoncel, el que era la música, el que era en Bach, no? I aleshores jo ho ficciono, això, sense grans converses, perquè jo normalment no tinc l'estil de crear grans converses als meus llibres, no? Però aleshores això ho lligo amb el que s'entén ara com la literatura del jo, no? Que és aquesta literatura de les hores, que vaig explicant ben bé el que jo faig, no? Perquè si jo vaig a veure una obra de teatre, és el que tu deies, si jo em llegeixo un llibre, per tant, la gent que llegeixi aquest llibre a La casa dels nou hiverns, doncs podrà també fer un recull dels llibres que jo, durant aquestes lectures que jo vaig fer quan vaig escriure aquest llibre, doncs podran remenar aquests llibres també, i fins i tot vaig fer un llistat a l'Spotify de les cançons que jo vaig recomanant, no? Aquí, diguem, aquesta literatura del jo que també és tan coneguda i que està tan de moda.
0: Per anar tancant una miqueta l'entrevista, no m'agrada... Bé, em deixaré moltes coses, eh? Però ja ho llegireu, perquè si no, no podem explicar aquí tot el llibre. Però sí que, entre moltes de les curiositats, no?, i coses que he après, que això a mi m'alimenta, llegir és aprendre moltíssim, sí. Hi ha una història que és la del Tiziano Terzani, Lettere contra la guerra. M'ha resultat molt fascinant la història d'aquest periodista florentí. He trobat un fragment absolutament preciós.
1: Ah, sí, sí, sí. No, em pensava que l'havies de llegir. No, sí, sí, clar, ell, les lletres contra la guerra, doncs és això, no? És un brindis per la finalització de les guerres, no? I això trobareu molta informació d'aquest personatge, doncs, si navegueu per internet, i això hi trobareu també aquesta mena de lectura doncs, que jo faig a través del llibre, no? Perquè sí que és veritat que aquest llibre parlo de moltíssimes coses, jo crec que no hi ha ningú que es pugui perdre, no? Perquè no ho barrejo, no? Faig capítols separats, no? entre un espai i un altre, no? I, diguem, hi ha la part final, no?, que és el tancament del cercle, no? Jo explico també, perquè vull explicar també per què es titula La casa dels nou hiverns, Mònica. La casa dels nou hiverns es titula d'aquesta manera perquè jo als 9 anys, i en parlo, jo perdo la meva mare. La meva mare és mort quan jo tenia 9 anys, ella tenia 36, no? I aleshores la casa dels nou hiverns són els nou hiverns que jo passo amb la meva mare, no? I aquella casa, que ja 9 mesos abans havia mort el meu avi, el jugador del Barça, no? Aquella casa es desfà. I aleshores jo també em plantejo què és una casa, perquè una casa que són quatre parets, ara la gent més jove que ens escolti dirà, no, home, no, una casa és una hipoteca, no, una casa són altres coses. La casa, hi ha l'olor de la gent que hi va viure, no? Els nostres records, és que és tot, una casa és... és absolutament tot. Per això quan t'entren en una casa és com una mena de violació. I aleshores aquests nou hiverns que jo passo en aquesta casa, perquè després doncs, hi ha una altra vida, no? Doncs jo volia representar-la aquí, no? I jo tanco el cercle després amb el naixement del meu fill, no? És un altre López, no? Que no té el cognom ja de López, però sí que continua una nissaga, no? És allò que en diem la sang, no? Pues a l'arbre genealògic, doncs el meu fill doncs, surt també, malgrat ja no porta, clar, el cognom López.
0: Era la pregunta final, no ha calgut perquè tu ja... Tu ja ens les has presentat, però m'agrada que ho hagis fet així, perquè moltes vegades, segons quins temes, no sabem ben bé triar la pregunta per fer-la més dolça, no? Perquè els records
1: sí,
0: a vegades...
1: Sí, el record, el dol... És clar, el dol és molt important que el passem, no? No? A veure, el dol, diuen que el passes durant tota la vida, no? Perquè a vegades li preguntes quan se'm passarà aquest dolor, no? No, no se't passa mai. Simplement aprens a conviure-hi, no? I per tant, jo ja vaig... Diguem, la Casa dels Nou Hiverns ja té un primer llibre, que és el que tu deies, que són cartes a la meva mare, que aquell és un llibre de dol també, perquè clar, quan perds una persona, ara molta gent que ens estarà escoltant dirà, doncs mira, jo el meu pare, la meva mare, però quan perds una persona doncs, que encara t'ha d'alimentar, t'ha d'educar, etcètera, amb una edat així, doncs o bé fas, te'n vas de cap al psicòleg o escrius un llibre, no? I amb cartes a la meva mare jo crec que em vaig psicoanalitzar, no? I és una manera, també és la importància d'escriure, no? D'escriure i de llegir. Moltes vegades t'ajudes a tu mateixa i també ajudes als altres. Aquesta no ho és, aquest no ho és un llibre de dol. Aquest és, jo crec que és un llibre molt optimista, no? I en parts de llibre molt divertit, no? Amb anècdotes... Jo crec que la gent tindrà el mòbil al costat buscant coses. I ara el llibre, i ara aquesta cançó, i ara això, i ara allò, no? I ara el Barça, i anirà buscant, buscant, buscant. Jo crec que és un llibre que convida a llegir-ne d'altres.
0: Jo ja no puc afegir-hi res més. La Marta ja ha fet aquest al·legat final que fan els judicis. Jo no dic que puc fer. Sí, Marta, bueno, és que ja no cal dir res més perquè crec que ho ha explicat tan i tan bé. És un llibre optimista, és un llibre que té moments en què ens fan riure. D'altres reflexionarem i fins i tot ens arribarem a emocionar. Jo us convido, juntament amb la Marta, a llegir, a entrar a la Casa dels Nou Hiverns. Marta Alòs, publicat per Pagès Editors. Marta, mil gràcies.
1: Gràcies a tu, Mònica, i tota la gent que ens està escoltant, i recordar que llegir ens fa lliures.
2: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Màrius Serra és escriptor. La seva obra literària ha estat traduïda a 7 llengües i guardonada amb premis com El Ciutat de Barcelona, Serra d'Or o Lletra d'Or. Ha publicat una trentena de llibres, entre els quals destaquen Mon oncle, Verbàlia, Quiet i La dona més pintada. Ha traduït al català obres de Groucho Marx o Henry Miller i és autor de la versió actualitzada del clàssic Tirant-lo blanc, de Joanot Martorell. El mal entès mostra el pes de l'atzar en les nostres vides. El protagonista és en Joan Ferrer, un traductor de vida tranquil·la que veu com se li ensorra el món quan la seva dona, la Rosa, mor en un accident de trànsit amb la seva filla Alba, poc després que hagués descobert la infidelitat del Joan amb la cangur. La nena sobreviu, però ben aviat el Joan descobrirà que no n'és el pare biològic. Una tragicomèdia tendra i punyent. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: El títol me'l vaig haver de llegir dues vegades, perquè llegeixes El malentès, sí, i després dius no, és El mal...
2: Pausa.
1: Entès.
2: Molt bé.
1: Com sempre, Màrius Serra, una novel·la on assaborireu com li encanten les paraules, els mots, els sinònims, els antònims, jugar aquest paraulògic. Això és inherent. Ja va amb tu, això.
2: Va de sèrie, òbviament, és una qüestió estilística gairebé. Però sí, ja d'entrada, des del títol aquí, provoca malentesos, aquest mal entès.
1: I ara mira, perquè clar, mires la coberta i penses, ui, rellotges, el mal,
2: què
1: entès,
2: passarà?
1: Què serà aquest senyor? De veritat, en Joan Ferrer, pobret meu.
2: Joan Ferrer és en John Smith, és una persona que pot ser tothom i ningú alhora, com ell mateix es defineix. És un traductor, que és un ofici que jo adoro i que els hi faig un ple homenatge, però no deixa de ser també que és un ofici que et fa parlar amb boca d'altres. És a dir, tu allò que escrius és el que abans ha escrit algú altre en una altra llengua. I hi ha les seves relacions, tant amb la Rosa, la seva dona, que de seguida el primer capítol mor d'accident.
1: Sí, ja la mates el primer dia, eh?
2: Mor d'accident ja directament, i de seguida anem descobrint quins forats hi havia en aquesta relació. I bé, però també veiem que el dominava. És una persona, en aquest sentit, poc dominant, que descobreix després de l'accident que tampoc és pare biològic de la seva filla, de l'Alba, amb la qual cosa totes les certeses li queden abolides ja d'entrada, ja des del principi. I una mica la novel·la ressegueix el seu periple amb aquesta relació de paternitat incerta amb l'Alba, fins que l'Alba ja és una... ja té 20 anys i triomfa al món de la música, etc. Aquest és tot el periple, però hi passen moltíssimes coses entre mig, clar.
1: Home, n'hi passen moltes. El llibre no és curt, però entendreu el per què, no? Perquè, a més, penso que és un llibre que es pot llegir com una aventura, amb tota la... té la seva trama, evidentment, que no descobrireu fins al final, o potser nosaltres sí, però el pobre Joan se n'anirà a la tomba amb tots
2: no
1: els secrets.
2: No sabent-ho tot. Nosaltres sabrem més que ell.
1: Sí, això sí. Sempre. Això aquí sí. El lector hi guanya.
2: Sí, en certa mesura. És veritat que és una novel·la llarga, és una novel·la que té 16 capítols, que podrien ser 16 capítols de dues temporades d'una sèrie de Netflix, perquè jo els he fet amb una voluntat clara que cadascun d'ells sigui força complet. És a dir, en tot moment, el motor, la troballa que a mi em va fer créixer aquesta novel·la és que ens trobem en una situació que queda aturada en un punt àlgid on es diu una frase, depenent de què passi, això marcarà un abans i un després a la vida de Joan Ferrer o a la vida d'altres personatges, no? Llavors, a partir d'aquí, bé, abans, i sabem coses d'abans, microcapítols dins del mateix, després, com que el narrador ho sap tot, també en futur, el futur immediat, i al final d'aquest, de cadascun dels capítols que sempre tenen aquesta estructura, es resol allò que havia quedat suspès i, per tant, en aquest primer mor en accident la pobra Rosa, ja, ja ho podem dir, perquè és com el punt d'entrada, és el primer que passa. No? Llavors, la meva voluntat... Clar, això vol dir que hi ha 16 conflictes que van avançant, però sempre avancen linealment. És a dir, la novel·la avança tots aquests anys fins que l'Alba es fa gran, però... com que cada capítol t'explica coses d'abans i de després, els personatges van prenent cos.
1: El que sí que he trobat, ara que tu parles d'aquest abans i aquest després, és sí. que és un gran exercici literari.
2: Va ser la troballa, va ser la troballa, i alhora va ser de dir, ui, això em permet anar dibuixant i anar donant-li gruix als personatges, i ho he d'escriure en passat i en futur. Perquè el que passa després està escrit en futur. De vegades és un després molt immediat, les conseqüències, no? De camí, sense acabar de revelar què passa fins al final del capítol, de camí cap a l'hospital, en aquest cas, etcètera, no? Però ha estat un recurs que un cop l'he dominat, un cop l'he trobat, és el que ha fet créixer la novel·la i permet anar incorporant personatges. És a dir, els personatges van apareixent perquè són necessaris en la trama. Hi ha, si hi ha un conflicte judicial amb la cangur, doncs necessitem una advocada, i llavors apareix la Digna Pena, que és un dels meus personatges preferits. També hem de saber quina vida ha tingut la vida, la Digna Pena, i que, per què és com és. I això ha estat... realment ha estat una novel·la que l'he gaudida molt, fins al punt que durant els 3 anys, des de La dona més pintada aquí, que han passat 3 anys, entremig jo vaig fent coses del Comas i tot, però les novel·les que les tinc sempre al xup-xup, hi ha hagut un moment que jo vivia amb aquests personatges. M'anava a dormir amb la Digna Pena, amb la Conxita Costas Mola, tot. En fi, jo, la meva màxima aspiració és que el lector, un cop hi entri, i si vulgui quedar a viure, perquè, en certa mesura, les novel·les reflecteixen la vida.
1: Bueno, és que quan ja tens la trama feta, que això és també és el que tu dius, que es quedin a viure perquè la trama ja la tens feta, o sigui, sí. Ja vas veient. Sempre ens va sorprenent.
2: Sempre hi ha un punt sí. de
1: sempre
2: dir...
1: queda un fil,
2: clar.
1: I tu el vas posant. I encara que sembli que no, no patiu, que el Màrius torna a trobar un fil i li torna a posar. Llavors, clar, no pots deixar perquè has de saber on
2: per
1: s'acaba això.
2: Sí, sí. Jo mateix, quan l'escrivia, t'ho asseguro, jo mai m'hauria imaginat que per arribar on jo volia arribar, que és on arribo, finalment, la relació entre el pare i entre el Joan i l'Alba, diguem, això no revelarem res, però jo volia arribar allà, però mai m'hauria imaginat que passaria per la selva, la Candona, per Chiapas, per Mèxic, per tot... En fi, tot un seguit de coses que han anat apareixent i que anaven prenent sentit conforme creixia el mal entès.
1: Jo estava escoltant el Màrius i anava rient perquè m'anava imaginant algunes escenes del llibre. Jo visc la imaginació i la creativitat.
2: Sí, però t'he de dir que el que dic a la primera pàgina abans de començar, de dir tot el que es diu en aquesta novel·la és ficció, però tot ho ha viscut el seu autor, a tots els llocs ha estat, etc. És gairebé un exercici. És un joc amb mi mateix, però jo, per dir-te només un exemple, jo me'n vaig fugir de casa quan tenia 13 anys, allò amb una rebel·lió, i vaig agafar un tren de Rodalies, que en aquella època funcionava, i me'n vaig anar a Massanet-Massanes. I ara he fet que el Joan Ferrer, amb 16 anys, ell més gran i això, també fugi per una noia, tot, i va a Massanet-Massanes i li passa, diguem, el que passa en aquella estació, que tu arribes allà dient, Massanet on és? Diu, no, això és Massanes. Massanet està d'aquí uns quilòmetres. És a dir, he acabat fent amb una certa voluntat també de donar-li gruix d'experiència a la novel·la, però també de dir, escolteu, tot això està al servei d'una ficció, perquè la novel·la, jo la reivindico, no té per què ser testimonial. És molt digne que tothom faci testimonis, però ara últimament l'autoficció és com una plaga per tot arreu, fins i tot en el teatre. Sembla que els actors només puguin representar allò que són. El seu origen cultural, ètnic, personal, de gènere... escolta, tot això està molt bé, però quina poca fe en la ficció, quina poca confiança en les eines que sempre hem tingut a l'abast, que és la combinació de l'experiència amb la imaginació. No? I en aquesta novel·la, en fi, és veritat que de vegades ja ho fem, això, com que volia començar amb un accident, jo, tots hem tingut al voltant nostra gent que ha tingut accidents greus, de vegades mortals, en el meu cas també havia passat, però no havia estat mai a urgències vivint-ho. Vaig anar a l'Hospital de Sant Pau, vaig amb el cap d'urgències, la cap d'urgències, una doctora que molt amablement, vaig passar tot un dia a urgències amb ella, veient quin pas s'hi donava per poder-ho descriure, no? Però en general no he hagut de forçar res. Bé, també vaig haver de forçar amb uns amics gais anar a bars d'ambient gay, que jo no freqüento, he de confessar habitualment, però que tenia interès perquè hi havia un personatge allà que hi vivia, i també vaig voler, no? Però en general, la resta de coses és el que fem els novel·listes, allò que hem viscut o ens han explicat algú molt proper, pum, ho traslladem, no? I això a mi m'ha enriquit. Per exemple, hi ha un enterrament, l'enterrament de l'Eustaqui, que és l'Estaquirot, un personatge que també m'enamora, el sogre, és el sogre del Joan Ferrer, i és la transcripció idèntica de l'enterrament de ma mare, que va morir amb 99 anys i mig, joiosa, i que vam passar un vídeo d'ella i jo rient i xerrant i preguntant quants anys tenia, i ella que no, tal, ai, em moriré. I això ho vam passar i la vam acomiadar d'una manera, una vida llarga i plena, 99 anys i mig, no? I jo aquest personatge el tenia allà i molt estimat, i era l'avi de l'Alba, el sogre del Joan.
1: L'avi o l'avi?
2: L'avi
1: o l'avi. Això ho haig de dir, perquè avi és molt bonic.
2: Avi o l'avi, eh? Aquest animaló que li deia la nena, perquè, clar, la dona, la Blanca, li deia l'Estaquiró, perquè el tenia per un no ningú, en fi, era una parella, això, descompensada, i en canvi la neta li diu l'avi o l'avi, no? Doncs, clar, quan t'hi poses, però això ho he fet explícitament perquè amb tota aquesta novel·la he provat ja de que tot t'ho podria datar o et podria dir qui és, qui no és, que no té cap interès en general a la vida, però està a favor d'una història totalment inventada de ficció.
1: Sort que és inventada, perquè el Joan no sé si hagués sobreviscut a totes les coses que li has fet fent aquesta novel·la.
2: És una mica desgraciat. Val a dir que és una tragicomèdia. És tràgic el que li passa, però també riureu, eh?
1: Rius molt, per això t'ho dic.
2: Sí, sí.
1: Hi ha algunes escenes històriques... íntimo històrica, les podríem...
2: No? Podríem fer un sexe a distància.
1: Bueno, no, del...
2: també, no? Que això, moltes parelles actuals de vegades es veuen distanciades i fan videoconferències. Clar, allà hi ha un punt d'erotisme una mica estrany, no?
1: Però, no vull riure, no,
2: fi,
1: vull riure.
2: Però sí, sí, i juganera amb la seva relació amb la Muriel Vayreda, una antropòloga que està molt interessada pels malentesos, que d'aquí va néixer, en realitat, la primera idea de la novel·la, que sempre s'han donat en els àmbits colonials, no? Que és allò de l'home blanc, arriba a un lloc i es troba amb gent que no parla altres llengües i llavors ell s'ho inventa tot, no? D'aquí tot va néixer amb l'anècdota del cangur, que quan jo escrivia Res no és perfecte a Hawaii, vaig llegir que el capità Cook havia batejat els cangurs perquè en un dels seus viatges havia vist aquests animals bípedes que salten i l'havia assenyalat, i els aborígens australians havien dit kangaroo, kangaroo, i ell va dir, ah, doncs kangaroo, que és com es diu en anglès, i totes les llengües del món en diuen cangur, d'això, no? I resulta que aquests aborígens li deien, no t'entenc, no t'entenc, no? Llavors, aquest malentès a mi em va fascinar, vaig començar a apuntar-m'ho i vaig dir, algun dia has de fer alguna cosa, però el que ja va ser definitiu és que després vaig descobrir que sí que es deien gangurro en una de les llengües d'allà, i que aquesta història tan bona se l'havia inventat un altre capità que volia desprestigiar el pobre Cook, no? I vam pensar, hosti, és que les fake news, és a dir, les falòrnies, ens acompanyen de sempre. Ara les tenim molt en boca de tothom a les xarxes socials, però realment forma part de la condició humana, això.
1: Sé que forma part de la condició humana, però vull dir, per això us dic que trobareu tantes i tantes coses, i ara me'n vaig una miqueta als personatges,
2: sí.
1: Perquè, pobre Moni... Sí, escolta, el proper personatge que li posis Mònica, sisplau. Sí,
2: que sigui més feliç, no?
1: Una cosa sí. més bonica,
2: sí,
1: Màrius.
2: Sí, la Mònica, pobra, ho té...
1: No, és
2: sí,
1: que vaig sí. pensar, a veure què m'ha tocat.
2: Sí, a veure què m'ha tocat. És veritat que, a més, en aquesta novel·la i en general en la seva gènesi, i no ets la primera que m'ho diu, perquè la meva gent literària es diu Mònica Martín, la correctora de proves i amiga, una lingüista, es diu Mònica Molera, i, és clar, totes absolutament... deprimides per els desamors de la Mònica.
1: Clar, ens has donat feina perquè hem de trencar el rol de la Mònica de la novel·la
2: ara.
1: I, escolta, vull dir, jo venia amb el cotxe avui desatada perquè pensava...
2: Venga, què passa aquí, home, ja? Som-hi, no?
1: Però, clar, és una novel·la molt coral i aquí també he jugat, que és una cosa que m'agrada molt de tu, perquè jo no he pogut evitar, Màrius, anar pensant en la novel·la de Sant Jordi,
2: sí.
1: que vam fer l'any passat,
2: sí.
1: i en aquesta, amb aquest joc de noms que els hi poses.
2: Sí, sí, perquè...
1: T'agrada molt jugar, ho sabem,
2: sí.
1: i ho fas amb totes les teves novel·les.
2: Sí, sí. Sí, hi ha un punt que, això de la digna pena que parlava abans, és real, eh? Jo vaig tenir una veïna que se'n deia, una senyora que era gran i als anys 80, i per tant, espero que, en fi, crec que ja no deu estar entre nosaltres, però, clar, quan vaig dir necessito una advocada... que, a més, és especialitzada en el que serien els culpables confessos, eh? I vaig dir, home, li he de posar digna pena, és que és extraordinari com a nom, no? I a partir d'aquí, clar, la terapeuta és la meva preferida, també, aquí no n'he conegut mai cap, però li vaig... de Conxita Costas sí que n'he conegut més d'una, però Conxita Costas Mola, que és com li poso, faig que el Joan, que l'envien a teràpia perquè s'ha quedat vidu, però ell no hi creu gaire, i, tot, i prova de fer una broma, com que és traductor, li agrada el Joan, i li diu, cony, si t'acostes, mola! I no li fa punyetera gràcia, no?, a la terapeuta, i acaba la cosa com el Rosari de l'Aurora.
1: El Joan és tremendo, amb ella.
2: El Joan és una mica... Sí, aquí entra, de fet, això és com una conya, però darrere hi ha un dels temes que hi ha sobre el paper, o sigui, el gran desconcert que tenim en general a la vida al segle XXI, però la masculinitat també té un gran desconcert del propi concepte, no? I aquí, com que hi ha una possibilitat plana, l'amenaça de que hi podia haver hagut abusos sexuals i tot d'una, aquí hi ha un tema. Hi ha un tema que en la trama serveix per alguna conspiració, però alhora fa que el propi Joan Ferrer s'estudiï la llei de dalt a baix i comenci a revisar el seu passat, perquè és una mica... com t'ho diria, és un desgraciadet, el pobre.
1: És que, pobre home, sí. No sé, si prens decisions et pots equivocar, però és que si no les prens, mare meva,
2: t'equivoques sempre.
1: T'engoleix el terratrèmol.
2: Sí, és això, és un indecís, és algú que... Jo crec que la imatge, si fos un Therian, ara que s'ha posat de moda,
1: ai,
2: saps,
1: sí.
2: aquests Therian, seria un camaleó. Seria un Therian de camaleó. Perquè hi ha una al·lusió que després acaba tenint molta importància a la pel·lícula Zelig de Woody Allen, que és aquella pel·lícula de fals documental d'un home que s'assembla a qui s'acosta, no? Si és un gras, s'engreixa, tot. Llavors faig que revisqui un conte que es diu Zelig, al qual s'al·ludeix, però que té la circumstància, com que jo m'havia imposat, que és un conte que jo vaig escriure amb 24 anys del meu primer llibre, el primer llibre dels anys 80, que es deia Línia. I aquest conte a mi em semblava molt interessant, el camaleó, no? I aquí jo crec que 40 anys més tard, bé, no 40, perquè encara no he fet el 63, siguem coquetos, però enguany els faig, vull dir que els de l'any 63, fem 63 aquest any, tot quadra, tot és quadrat, de manera que el camaleó el definiria, no? I defineix, jo crec que defineix molt a l'home contemporani, a una determinada perfil d'home contemporani, que va allà on bufa el vent, perquè les modes, cada cop, sobretot el jovent, cada cop és més vulnerable a les xarxes socials, a les línies, diguem, a la desverbalització que tenen, que no és el cas del Joan, que és un traductor i està molt verbalitzat, però en canvi no té caràcter, no? I això fa que vagi on bufa el vent i que acabi sent un camaleó veritable.
1: Però ja us dic jo que n'hi ha un altre, i no direm noms, que és un gran camaleó. Perquè no el veus venir?
2: I pam.
1: Ni de lluny. Però aquí ho deixarem.
2: Ho deixem aquí,
1: de
2: i tant, i tant.
1: Perquè si ho expliquem tot,
2: no.
1: El que sí que teniu clar és que si en Joan és un traductor, ens mourem en el món literari.
2: El món editorial, el món literari, certament.
1: Aquí està. Sí, que aquí sí. També tu m'agrada, perquè sempre vas posant, eh?
2: Sí, sí. Home, és veritat que parlàvem l'any passat de la novel·la de Sant Jordi, que es reeditava 7 anys sí. Després d'haver-la publicada, i que era una sàtira, és una sàtira absoluta, no? En canvi, aquí és un element, eh? Però l'element del món editorial sí que serveix per vincular molts personatges que acaben publicant llibres, són experts, tant la Digna Pena com la Conxita Costas acaben publicant llibres sobre les seves especialitats, i això els porta a una visibilitat social, acabar sent, què et diré jo, tertulians o experts amb micròfons com aquests meravellosos que tinc jo ara a la boca. De...
1: Sí, perquè ara tothom, podríem dir que tothom publica, és una frase que es diu molt, no? Tothom publica, tothom escriu, sí. Tothom és contertulià, tothom sí. Sap de tot. És el que llegim molt a tot arreu.
2: Sí, és un... Però fixa't que és gairebé... té una doble lectura, això, no? D'una banda, és ridícul que, per exemple, facin unes eleccions a un club de futbol, com el del Barça, i tots els candidats, cadascú fa un llibre! Per fer la campanya, que dius, escolti, però no podia fer-se una foto només, i...
1: no.
2: Però fa un llibre, no?
1: El llibre.
2: Per què? Perquè l'entrevistin, perquè surt, perquè tal, perquè el llibre acaba sent... I això és una cosa que dius, mare de Déu, senyor. Ara bé, fixa't que també té una lectura positiva, que és el llibre, malgrat tot el que està passant, i tot el món digital, i tota la situació, acaba tenint un prestigi social, perquè hi van, ja et dic, es podrien comprar un Maserati i fer-se la foto d'un Maserati, en canvi no. Vol fer un llibre, no? O plantar un arbre. Ja està bé.
1: Com a mínim tenim els llibres com a referent.
2: Això mateix. I el món editorial ja en viu d'això. És a dir, és veritat que hi ha molts perfils i que llibres no vol dir literatura. Hi ha llibres de tota mena.
1: M'agrada que diguis
2: això. És a dir, ja la literatura és una altra cosa. Són llibres fets amb una voluntat, diguem, estètica i ètica, també, no? I d'obra d'art més aconseguida o menys, però la literatura és una altra cosa. Ara, el llibre com a suport ho admet tot.
1: Jo acabaria aquesta entrevista dient aquests misteris, aquestes píndoles que ens regales, no? Pagar o no pagar aquest preu pot representar un abans i un després en la timorata vida de Joan Ferrer. I ara, tothom a llegir.
2: Ah, això mateix. Gràcies.
0: El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les activitats amb aigua podrien guanyar protagonisme en les pròximes edicions de la Festa Major de Sant Cugat. L'Ajuntament estudiarà ampliar aquest tipus de propostes després que les altes temperatures hagin marcat bona part de la celebració d'enguany. Durant la valoració de la festa, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha assegurat que el consistori ja treballa amb aquesta idea de cara al futur. La regidora ha explicat que la gran afluència del públic als Jocs Aquàtics del Parc Central ha evidenciat la necessitat d'oferir més espais refrescants. El consistori i també estudiarà com millorar el funcionament d'aquestes activitats perquè l'espera sigui més amena. Més enllà d'aquest anunci, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha fet un balanç molt positiu de la Festa Major. Ha destacat la cultura popular com a eix vertebrador de la programació i ha posat en valor l'esforç de les entitats, els serveis municipals i els cossos d'emergència. L'Esbart Sant Cugat, l'Esbart Mediterrània, la Comissió del Pagal i Joan, la Unió Sant Cugatenca i els Geganters de Sant Cugat han expressat el seu malestar per la gestió de la presentació de la nova ubicació del mosaic del Pagal i Joan. En un comunicat conjunt, les cinc entitats asseguren que no van ser convidades a l'acte previst per aquest dilluns i lamenten no haver estat tingudes en compte ni en el trasllat ni en la reinauguració de la peça. Poc després que les entitats fessin públic el seu comunicat, l'Ajuntament va comunicar als mitjans de comunicació la cancel·lació de l'acte previst per aquest dilluns. Per la seva banda, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha reconegut que ha estat un error i ha reiterat la disculpa a les entitats. Després de la crema del xiprer de la plaça d'Octavià, aquest diumenge, a la trobada d'entremesos de Festa Major, en rebre una guspira de la pirotècnica de Diables de Torredembarra, el tècnic municipal de Protecció Civil, Gabriel Mas, ha analitzat els fets. Mas ha explicat que s'han d'avaluar les causes i aprendre dels possibles errors. Abans de l'acte es donen consells on s'ha de cremar i on no, ha explicat el tècnic municipal. Per de la seva banda, la coordinadora d'entremesos de Cultura Popular i Tradicional, organitzadora de l'acte, a més un comunicat on assegura que es van seguir tots els protocols en l'incident del xiprer, que va ser inesperat i que l'organització lamenta els fets. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
0: FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui, al Faves Contades, conversarem amb la periodista i guionista Carol Díaz-Tapia, autora de Project Niños, la desconocida història de les víctimes espanyoles de la Guerra Fria. Un llibre que rescata de l'oblit els nens espanyols evacuats a la Unió Soviètica durant la Guerra Civil i convertits dècades després en moneda de canvi en plena Guerra Freda. Basat en la sèrie documental homònima que es va emetre a D-Max, el llibre reconstrueix l'operació secreta batejada com a Project Niños, amb què la CIA va pressionar el règim franquista per interrogar aquests joves i obtenir informació privilegiada sobre la vida a la URSS, mentre el KGB aprofitava també el seu retorn per infiltrar agents al territori espanyol. Carol Díaz-Tapia, molt bon dia, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Project Niños, ara ho explicàvem, neix com una sèrie documental de 3 capítols que vau fer per a D-Max. La vau construir a partir de més de 2.000 informes desclassificats de la CIA, dels testimonis d'aquests nens de la guerra, membres de la CIA, membres del KGB. Tu vas formar part d'aquest equip que va fer aquesta sèrie documental com a redactora, però no sé com et va arribar aquesta proposta per convertir allò que havia nascut com un projecte audiovisual en un llibre.
1: Doncs va ser just després d'emetre's la sèrie documental des de Plaza Janés, que és l'editorial que ara ha publicat aquest llibre, que va proposar a la productora a veure qui podria ser que podria fer aquest llibre, no? Portar-ho a llibre. Un nou format, una visió potser diferent, però sí sempre amb les mateixes fonts, és a dir, sense afegir res més, però sí amb les mateixes fonts, amb les mateixes entrevistes que ja havien fet per la sèrie documental. I, quan m'ho van dir jo, encantada
0: sí?
1: De la vida.
0: Sí? No vas dubtar ni un segon?
1: No, perquè va ser una sèrie que em va agradar molt, va ser molt agraïda perquè, entre altres coses, doncs, entrevista en aquest cas, no?, fonts orals directes d'una part de la història que ens pertany a tots nosaltres. Uh-huh. Crec que va ser increïble i eren, tot i ser gent molt gran, tenien un cap privilegiat la gran part d'ells.
0: Que és així, el llibre podrà veure cites directes i explicacions recuperant el testimoni d'aquestes 12 persones que vau fer servir per documentar el documental i que incorpores tu també en aquest llibre. Podríem dir que el punt de partida d'aquesta història ens situa en plena Guerra Civil Espanyola, de fet, gairebé al mig, el 37, quan la reacció internacional als bombardejos de població civil, sobretot al nord d'Espanya, amb el de Guernica, impulsa l'evacuació de milers de nens cap a diversos països, Gran Bretanya, França, Suïssa i també a la Unió Soviètica. Allà hi aniran a parar gairebé 3.000 infants, són principalment del País Basc i d'Astúries. Com expliques tu el llibre, aquest primer desarrelament, i com el viuen els protagonistes que us ho van explicar en primera persona?
1: Sí, hi ha una mica de tot, perquè, clar, hi ha una franja d'edat, no? Són entre 5 i 15 anys, més o menys, que podien anar fora. Els que tenien menys de 5 anys consideraven que era molt poc viable, no?, que desprendre's de les seves famílies, i els que eren més grans, doncs, era viable que poguessin anar al front, no?, també a la guerra. Llavors, era aquesta franja, i hi havia una mica de tot. Jo crec que, en certa manera, ara ho recorden com una cosa bonica, dintre del que hi ha, no? Dintre de... Perquè també pensa, molts d'ells estaven fins i tot en orfenats, ja, o estaven vivint penalitats en aquell moment. Llavors, doncs, el que els hi venia, el que els havien ferit, doncs, bueno, era, sí, era una aventura, per molts d'ells ho consideraven una aventura, me'n recordo Manuel Arce, no? Deia, era una aventura, fins i tot, hi havia una cosa que em va, posar la pell de gallina, i deien que quan estaven al vaixell, els havien donat com una mena de cartrons hexagonals, i eren de diferents colors i cada color anava amb un país diferent. I estaven jugant i alguns d'ells se'ls van intercanviar. És a dir, allà ja va canviar potser la seva història, no? Bueno, jo cada cosa que m'anaven explicant cadascun dels nens eren petits detalls que és com tu et pots conformar, no?, tot el que van viure allà.
0: Aquell imaginari, no?, d'aquells infants i d'aquelles famílies també que es pensaven que allò era l'oportunitat perquè els seus fills sobrevisquessin a aquella guerra civil tan crua que atacava la població civil en una de les primeres vegades que havia passat la història bèl·lica.
1: Els volien posar sobre segur i sempre els hi van dir, això són uns mesos, després tornareu. I aquells mesos es van convertir en anys, en 20 anys.
0: Després parlarem de les diferents etapes que van viure allà i les diferents oportunitats que van tenir per tornar. De fet, la URSS va acollir aquests infants i els va proporcionar una bona educació, els va proporcionar una bona acollida, perquè pensaven que podien ser els dirigents del futur d'una Espanya comunista, no? De fet, la inversió, expliques en el llibre, que multiplicava per 3 de la inversió que es feia amb els mateixos infants de la URSS. Per tant, allà van rebre una bona acollida.
1: Molt, molt, molt. Estaven repartits en diferents cases, I bueno, cadascun d'elles, bueno, ja van rebre una educació molt bona. També hi havia la gimnàsia, que era molt important també, la música, és a dir, van rebre una educació que aquí segur que no hagués passat a Espanya, no?, en aquell moment. I què passa? Doncs allà, bueno, van viure també el moment en el que van dir que la Guerra Civil Espanyola s'havia acabat i que l'havien perdut. Aquell va ser un moment molt especial i molt dur per ells també. Allà sabien que no podien tornar.
0: Allà es trenca aquella, no?, primera il·lusió de tornar.
1: Exacte. I després va venir una segona desil·lusió, no?, que va ser quan tot ja es va trencar, que va ser l'arribada de la Segona Guerra Mundial.
0: Una Segona Guerra Mundial que ens divideix el món en dos blocs, perquè hi ha la Guerra Mundial, on ells estan en un dels bàndols, acaba aquesta Segona Guerra Mundial i comença la tercera guerra que els hi toca viure, que és la guerra Freda. Quin impacte va tenir aquests tres moments, aquestes tres guerres, no?, la derrota del bàndol republicà de la Guerra Civil, l'esclat de la Segona Guerra Mundial i la Guerra Freda, en aquestes il·lusions que ens explicaves ara, que ells pensaven, vivien aquesta aventura pensant que aviat tornarien a casa, no? Quina factura i quina empremta deixa això en aquests infants, veient que aquest moment no arriba.
1: Clar, pensa a més que era un món totalment diferent al que tenim ara, és a dir, no hi havia una comunicació directa, era via doncs, cartes, no?, que podien fer, potser trigaven mesos en arribar o en tornar, i també abans de passar cada país, doncs també les llegien, perquè, clar, hi havia ja una certa censura, no? I ho vivien, evidentment, molt malament, però sempre, és a dir, mai van perdre l'esperança de tornar. Mai van deixar de lluitar per tornar. Què passa? Que tots aquests esdeveniments van fer impedir, no?, que sempre, en aquell moment que potser, mira, potser ara d'aquí poc sí que podem tornar. No, una altra vegada, no?
0: Aquesta il·lusió, no?
1: Exacte, Segona Guerra Mundial. Ara després, doncs, els blocs, la Unió Soviètica es va blindar totalment. Espanya, doncs Franco també va blindar totalment Espanya, estava totalment aïllada, no? És a dir, que tot allò durant molts anys va ser impossible que poguessin tornar ni que poguessin fer cap passa per poder tornar, no? Però, mentrestant, la seva vida va continuar. Molts d'ells van estudiar, van tenir carreres, altres tècniques, van aconseguir feines molt interessants també, no només els homes, també les dones, que aquí les dones no tenia res a veure, no? I també van fer la seva vida familiar i personal. També alguns d'ells es van casar, algunes d'elles també. Alguns entre espanyols, altres amb soviètics o soviètiques. I la seva vida, és veritat, que o sigui, són moments molt importants i són protagonistes d'esdeveniments històrics molt importants, però això no va impedir que la seva vida continués.
0: Són dues històries que corren en paral·lel, no? La macrohistòria i la història personal d'aquests testimonis. Hi ha un fet que desencadena allò que és la guspira per tornar ara sí cap a Espanya, és la mort de Stalin, que és com un altre punt d'inflexió, perquè suposarà el retorn d'alguns espanyols. Se n'adonen que fins i tot deixen tornar alguns membres de la Divisió Azul a l'Espanya franquista, i això fa que algun d'aquests nens, que ja no són tan nens, que ja són joves homes i dones, vegin l'oportunitat de poder tornar. El 1956 el vaixell Crimea arriba a València, és el primer amb un gran grup de joves que tornen de la URSS. Quina era, Carol, la postura del règim franquista d'aquesta tornada? Clar, Moscou havia donat el vistiplau, perquè en aquest món dividit, en aquest món en Guerra Freda, es necessitava un cert consens polític perquè això pogués passar. Moscou dona el vistiplau, i què passa aquí en el règim de Franco?
1: Clar, bueno, era un recel total i absolut. Per ells eren els indeseables que posaven en molts dels informes, no?, que estaven escrivint. Ja just abans d'arribar al port de València, que és on arriba el Crimea, abans, en el vaixell mateix, en el Crimea, ja van fer uns primers interrogatoris. Estaven acollonits, per dir d'alguna manera, per veure si hi hagués algun cavall de Troia que hagués d'entrar a Espanya, no? Llavors estaven molt interessats, o sigui, l'estat espanyol el que volia era, doncs, bueno, quina empatia tenien amb el règim soviètic, no?
0: I clar, s'havien criat amb un règim comunista.
1: Clar, però alguns sí que estaven, doncs, formaven part del Comsomol o formaven part d'algunes d'associacions, no?, que podien fer pensar o sospitar, doncs, que tenien, doncs, un arrelament molt fort amb el tema, amb la Unió Soviètica. Altres potser no tant, no? Potser havien estat més crítics amb el país. I tot això, doncs, van anar fent informes sobre cadascun d'ells. És a dir, estaven molt, molt i molt controlats. I en el moment que arriben a València, també un autocar directe cap a un altre balneari, que és on el que van habilitar per fer més interrogatoris, no? A partir del moment en el que trepitgen terra espanyola, allò és un calvari per ells en quant a interrogatoris de la policia espanyola, i després vindrà també els interrogatoris de la CIA.
0: Clar, aquí entra en paper un altre gran agent internacional, i d'aquí ve el nom del llibre, aquest Project Niños, no? Sense saber-ho, aquells joves ja es van convertir en una font d'informació privilegiada sobre el rival soviètic, que era per Espanya, i sobretot també per als Estats Units. Què passa quan trepitgen territori espanyol? Ens has fet ja un spoiler, per dir d'alguna manera, amb aquests primers interrogatoris a bord del Crimea, però quan arriben aquí això ja s'eleva.
1: Clar, s'eleva molt, és a dir, hi ha com diferents fronts, no?, pels nens. És a dir, jo sempre els diré nens i nenes, és que entre ells també es diuen així, no?
0: Sí?
1: Sí, tindran 95 anys, però sempre seguiran sent nens i nenes de la guerra. Arriben, hi ha diferents fronts. El front familiar.
0: Feia 20 anys que no veien la seva
1: clar,
0: família.
1: L'esperança. Hi ha el Cecilio Aguirre, que està escrivint un diari a bord del Crimea, i té, o sigui, el que desprèn aquelles paraules de ganes de veure's, d'aquesta emoció, por fin llego a tierra española després de 20 anys, i arriben allà, i les famílies recelen d'elles també, d'aquestes persones, especialment de les dones també, no? Perquè era que eren molt diferent, venien d'una cultura molt diferent, havien rebut una educació tan diferent, unes
0: superior.
1: Activitats superior, també venien amb feines, les dones venien de treballar. Llavors, clar, no s'esperaven el que venia aquí. La societat, evidentment, també va ser un altre front. És a dir, a nivell laboral, si tu deies que venies de la Unió Soviètica, bueno, pues ya venga usted otro día, ¿sabes? I després també, pues aquest front policial, no?, que era un constant interrogatori, havien de saber on anaven, on deixaven d'anar, és a dir, que no podien donar una passa sense saber on estaven. I després també, a partir del març de 1957, doncs la CIA va començar a cridar-los també perquè anessin a Madrid, que és on estava la seu dels interrogatoris, per començar a fer aquests interrogatoris, que eren diferents als de la policia espanyola. La policia espanyola volia parlar, que parlessin de la seva activitat més personal, uh-huh, no?, relacionada amb el món comunista. En canvi, la CIA el que volia era saber...
0: Treure informació.
1: Treure informació, sobretot relacionat amb el tema armamentístic.
0: I de l'aviació, clar. El llibre expliques com la CIA, de fet, pressiona el règim de Franco perquè aquests retornats siguin interrogats a fons en aquest centre que ens expliques de Madrid, però mentrestant el KGB hi havia infiltrat també camuflats alguns repatriats. Com eren aquells interrogatoris de la CIA i quin impacte van tenir els retornats? No, ens expliques una mica quin era l'objectiu, però això com afecta aquests nens de la guerra que tornaven amb aquella il·lusió i que veuen que els hi foten una bufetada a la cara.
1: Clar, jo crec que estan una mica amb el cor partit, no? És a dir, per una banda, ells se senten espanyols, perquè eren espanyols i sempre havien volgut venir a Espanya. Per una altra banda, també se senten molt agraïts a la Unió Soviètica. I llavors no volen tampoc trair a la Unió Soviètica. I quan la major part, també és veritat que sempre estem parlant d'un grup molt homogeni, i no ho és molt heterogeni, és a dir, cadascú va tenir unes vivències molt diferents i tenia les seves pròpies idees. Llavors, i la gran majoria, pel que vam... És a dir, a partir d'aquesta mostra de 12 entrevistes, no?, i també d'altres especialistes que ens van anar explicant, la gran majoria no van explicar coses molt importants o ells creien que no eren tan importants. Perquè, en realitat, també tenien molt interès la CIA en dibuixar el mapa de la Unió Soviètica, que feia tants anys que no sabien com estava. Volien posar una pàgina en blanc i començar a escriure o a dibuixar aquells mapes, no?, perquè era molt important, per exemple, on podia estar una estació de ferrocarril, que potser si està una estació de ferrocarril enmig del no-res, significa alguna cosa. Però pels aquells nens potser no era tan important dir on estava una estació de ferrocarril, perquè no veien que fos trair a la Unió Soviètica, no? Bueno, doncs mira, jo vivia aquí i aquí hi havia doncs, la botiga del pa i aquí hi havia no sé què. Llavors, a poc, la CIA va començar a dibuixar aquest mapa. Per què era important? Perquè justament a l'any 56 van enviar un avió que es deia Lockheed U-2, que volava a 21.000 metres d'alçada i era un avió que des del sistema antiaeri rus, soviètic, no podien arribar. Llavors era, bueno, per ells era molt important, es deia un avió espia, per què? Perquè podia fotografiar tot aquell territori. Però és que la Unió Soviètica era un dels territoris més grans de tot el món. I llavors el que necessitaven era unes pistes i coordenades per poder enviar aquell avió allà on volien fer aquelles fotografies. I això, per això aquests mapes eren importants. I sí que van haver-hi. I vam trobar, perquè al principi deia, sí, és a partir de 2.000 informes descobrir. No, els 2.000 informes no els hem trobat. Hem trobat alguns, perquè la gran majoria encara estan classificats. I tot i aquests informes que hem trobat, moltes parts encara estan classificades, estan tatxades. I és a dir, que encara queda molta feina per fer i molta informació per descobrir. Però sí que aquests informes que sí que hem trobat sí que fan relació directa a aquells interrogatoris que van fer la CIA a Espanya en aquell moment. Llavors sí que tota aquesta informació sí que sabem que la van utilitzar després en les diferents agències i departaments dels Estats Units per poder fer els seus anàlisis dintre d'aquest context de la Guerra Freda.
0: Clar, possiblement va ser l'operació d'espionatge a la URSS més gran que hi va haver fora de territori americà de la CIA.
1: Clar, sí, sí. Bueno, Espanya va ser, Madrid va ser l'epicentre de la Guerra Mundial durant aquests 4 anys. Sí, sí.
0: Per tant, tenint en compte que només s'ha desclassificat una part d'aquests informes del Project Niños, podrem parlar que potser hi pot haver un segon, un tercer llibre.
1: A veure.
0: No? Amb informació, si s'arriba a desclassificar.
1: Si s'arriba a desclassificar, sí, hauria de ser una cosa... És a dir, jo crec que hem apuntalat i sabem més o menys cap a on van les coses, no? Si allò va decantar realment el devenir de la Guerra Freda, doncs això, de moment, a dia d'avui no ho sabem, no? Però sí que la van utilitzar. I, de fet, en l'informe aquest, el Roger E. Lawrence, que és la persona que firma l'informe Project Niños, diu que tota aquella despesa que van fer durant aquests 4 anys a Madrid... doncs els hi va valer la pena perquè van utilitzar tota aquella informació. I de fet també en aquest llibre no surt com a

0: els capítols parells amb els imparells. Com ho has organitzat?
1: Sí, de fet, la història no comença pel principi, no? Comença amb l'arribada a Espanya.
0: Amb aquesta carta, si no recordo malament, del Cecilio Aguirre, no? Sí, ja en aquest primer capítol.
1: Sí, en aquest diari que hi escriu. Comença aquí perquè és, diguem-ne, la part que menys es coneix, no? I també té molt a veure amb el títol del llibre i amb l'objectiu del llibre, que és explicar tota aquesta part de l'informe de Project Niños i tot això. I comença aquí, però per entendre què passa a Espanya a partir de l'any 56, hem de tirar enrere. I llavors, crec, em va semblar com bona idea anar alternant, no? Tota aquella esperança que es va generant i tota aquella desesperança que arriba després, no? I entendre el perquè de tot plegat fent-ho de manera alterna.
0: I a més, a través del testimoni en primera persona d'aquests 12 nens que ho van viure. Quan compares el que expliquen els documents oficials amb el que recorden els testimonis en el moment de documentar-ho tot, no sé si us vau trobar moltes contradiccions.
1: No, perquè precisament dels 12 nens que vam entrevistar, la majoria deien això, es limitaven una mica a dir que sí que els havien posat un mapa, que havien dit alguna cosa d'on estaven les històries i tal, però que no van dir gaire més. Llavors, però sí que és veritat que també gràcies als especialistes i experts que sí que vam entrevistar, sí que, bueno, doncs deien que evidentment també inclús alguna espia també es va colar, no? Uh-huh. Igual com després, és important també entendre que tot aquell aquella pena que van tenir després i allò que no s'esperaven trobar-se a Espanya en aquell moment, molts d'ells van decidir tornar. I allà és on entra Oleg Nechiporenko, que és el coronel ara retirat del KGB, que hi va fer seguiments. Igual com aquí la policia espanyola no es fiava dels que venien i van interrogar-los i va veure d'on venien i què volien i com pensaven, quan van tornar a la URSS va ser el KGB que va fer seguiments per veure si venien amb unes altres intencions, no? És a dir, és tota una història d'espionatge i contraespionatge en el que els nens de la guerra van estar al mig de tot plegat.
0: Al final van ser les víctimes d'alguna manera, no?
1: Víctimes i revíctimes una darrere l'altra. Van ser víctimes en molts moments.
0: Doncs tot un convidat a llegir aquest llibre de Project Niños, La desconocida història de les víctimes espanyoles de la Guerra Fria, una història que ens explicaves que ens pertany a tots i a totes i que possiblement és desconeguda per a moltes persones. Carol, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i fes-nos aquesta breu pinzellada de què hi trobaran els lectors en el teu llibre. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies per convidar-me.

0: un cop al mes, ja ho sabeu, l'Espai de Salut el dediquem a parlar de sexologia. Avui volem abordar un tema delicat, les microinfidelitats. Missatges amb intenció, m'agrades sospitosos, converses amagades... On comença la traïció? Per fer-ho, ens acompanya un cop més la psicòloga i sexòloga Ruth Canals, experta en vincles. Ruth, molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, escolta'm, existeixen realment les microinfidelitats? És que ara li posem etiqueta a tot. Les infidelitats poden ser micro?
1: Macros.
0: O són macros o són només infidelitats?
1: Ens encanta posar noms a tot. Oi que sí, això per començar, etiquetetes.

0: A tot. Però bueno, la cosa és que aquest concepte doncs, ens ve, es va popularitzar a partir d'una psicòloga australiana, a veure si dic bé el nom, Melanie Schilling, que el va definir com petits comportaments, val, que no té per què arribar al contacte físic, però que sí que impliquen doncs, una connexió emocional secreta o amb una intenció romàntica cap a una persona que no és la nostra parella. Val?
1: D'acord.
0: No és tant el que, diguem, s'arriba a fer, el resultat, sinó la intenció que li poses i el secret, si és algo secret.
1: És que aquí podríem parlar de tots els matisos, de què és infidelitat, sí. Allò que és físic només i es queda només amb el pla físic, sí. O si
0: hi ha d'haver
1: la...
0: És com quan parlem de sexe i diem si és genital o no és genital o no sé què. Doncs, bueno, al final, no?
1: Hi ha molts i molts matisos.
0: Sí.
1: Posa'ns exemples,
0: sí, bueno,
1: de què serien aquestes microinfidelitats o el microcheating.
0: Bueno, actualment, no, doncs, per exemple, escriure missatges amb doble sentit, vale, bueno, l'ús de les xarxes socials, bueno, ha facilitat molt també tot això, val? Llavors, per exemple, escriure missatges amb doble sentit a algú que t'atraigui.
1: Per exemple, per WhatsApp o per
0: sí,
1: missatge
0: per
1: directe
0: sigui.
1: D'alguna xarxa social?
0: No, per on, des d'on puguis. Al final, saps? Vull dir, tenim tantes alternatives que, no sé, però jo m'he trobat a vegades a LinkedIn, que dius, hola, si és una aplicació per trobar feina. I com pot ser que t'intentin, no?, doncs tirar els trastos per LinkedIn, doncs també, val? Vull dir... Al final...
1: On hi ha canal, hi pot haver sí. missatge i hi pot haver intenció.
0: Ah, exacte. Cadascú posa la intenció que vol, no? No s'hauria, no? S'hauria potser de respectar també els canals que són pel que són, però bueno. Després, el tema d'esborrar converses, no? Dius, si tu ets transparent i sents que no estàs fent res que pugui ferir a la teva parella i a la confiança en la teva parella, per què has d'esborrar un missatge? No? Perquè si pel que sigui, el mòbil és teu... o el teu ordinador, és la teva intimitat, però, no sé, en un moment determinat l'altra persona obre l'ordinador o el mòbil perquè sigui, no?
1: I... No, pas amb l'afany de repassar
0: no,
1: i fiscalitzar.
0: No, pel que sigui, no? I pum, i tu ho estàs esborrant, no? Perquè ho esborres, no? Doncs això, per exemple, seria canviar el nom d'un contacte, vale? Això també ho he vist.
1: Això ens pot passar, sobretot, entenc, si l'altra persona amb qui tu estàs mantenint aquestes converses és conegut.
0: Exacte,
1: no?
0: Exacte. O directament, no, jo ho he vist, això de dir, doncs, un home, per exemple, doncs, posar-li a la Marta Manel. No passa res, no?
1: Perquè clar,
0: no
1: és una dona. En cas de relació hetero, no?
0: Exacte,
1: diguéssim,
0: en cas de relació hetero.
1: Que no ens fa sospitar.
0: Sí. Després, bueno... També amb les xarxes socials, sobretot Insta i tal, no? O TikTok, no? Aquestes, bueno, reaccionar amb cors i els fuegotes, no? Els focs. Reaccionar, no?, sistemàticament a una mateixa persona sempre, no?, que posi algú cors. Però, bueno, també això és això, no? S'ha d'afilar molt prim perquè dius, bueno,
1: clar,
0: a veure, jo puc
1: és,
0: posar
1: no?
0: un cor perquè admiro això que estàs fent, no? Però, bueno, clar, si vas posant acords a lo millor doncs, a una persona que només posa fotos de la seva cara o fotos d'ella o d'ell amb banyador o biquini, no? És com m'està agradant el cos, no? Perquè potser no està transmetent res més que el cos o l'atracció.
1: O pot ser un amic teu o una amiga teva.
0: Sí,
1: no?
0: També, però, bueno, exacte, per això dic, la línia és molt fina. Perquè s'ha de mirar molt, no? I també pots entrar molt en paranoia també d'observar molt a la teva parella de per què li fas tants cors a aquesta persona, no? Però, bueno...
1: Potser també, si ens arribem a fixar en aquestes coses, és que potser alguna cosa ja d'abans no acaba de funcionar, no?
0: La connexió emocional,
1: o que la confiança o l'autoestima possiblement ja està
0: debilitada.
1: Tocada.
0: Després, bueno, fer servir apps de cites...
1: Home, i això?
0: Doncs sí, sí. Fer servir apps de cites només
1: no diria,
0: per mirar,
1: no
0: en plan...
1: No li diria micro, eh?
0: Ja.
1: No? Pot dir...
0: Bueno, es considera micro això, eh?
1: Sí?
0: Perquè estàs mirant, però no estàs fent res. Això és... O sigui, la gent que ho pot fer, que ho fa, diguem, pot justificar que entro a mirar i ja està. Però, clar, la pregunta és... Exacte. Què estàs buscant mirant persones que estan obertes, no?, a tenir relacions íntimes i tu no, perquè ho mires, no?
1: A mi aquest no m'agradaria, ja. Ruth, eh? No m'agradaria trobar-me'l.
0: No, les xarxes al final és això, no han ampliat això que diem, no? Doncs aquesta zona, si no hi ha ni blancs ni negres, però ens ha fet com, bueno, distorsionar una mica el que és blanc o el que és negre. Hi ha molts grisos, gràcies a les xarxes, també. Gràcies, entre cometes.
1: Ens agrada sempre sentir una mica l'opinió de l'audiència i dels veïns i veïnes de la ciutat. Mm-hmm. En aquest cas, has preguntat a la gent... Mm-hmm. Que, si n'han fet, no? Si...
0: Sí, bueno, què opinen, no? Jo els vaig dir, aviam, digueu-me, doncs, què és per vosaltres una microinfidelitat, o si alguna vegada us heu vist immersos en una situació en què creieu que heu sigut o us han sigut microinfiels, val? Microinfidels, perdó. I, bueno, hi ha hagut respostes a tot. Tenim tres exemples.
1: Vinga, anem a escoltar el primer.
0: Vinga, va.
2: Doncs la meva experiència en microinfidelitats... va ser durant el meu matrimoni. A veure, jo estava feliçment casada, però sempre he tingut molt bona relació amb les meves exparelles de joveneta, val? I que són amics meus, de fet, encara. I, bueno, no sé si es pot considerar una microinfidelitat, però sí que, sense dir-li en el meu marit, anava a dinar amb ells, doncs un... vull dir, en diferents etapes del meu matrimoni, diferent un cop a l'any o dos cops a l'any. I sí que he de dir que sempre, quan tenia el quedàvem, doncs, jo sé què sé, tenia molta il·lusió de veure'ls i això. No sé, poder russant una mica, doncs això, amb moltes ganes de veure'ls, però...
1: Escolta, no sé si això és el secretisme, no? Sí. Que és un dels punts que ens explicaves ara. Clar, no és que fes res que fos una infidelitat.
0: Físic, no? No hi havia res físic, diguem, no? No hi havia un petó, no hi havia una abraçada, no hi havia un contacte físic.
1: Però hi havia la mentida.
0: Exacte. Hi havia amb quina intenció ho faig, no? Perquè si no li puc explicar al meu matrimoni, entre cometes, feliçment, no? Com ella expressa... Perquè un matrimoni feliç no hi pot haver la confiança plena de dir, ep, vaig a dinar amb un amic. Que en el seu moment va ser la meva parella, sí. Però que actualment el considero un amic i que, per tant, no has de patir per res, i perquè jo t'estimo i hi ha confiança en el nostre vincle, clar, aquí és la intenció que li poses, no? Perquè
1: però alhora també parlava d'aquesta emoció que tenia quan quedava amb aquestes exparelles, no?
0: Bueno, aquest... També
1: no,
0: fa
1: no
0: això...
1: No sé d'on ve... Clar, aquí hauríem de parlar, i seria molt llarg que ens aniríem, de per què no se li... No, per què no li explicava a la seva parella que anava a dinar amb els ex. Si és una qüestió de manca de confiança o de que l'altra part de la parella és molt gelosa, o perquè
0: o per
1: potser tu mateix...
0: Exacte, per un
1: creus
0: mateix.
1: Que no estàs fent bé, no?
0: O per un mateix, aquesta necessitat de saber què agrades... I també de, bueno, aquest morbo, no?, de la renovetat, perquè, clar, era un ex, però d'amagar, no?, aquesta adrenalina. Vull dir, aquesta periodologia de dopamina que a vegades ens pot donar una novetat o un secret.
1: Que a vegades és a curt termini.
0: Exacte,
1: i
0: després t'explota en la cara. S'ha de vigilar.
1: Anem a veure què s'entén per microinfidelitat des de part d'una altra persona.
0: Aviam.
3: Hola, per mi una microinfidelitat és quan dones a una altra persona una energia o una complicitat que hauria de ser per la teva parella. Per exemple, missatges amb doble intenció, converses massa íntimes amb algú que t'atrau o buscar validació constant fora. No és una infidelitat gran, però sí pot anar desgastant la relació. Un petó...
1: Coincideix bastant, no?, amb el que ens explicaves al principi, que es considerava una microinfidelitat. No sé si tothom ho entén mateix. Anem a sentir un altre testimoni.
4: Doncs crec que més que amb accions de microinfidelitat, al llarg de la vida sí que tenim a vegades actituds que en el fons el que busquen és sentir-nos més visibles, sentir-nos que agradem, a reafirmar-nos a uns mateixos, no? Crec que a vegades va més en aquesta línia. És a dir, des de pots anar, no sé, a prendre un cafè i aquell cambrer que t'ha fet un posat, no sé, com més amorós, no? I que li hagis fet un somriure més provocatiu, amb més o menys consciència, però en el fons el que et reforça és la teva autoestima, no? De dir, hòstia, soc visible en el món, estic aquí, no? Crec que a vegades és més això que no pas buscar a fer la traveta emocional o sentimental a la parella que puguis tenir.
1: Mm-hmm. Bé, doncs per què passa tot això de les microinfidelitats? Mm-hmm. Què ens porta a les persones, Ruth, a buscar o a tenir aquest tipus d'actitud, que si bé no acaben amb una infidelitat explícita, depèn què entenguem per infidelitat, sí que hi ha gent que necessita aquesta adrenalina o que té ganes de tenir com aquestes microrelacions paral·leles d'alguna manera.
0: Mira, com hem escoltat en aquest últim testimoni, per exemple, no, aquí es veu clar, doncs, una persona que està manifestant, no sé si és... no cal li hagi passat a ella, però ho està manifestant, una persona potser amb una autoestima fràgil o una necessitat de validació externa, no? Perquè al final, quan un està bé amb un mateix, i és així, això no és una frase bonica, és la realitat, quan tu estàs bé amb tu mateix, no necessites buscar aquesta sensació de que agrades als altres, i per tant, no necessites aquest filtreig, no? Que després el pots considerar micro, macro o el que tu vulguis. Va, llavors va molt per aquí a nivell psicològic, aquesta necessitat de validació externa i de treballar aquesta autoestima que potser està una mica fràgil. Perquè al final, no, el que estàs amb això també és com trencant aquesta confiança amb el teu vincle i amb tu mateixa, no? De dir, jo puc sostenir una relació sincera, no? O haig d'estar validant-me amb aquestes micro... situacions, no?
1: I pot haver ganes de boicotejar-se un mateix o una relació estable, també, amb aquest tipus d'actituds,
0: falta de compromís,
1: per exemple?
0: Falta de compromís. O sigui, persones que realment el compromís els hi fa vertigen, pànic, com li vulguis dir. I llavors és una manera d'auto-boicotejar la relació, també. De dir, bueno, si no acabo de ser totalment sincer o transparent, ja estic definint que un compromís sa i potent i de confiança no va amb mi, no? Llavors, és molt inconscient, realment. Vull dir, la gent que ho fa, aquestes petites coses, no és, com ha dit el testimoni, no? Ella no és en si des de destrossar la relació, però, bueno, la pots anar destrossant, exacte, no? I, bueno, el que hem dit, la cerca de dopamina també és un tema que sí que ens afecta, perquè la novetat ens enganxa i al final, doncs, està amb algú... nou, filtrejar, pot donar aquesta dosis d'alegria, no?
1: I hi ha diferències entre diferents generacions? No sé si la consulta ho has vist, doncs, per exemple, de les persones, dels baby boomers, no? Aquella gent que ara té 60 anys, els que són millennials, la generació Z, hi ha diferents maneres de relacionar-se i els micro... el microcheating aquest, eh?
0: D'acceptar-ho més o menys, no?
1: Acceptar-ho més o menys i de fer-ho d'una manera o d'una altra. No sé si potser gent més gran és una qüestió a vegades més física, no? De flirtejar amb alguna persona que coneixes, les altres a través de les xarxes. Hi ha diferències? S'accepta millor, s'accepta pitjor?
0: Aviam, el que bastant des de sentit comú també no és veure que generacions anteriors a la Z, diguem, no? A més actuals, les actuals, diguem que són l'era digital. Llavors, tenen aquesta facilitat de cors, fueguitos, no sé què, saps? Els emojis que vulguis. És com tan automàtic i tan fàcil que al final és molt fàcil que pràcticament la majoria caiguin en aquest embolic, no? Però generacions anteriors que no estem tan ficades, no, amb el que és l'era digital, doncs sí que els paràmetres estan com més definits i entenen més... No, no. Si tinc una relació... sincera i de confiança, no puc estar enviant-li cors a algú, perquè un cor, al final, què significa? Que m'agrada això, no? O sigui, l'emoji d'un cor és m'agrada, llavors. Diguem que generacions anteriors a les actuals poden tenir-ho més definit i més clar.
1: I què seria una red flag, allò que diem, això ja no és una microinfidelitat, això ja és passar-se de la línia.
0: Passar-se de la línia, com dius tu, al final és quins acords, no, com a parella prenem a l'hora de dir com és la nostra relació i la confiança, quan es trenca i quan no es trenca.
1: Clar, que possiblement m'imagino que moltes parelles no han tingut aquesta
0: aquí,
1: conversa, no?
0: Aquí és el problema, no? Que moltes vegades la conversa la tenen a posterior d'haver-se ferit, val? Llavors, quan un ja s'ha ferit, aquesta ferida està oberta i la confiança, no, cap a l'altre i la teva pròpia autoestima es veu molt tocada perquè dius, ostres, com puc tornar a confiar en tu? I sobretot, com és que t'haig d'explicar que això em pot fer mal? No, que això m'ha fet mal, perquè ja ho has fet, no? Per això jo sempre dic que és important, encara que sembli algo com molt, no sé, banal haver-ho de parlar, però no ho és. O sigui, realment és important. crear límits i acords en les parelles abans de que passin coses ens evita, doncs, molts problemes posteriors.
1: Això seria una manera per prevenir aquestes microinfidelitats. És a dir, quan tu tens una parella, una relació sentimental estable, de posar aquests límits, no? Tenir una conversa, de dir, escolta'm, a mi això no m'agradaria que m'ho fessin, o jo fins aquí puc entendre que entra dins de les relacions personals i que entra la normalitat, però això, això i això a mi em fareix i a mi no m'agrada. És una manera de prevenir-ho o no n'hi ha? No ho sé.
0: Sí, mira, és tan fàcil com pensar. Quan tu tens un dubte de dir això, ho puc fer o no ho puc fer? Has de pensar, això suma o resta la meva relació? Això farà que la meva relació, la confiança pesi més, hi hagi més intimitat emocional, més connexió, o al revés, ens allunyarà? I aquesta és la pregunta clau. Ja no és només a mi això m'agradaria o no, sinó pensant en el vincle. Val? En dir, això suma o resta en la nostra relació fer alguna cosa així? Jo consulta, per exemple, va venir una parella que ella, vull dir, venien molt tocats emocionalment, perquè ell durant molt de temps sostingut al principi de la relació, li donava likes a Instagram a tot de noies que... Però noies que no és que estiguessin recomanant un llibre o un viatge, no, no. Noies doncs, que estaven doncs, amb poca roba, insinuant-se, moviments, val? Balls, tal. I ella no ho entenia. Deia, a veure, si soc... Vull dir, a mi això em fereix, no? I ella li va estar dient durant molt de temps, això no vull que m'ho facis. I ell no ho entenia. Deia que ho feia de manera automàtica.
1: Perquè eren punts de partida diferents, no? Possiblement, perquè el que ofereix un pot ser que no ofereixi un altre.
0: I la noia...
1: Com s'arriba aquí?
0: Sí, la noia manifestava a més això, deia, em fa més mal que jo et digui que això... Haver-te de dir que això em fa mal, vull dir que no estiguem en el mateix punt, que en si el que estàs fent. No, que no reaccionis, ostres, és veritat, això no ho hauria de fer, no? Al final el noi se'n va donar compte, però va trigar, eh? Ho tenia ell molt clar, que per ell això no era fer res.
1: Consells. Quins consells donaries a les parelles? Perquè al final això és quan un té una relació amb una altra persona en el format que sigui, per no haver d'anar, per no haver de passar aquesta línia i no faria una de les persones que formen part de la relació.
0: El consell estàndard, que ho dic a tots els programes, és la comunicació. Val? Com hem dit abans, o sigui, comunicar-nos quan un comença una relació de parella. Jo diria, els que l'esteu començant, parleu-ne. Parleu-ne del que vosaltres és ser tenir una relació fidel i el que no, ja sigui micro o macros. I si ja heu començat una relació i ja heu detectat coses que per vosaltres doncs, no... o no les heu detectat, però us agradaria parlar-les, és igual. Sempre s'ha de parlar. Abans, durant, millor tard que mai, sempre se n'ha de parlar. I sobretot obrir molt el cor, també, no?, sobre el que ens està dient la nostra parella. Després... valorar també si aquests límits que estem posant, no?, cadascú de manera individual, formen part d'una realitat, d'algú que està passant, o d'una ferida que jo ja tinc, perquè anteriorment potser m'han fet mal a la meva vida ja.
1: Una parella anterior, per exemple, o una relació anterior, sí, familiar, la que sigui.
0: Exacte, no té per què ser una relació íntima de parella, vull dir, et poden haver fet mal, et poden haver... trencat la confiança des de casa, els teus pares, una amiga, un germà... I tot això, al final, són ferides que queden obertes i quan, no?, d'alguna manera, el teu cos i la teva ment es posen alerta quan veus coses que et poden tornar a revocar en aquest dolor. Va? Llavors, també has de veure si aquesta... Bueno, si és un tema d'autoestima teva, no?, de dolor, de ferida oberta, o realment la persona que tens al costat està fent alguna cosa que no t'agrada. I... escolta'm, si és un tema d'autoestima teva, també és bonic i necessari parlar-ho amb la teva parella. Jo tinc aquest problema, a mi em va passar això i em van fer això. I amb això m'ho haig de treballar, bla, bla, bla, però que ho sàpigues, no? Perquè això és el que diem, doncs, tenir una mica d'empatia, no?, amb la persona amb la que estàs, que és el més important.
1: Per tant, comunicar-nos, fer aquest examen d'autoconsciència per saber si som nosaltres o és l'altra persona, i si sols no tenim les eines, doncs sempre buscar et podem venir a buscar. No?
0: Sí,
1: podem buscar ajuda. Rut, on et trobarem si necessitem ajuda en la nostra relació de parella?
0: Bueno, podeu escriure al meu telèfon al 671-57033. Tinc el despatxet aquí a Sant Cugat, també. Vull dir que podeu venir a fer-me una visita I si no, seguim escoltant a la ràdio, que parlem moltes coses interessants que jo crec que també poden ajudar a fer-nos reflexionar.
1: El poden seguir també a través d'Instagram,
0: és veritat, sí,
1: a Canals Barra Baixa Psico, on
0: sí.
1: Et veuran, t'explicaran consells i també es poden posar en contacte amb tu a través d'aquest canal.
0: I tant.
1: Ruth, moltes gràcies.
0: A tu, Alba.
1: Ja tenim més clar què són això dels micromasclismes.
0: Sí.
1: Ja veurem...
0: Microinfidelitats.
1: Quin
0: lio!
1: Això ja seria un altre tema, els micromasclismes. Les microinfidelitats, sí. Que cadascú ha de ser així, si són micro, si són macro,
0: o si no són res,
1: o si no són
0: i cadascú està content amb això i ja està.
1: Moltes gràcies,
0: Ruth. Molt bé,
1: Ruth.
0: A tu.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat.
2: Continguts en xarxa.

0: De la cuina i de mental de la Joana Molins. Joana, avui ens faràs dentetes o què?
1: Sí, crec que sí. Sí, sí, hem de continuar fent dentetes, si no malament. Bon dia a tothom, eh? Bueno, doncs com aquests dies hem anat fent, que hem anat portant plats per Nadal, el que passa, no, per exemple, no tan clàssics, variar una mica a la persona que s'atreveixi, perquè normalment ja hi ha uns plats estipulats i no ens movem d'allà. Llavors, nosaltres hem donat diverses opcions per poder fer diferents plats. I avui us porto la carns rostides i farcides, que també es poden fer.
0: Rostides i farcides. Aclareixi-m'ho, sisplau,
1: sí.
0: Jo que soc...
1: O sigui, es pot fer un tros de carn, fer-la farcir i rostir-la i després tallar-la. Que són carns rostides o farcides. Es pot fer de llata, de vedella, que jo normalment, si és vedella, faig en llata, es pot fer amb pollastre, es pot fer amb gall indi, i es pot fer amb llom de porc, d'aquest de dos colors, que també queda molt bé, més econòmic. Doncs aquestes carns, vas amb el teu carnisser i li dius que te la farceixi. Jo normalment la faig farcir d'ou dur, salsitxa i cansalada de pebre tallada ben primeta. Llavors allò t'ho posen a dintre, tu...
0: La cansalada de pebre la compres amb pebre o
1: amb pebre, tu l'empebre? No, ja la compro perquè això m'ho fa el carnisser. Jo li dic, de què el vols, doncs, d'aquests ingredients? Llavors, si ens agrada una mica la combinació de dolç i salat ara per aquestes dates, hi podem posar alguna pruna i uns quants pinyonets. Uns quants pinyons. Llavors, aquest tall, ells el farceixen, te'l lliguen i només has de cuinar-lo. I llavors, quan el talles... tens aquesta carn a dintre, que no és la vedella amb bolets que estem acostumats a fer, o el pollastre amb bolets, és diferent. I el pots fer 3 i 4 dies i 5 abans, eh? Vull dir que...
0: Encara és millor,
1: es
0: oi?
1: Es pot guardar a la nevera perfectament i no hem d'estar cuinant aquell dia, això tant pels Reis com per Nadal o com per Cap d'Any. Vull dir, podem fer el dia que ens sembli. Llavors jo us explicaré, doncs, tal com us deia... Aneu en el vostre... I si no, i ara també s'ha posat molt de moda posar-hi el foie. El que li agrada, un tros de foie a dintre, també queda bo. Clar, perquè una vegada és rostit i el talles, també queda bo.
0: Sí, doncs, el foie posat a dins...
1: A dins del tall.
0: Del tall.
1: El tall aquest que fem lligar. Llavors, si volem una llata, doncs
0: per
1: farem...
0: Això, per cert, ara que... Perdona que t'interrompeixi. Sí? El foie de què?
1: El foie només n'hi ha un. El foie d'ànec és...
0: El d'ànec.
1: Fetge d'ànec. Fetge d'ànec. Sí,
0: sí, sí.
1: Que per això és el foie.
0: Sí.
1: El fresc.
0: En francès, sí.
1: No aquest que és el mini cuit o aquest d'untar.
0: Ara, aquest vull.
1: Aquest d'untar és diferent. No, és el foie fresc. Val. Que llavors ja es posa a dintre i llavors el coure'l també, quan tu el talles, ja a dintre ja queda desfet. Doncs llavors faríem això, aniríem al nostre carnisser de sempre i faríem farcir el tall que a nosaltres ens agrada. Què faríem? Primer de tot, que faríem la cassola i l'enrossiríem, perquè això ja tot lliga bé. Una vegada estigués ros de tots els cantons, mentrestant nosaltres hauríem preparat una bresa d'un all porro tallat pel mig, una ceba tallada així a juliana, un prei o tres de pastanagues, un tall d'àpid, l'àpid aquest del tronc, el gruixut, que no sigui la fulla, perquè la fulla, com molt, amarga. En canvi, el tros gruixut té més consistència. Un parell de tomàquets madurs d'aquests de penjar, que també els hi podem posar, tot això en cru, eh? I llavors una cabeça d'alls, una fulla de llaurer o un prei i un tros de canyella. Depèn de la quantitat que fem, n'hi posem una branca o la meitat. I llavors, aquí, passarem tota aquesta bresa, la passarem amb aquesta carn que ja hem rostit, la deixarem una mica, uns 10 minuts, i una vegada això ja ha passat aquestes verdures, hi posarem aigua. Ho cobrirem amb aigua calenta, aquest tros de carn, tant si és pollastre com si és la vedella. Baixarem el foc, ho taparem, i la vedella almenys la deixarem una hora. I només haurem d'anar donant voltes perquè no s'agafi.
0: Tomba, tomba.
1: Si veiem que ens hi falta una mica més d'aigua, n'hi afegim una mica.
0: Cobert sempre.
1: Cobert sempre. Llavors anirà disminuint i a mesura que veus que ja va quedant a tou, no n'hi tiris més. Si ja te queda mig tall, doncs ja dius, bueno, d'aquí 10 minuts ja estarà, no n'hi tires més. Ho tanques.
0: Aquest és el secret perquè
1: la carn... Aquest és el secret,
0: sí,
1: perquè la carn te quedi tovíssima.
0: Doncs escolta.
1: Llavors ho tanques, això, i ho deixes. I el millor és l'endemà, treure els cordills, treure el cordill d'aquest tall de carn, perquè si el treus en calent se desfà tot, i l'has de tallar en fred. Llavors agafes una taula d'aquestes que tenim de tallar, un gabinet que talli, i el talles de 2 centímetres o així. I tota aquesta bresa que hem posat de la tomaca, a l'all porro, tot això, ho passem tot pel tòrmix. I ho passem pel xino. Ho reservem. I llavors, quan tinguem aquest tall de carn ja que l'hem tallat, el posem en una plata, si no el volem escalfar al foc, ho podem escalfar al forn, i aquesta bresa que hem triturat, i si ens queda molt espès i podem tirar una mica d'aigua, després ho rectifiquem de sal, i ho tirem a sobre, i ho escalfem. I queda una carn...
0: Impressionant.
1: No queda com una vedella amb bolets amb tant... que tipa molt i carrega molt, i llavors aquesta mica, aquestes verdures, doncs totes a sobre.
0: Té molt bona pinta.
1: Tant si fem el pollastre, com si fem el gallindi, com si fem el llom, com si fem la vedella. El sistema és el mateix. El que passa que el pollastre, si la vedella hi està una hora i mitja, el pollastre amb 3/4 el tindrem cuit, perquè és... el gallindi ens costarà una mica més. Això ja ho punxem i com veiem que està tou, és tancar-ho.
0: Bueno, té molt bona pinta.
1: Sí, i llavors li traiem o aquella malla que ens posen a la carnisseria o el lligat. Hi ha puestos que ens posen aquella malla blanca o hi ha puestos que ens el lliguen. Llavors és la qüestió de treure-ho i fins l'endemà no treure-ho. I l'endemà llavors ho tallem, ja ho deixem ja amb una plata o amb un tàper a la nevera, punt, i tot això, aquesta bresa que hem picat, amb un altre tàper. I aquell dia ho escalfem i ho tirem per sobre i ho deixem al forn 20 o 25 minuts que se'ns escalfi. I ja ho tenim.
0: Sempre he pensat que els cuiners, alguna condició intel·lectual tenen que tenir. I sempre he pensat que és la memòria. Me deixes meravellat cada vegada que t'entrevisto. Perquè ho fas tot de memòria d'aquesta manera, ho tens tot al cap.
1: Bueno, perquè la memòria, la cuina, a mi em va vinguent. O sigui, jo com ho poso a cuinar, penso, ara ja he de posar això, ara... Bueno, clar, perquè és que perquè ens agrada, també, eh? Aquella persona que no li agrada gaire i no cuina tant, ha de tenir una xuleta, bueno, i llavors la xuleta ho prepares tot, que és el principal. Primer de tot, preparar les carns, salar-les, empebrar-les...
0: Avui és una mica complicadet, però... No?
1: Sí, no, però de veritat, eh?
0: Sí, la mestressa de casa...
1: La mestressa de casa, perfecta, sí, eh? Perfecta, sí. Perfecta. El que passa que a vegades, saps què passa? Ens fa ànsia provar coses. Perquè ja tenim un hàbit...
0: Però aquesta és molt interessant, sí.
1: Tenim un hàbit i diem, no, jo faré la vedella amb bolets com sempre, o faré el pollastre rostit, a mi no em compliquis la vida, perquè així no em queda bé. Clar, són dies que tenim família,
0: no,
1: tenim...
0: La responsabilitat hi és.
1: La responsabilitat hi és. Però vull dir, de veritat que aquest plat és molt... És molt senzill, ara ho sembla difícil, perquè és rostir la carn i posar-hi tota aquesta bresa i després deixar-ho que es vagi fent.
0: Molt bé.
1: I llavors aquesta bresa, doncs, el que hem dit, passar-la pel tòrmix, passar-la pel xino, i aquesta salsa és la que cobrirem quan tinguem aquest tall que ja l'hem tallat, i l'escalfarem al forn o amb una cassola al foc, el que vulguem.
0: Molt bé. Què vols, repetir els ingredients, sí, si ho deixem aquí?
1: Sí, sí. Doncs llavors direm que agafarem una llata per 4 persones d'un 1,25 quilos. Si agafeu un pollastre, haureu d'agafar 2. Depèn del que pesi, això ja ho pregunteu al vostre carnisser. Llavors farem servir aquest all porro, això ho farcit, eh? Aquest all porro, la ceba, les 2 pastanagues, un tall d'àpid, 2 tomàquets d'aquests de penjar madurs, que els obrirem pel mig, tot això ho posarem allà. Una ceba també tallada juliana, una cabeça d'alls, llavors li posarem el llaurer, li posarem un tros de canyella. Quan aquest tall estigui ja, que l'hem enrossit, i posarem un raig de vi ranci, perquè ens pujaran tots els sucres i ens quedarà més durat. I llavors és el moment de posar-hi tota aquesta bresa, passar-ho 10 o 15 minuts, cobrir-ho d'aigua, baixar el foc i tapar-ho. I ja podem anar fent altres coses. Només hem de tenir en compte que no se'ns agafi. Si veiem que s'ha evaporat molt l'aigua, n'hi posem una mica més. Si veiem que no, doncs ja ho tenim bé.
0: Jo que ja puc fer aquestes preguntes perquè sóc una absoluta ignorant amb el tema, la diferència entre un vi normal o un conyac o un vi ranci està amb que queda més daurat o...
1: Sí, el vi ranci, saps què passa? És vi ranci i vi i moscatell. I porta sucre. Clar, llavors això, que de seguit, t'apuja més. T'apuja més els sucres perquè el portar sucre fa que la carn quedi més rossa més aviat. El conyac és molt sec per la carn. Jo de conyac no n'hi poso gaire. El conyac el poso més en el peix.
0: Molt
1: en el
0: bé,
1: peix, sí.
0: Bé.
1: I el vi blanc, doncs si no teniu vi ranci, també vi blanc, eh? Un vi blanc que tingueu, doncs també un bon raig de vi blanc. El vi en els rostits i tot això no pot faltar-hi mai, perquè és l'ànima de tots aquests plats.
0: Joana, com sempre,
1: doncs
0: un plaer,
1: Fins la setmana
0: escolta,
1: que ve.
0: Escolta, que dóna gust,
1: Molt bé.
0: Fins la setmana que ve?
1: Sí, fins la setmana que ve, que ens veiem.
0: Doncs vinga, deixeu-ho aquí.
2: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les activitats amb aigua podrien guanyar protagonisme en les pròximes edicions de la Festa Major de Sant Cugat. L'Ajuntament estudiarà ampliar aquest tipus de propostes després que les altes temperatures hagin marcat bona part de la celebració d'enguany. Durant la valoració de la festa, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha assegurat que el consistori ja treballa amb aquesta idea de cara al futur. La regidora ha explicat que la gran afluència del públic als Jocs Aquàtics del Parc Central ha evidenciat la necessitat d'oferir més espais refrescants. El consistori també estudiarà com millorar el funcionament d'aquestes activitats perquè l'espera sigui més amena. Més enllà d'aquest anunci, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha fet un balanç molt positiu de la Festa Major. Ha destacat la cultura popular com a eix vertebrador de la programació i ha posat en valor l'esforç de les entitats, els serveis municipals i els cossos d'emergència. L'Esbart Sant Cugat, l'Esbart Mediterrània, la Comissió del Pagalí Joan, la Unió Sant Cugatenca i els Geganters de Sant Cugat han expressat el seu malestar per la gestió de la presentació de la nova ubicació del mosaic del Pagalí Joan. En un comunicat conjunt, les cinc entitats asseguren que no van ser convidades a l'acte previst per aquest dilluns i lamenten no haver estat tingudes en compte ni en el trasllat ni en la reinauguració de la peça. Poc després que les entitats fessin públic el seu comunicat, l'Ajuntament va comunicar als mitjans de comunicació la cancel·lació de l'acte previst per aquest dilluns. Per la seva banda, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha reconegut que ha estat un error i ha reiterat la disculpa a les entitats. Després de la crema de xiprer de la plaça d'Octavià, aquest diumenge a la trobada d'entremesos de Festa Major, en rebre una guspira de la pirotècnica de Diables de Torredembarra, el tècnic municipal de Protecció Civil, Gabriel Mas, ha analitzat els fets. Mas ha explicat que s'han d'avaluar les causes i aprendre dels possibles errors. Abans de l'acte es donen consells on s'ha de cremar i on no, ha explicat el tècnic municipal. Per de la seva banda, la coordinadora d'entremesos de Cultura Popular i Tradicional, organitzadora de l'acte, a més un comunicat on assegura que es van seguir tots els protocols en l'incident del xiprer, que va ser inesperat i que l'organització lamenta els fets. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llocs d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
7: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
8: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Hi ha històries que neixen del dolor però que acaben convertint-se en llum per als altres. La Laia Travesset i el Jerónimo González van perdre la seva filla Nora després d'anys de convivència amb la malaltia, amb el càncer infantil. D'aquella experiència viscuda amb l'acompanyament d'una unitat de cures paliatives pediàtriques, en va néixer Nora's Dream, un projecte que avui dona suport a altres infants i famílies que travessen situacions semblants. Avui conversem amb la Laia Travesset sobre el dol i sobre com transformar l'amor en ajuda per als altres. Hola, Laia, gràcies per venir.
1: Hola.
0: En què consisteix exactament aquest projecte de Nora's Dreams?
1: Doncs Nora's Dreams va començar, ens va venir de la unitat de paliatius de la psicòloga de l'ARI, que ens va estar acompanyant durant tot el procés de la Nora en els seus últims dies. I en un moment donat, allà en el primer projecte que vam fer, ens va demanar si estàvem disposats a ajudar-los a la unitat de paliatius per aconseguir una màquina, un projector de realitat immersiva per una mica certs traumes que els nens els havien de passar quan anaven a l'hospital, com el ser punxats o certs tractaments, o de per si el món hospitalari que ja els hi venia a costa amunt, doncs que els canviar-los una mica aquest xip. Llavors que tinguessin una visió més amable de l'hospital i dels tractaments que havien de rebre. I aleshores això era mitjançant una màquina de realitat immersiva en la qual es projectava una situació que fos agradable per... Bueno, es projecta, de fet, perquè s'està fent una situació que fos agradable per aquell nen. Llavors ja fos d'una visita a la platja, d'anar amb un parc d'atraccions... Llavors era com canviar-li la visió que el nen tenia de l'hospital. Aleshores, primer ens va preguntar com a pacients que havien passat per la unitat què ens semblava. En aquell moment vam dir que ens sembla una idea genial, però la cirereta va ser quan ens va dir que li faria il·lusió que es digués Nora's Dream, en homenatge a la nostra filla. Aleshores, aquí ja ens va acabar de convèncer i vam dir, doncs vinga, què hem de fer, què necessitem. Aleshores, a partir d'aquest moment ja ens hem posat en marxa i veure quines necessitats tenia el projecte.
0: Com s'ha concretat?
1: Doncs el tema, bàsicament, la nostra intervenció va ser havíem d'aconseguir uns 20.000 euros, més o menys, i aleshores aquesta era la nostra acció. I aleshores hi ha una sèrie d'empreses que es dediquen a això i llavors era com una mena de concurs que havien de sol·licitar el projecte. Aleshores nosaltres ens vam implicar en aconseguir aquests 20.000 euros. I aleshores, bàsicament, vam tirar de xarxes socials, d'amistats, i l'acollida va ser increïble perquè en 48 hores ja els teníem els 20.000, ja els havíem sobrepassat, i aleshores ens va entrar un dilema de dir, bueno, això ho hem de parar perquè no necessitem tants diners, perquè el projecte ja el tenim assolit. Però el més bonic del projecte no va ser... O sigui, la part bonica és el que s'està fent amb aquesta màquina de realitat immersiva, sinó la part més bonica va ser tot el feedback que vam rebre del nostre voltant, de gent que nosaltres ja feia 2 anys que la nostra filla s'havia mort, i el feedback que vam anar rebent en quant a comentaris que no ens havien arribat, persones que se'ns van acostar per explicar-nos com tenien present a la nostra filla, gent... Bueno, de fet, una amiga nostra ens va comentar que sense nosaltres saber en aquell moment havíem ajudat a la seva filla, que estava en una depressió, a una mica a posar-li una altra visió i a sortir-se'n. I, de fet, bueno, ens va enviar una carta a la nena explicant-nos-ho i tot, que va ser també com molt emocionant. I, clar, tot aquest rebombori social que vam generar en aconseguir aquests diners, també per nosaltres va ser com molt emotiu, molt intens i, a la vegada, molt colpidor.
0: Ja m'imagino com una mica un segon dol.
1: Bueno, el dol no s'acaba mai. Per tant, no hi ha ni un primer, ni un segon, ni un últim. El dol el portarem sempre amb nosaltres durant tot aquest temps i de fet, tampoc tenim ganes de desprendre'ns-en. Uh-huh. Vull dir, forma part de la nostra vida. Jo, la Nora i el meu marit igual, la tenim present, i, bueno, i el meu fill, el Nil, també, la tenim present a diari, o sigui, cada dia en algun moment donat pensem en ella, I aleshores simplement va doncs, una mica intensificar els pensaments que ens van venir.
0: Tu m'has dit abans de començar que no em fes por preguntar-te el que fos, t'ho agraeixo.
1: Gràcies.
0: I veig que realment tens molta facilitat en parlar de tot això. A què és degut?
1: Doncs a tenir el privilegi intern de una mica, doncs, entre cometes, i tot i que sembla molt raro, doncs, d'haver gaudit de tot el procés de la malaltia de la Nora. O sigui, nosaltres sempre hem definit tot el procés de la malaltia de la Nora com amb un símil de la pel·lícula La vida és bella, vale? I, evidentment, sense enganyar-la, sempre explicant-li en l'edat, adaptant-nos a l'edat que tenia, per on anàvem passant. Nosaltres, en lloc de dir-li càncer al començament, li vam dir tumor, que era més neutre, i la connotació negativa de la paraula càncer no se senti, era... més socialment acceptable, en canvi tumor no se'n parlava gaire, llavors vam començar per aquí. Evidentment la Nora es va anar fent adulta i aleshores ja va intuir que tumor i càncer anaven bastant agafats de la mà, llavors vam adaptar-ho amb càncer i doncs anar-nos adaptant en el seu procés evolutiu. I a la vegada a parlar doncs que era la nostra realitat i que ell entengués que hi havia moments que hi havia hospital i tal. I aleshores això clar, ens permetia... El anar directes a cada moment que entengués per on anàvem passant, bàsicament. I això ens ha permès estar així.
0: Però per això et prepares o...?
1: Hem tingut la sort que ens ha sortit de manera natural. I que el meu marit i jo a la vegada també anàvem bastant a la part. Que també una mica li enviàvem el missatge doncs, que a l'hospital no teníem més remei que anar-hi, i que ens tocava sí o sí, però que quan sortíem de l'hospital, en la mesura que la malaltia ens permetia, doncs havíem de fer vida, entre cometes, normal. Evidentment, a vegades amb certes dificultats. I també una mica doncs demanant a l'entorn que ens seguís en aquesta línia. Ens seguís en la línia de que no s'havia de fer un drama perquè la nostra filla tingués càncer, sinó que bueno, era una malaltia que teníem l'esperança que se'n sortiria, però tenint sempre molt present que es podia no sortir. De fet, el nostre lema sempre era esperem el millor, però preparem-nos pel pitjor.
0: I en quin moment veu entendre que us havíeu ja de preparar definitivament pel pitjor?
1: Doncs, clar, o sigui, quan va sumant moltes recaigudes, i nosaltres ja en portàvem unes quantes, és quan, malauradament, vas veient que la cosa es va complicant. La primera recaiguda, dius, bueno, va, vinga, ens en sortirem, però que ja n'en portes tres o quatre de recaigudes, entens que la cosa es va complicant i que els medicaments, tot i que tothom estava donant-ho tot per trobar el millor medicament i que la Nora es pogués curar, doncs arriba un moment que... ja et vas plantejant que potser no anirà bé. I si sóc sincera, des que ens van diagnosticar, que ja ens van presentar un panorama molt negre, en aquest moment ja comences a imaginar que un dia et trobaràs en el funeral de la teva filla. Uh-huh. La cosa és que, evidentment, quan et van dient resultats positius, doncs et vas animant. Però sempre tens aquell pensament intern de que, bueno, però recorda que el pronòstic és el que és. I aleshores, doncs això, arriba un moment que la Nora comença a trobar-se malament després d'un tractament molt fort i veiem que clarament això no va correctament. Llavors ja entrem a la seva última setmana de vida que els metges no va calent ni que ens ho diguessin. Perquè ja estàvem ingressats, la Nora sabia que havia fet un pic de febre, pensàvem que potser una cas sort era Covid, però ja vam veure que es queixava d'un dolor estès per tot el cos i recordo jo arribar a l'hospital un dilluns i veure la posició d'esquena del meu marit i sense veure els metges res, només la posició d'ell i ja dir, això s'està acabant.
0: I ella també va ser tan intuïtiva en aquest moment?
1: Va ser bastant intuïtiva. També aquí va intervindre molt pal·liatius que van estar... treballant amb ella, la psicòloga, que va ser l'únic moment de la seva malaltia. La Nora va caure malalta als 4 anys i es va morir amb 12. Doncs en aquest últim tram de vida és quan es va deixar una mica més ajuda a nivell psicològic perquè és realment quan més ho va necessitar. I aleshores ho van estar treballant també amb la psicòloga. De fet, ella al cap d'un any ens va deixar unes cartes en les quals validava com havíem viscut la malaltia ella, com l'havíem viscut nosaltres i, a més, un profundament agraïment cap a com havíem fet les coses. I aleshores, el més curiós de tot és que la psicòloga, quan van acabar de fer aquestes cartes, li va preguntar: "I què vols que fem amb aquestes cartes?" I llavors ella li va respondre que li donava als meus pares al cap d'un any. I diu: "Al cap d'un any de què? Del que hagi de passar." O sigui que ella era bastant conscient.
0: I com les veus rebre, les cartes?
1: Doncs les vam rebre al cap d'un any, que estàvem... Clar, el dia a dia és dur, però quan arriba l'any és com quan ve l'aniversari, no? Que és més especial, encara ho fa com més especial. I aleshores, en aquest moment de l'any, estàvem amb el meu marit pensant què podíem fer per una mica fer-li un homenatge, perquè al final el procés de dol és anar fent homenatges, vam decidir que un dels primers viatges que havia fet la Nora era anar a Nova York, que era una ciutat que l'atreia moltíssim, i llavors el meu marit un bon dia em va dir: "Ens anem a Nova York a fer-li un homenatge a la Nora." I aleshores la psicòloga ens va convocar abans, ens va donar aquestes cartes i ens va deixar totalment paralitzats perquè no en teníem ni idea. Durant tot aquest any havíem tingut contacte amb la psicòloga de paliatius, però no ens havia comentat que això ho tenia, va respectar-li que ens ho donés al cap d'un any.
0: Entenc que eren cartes que demostraven que ho havíeu fet molt bé.
1: Sí, eren cartes era basades en el joc del Dixit, vale? Que és un joc en el qual mitjançant imatges defineixes situacions, moments o paraules, vale? És més complicat, però això. I llavors amb la psicòloga havien triat una sèrie de cartes. Aleshores van triar dues cartes destinades al meu fill, llavors parlaven sobre la Nora, parlava sobre el Nil. Després dues cartes que parlava sobre el Jero. Tres cartes que una mica parlaven sobre ella, com havia viscut la malaltia. Curiosament agafava una que és el d'un nen que està... Bueno, un personatge, una persona que està en una presó amb aquella bola d'antiga que feien que no podien caminar. Llavors ella deia, doncs, venia a dir com que la malaltia havia estat això, però que nosaltres com a pares l'havíem ajudat a sortir d'aquest món. Que en lloc de fer-la petita, doncs una mica que la vam ajudar doncs, a fer gran i a convidar en aquesta situació. I després dues últimes cartes que també les va triar doncs, referint-se a mi de com havíem viscut juntes la malaltia i la nostra vida, en definitiva.
0: Com creus que ho ha viscut el Nil, tot això?
1: Bueno, a veure, el Nil, la veritat és que, clar, ell ha viscut sempre... tota aquesta situació de la mateixa manera que l'hem viscut tots, vull dir, sense enganyar-lo, sempre explicant-li la realitat, que no se n'amagués. I aleshores també ha participat en tots els homenatges que li hem fet. O sigui, jo em va agafar al cap d'uns dies de morir-se la Nora, em va agafar una idea esbojarrada, però que la vaig tirar endavant, que era fer-me un tatuatge. Aleshores em vaig fer aquest tatuatge i aleshores cada vegada que anàvem a un lloc on sabíem que la Nora hagués estat molt a gust gaudint d'aquell lloc, aleshores m'arremangava la samarreta i aleshores ens fèiem una foto assenyalant el tatuatge. I aleshores el Nil això ho va interioritzar molt i aleshores doncs, ens anàvem a algun lloc i em deia: mama, treu-te la samarreta que aquí hem de fer una foto per la Nora. O sigui, ja ell també ho guiava una mica. I aleshores, una mica, doncs, això, el fet de parlar-ne molt i de fer-lo partícip de la situació, de que també vingués a l'hospital a acomiadar-se. O sigui, són coses que ell ho ha, entre cometes, naturalitzat, malgrat que, evidentment, és una situació familiarment en la que estiguis preparada per viure, perquè no és la que et planteges quan comences un pla de vida com a família. I aleshores, en aquest sentit, ell ho ha anat interioritzant i també se li ha permès aquest espai per també anar... expressant i anar buidant. I és el que deia al començament, que tots tres la portem sempre amb nosaltres. I en principi, el dia a dia l'està portant bé. Vull dir que bé.
0: Perquè ara ja fa uns 5 anys que
1: sí.
0: Va morir la Nora.
1: Ara, el mes de maig, farà 5 anys que es va morir. Sí, sí. Això va ser el 13 de maig del 2021. I, a més, 2 dies abans era el meu aniversari i la Nora també va començar a moure tot l'hospital perquè em preparessin una festa sorpresa amb una samarreta que també em va fer i, bueno, i la va liar com bé era ella. Sí, sí.
0: Quin lloc ocupa a dia d'avui, la Nora, la vostra vida quotidiana? Quan no marxeu de viatge i
1: ja,
0: sabeu que...
1: Sí. A veure, ocupa el lloc que li deixem ocupar, que és el que ens permet fer vida, portar una vida més o menys normal, el que ens permet riure, el que ens permet també plorar, perquè encara la plorem i encara la plorarem sovint, i encara ens queda molt per plorar, vull dir... I aleshores ocupa sempre un espai en el dia a dia. Quan, aquí parlo més a nivell personal, però quan aconsegueixo alguna cosa professionalment o a nivell de família aconseguim alguna cosa, la primera persona que a mi em ve al cap és ella. I és a la que li dic, vinga, aconseguit. O és a la que una mica de dir, uf, com ho faig? Saps? Una mica és com que tinc, sense estar boja, bueno, espero... la tens molt present en el teu dia a dia. De cop i volta et ve una cançó que no saps per què i et recorda amb ella, o et ve una situació que no saps per què i penses amb ella. O veus un ocell volar i també la veus allà. És com una cosa que la sents que et van com acompanyar. O sigui, l'hem integrat familiarment des d'una altra perspectiva que ens permet fer una vida normal i que mai ens ha... quartat per poder riure i tal, i al contrari, sempre ens hem imposat d'anar en aquells llocs on a ella li feia il·lusió, on, o sigui, no ens hem creat llocs d'abús que ens hem de dir, doncs, no podem anar perquè, o sigui, evidentment, quan has d'anar a Vallebron, dius, uf, vinga, som-hi, i mires, perquè estàvem a la torre de Vallebron i mires cap on estava la seva habitació i sempre ens passarà. Per tant, la tenim com molt ficada en el dia a dia, però a la vegada sense que això ens impedeixi portar el dia a dia, que també és important.
0: I tant, no? Sens dubte ho porteu d'una manera exemplar. Però ha sigut així també en el vostre entorn? O sigui, aquest tabú que és tan gran, que és la mort d'un fill, no? Que és com una cosa molt... Heu sentit que hi havia gent que no podia acompanyar-vos?
1: A veure, en tot aquest procés, la part bonica i no tan bonica d'aquest procés, tant de la malaltia com de la posterior mort, és que hi ha gent que va entrant i va sortint de la teva vida, que també passa en altres situacions. Sí. Però en aquí s'intensifica més. Hi ha gent que vol estar present a la teva vida, però que no és capaç, no pot sostenir el poder-ne parlar, i hi ha gent... cada cop i volta se t'acosta

0: que et deien, bueno, però què t'ha explicat, tu encara estàs pitjor. Clar, jo pensava, a mi no em faci sentir miserable, m'entens? Què vol dir jo estic pitjor? Sí, ells també es fan un grau de... Clar, com que se t'ha mort un fill, és el grau de dolor més elevat que una persona pot sostenir. Per tant, tu estàs pitjor que jo, no? I llavors, a mi això em generava molta ràbia, perquè pensava, no, perquè no és mesurable tot això. No pots mesurar el grau de dolor. Evidentment és una situació que no volíem passar-hi, que no era el nostre projecte de vida familiarment parlant, però a la vegada la vida ens ha portat, ho acceptem i tirem endavant. Però que t'estiguin recordant això de... O no et vull parlar de la Nora per no fer-te-la recordar. No, és que no seràs tu qui me la farà recordar, perquè, com t'he dit, han passat 5 anys i encara en el meu dia a dia la tinc present. Per tant, tampoc va per aquí. Sí. O sigui, una mica la gent et va col·locant en situacions de... que clar, es queden... que dius, és que no estàs entenent el que estic sentint. I hi ha moments que he estat present, sobretot a l'inici, en converses que per mi eren molt incòmodes. Quan, jo què sé, doncs, lo típic que hi ha moments que els pares despotriquem dels fills, que estem cansats, i jo per dintre, doncs, sort que entens tu que ho pots gaudir. Però, evidentment, saps que si això ho dius, fas un silenci mut, tothom calla i es queden com... I aleshores què fas? Doncs no ho dius, tu menges per dins i ja t'ho fas una mica tu. Llavors, és això que vull dir, al nostre entorn, jo crec, el pròxim, doncs també una mica els hem mostrat el camí per on nosaltres necessitàvem transitar i aleshores s'han anat acoplant perquè ens han vist que o ens seguien
1: o no estarien allà.
0: Clar, exacte. I aleshores s'han hagut com d'ajustar i hi ha qui ho ha fet amb més o menys gràcia i hi ha qui li ha costat més, però al final, per sobretot, pot l'estimació en els dos sentits i aleshores també t'adaptes. També nosaltres ens hem adaptat entenent que possiblement hi havia gent que no podia entendre que al cap d'una setmana que la Nora es morís doncs estiguéssim rient o que estiguéssim desfent l'habitació seva. Clar, jo entenc que potser hi ha hagut molta gent que també l'hem sorprès en com hem actuat. Però sempre hem actuat davant de les nostres necessitats sense intentar fer mal a ningú. I penso que això prioritza això, també és un ensenyament per la vida.
1: Sí, i pel Nil també.
0: I també pel Nil, exacte, que és el que també havíem de cuidar més en aquest moment. I tant.
1: A tu t'has sortit personalment després d'intentar-te acostar a altres famílies que estiguessin en un procés semblant per donar-los aquest sí caliu o aquesta escolta que tu a vegades no t'has trobat?
0: Nosaltres el que... O sigui, no ho he anat a buscar, però si m'ho he trobat, he intentat... ajudar a la persona, a les famílies que estaven passant per aquella situació. I he intentat també, quan m'ha tocat anar a algun enterrament i tal, entendre certs tòpics que a mi em molestaven i, per tant, els he deixat de dir.
1: Digue'ns-en uns quants per no...
0: Doncs, per exemple, a veure, és una mica ambigua aquesta, però, per exemple, ho sento molt. Home, ja m'ho imagino que ho sents molt. És omplir un forat, però a vegades no cal omplir-lo, simplement l'estar present amb un silenci i és. Llavors, jo ho vivia, el meu marit ho viu diferent, també vull matisar-ho, perquè jo deia, és que per mi és buit aquesta paraula de ho sento molt, és obvi que ho sentim molt, si estàs aquí és que ho sents molt, no cal dir-ho. Però ella em deia, ets molt estricta, perquè ets molt cruel, perquè també necessiten omplir, però jo deia, ja, però són paraules que no tenen pes, perquè estan tan dites i estan tan gastades, entre cometes, que no tenen pes. A vegades, simplement, acostar-te a donar una abraçada. He descobert, en tot aquest temps, el valor de les abraçades, perquè crec que són més importants que fins i tot un petó, perquè un petó és com, hola, què tal, un petó, i d'una persona que acabes de conèixer.
1: Molt protocolari.
0: Exacte. I, en canvi, una abraçada, realment estàs donant aquell pes del moment, l'estàs transmetent. Jo valoro més una abraçada que no pas una segons quines paraules. I una d'aquestes doncs, és aquest, ho sento molt. De fet, recordo que amb algú, quan estàvem en el tanatori de la Nora, em va dir ho sento i em va sortir dir-li pobre de tu que no ho sentis. I es pensava, ai, ai, ai, s'està anant la olla. I després, doncs això, quan he anat a enterraments, són paraules que he intentat evitar, ho sento de dir.
1: I què optes més pel silenci o tens alguna alternativa?
0: Em vaig

0: vaig improvisant, eh? No vaig premeditada. Tiro molt, doncs, per l'abraçada aquesta, uh-huh, i per anar de dir com estàs. Uh-huh. I una mica... al principi era que t'he d'explicant a tu. I després una mica era més de bueno, aquest com estàs, doncs, de, segons com anava la conversa, doncs, que intentar intuir què necessitava aquella persona. Si n'estava escoltant o n'estava que canviés de tema. Uh-huh. Llavors anava una mica per intuïció com ens movem una mica tots. Uh-huh.
1: Tot això, pel que em deies, ja venia vosaltres una mica preparats, sí que estàveu tu i el Jerónimo, el pare de la Nora, perquè com us havíeu conegut vosaltres?
0: Sí, nosaltres ens vam conèixer fa ara ja 20 anys ja a la planta d'oncologia infantil de Vall d'Hebron, que és on vam acabar tractant a la Nora. O sigui, tots dos eren voluntaris. Jo vaig començar a anar els dilluns, ell anava els dimarts, i després jo vaig anar els dimarts, i llavors li passava com el relleu. I ens vam conèixer allà. Mira, jo li deia, perquè com que ell venia després de mi, li deia, Jero, has d'anar en aquesta habitació, que hi ha aquest nen, que aquesta nena, els pares han d'anar a dinar, o han de parlar amb els metges, i necessiten que estigui algú. Llavors li explicava. Llavors així vam començar una mica a xerrar. Llavors després AFANOC, que és l'associació de nens amb càncer que una mica coordina aquests voluntaris, també fa activitats pels voluntaris, vam fer un sopar. I amb la cosa que vaig arribar i mira, jo ja havia el lloc i em vaig asseure al seu costat. I aquí empezó todo.
1: Que fort. Però mira que hi ha voluntariats per fer.
0: Sí.
1: A tu què et va impulsar anar aquí a la Vall d'Hebron?
0: Doncs a mi em va impulsar el fet de que quan jo tenia 22 anys la meva mare es va morir de càncer, d'un tumor al cap, d'un glioblastoma, i a més, combinat amb la situació que em vaig quedar, érem una família de 5 feia un any, i em vaig quedar jo sola visquent a casa perquè la meva mare es va morir, el meu pare va començar a treballar fora de Barcelona un any abans de que es morís la meva mare a Bilbao, la meva germana se'n va anar a viure amb una parella i el meu germà se'n va anar a viure als Estats Units. Uf. O sigui, de 5 em vaig quedar sola a casa visquent.
1: Amb 22 anys.
0: Amb 22 anys, sí, fent la carrera, justament. I aleshores jo vivia al barri de Gràcia de Barcelona, ¿vale? I un dia caminant vaig passar per el carrer Pere Serafí, que és on estava l'associació aquesta de FANOC. I vaig veure, suposo que us sona, el nen aquest sense... O sigui, calvos, val? Mm-hmm. I vaig dir, ostres, què és això? I em va cridar l'atenció. I vaig dir, ai, doncs... Vaig informar-me i vaig dir, doncs això ho vull fer. Mm-hmm. I aleshores, amb la sort, entre cometes, d'aquell moment, que em vaig anar a informar i anaven molt justos de voluntaris, i al cap de res, crec que va ser unes setmanes, ara em ballen ben bé, em vaig trobant a la planta d'oncologia infantil de Vall d'Hebron.
1: D'alguna forma això et va preparar una mica pel que et va venir després?
0: Sí, perquè... Sí, sense... Clar, evidentment no sabíem el futur que ens esperava, però sí perquè ets en aquell moment... Bueno, si una cosa he anat aprenent durant tot aquest temps és a observar. En aquell moment observava molt com els pares tractaven els fills i com els sobreprotegien molt. Mm-hmm. Nosaltres hem sobreprotegit a la Nora, òbviament, però a la vegada també hem intentat educar, malgrat que no sabíem fins on arribaria el nostre paper d'educadors. I aleshores això generava que tinguéssim molt present que també l'havíem d'educar, que no era només consentir-la, sobreprotegir-la, sinó també fer-la enfrontar en el món real. Llavors és una cosa que tant el Jero com jo teníem molt present, que anàvem a... També havia d'haver-hi la part d'educar. I, evidentment, també la vam sobreprotegir i, evidentment, també la vam consentir, però perquè també era de dir, bueno, és que també l'hem de premiar una mica perquè la seva vida, no, malgrat ens pesi, no és normal. O sigui, ella es va haver de perdre molta escolaritat i tot i que intentant fer activitats alternatives, el seu dia a dia no era el d'una nena normal, entre cometes, normal.
1: Com era la Nora?
0: La Nora era un tot terreny, era molt potent, era una nena que sempre, o sigui, sempre la definim una lluitadora, però una lluitadora no en el sentit, perquè Bueno, després en tot cas ja faré un matís, no? Perquè què vol dir lluitar contra el càncer? No és... O sigui, lluitadora en el sentit de que tenia molt clar quins eren els seus objectius. Ella volia viure, era una... Era de tarannà... Era una nena molt viva, en el sentit que li encantava doncs, gaudir de la vida. I això feia que tots els seus reptes que li passaven pel cap, doncs, en el moment que veiem finestres, doncs, els executéssim. I aleshores doncs, va voler anar aprendre en bicicleta, doncs, tot i que les defenses, les plaquetes les teníem justes, doncs vinga, és igual. Perquè clar, si tenia, corríem el risc de que si tenia una hemorràgia, doncs havíem d'anar d'urgències, mm-hmm. perquè no tenia plaquetes. O es volia tirar en parapent, doncs vinga, tira't en parapent. Ha conduït cars amb una bomba de morfina, perquè també estaven uns cosins dels Estats Units i tal, i doncs vinga... Sí, vull dir que la malaltia mai ens va impedir que fora de l'hospital no poguéssim fer vida normal. De fet, hi havia coses que dèiem, això millor que no ho expliquem als metges perquè ens pagaran bronca.
1: Però perquè... valdrà la pena, no?
0: Absolutament, perquè al final és això. Nosaltres teníem molt clar que teníem la malaltia, vale? I això era evident. Però a la vegada també el que volíem era que aquesta malaltia no ens entorpís el dia a dia, que no ens l'espatllés el dia a dia. Llavors, quan sortíem de l'hospital, entràvem en el xip de viure. Llavors, amb això també ens compensàvem molt amb el meu marit, perquè jo era més de tenir certes pors de com hem de fer això, com hem de fer això i tal, i el meu marit era de dir, ho podem fer-ho o no? Sí, doncs va, som-hi. I jo, que és el que... activava en aquest sentit i jo m'agafava a dir, va, doncs som-hi. Sí, sí, demanar viatge amb medicació, el que havia d'anar a la nevera, bueno, fent 1.000 documents mèdics perquè ens la deixessin pujar a l'avió. Bueno.
1: Doncs moltes gràcies, Laia.
0: A vosaltres. A vosaltres.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Sigueu molt benvinguts una setmana més als Drets de Butxaca. Aquesta secció on descobrim aquells drets que no sabíem que teníem i que podem reclamar amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
3: Molt bon dia, Ona.
2: A veure, quin dret descobrirem avui? Què ens explicaràs?
3: Avui parlarem d'un tema molt del segle XXI,
2: perquè
3: parlarem de desconnexió digital.
2: Ah, molt interessant, eh?
3: Molt interessant i molt pràctic en el dia a dia. Perquè al final jo crec que tots, en algun moment o altre de les nostres feines, doncs ens hi podem trobar.
2: Home, i que necessitem desconnectar, que sembla que ara estiguem, segons quina feina tens, no? Sembla que hagis d'estar disponible les 24 hores del dia, i no pot ser això. Has de poder desconnectar quan no estàs a la feina i has de poder desconnectar sobretot quan fas vacances.
3: Absolutament. De fet, parlàvem a l'entrar, no?, del cas d'una noia que coneixem, que ens explicava l'altre dia que, ostres, fins i tot estan de vacances, al seu cap doncs li demana doncs pel funcionament de no sé quin aparell, li demana no sé quina qüestió doncs que es va quedar pendent o de si pot venir a fer un cop de mà en alguna tasca. Veurem avui en aquest episodi si això els nostres caps ho poden fer, no ho poden fer, quines limitacions hi ha també i fins on arriba, no? És legal fer-ho tot plegat?
2: Doncs som-hi, indaguem en això. Hi ha algun... Quin dret ens ho reconeix, tot això?
3: Això, hi ha diverses normatives que ens ho reconeixen. De fet, ara em venia al cap també, no? Jo quan parlo de desconnexió digital, de WhatsApps, de grups de WhatsApps, em ve al cap una cosa que em va passar a mi, que on vaig estar a punt de dir, escolta'm, marxo del grup. I se'm va plantejar el dilema de si ho podia fer o no, eh? Perquè era l'inici d'estar estudiant fa uns quants anys i no era un tema que hagués tractat. Per tant, no ho sabia. El tema anecdòtic no té tant a veure amb que se'm demanessin coses fora d'hora, però recordo que tenia una cap que acabava d'arribar, jo portava més de 2 anys treballant en una botiga, i era una cap que venia de fora, eh? Venia, crec que de l'Argentina. I portava ja uns mesos a Catalunya, eh? Per tant, no és allò que acabés d'aterrar, i això és rellevant per l'anècdota, perquè recordo que parlava pel grup de WhatsApp, ella parlava en castellà, i recordo que ens va demanar alguna cosa, jo vaig contestar en català, com havia fet sempre, i em va contestar que, no amb una amabilitat extrema, que no ho entenia i que pel grup parlés en castellà. Jo vaig pensar, senyora, jo crec que vostè no sap on ha anat a parar, no? Ha vingut a viure en un país on de llengües oficials no n'hi ha una ni ha dues i que vostè no em pot exigir que jo, en un grup de WhatsApp de feina, li parli en castellà. Vull dir, a més, la gerent d'una botiga cara al públic, vull dir, que és que fins on podíem arribar, no?
2: Exacte, que com dèiem en un episodi de Drets de Butxaca, tenim aquells drets lingüístics que se'ns han de respectar, no se'ns ha d'entendre en català quan anem a les botigues.
3: Per tant, és més paradoxal encara que la responsable d'una botiga cara al públic em digués això. No diré la resposta que li vaig donar, perquè no diguem que no cal entrar...
2: No és políticament correcte.
3: No és políticament correcte. Però he de reconèixer que des d'aleshores no m'ho va tornar a dir. Jo vaig continuar en català i des d'aleshores fins i tot em va demanar que li recomanés sèries en català. Per tant, escolta'm.
2: Per tant, li vas fer canviar una mica el xip, no? Va voler aprendre català.
3: Per tant, mantingueu el català, que també és militància i compliment de la normativa.
2: Però som-hi, que avui havíem vingut a parlar de desconnexió digital.
3: Doncs la desconnexió digital, en aquest cas, amb la resposta a la prèvia que fèiem, no?, d'aquella companya comuna a la qual el seu cap li dona coses, la resposta és no, no ho pot fer. Rotundament no. Rotundament no. Podríem entrar en quina tipologia de contracte tens, per exemple, i quina tipologia de feina fas. Això segur que és una cosa que té a veure també en aquesta disponibilitat o no. Torno a una anècdota personal. Durant uns quants anys em vaig dedicar també a l'àmbit de la comunicació, de gestió de xarxes socials. Clar, hi ha d'haver límits, però jo tenia entrevistes a la ràdio a les 10 de la nit que havia de cobrir i havia de fer talls, i en tenia també l'endemà a les 8 del matí, els matins de TV3. No? Per tant, depèn molt de la feina que fas, doncs la flexibilitat i el marge que ha d'estar contemplat i regulat en el teu contracte. I si això és així, doncs tenir els corresponents plusos doncs, que et pertoquen, perquè al final són hores que estàs treballant, i la flexibilitat també es paga i s'ha de pagar. Però en aquest cas parlem de que el fet d'atendre les comunicacions fora del teu horari no és una cosa que hagis de fer. No tens per què fer-la.
2: Sí, podem tancar els grups de WhatsApp de la feina quan sortim a l'hora de plegar i no tornar-los a obrir fins que tornem a entrar a la feina.
3: I llei en mà, recomanacions en mà, ho pots fer. Aquí també entra la flexibilitat de cadascú i sap també el compromís que té, com el tracten els caps, què aportes, què no, i també aquí cadascú pot. Però tinguem present què podem fer i què no i quins drets, quin dret ens ho regula. No? En aquest cas tenim una llei orgànica, que és la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, que ens estableix una sèrie de línies bàsiques en aquest àmbit. Evidentment, estem en el món laboral, Estatut dels Treballadors, per tant, a l'Estatut dels Treballadors també ens parla d'això, l'article 20 en concret, i també, especialment ara, no? des de la Covid, que s'ha implementat el teletreball d'una manera molt més extensa, també la llei de treball a distància. Són normatives doncs, que tenen aquest element d'explicar què implica i què no la desconnexió digital.
2: Clar, perquè amb el treball a distància també s'ha flexibilitzat molt, no?, el tema de la desconnexió digital i els horaris. Moltes vegades, quan fas teletreball, és molt complicat tenir aquells horaris més marcats o dir ara estic treballant, ara no estic treballant.
3: Exacte, perquè realment, clar, estàs fent una feina que és connexió pura, però al final, no?, estàs a casa teva, segurament, i estàs interactuant i fent servir els mitjans digitals de manera permanent per estar en contacte amb el teu cap i amb els teus companys, i aleshores aquí sí que a vegades trobar-li el límit costa més. Perquè justament costa més, el Consell de Relacions Laborals de Catalunya va publicar fa uns anys, no gaires, unes orientacions. El Consell de Relacions Laborals, perquè també els nostres oients ho tinguin present, incorporen les patronals més significatives, els sindicats, administracions públiques, per tant, tots els agents socials, de diàleg social de Catalunya, doncs tenen veu en aquest Consell, que per tant és el que ha nodrit aquestes orientacions a nivell de desconnexió, que són les que jo recomano en els oients doncs, que prenguin en consideració principalment, i que si volen doncs, fullejar, són unes quantes pàgines més extenses que avui aquí els hi resumim en detall.
2: I tant, si algú després d'escoltar la secció d'avui de Drets de Butxaca s'ha quedat amb ganes de saber-ne més, no? Es pot remetre a aquestes orientacions del Consell de Relacions Laborals de Catalunya que ens comentaves. Però fes-nos en 5 cèntims, què ens diuen?
3: Us en faig 5 cèntims començant per l'obligatorietat de les empreses, independentment de la seva mida, de comptar amb una política interna de desconnexió digital.
2: Ah, carai!
3: És a dir, les empreses han d'haver treballat internament de quina manera garanteixen que els seus treballadors no tenen per què estar permanentment connectats al telèfon, a l'ordinador, al correu electrònic, perquè no és només grups de WhatsApp, incorpora doncs, moltes més qüestions. I que aquesta política, doncs, evidentment, i sobretot per les empreses d'una envergadura molt més ampliada, doncs, han de ser consensuades amb els representants dels treballadors per tal doncs, de que es garanteixin el màxim de drets laborals possibles. I aquesta normativa, aquesta política interna, com et deia Ona, ha d'incloure no només el que passa a nivell de WhatsApp, sinó que passa amb el correu electrònic, que passa amb les trucades, fins i tot amb Telegram o qualsevol aplicació de missatgeria instantània amb la qual ens comuniquem a la feina.
2: Per tant, la desconnexió digital és a tots els efectes, no? No només amb els grups de WhatsApp que hem dit al principi, sinó amb tot. No estem obligats ni a respondre correus electrònics, ni a agafar el telèfon al nostre cap, ni res que tingui a veure amb la feina mentre no estem treballant, mentre no estem dins del nostre horari laboral.
3: Absolutament. De fet, hi ha administracions, hi ha entitats o hi ha empreses que en el peu de signatura, en els correus, et posa: si no estàs en el teu horari laboral, no cal que em responguis aquest missatge fins que no reprenguis la teva jornada.
2: Ah, mira, això està molt bé.
3: Per tant, bueno, són petits gestos de dir, escolta'm, potser jo, pels meus horaris, estic treballant a les 8 del vespre, perquè sóc el responsable i perquè el meu horari és més ampli, o perquè tinc una flexibilitat que no té una altra, i jo t'ho envio a les hores, però això no vol dir que tu m'ho hagis de... És una manera de dir-li a l'altre, escolta'm, quan et correspongui em respondràs, però jo t'ho he hagut d'enviar ara perquè em anava bé per la meva vida i per la meva conciliació, no?
2: Tant, clar, també si no coincideixes amb els horaris, no? Amb les altres persones que treballen amb tu, potser que uns treballin al matí, els altres a la tarda, a mi m'ho envien al matí perquè ells treballen al matí, però jo fins que no entri a la tarda no he de respondre.
3: Per exemple, sí, sí. Per tant, això, per exemple, crec que és una eina que segur que està regulada en aquesta política interna, però que em sembla útil perquè m'esvaeix el dubte de si he de respondre o no. Escolta'm, jo ho he rebut, allà està, i no tinc per què fer-ne el cas. Per tant, el punt clau de tot plegat és que no se'ns pot exigir una resposta fora de l'horari laboral, encara que s'hagi enviat aquest missatge. Per tant, no se'ns pot exigir.
2: Però què passa si ens escriuen fora d'aquest horari laboral? Què podem fer?
3: A veure, diré obvietats, però que a vegades fins que no ens hi parem a pensar...
2: Fins que no les sentim, no?
3: Exacte, no... O no les llistem una mica, no en prenem la dimensió i la consideració. No respondre. La primera és no respondre. No respondre. I no respondre no pot tenir conseqüències negatives. No n'ha de tenir. I si en té, la normativa ens empara. No només les recomanacions, sinó les lleis que he mencionat a l'inici ens emparen.
2: Per tant, podem reclamar.
3: Podem reclamar, i en aquest cas és que el silenci és legítim. És legítim. No hem de viure connectats permanentment a la feina i al telèfon. Després, demanar la feina, demanar a l'empresa aquesta política de desconnexió digital que estan obligats a treballar i a tenir. Perquè com que tota empresa l'ha de tenir, doncs, en el cas de que no la tinguin, estaran incomplint amb la normativa que els obliga. Aleshores, l'han de tenir i te l'han de facilitar. En el cas de que no ho fessin, escolta'm, contactar amb els representants dels treballadors per tal de que t'ho facilitin, que de ser-hi, doncs segur que la tenen, i de no ser-hi, ho sabran. De no ser-hi, ho sabran. Sempre es pot sol·licitar, també, en tercer lloc, no?, que això del WhatsApp sigui voluntari. I ja, generalment, hi ha moltes empreses que ja ho fan. Que si per millor coordinació ho volen fer, o intenten tenir canals propis, molts treballen amb Teams o només amb el correu electrònic, no? I et diuen, no, escolta'm, si en tenim un, si vol ser-hi, i pot ser, no és la nostra via principal, però a vegades enviem informacions que poden ser útils.
2: Per tant, clar, però encara hi ha moltes feines que els grups de feina són del WhatsApp.
3: En moltes feines això passa. El que les orientacions aquestes que parlàvem del Consell de Relacions Laborals de Catalunya ens diuen és que l'ús del WhatsApp no sigui obligatori, per tant, li donem aquest element de voluntarietat, que si s'ha de fer servir perquè és l'eina escollida per una millor coordinació, jo el pugui silenciar, el que comentaves tu a l'inici, no? Jo pugui, en acabar la meva jornada, dir, escolta'm, fins demà no hi entraré, per tant, el tinc silenciat. I et diria que en el cas de que malgrat aquestes recomanacions això passi, doncs guardis, no per cap voluntat de fer mal amb ningú ni de tocar els nassos, però guardis una sèrie de proves, no? Poso aquells correus que m'han enviat a deshora, aquells missatges permanents sol·licitant-me, aquelles trucades en els meus dies de vacances, aquella correu electrònic en el meu dia de permís. Per tant, la reiteració en tot això, home, és on entraríem en el conflicte. Perquè tots podem entendre, i hi ha qüestions que també hem de dir-li el sentit comú que operi i que treballi. I, escolta'm, estem a la feina i jo me n'he anat de vacances i tu ets responsable d'un tema en concret. I resulta que, després d'haver-ho intentat per tots els mitjans, no me'n surto amb una cosa que a més necessària. Home, doncs aquí opera la humanitat, també.
2: Home, evidentment.
3: Exacte. Llavors, distingir això, que és un fet puntual, que és un fet concret, d'una responsabilitat, i on jo ja ho he intentat tot abans, això se sobreentén que forma part de les relacions humanes. Però, clar, quan això és permanent, això és continu, i no és només avui, sinó que cada vegada que marxo de vacances, o casualitat, em truquen, m'escriuen, m'envien, això no pot ser.
2: No pot ser. Al final es fa molt pesat i al final et genera una inseguretat i una angoixa, no?, també, de que dius, a veure, és que no puc ni desconnectar quan estic de vacances.
3: No, al final acabes desconnectant de la feina, però en un altre terme. És a dir, en el sentit de cremar-te, en el sentit de no perdre-li l'interès, fins i tot, a alguna cosa que potser doncs li tens estima i li tens ganes, no? Hem de tenir en compte quines vies tenim per poder fer valdre aquest dret a la desconnexió digital reconegut. Com dèiem, al comitè d'empresa, els delegats sindicals, responsables dels treballadors, posar-ho en el seu coneixement de dir, escolta'm, és que el meu cap, de manera reiterada i permanent, m'està demanant això. Posem-li fre, no?
2: Mm-hmm.
3: Després, segurament hi hagi un canal intern de queixes, pot ser dins de l'empresa, vehiculem-ho també, i finalment, si la situació és més extremada, escolta'm, inspecció del treball, es dediquen a això, a fer complir justament la normativa, i amb evidències, com dèiem, doncs ho podem provar.
2: Uh-huh. I ara et volia preguntar, per desconnectar digitalment és important també que puguem tenir correus electrònics de feina, dispositius de feina, és a dir, per exemple, un mòbil de la feina o un ordinador de la feina. Això moltes feines no es proporciona i és molt més difícil desconnectar quan els dispositius són els teus propis.
3: Jo crec, Ona, que aquest punt és bastant clau i és important que en la mesura del possible això sigui així, perquè és tan senzill aleshores com tancar l'ordinador, apagar el mòbil i, per tant, la desconnexió és absoluta. No? T'ho permet molt més que no s'hi vinculem aquells afers personals amb els de la feina.
2: Mm-hmm.
3: De fet, hi ha molta gent que té un telèfon de feina i en té un de personal i en certs contextos diu no, espera't que et busco el de la feina perquè això ho veig... Doncs jo crec que aquesta via, també per un mateix, és la correcta perquè, ostres, d'aquesta manera ens permet fer, aplicar i gaudir d'aquest dret de manera més contundent.
2: I si a la feina no ens garanteixen aquest segon dispositiu, ho podem demanar?
3: Jo crec que aquí entraria en joc la tipologia de la feina.
2: Uh-huh.
3: La tipologia de la feina, per exemple, a l'administració pública, doncs, sí que em consta, hi ha ajuntaments que, per exemple, els seus regidors els hi donen un telèfon. Al final, el regidor també és algú, no?, molt implicat en la feina diària i ha d'estar molt connectat. O a l'administració pública, en termes més generals, els subdirectors generals, per exemple, sí que tenen un telèfon. Si tots els funcionaris de la Generalitat de Catalunya, dels ajuntaments, de les diputacions, haguessin de tenir un telèfon, potser aquí entraríem en el terreny de la cosa innecessària, no?
2: Mm-hmm.
3: Però tots tenen, per exemple, un telèfon vinculat a l'ordinador. Jo tinc un telèfon vinculat a l'ordinador. A mi, si em volen trucar, tenen un número de telèfon vinculat a mi, però que em truquen a través de l'ordinador. No tinc un mòbil, però tinc l'ordinador. Tant, hi ha mecanismes per fer-ho i jo crec que la recomanació i la via és anar per aquí, perquè facilita aquest dret, facilita la conciliació amb la gent i al final hi guanyem tots. Perquè tens treballadors que estan més contents, que estan, doncs, escolta'm, amb les piles carregades. Si tu tens algú que li estàs donant la metralla de manera permanent, doncs no et vindrà amb la mateixa intensitat i, per tant, serà menys productiu. És que, ni que sigui en termes egoistes, ens ho hem de mirar amb la perspectiva que ens interessi, encara que sigui una mica mercantilista. Bueno, però és igual, a tu t'interessa que el treballador rendeixi i sigui productiu? Tracta'l bé. És que no hi ha política més senzilla que aquesta.
2: Tracta'l bé i deixa'l descansar, no? I desconnectar.
3: Deixa'l descansar. Per tant, importantíssim, i ho dèiem abans, aquesta desconnexió jo crec que la podem interrompre només en casos excepcionals, justificats, però no de manera permanent i de manera reiterada en el temps. Això crec que no. Per tant, jo diria que com a colofó final, el WhatsApp no allarga la jornada laboral. No l'ha d'allargar, en cap cas. I que sigui còmode no el fa legal. Mm-hmm. Diguem que una cosa no va renyida amb l'altra. Per tant, el resum és ràpid i clau. Tens dret a no respondre, l'empresa ho ha de regular, i aquest silenci jo no el consideraria desdídia, sinó que el consideraria un dret del treballador i que, per tant, s'ha de fer complir.
2: Doncs ens quedem amb aquesta idea de fer complir els nostres drets i de no respondre quan no és el nostre horari laboral i ja ens esperarem a que tornem a entrar a la feina per respondre aquell missatge que ens han enviat. Moltes gràcies, Jan, per descobrir-nos tots aquests secrets de la desconnexió digital i tot això que és molt important que tinguem en compte per poder rendir millor la feina havent descansat i havent desconnectat.
3: Correcte.
2: Ens retrobem un altre dia als Drets de Butxaca.
3: Ens retrobem un altre dia i desconnecteu també de la vida després d'escoltar-nos.
1: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
6: Sabeu quina estació arriba abans de l'hivern? Sí, exacte, la tardor. I com explica aquest poema, a la tardor passen coses precioses. El sentim?
7: Hola, sóc el Cel de l'Escola Els Cosestans de Cunit de Quarta. El poema que he escollit es diu La tardor. Poema. La tardor. Els arbres es muden, de roig i de groc. Les fulles tremolen sota un sol de foc. El vent la fa caure, les du sota el pont. Quan surtis de casa, trespitja-les fort. Les mosques s'amaguen, l'hivern és a prop. Les flors espantades es tanquen.
6: Moltíssimes gràcies, Cesc. Com a tu, ens agrada la tardor i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu!
7: Adeu, Embaladits!
8: Ens agrada la poesia!
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: Els mocadors tenen una història sorprenent que va molt més enllà del fet de sonar-se el nas. Una curiositat poc coneguda és que durant segles van ser un dels objectes més carregats de simbolisme social i emocional. A l'Europa del Renaixement, fins ben entrat el segle XIX, els mocadors de tela s'utilitzaven com a instruments de comunicació silenciosa. En un temps en què les normes socials limitaven les mostres públiques d'afecte, especialment entre enamorats, un simple gest amb un mocador podia transmetre un missatge complet. Per exemple, deixar caure el mocador accidentalment era una manera subtil i perfectament entesa d'iniciar una conversa amb algú que interessava. Agitar-lo lleument des d'una finestra o des d'un balcó podia significar comiat, salutació o fins i tot una declaració d'afecte. A més, les dames sovint perfumaven els seus mocadors amb essències florals. D'aquesta manera, quan els entregaven a un cavaller com a record, l'aroma n'evocava la presència. Amb el temps, els mocadors també van adquirir un valor pràctic i higienista, especialment a partir del segle XX, quan van aparèixer els mocadors d'un sol ús. Tot i això, el mocador de tela continua sent, en moltes cultures, un objecte carregat de tradició, elegància i, sorprenentment, un llenguatge propi que ha travessat els segles.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les activitats amb aigua podrien guanyar protagonisme en les pròximes edicions de la Festa Major de Sant Cugat. L'Ajuntament estudiarà ampliar aquest tipus de propostes després que les altes temperatures hagin marcat bona part de la celebració d'enguany. Durant la valoració de la festa, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha assegurat que el consistori ja treballa amb aquesta idea de cara al futur. La regidora ha explicat que la gran afluència de públic als Jocs Aquàtics del Parc Central ha evidenciat la necessitat d'oferir més espais refrescants. El consistori també estudiarà com millorar el funcionament d'aquestes activitats perquè l'espera sigui més amena. Més enllà d'aquest anunci, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha fet un balanç molt positiu de la Festa Major. Ha destacat la cultura popular com a eix vertebrador de la programació i ha posat en valor l'esforç de les entitats, els serveis municipals i els cossos d'emergència. L'Esbart Sant Cugat, l'Esbart Mediterrània, la Comissió del Pagalí Joan, la Unió Sant Cugatenca i els Geganters de Sant Cugat han expressat el seu malestar per la gestió de la presentació de la nova ubicació del mosaic del Pagalí Joan. En un comunicat conjunt, les cinc entitats asseguren que no van ser convidades a l'acte previst per aquest dilluns i lamenten no haver estat tingudes en compte ni en el trasllat ni en la reinauguració de la peça. Poc després que les entitats fessin públic el seu comunicat, l'Ajuntament va comunicar als mitjans de comunicació la cancel·lació de l'acte previst per aquest dilluns. Per la seva banda, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha reconegut que ha estat un error i ha reiterat la disculpa a les entitats. Després de la crema del xiprer de la plaça d'Octavià, aquest diumenge, a la trobada d'entremesos de Festa Major, en rebrà una guspira de la pirotècnica de Diables de Torredembarra. El tècnic municipal de Protecció Civil, Gabriel Mas, ha analitzat els fets. Mas ha explicat que s'han d'avaluar les causes i aprendre dels possibles errors. Abans de l'acte es donen consells on s'ha de cremar i on no, ha explicat el tècnic municipal. Per de la seva banda, la coordinadora d'entremesos de Cultura Popular i Tradicional, organitzadora de l'acte, a més un comunicat on assegura que es van seguir tots els protocols en l'incident del xiprer, que va ser inesperat i que l'organització lamenta els fets. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: 4:03. Comença el Connectats.